0: Bueno, és que ja portem molts anys convivint, és com una parella, és una trieja.
1: És un triomvirat. És un triomvirat.
0: El triomvirat,
1: és un triomvirat.
0: Benvingut, Albert Abril.
2: Hola, com anem?
0: Albert Torreche, benvingut.
1: Bones, què tal? Tu estàs bé en aquest trimoni?
0: Jo sé, ocupo la postura... La central, posició,
2: la central.
1: La central.
2: La central.
1: En aquest trenet que és el trimoni.
2: Qui és la locomotora?
1: Tu ets
0: jo estic al mig.
1: Ja, el vagó de carbó.
0: El vagó de carbó és Albert Abril, que és molt jove.
1: El Führer no, i la locomotora.
2: No pot ser.
0: No, perquè tu ets més jove, tens més energia.
2: Però jo estic o davant o darrere. El de carbó normalment està al mig, Sergio.
0: Merdes.
1: Bueno, da igual.
2: Has de triar qui és la locomotora i qui és el vagó de passatgers.
0: No, sí, com sigui, aviam on arribem. A la mitjana... Canvia molt el matrimoni a l'edat mitjana?
1: Espero que sí, perquè tenim una hora per davant.
0: Pues endavant.
1: Ja veurem. Endavant, més que anaves a tirar el separador.
2: Millor pregunta inicial.
1: Sí, ja veurem que canvia moltíssim i com vam veure el programa... Callo, vens endavant. Com vam veure el programa anterior, la institució matrimonial és una cosa dúctil, no? En cada època, en cada generació, en cada context sociopolític, aboca en com ha de ser la pràctica matrimonial, com es fan els matrimonis, en què consisteix el matrimoni. Això passa a l'antiguitat, passa amb la irrupció del cristianisme, passa amb l'arribada dels pobles germànics, i com no, durant tota l'edat mitjana, anirem veient una tensió irresoluble al principi, ja veurem com serà més tard, entre aquestes tensions entre la moral aristocràtica i la moral eclesiàstica, no? I una mica repassarem en aquest viatge molt, molt, molt, molt, molt ràpid, perquè ens deixarem moltíssimes coses, repassarem aquesta tensió.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Crec que en tota la història del Portes de Troia no havíem escoltat una cançó com aquesta. Alberto, ens has deixat bocabadats. Sí o no, Albert?
1: Brutal, brutal. Jo no m'ho esperava.
0: No m'ho esperava, no esperava, però gens.
2: Molt bé.
3: Suposo que esteu esperant que expliqui el perquè d'aquesta cançó.
0: Home, home, sisplau. Nosaltres i tots els oients.
3: Com sempre. Doncs jo crec que és el moment d'obrir un concurs a xarxa per veure si els oients encerten el per què triaré la cançó que encara no he triat i que hem deixat l'espai en blanc fent veure que l'he posat.
1: Molt bé. Doncs esperant les respostes dels oients, comencem. Què ens trobarem en el programa d'avui, Alberto?
3: Bé, doncs, o sorpresa, en aquest segon capítol sobre... programa, no sé per què dic capítol, com si això fos Friends, saps? En aquest programa, segon programa de la història del matrimoni, ens trobarem, o sorpresa, la continuació del programa anterior sobre el tema. Avisem, ja ho he fet a la pregunta inicial, però que no serem completistes, aquest perfil completista de treure tots els platins.
0: Quin horror, eh? Jo ho era abans, això, eh?
3: Sí, jo quan vas conèixer, tu eres super...
0: Tots els RPGs donant el botó de l'A, aviam si hi havia alguna cosa amagada. Perdó.
1: Totes les opcions de conversa, no?
0: Totes, per si hi havia alguna cosa.
3: Totes les missions secundàries.
0: Tot.
3: Bueno, el tema, no? Les formes, motius i evolució de l'esfera matrimonial a l'edat mitjana és enorme. Ha estat profundament estudiat, profundament debatut, respon també a dinàmiques canviants segons l'època i segons la zona, segons el moment, segons el grup social, segons la conjuntura històrica, i per tant farem una sort de pinzellada grossa de reflexions, grans moments, personatges importants, i deixarem en l'aire... Deixant l'aire és... Ja no dic, podria donar el programa, dic, deixo en l'aire...
0: Molt bé, molt fi.
3: Retornar al tema en futurs programes, si calgués.
1: Per tant, Alberto, hi haurà futurs programes o no hi haurà futurs programes?
3: Doncs això ja no depèn de mi. Vull dir, a partir de la mitjana, el tema m'interessa relativament poc, és a dir, zero. A mi com és el matrimoni en l'època moderna? Com és el matrimoni en l'època contemporània? M'és exactament igual.
1: M'encanta que hi hagi aquesta pregunta al guió.
3: Sí, no, vull dir, perquè quedi clar, perquè a vegades els oients que diguin, és que no veus quan feu la continuació, quan continueu. Oberts a continuar? Per la meva banda, sí, sempre quan ho continuï un altre. Llavors, ara bé, si algú s'anima, Albert, Sergio, per mi guai.
0: Molt bé.
3: Que feu un programa sobre història del matrimoni al Concili de Trento.
0: Ho deixarem en l'aire.
3: O si algú es vol postular, de cop i volta algú té una vida tan plena que es dedica a estudiar el matrimoni en el barroc i vol venir d'oient, doncs que ens contacti.
1: D'oient, de convidat.
3: De convidat, també.
1: Sí, perquè no el faràs tu.
3: Si ve algú d'expert a fer un programa del barroc i es queda callat escoltant-nos, no funcionarà.
1: No, perquè ningú no farà.
0: Well, on havíem deixat, Alberto, aquesta història del matrimoni del programa anterior?
3: Bé, doncs vam repassar una mica la història del matrimoni a la Roma imperial i com aquesta institució va anar guanyant en densitat de significats a mesura que la gent reflexionava sobre ella, no? Sobre els pensadors senatorials, els primers emperadors, els filòsofs estoics, les diverses ànimes del cristianisme inicial, no? Els rigoristes, els contemporanitzadors, fins a aturar-nos a l'arribada dels pobles germans, dels regnes germànics.
1: I què tindrà de nou tot aquest escenari?
3: Bé, doncs, bàsicament la qüestió durant els primers segles de l'edat mitjana entre els intel·lectuals, juristes, eclesiàstics, serà precisament com s'havia de conjugar, i aquí és on ho havíem deixat el programa anterior, com s'havia de conjugar una institució romano-cristiana, com és el matrimoni, amb les pràctiques familiars i sexuals, germàniques i eslaves, que tenien una relació diferent amb el cos, amb el sexe, amb l'exclusivitat...
0: Clar, clergues ficant-se a la vida sexual dels poderosos. Això, com ho porten els reis germànics?
3: Clergues ficant-se a llocs sempre...
0: Malament.
3: Acaba malament. Doncs ja us podeu imaginar l'Albert que és de cau.
0: Ha mirat al cel.
3: Passa per l'Albert. Ja ens coneixem i sé quan no estableixes contacte visual.
1: Estàs
3: molt vermell. Doncs ja us ho podeu imaginar.
1: Vermell,
3: sí, és un repte. Doncs ja us ho podeu imaginar. No anirà gaire bé. La domesticació dels costums serà una lluita constant. Per exemple, aquest debat es donarà de manera molt intensa durant el regne merovingi, perquè a més els reis merovingis passen a ser una mena com de reis sacerdots, germànics, l'atenció amb el cristianisme és molt xula. Penseu que clergues i vida sexual són dues coses que d'entrada no tenen per què encaixar gaire bé.
1: D'entrada no.
3: Hi haurà un canvi important en aquest tema, a partir sobretot de l'extensió de la confessió privada, que és un invent dels monjos irlandesos que es donen en aquesta època, que s'instaurarà també a finals del regne merovingi al continent, i que capgirarà la relació de l'Església amb la intimitat.
0: Carai, no? Carai.
3: Abans, la confessió, el cristianisme inicial, era un acte comunitari. Els pecats s'airejaven en públic, es posaven a disposició de la comunitat. Era una catarsis col·lectiva, no? Era una mena de redenció pública compartida dels pecats. Això feia que només poguessis penedir-te una vegada de cada cosa, perquè cada setmana estaves dient, escolteu tots, m'he tocado mucho. El cinquè dia ja, pues, els teus veïns et diuen, mira, xato, o sea, ja està.
0: Uf.
3: No? En canvi, quan la confessió és privada, permet que el cicle sigui com el León infinit. Llavors, l'arribada dels confessors particulars dona a l'Església o permet a l'Església ficar una pota enorme en la intimitat sexual de l'aristocràcia europea.
0: Quines paraules has fet servir per explicar?
1: Sí, és que crec que ho estan absolutament.
0: És que, clar, els privilegiats que tenen Patreon, que ho poden veure a través del vídeo, clar, han vist l'Alberto fer el gest.
1: Una pota enorme!
0: Per favor. Bueno, que no sóc de cau, però, home.
1: Però ets esplai.
3: Això és simplement quin Pokémon inicial tries. Si tries Bulbasaur o tries Squirtle.
1: Vale. Hi ha gent que... Bueno, és igual.
3: Què?
1: No, recordo el programa del Totencat. Que gent que defensava Ratxo, gent que defensava Pikachu. Tu vas perdre, Sergio. T'hagués agradat, això.
3: Tenies coses importants que no podem...
1: T'hauràs d'escoltar el programa.
0: Sí.
3: Vinga.
1: Alberto, i com serà aquesta posada de pota enorme en la intimitat sexual?
3: Doncs hi haurà dos grans beneficis per l'Església amb la implantació de la confessió privada. Per una banda, permet conèixer a fons, no? Torno a insistir en el, a fons, la sexualitat germànica, no? Com quan les dones, sobretot, però també els homes, expliquen, no, les seves pràctiques sexuals en privat, tu pots saber aquestes, no? Perquè el que passa a l'interior d'un matrimoni, a no ser que t'ho expliquin, és difícil saber-ho, no? I per altra banda també permet educar i modelar les pràctiques considerades correctes, no? Aquesta confessió privada obre la porta a l'Església a inmiscuir-se a la sexualitat privada dels matrimonis, cosa que fins ara no havia passat, no? La moral, tu podia haver una retòrica sobre què és correcte o què no, però ningú anava a preguntar a tu a casa teva amb la teva dona què fas, no? A partir d'ara, amb la confessió privada, sí. Per tant, en aquest sentit, hi haurà una derivada divertidíssima, com a mínim als meus ulls, o als ulls de qui ho expliqui, si ho expliques
0: bé. Ho és.
3: Podria ser que els panis... Sí? Has avançat el guió?
0: No.
3: Ah, vale. El món dels penitencials. Els penitencials són uns llibres eclesiàstics on es recull les penitències pels pecats, no? Quan tu confesses un pecat, pues et diuen, pues si tu has dit que t'has colat, ets una senyora gran, cristiana, i t'has colat a la cua del Carrefour, que això ho fan, a vegades els hi passa, que es despisten perquè la vida va massa ràpid i es colen, pues tu, això és un pecat. No, perquè estàs... No sé quin pecat és, però segur que és un pecat. Pues tu confesses, pues ja, pues al penitencial, pues ja la llista, no? Per colar-te, puta vieja, per colar-te a la cua del supermercat, tres Ave Maria. Vale? Aquests penitencials recullen, en mode de reprovació, totes les pràctiques sexuals desaconsellades per l'Església. Llavors, de cop i volta, no? És un manual de les coses que n'has de fer, però el guai és que és un manual de les coses que feu i que no vull que feu.
1: Aquí hi ha xitxa, no, Alberto?
3: Sí, aquí hi ha tela. Doncs aquests penitencials aprofundeixen en temes inesperats, no? Per exemple, reflexionar sobre... No? En aquesta, imagineu-vos, tot això ve de reculls de regnes germànics, no? La cort dels merovingis o dels carolingis, tu estàs allà fent un llibre de penitències en les coses que t'han explicat. Quin ha de ser, per exemple? Quin és la postura de l'Església sobre el volum dels gemecs? Si tu crides molt quan folles amb la teva dona, estàs gaudint massa? I si... I és pecat? O si gemegues massa fluix, vol dir que no li estàs posant suficient interès al tema? Es pot practicar sexe oral? És permès dins del matrimoni fer coses no purament reproductives? Els merovingis explicaven que els clergues, o les dones explicaven als clergues, que la dona es posava sobre l'home i cavalcava en acte sexual allà com una bona amazona. Això és una postura sexual admesa per l'Església? La dona pot portar la direcció? Pot portar... ¿Puede montarse en tu velero? Mira, pues posaré aquesta cançó.
1: Hòstia.
3: La de quiero montarme en tu velero y ponerte yo el sombrero. O no, ja ho veuré. És com un exemple de... És un exercici de retrocontinuïtat. Llavors, quines postures són considerades correctes o cristianes i quines no? No? Fins a quin punt un dins del matrimoni s'ha de deixar portar per plaer o s'ha de contenir? No? Fixeu-vos, els penitencials obren la porta a que l'Església entri en una cambra que era totalment privada fins llavors.
0: Estem parlant de repressió sexual.
3: Bé, l'important aquí és que no ens hem de deixar enganyar per aquests penitencials. No? Que els clergues sancionessin tot això no vol dir que ningú els fes el més mínim cas més enllà de la teoria. No? Cal pensar, sense anar més lluny, en el fet que el matrimoni és encara, per sobre de tot, un acord privat entre parts, normalment entre famílies. En el món germànic, com havia estat en el món romà, com havia intentat canviar el món cristià, però no se n'havien sortit gaire, el matrimoni és un acord privat entre famílies. No? Per exemple, un detall que potser us peta el cap si no el coneixeu. Encara faltaran segles perquè es normalitzi que en una cerimònia matrimonial, no? Quan un amic teu es casa i et convida a la seva boda, ara ja no passa perquè els matrimonis són laics, no? Però el fet que hagi d'estar present un sacerdot, no? Que sigui un sacerdot que et casi. Tu pots ser, si tu ets cristià, la cerimònia eclesiàstica del matrimoni l'ha d'impartir un sacerdot. Doncs això no passarà. Encara estem bastant lluny, encara falten uns quants segles, perquè els sacerdots oficiïn les bodes, perquè el matrimoni és un afer privat. No? Llavors, l'Església pot dir el que vulgui sobre la pràctica sexual dins del matrimoni. No? Però els matrimonis i el que passa en el seu interior, especialment en aquest món dels regnes germànics inicials, encara és estrictament un assumpte laic.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: I això...
1: Bueno, de fet, ningú sap per què
0: passa. Ja, fem això i veiem què passa. Ja veiem què passa. Bueno, no sé si ho farem o no, però com avançarà el concepte de matrimoni dins del món carolingi? Alberto, hi haurà canvis?
2: Bé, a banda de possibles canvis, que evidentment els hi ha, el que hi ha principalment és una major reflexió documental, no? Ja tenim més documents, més pensadors, penseu que el món carolingi és un món de renovació cultural, no? De reflexió filosòfica, de recuperació del passat clàssic, tenim un pes creixent també de la jerarquia eclesiàstica.
1: Sí, com, aquest sí que ha passat.
2: Has fet així, i llavors, sí que ha fet com un gest, jo pensava que anava a estornudar, llavors anava com, estava jo com esperant que estornudessis per cobrir-te el soroll, i el que estava fent, el molt cabron, era un badall.
1: Però doncs, perdonem entre nosaltres.
2: He fet com el... Ai! I, bueno, ha quedat molt rar. Bueno, passa res.
1: Carolingis.
2: El Carolingis. Llavors, en aquest nou univers de densitat documental, podem citar, per exemple, com un moment clau, les obres d'Ingmar, bisbe de Reims, que és autor, Mont Carolingi, 850-860, una obra sobre el divorci. Ell dedica una obra sobre el divorci. Sí, evidentment, la gent es podia divorciar, tant a l'antiga Roma com a l'edat mitjana. No? Aquesta idea de que el matrimoni és una cosa indissoluble i és un sacrament i és un contracte amb Déu i que, per tant, Déu no farà un pis turístic amb el teu cor, encara ha de venir. No?
1: Un pis turístic amb el teu cor.
2: Vull dir que el...
1: Sí, no, m'ha encantat.
2: Sí, gràcies. Oh. Oh. Ara pensem si la música que he posat la reposaré, tindrà a veure amb això. El que intentarà ara l'Església... El divorci està totalment normalitzat. El que intentarà l'Església, no, que farà Ingmar, bisbe de Reims, en el seu desig de ficar-se en l'interior de les estratègies matrimonials de les cases dirigents, és començar a gestionar quan... O sigui, no és divorci sí, divorci no, sinó quan et pots divorciar, com és possible aquest divorci, no? I si aquest divorci ja no és legal, sinó si és ètic, no? Evidentment és legal divorciar de la teva parella l'any 800. El que començarà a fer l'Església, no? En aquest seu intent de segrestar el matrimoni, és començar a dir quan és ètic divorciar-se i quan no és ètic divorciar-se, no? Ingmar ho farà ficant-se pel mig de dos dels grans divorcis mediàtics de la seva època. No, tampoc entrarem ara en això, però un d'ells serà un dels divorcis de més alt nivell a la seva època, que és ni més ni menys que el divorci del rei Lotari II i la reina Teutberga. Vull dir, en aquesta cosa que els reis es divorcien sense problema, no? Els bisbes comencen a dir, sí, però...
1: I, Alberto, això de que l'Església va ficant la puteta en els assumptes matrimonials, anirà a més?
2: Sí, l'Església sempre, les putetes van a més. Serà una constant, de fet, però és que tampoc hi ha una visió única dins de l'Església. Aquesta idea de no, estem molt lluny de l'Església moderna, centralitzada i autoritària, no? No és el mateix l'Església visigoda que l'Església franca, o no és el mateix l'Església otònida, no? Per exemple, en el món otònida, la qüestió matrimonial, la reflexió que gira al voltant dels matrimonis de la família imperial polaritzarà dos espais de poder religiós, no? Ja no és tan rigorí com a l'antiguitat del cristianisme, entre rigoristes i paulistes, sinó entre la postura dels abats i de les abadeses dels grans monestirs, membres sobretot femenins de les grans famílies imperials, o entre ells, per exemple, l'Orde de Cluny, que comença a gestar-se com una gran empresa eclesiàstica, i, per altra banda, la postura dels bisbes de les ciutats. No? Llavors, en el món otònida, no? En el món de les beceroles del Sacre Imperi Romano-Germànic, el debat serà no com a... El debat sobre com serà el matrimoni serà sobre qui ha de capitalitzar l'ètica matrimonial. Els bisbes o els monjos? Qui ha de decidir els matrimonis? Les dones de la família? No? Aquestes abadeses, aquestes pensadores, aquestes filòsofes, aquestes escriptores, o no? No, casualment, Otó II es busca una dona que és una princesa bizantina. No? Va buscar un matrimoni, trenca completament les regles de joc de com es casen a la seva família, se'n va buscar una dona de fora, no? Precisament per fotre a la seva mare, que feia el que volia. Però no entrarem en això.
0: Molt bé, doncs, quin és la següent parada en aquesta història del matrimoni?
2: Bé, doncs la següent parada és el programa 500, és a dir, l'any 1000. De fet, els 4 anys que van... En la història la cronologia és importantíssima. En els 4 anys que van del 1008 el 1012, són potser dels anys més importants en els canvis de costum de parentesc de l'aristocràcia europea.

0: Per què?
1: Oh, bona pregunta.
0: Perquè...
2: bona pregunta. Hòstia, Alberto, és que... com està? Eh?
3: Els, no, vídeos, però... els vídeos d'aquest programa crec que seran dels millors.
0: Però sabeu per què feia aquesta pausa? Perquè el perquè estava en l'última paraula de la pàgina i havia de canviar de pàgina de guió. I llavors,
3: ho has calculat
0: per
3: molt
0: fer aquesta pausa, no ho he calculat, m'ho he trobat ara, però per què? I després, mentre he canviat... Hola, vídeo. Mentre he canviat el... Bona pregunta.
1: Bona pregunta.
0: El canvi, no? Per què? Bona pregunta. Per l'elaboració, per part de Burkhardt, bisbe de Worms, una obra cabdal dins del corpus jurídic medieval, que és el Decretorum Libri Vigintis, els decrets, els 20 llibres de decrets, també conegut com el Decretum.
3: I què és això, Alberto?
0: Ara faré un moment per una rima. El Decretum és ni més ni menys que una recopilació de textos normatius que Burkhardt, bisbe de Worms, recull i elabora i codifica entre 1008 i 1012, i que reflexionen en profunditat sobre la vida sexual i matrimonial. Són una sèrie de disposicions legals fetes amb la intenció de fixar els límits de la moral. És a dir, allò que els laics poden o no poden fer. No? I és que en aquell moment el matrimoni eclesiàstic era la rara avis, els matrimonis sancionats per l'Església no eren la pràctica normal, no? Els costums camperols ni contemplaven un matrimoni eclesiàstic. Els camperols pues, vivien junts, vivien no junts, bueno, convivien. A les ciutats, ara començarà, a partir també de l'any 1100, comencen a teixir-se el matrimoni burgès. Però... dins l'aristocràcia, les estratègies matrimonials de l'aristocràcia començaven a girar no ja en l'acceptació de matrimoni eclesiàstic, sinó directament a pràctiques, ja veurem, contràries a la postura de l'Església. No? I per tant, l'Església ha de començar a pensar, ha de començar a intentar pensar en quines normes posa els matrimonis, per poder capitalitzar els matrimonis, no? Ja veurem, no? En aquest matrimoni aristocràtic no estem parlant, per exemple, de pràctiques que ja eren freqüentíssimes en èpoques anteriors. El concubinat, la fornicació, el sexe fora del matrimoni, això es feia des de feia molt, i l'Església ja estava teoritzant sobre això. Sinó, el que canvia vora l'any 1000 és un perill molt més insidiós a ús de l'Església, que és la consanguinitat.
2: El gran cavall de batalla de l'Església medieval, la lluita contra...
0: I dels Borbons.
2: La lluita contra els matrimonis entre parents, que era molt greu el tema.
0: Bueno, a nivell antropològic, en absolut. Vull dir, matrimoni ha de ser consanguini perquè el clan... Això ja és una altra cosa. A nivell antropològic, ja dic, en absolut. A nivell de l'interès de l'Església per subjectar el poder de la noblesa, moltíssim. És el tema cabdal, no? El reflexionar sobre quin grau de consanguinitat és permès o no, quin grau de relació ha d'haver-hi entre els contraients o no, serà un tema cabdal, no? Encara que es revestís de preocupació, no?, per part de l'Església, davant de la depravació sexual de les famílies dirigents, no? És que, tio, és que es casen entre cosins, o és que es casen entre germans, és que resulta que quan una dona se li mor al marit, va i es casa i folla amb el germà del marit. I els fills del primer matrimoni es casen amb els fills del segon matrimoni. Això ho fan els jueus a l'Antic Testament. Vull dir, les pràctiques de consanguinitat en el matrimoni són... I ho fan els cabdills de la Polinèsia, i ho fan les tribus africanes, i ho fa tothom. Perquè la formació d'una família passa per la concentració de la consanguinitat. Vale? Perquè quan la política... El problema és nosaltres, que vivim en un món que fem negocis amb gent que no coneixem. I quan fem negocis amb gent que no coneixem, no importa casar-nos amb gent que no coneixem, perquè els diners van fora de la família. Excepte, per exemple, si vius a l'Alta Diagonal o a segons quin barri de Madrid, que és justament la gent que es casa entre si. Encara avui, no? La consanguinitat és una qüestió purament econòmica. Els negocis han de quedar a la família. Les grans famílies, les 200 famílies o 300 es casen entre si. Per molt que l'Església digui que quanta més prima, massa rima. Vale? Llavors, si entenem el discurs, si entenem això des d'un punt de vista antropològic, a la pràctica de l'aristocràcia o de la noblesa medieval respecte als matrimoni consanguini, és perfectament normal a nivell antropològic. Encara avui. Si ho mirem des de l'òptica interessada de la publicitat negativa que l'Església vol fer contra aquells matrimonis, precisament per controlar-los, no? Doncs aquí salten totes les alarmes. No? Llavors, el que hi havia sobre la taula era la gestió moral de la revolució feudal, no? La por a les pràctiques matrimonials i familiars, d'allò que diem els feudals, no?, que comencen a ensenyorir-se del territori. I, per tant, l'Església ha de reflexionar sobre quines normes posa el matrimoni, precisament perquè està apareixent un nou grup social que està començant a accedir al poder, a gestionar el territori, i que fa d'un tipus de matrimoni molt concret una raó de ser. Llavors, l'Església ja no es preocuparà pel matrimoni del rei, es preocuparà pel matrimoni dels senyors feudals.
3: I com serà això, Alberto? Com es concretarà?
0: Molt seriós, de cop i volta.
2: No, bé, reflexió seriosa, toca tot seriós.
3: Com es concretarà tot això?
0: Bé, de fet, la lluita entre els feudals i l'Església es donarà en molts escenaris, vora l'any 1100, no? Per exemple, a casa nostra tindrà una forma fascinant, que segur que us sona, que és la de les assemblees de Pau i Treva. Els catalans, que pacífics som, eh? Cultura de la pau, ni un paper terra, Pau i Treva, la batoliva. Mentida. La batoliva crea aquesta ficció de la pau, precisament, perquè és el que és contrari al que fan els senyors feudals.
2: D'això no havíem parlat en algun troia?
0: No ho sé, però és que jo ja hi ha camps en el que no vull ficar.
2: M'agrada quan comença a carregar-se coses preestablertes.
3: No, però, de l'altura no, dels
0: carrons. La gestió de la violència, el coto a la violència feudal, no és una qüestió de pacifisme de l'Església. És una qüestió de controlar l'excedent agrícola. Perquè al final, tot això no ens deixem enganyar. És una lluita pel control de l'excedent agrícola, perquè l'Església, és a dir, els monestirs, els grans tenidors eclesiàstics, les rentes episcopals i els senyors feudals estan competint pel mateix recurs, que són les rentes agrícoles. I, per tant, l'Església demonitzarà qualsevol pràctica dels seus competidors, no? Atacar les pràctiques matrimonials d'aquests feudals és una forma de reduir el seu poder, de subjectar-los, no?, de fer-los captius de les decisions eclesiàstiques, no? Per què el delme eclesiàstic és millor que una càrrega senyorial? Si és igual. Perquè un el pagues a l'Església, que se'l gasta en casinos i en nans. Com si fos un vender a Futurama. O, no, vull dir, és simplement moltes vegades quan analitzem els problemes de l'edat mitjana estem presoners del discurs eclesiàstic, no? I demonitzem les coses que els eclesiàstics demonitzaven al segle XI. El matrimoni consanguini, els senyors feudals... Vull dir, en qualsevol cas, podem parlar del matrimoni feudal.
3: I com era, Alberto, aquest matrimoni?
0: Bé, doncs, bàsicament el matrimoni feudal és la unió de dos llinatges, no? Que ja no és una cèl·lula de convivència, no és una l'affectio o la dilectio romanes, no? No neix d'un desig de contenció sexual, no neix d'un control de les pulsions, sinó que neix de la unió de dos llinatges. És un acord entre homes on una dona s'entrega i, per tant, viatja, no? Les dones viatgen de família en família a casa del marit, però tot i mantenint la connexió familiar amb els seus germans, creant o teixint una xarxa de relacions a banda i banda del llinatge. No? Antropològicament estem en una estructura coneguda, no? Aneu-vos a llegir a Lévi-Strauss, per exemple. És l'avuncular. Antropològicament es coneix com un sistema avuncular, no? Aquest és un sistema de parentesc on el pes fonamental del sistema el té l'avúnculus. Direu, què és un avúnculus? L'avoncle. I direu, què és un avoncle? L'oncle. No? No? Quan parlem de l'avúnculus estem parlant de l'oncle, concretament de l'oncle matern, el tiet matern. La relació, no? Com les dones viatgen, la relació important del sistema és la que els fills tenen amb el germà de la mare. Si les dones són sempre de posició social superior, el germà de la mare sempre té una posició social més elevada que el teu pare. I, per tant, tu, com a part de la família del teu tiet matern, viatges a la cort del teu tiet. Et poses sota la protecció del teu tiet. Tots els cavallers de la taula rodona, fixeu-vos quin és el teu tiet. No? Quan Tristan va a la cort de Mar de Cornualles, va perquè és el seu tiet, perquè és el tema de la seva mare. Pregunteu-vos qui és la mare de Lancelot, qui és la mare d'Artús, aquestes coses, no? La relació dels fills amb el tiet matern, i per tant, no només amb el tiet, sinó amb les filles del teu tiet, és a dir, amb les teves cosines, no? Tu mires a les teves cosines. Ja veurem que un matrimoni típic en aquesta època de l'aristocràcia feudal és casar-te amb les teves cosines, casar-te amb les filles del germà de la teva mare, el que antropològicament es coneixen com a cosins creuats. És a dir, són els cosins que són que el pare o mare és el contrari del teu, no? Vull dir, són les filles del germà de la teva mare, no? O els fills de la tieta, o sigui, la germana del teu pare, sempre són creuats.
3: Vale? Recomanem fer un esquema.
0: No, jo recomano no casar-vos amb cosins.
3: No, bueno, partint d'aquí.
0: D'entrada, però si en algun moment, en un Nadal boig, en una festa major, passen coses, doncs, sisplau, llegiu a Lévi-Strauss i assegureu-vos de que esteu teixint una relació avuncular i esteu fornicant amb els vostres cosins creuats. No amb els cosins paral·lels.
3: Els creuats.
0: O sigui, si el germà del teu pare, les filles del germà del teu pare, caca. Les filles, o fills, de la germana de la teva mare, caca. Ara, si són les filles del germà, les filles del tiet o els fills de la tieta, bueno, parlem-ne.
2: Molt bé.
0: Bueno, parlem-ne. Feu el que vulgueu, no m'ho digueu.
2: Molt bé, doncs, Alberto, retinguem de tot això el fet que el fill de la germana és el personatge clau.
0: Clar. Vull dir, en aquesta clau de volta del parentesc familiar, no?, que primer serà dels senyors feudals i després, quan aquests pugin de categoria, el veurem també a les monarquies europees, al final del segle XII. Vull dir, pregunteu-vos amb qui es casen els reis d'Aragó. I amb qui casen les filles. I amb qui casen les cosines. No? Ja potser això ho dediquem un dia en programa.
3: Oh.
0: O no. Retinguem que el fill de la germana és el personatge clau en aquest teixit de parentesc. S'uneix dos llinatges, el matern i el patern, i dona lloc a una cosa que no hem vist fins ara, que és a la concepció bilateral de la família. La família ja no és una cosa vertical, no és una cosa que ve del teu pare, del teu avi, de no sé què, sinó que ve de les dues branques de la teva família. No, les famílies no només són verticals, les famílies feudals no només són verticals, sinó principalment són fenòmens horitzontals. No, no importa només el teu pare o el teu avi, no importa la memòria dinàstica ascendent, tot i que s'intentarà sublimar, sinó que importen les branques laterals. Qui són els teus cosins? Qui eren els germans de la teva àvia? Quin era, no? Qui són les teves cosines, no? Qui són el cunyat de... No? Qui és el germà de la dona del teu tiet, no? De cop la família ja no és una qüestió vertical, sinó una qüestió horitzontal. I tothom en aquesta xarxa té un encaix. I els matrimonis es fan seguint una lògica d'unió d'aquests llinatges. Val? És molt complicat d'entendre, però és fonamental. No? Són fenòmens horitzontals on la dona procedeix sempre d'un graó superior i el matrimoni es busca sempre, preferentment, dins de les dones de la parentela familiar, no? Perquè són les dipositàries de la memòria del llinatge. És un paper fonamental, les tietes, les mares, les àvies, no? Són les dipositàries d'aquesta memòria del llinatge.
2: Com reacciona l'Església a aquesta pràctica?
0: Doncs intentant disciplinar els mecanismes matrimonials. El matrimoni feudal és un sistema que regeix per les següents característiques. Fixeu-vos, jo us explicaré ara com és el matrimoni dels senyors feudals, quina lògica té, quines característiques té, i bueno, no ho faig. Primer, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. No? Els caps de la família, els senyors de la família, els senyors del llinatge, són els que decideixen qui es casa amb qui, quina unió dinàstica es fa, en funció de les persones solteres que hi ha disponibles, en funció dels interessos territorials, en funció de la unió de patrimonis, el que sigui. ¿Vale? És un assumpte dissenyat pels caps de la família. Dos, serveix per teixir aliances de llinatge. I, per tant, s'ha de poder fer i desfer, com les sardanes, no? Ha d'haver-hi un divorci. De fet, en alguns moments, en algunes zones, hi havia matrimonis en pràctiques. Primer, clar, com el matrimoni final s'ha d'aprendre, no? Casava, quan eres jove, tenies un matrimoni, però sabies que no era el definitiu, que era per practicar. Després et divorciaves i et casaves amb qui et volies casar. O et casava, o tu volies casar, et volien casar amb algú que no estava disponible, et casaves amb una altra persona. Quan aquesta persona estava disponible, o el seu fill estava disponible, o el seu cosí estava disponible, et divorciaves i et tornaves a casar. Vale? Vull dir, si el matrimoni serveix per teixir aliances, el matrimoni es pot fer i es pot desfer. No? El divorci, que no era una cosa infreqüent, ara agafa el paper d'un instrument fonamental. I tercer, primer, és un assumpte familiar, segon, es pot fer i desfer, i tercer, ha de ser preferentment dins dels membres de la família, perquè serveix per juntar branques del llinatge. ¿Vale? I això és el que funcionava a l'any 1000, a Catalunya, a França. Si us sembla, ara veiem com és el matrimoni eclesiàstic, com és el matrimoni que l'Església diu com diu l'Església, justament en aquesta època, que ha de ser el matrimoni eclesiàstic. Si us fic, que és el que durarà fins ara. Vale? Cristal·litzarà al llarg del segle XII i és el que moltes vegades heu sentit i dir i repetir, que és el matrimoni natural. El matrimoni com ha de ser. Vale? Un, és un assumpte estrictament personal. Els novis es trien lliurement entre ells sense cap coacció familiar. No? Si el matrimoni aristocràtic és que els caps de llinatge trien, de cop i volta l'Església diu que el matrimoni ha de ser lliure, voluntari i sense que ningú interfereixi. Just al contrari. Si el matrimoni aristocràtic servia per teixir aliances de llinatge i, per tant, era una eina política que es podia fer i desfer, com les aliances electorals de l'esquerra, no? Imagina't, tu fes una aliança electoral a l'esquerra i de cop i volta haguessis d'estar un cabell rufiant tota la vida. Matrimoni eclesiàstic no es pot desfer. El matrimoni és un sacrament, és inviolable i ha de ser per tota la vida. Amb això t'estàs carregant el funcionament del matrimoni aristocràtic. I tres, si el matrimoni aristocràtic s'ha de fer preferentment dins dels membres de la família, amb les cosines de la cosina, o, sorpresa, el matrimoni eclesiàstic, ara sí, de cop i volta, ha de ser necessàriament fora de la família. No? Ha de ser. Fixeu-vos que això encara avui és el que defineix el matrimoni.
2: Sí.
0: Té car, no? Vens aquí lliurement, ningú et coacciona, vols aquesta persona? Has de voler. Si el matrimoni és una institució jurídica que decideixen els teus pares o els teus tiets a l'edat mitjana, que has de voler. És per tota la vida, no? T'aguantaràs en la salut, en la malaltia, en la riquesa, en la pobresa, en Netflix, en HBO, triaràs les sèries, el que esmorzaràs, és per tota la vida. I després ha de ser una persona que t'agradi molt, com per formar família, però que no t'agradi tant que ja sigui de la família. Si us fixeu, les tres característiques definitòries del matrimoni catòlic, tal com ha arribat als nostres dies, estan pensades directament al segle XII per fotre les tres raons de ser del matrimoni dels llinatges feudals.
3: Per tant, o sigui, jo he de dir que, o sigui, ha estat un apartat superguai. M'ha encantat com ha quedat tot.
0: Gràcies.
3: Tot molt lligat. Arribem, doncs, en el moment en què l'Església ara sí que sí agafa les regnes del matrimoni i ja no les deixa anar.
0: Bé, estem davant d'una de les operacions més exitoses de l'Església medieval, no? El control del matrimoni, que no de l'amor. En cap moment estem decidint que l'amor i el matrimoni són dues coses diferents, eh? El control del matrimoni dels laics. La monogàmia és l'únic model viable, l'únic model admissible. No ho era fins al segle XII, eh? I costarà encara generacions en fer efectiu aquest fet. Les concubines, les amants, la poli... Que penseu també en els regnes cristians, que en aquest moment, segle XII, estan instaurats a Terra Santa. Regnes cristians amb unes estratègies matrimonials europees o feudals que s'implanten al Pròxim Orient, on aquesta és la poligàmia. I de cop i volta, els nobles croats del Regne de Jerusalem diuen, si aquí tothom és polígam, per què no puc ser jo polígam? On diu l'Església, on diu la meva fe que jo no puc ser polígam? Llavors l'Església diu, espera. Potser no, no? Però encara costarà aquesta domesticació, encara costarà. El matrimoni també és un sacrament. I, per tant, sí o sí començarà l'Església a donar força a la idea de que aquest sacrament ha estat donat per un sacerdot. Fins ara, qui casava la gent eren els pares del llinatge, els paterfamilias romans, els senyors dels llinatges aristocràtics. Ara, cop i volta, en cada matrimoni, perquè sigui legal, ha d'haver-hi un senyor dient allà, jo us beneeixo, i us no sé què, no? I s'ha d'entrar un anell, que ja ve de tradició romana, això, eh? Però ha de ser indissoluble, com el Colacao, no com el Nesquik, que és molt soluble, i ha de situar la dona al llinatge, no?, en inferioritat respecte a l'home. També el matrimoni cristià, no?, diu, és una parella, no? Ja és una parella on hi ha igualtat, però la direcció, la potència, els teòlegs cristians diuen que la potència activa del matrimoni, tot i que hi ha una igualtat teòrica, és sota la direcció masculina, no? Si us fixeu, si la memòria del llinatge aristocràtic funciona per via femenina, no? La potència de la memòria és femenina, de cop i volta et diuen sí, però la direcció és masculina. No? Amb això estàs intentant trencar amb aquest matrimoni pergàmic. No? Les dones sempre són de rang superior que els homes, però, bueno, però aquí manes l'home, perquè és un matrimoni eclesiàstic. A la vegada, però, s'ha de crear un marc aparentment pacífic de sociabilitat entre gèneres. No? es comença a donar força a la idea de que el matrimoni és un pacte conjugal, un acord mutu entre dues persones, independentment de la seva família, no? Així apareix el concepte de matrimoni legítim. O que matrimoni legítim. El matrimoni és una institució que funcionava abans i que feies o no feies. No hi havia matrimoni legítim o no legítim. Aquesta idea de que ara ja pot haver-hi matrimonis de veritat legítims, és a dir, eclesiàstics, i unions fora il·legals i legítimes, comença ara, no? És converteix en una imposició a la societat aquest rigorisme eclesiàstic. Bàsicament, repeteixo, perquè és una lluita contra la noblesa feudal. El matrimoni eclesiàstic és el resultat d'aquesta tensió.
3: I no hi haurà reaccions a tot això, Alberto?
0: Moltes. La més expressiva potser, per dir una, ve de la literatura trobadoresca, no? Que explora precisament els límits, justament en la mateixa època, que l'Església comença a ficar-se en els divorcis, en excomunicar a gent perquè està casada de manera que ells consideren que no és legal, desterrant, no?, la sexualitat del matrimoni, és quan la literatura comadoresca, no?, la mateixa gent que està patint els efectes de la pressió de l'Església, comença a explorar els límits de la vida sexual i afectiva fora del matrimoni, consolidant en el nostre imaginari la lírica trobadoresca, la idea de l'amor romàntic, no?, l'amor romàntic, l'amor de veritat, és el que passa fora del matrimoni. No? Perquè el matrimoni és moltes coses, però no és amor. No? I precisament l'amor romàntic, l'amor trobadoresc, neix com una cosa que té poc a veure amb la rutina marital. No? Hi ha l'amor extramatrimonial i la rutina marital. Tota la construcció literària de les novel·les artúriques que reflexionen un i altre cop sobre el matrimoni i aquestes relacions intramatrimonial, extramatrimonials, és un altre tema. No ens aturarem en els minuts que queden. Però també hi haurà, al llarg del segle XI i del segle XII, xocs constants en aquestes dues realitats matrimonials. Casos de divorci, anul·lacions de matrimonis, condemnes morals que arribaran fins i tot a que l'Església es comuniqui a diferents monarques europeus, no?, i els faci fora de l'Església perquè s'han casat com no tocava o s'han divorciat com no tocava. Una cosa que era impensable dos, tres generacions anteriors. No? El matrimoni és una cosa laica. Que l'Església opini el que vulgui. Però de cop i volta, a partir del segle XII, s'està convertint en un instrument eclesiàstic. No? Recordeu també, hi ha mostres directes de rebuig a la institució matrimonial. Recordeu o recupereu el programa de Pere Balart i Eloïsa, quan Eloïsa li diu una frase que és devastadora, no? Sabeu, aquests dos amants, que no sé què, i ell la deixa prenyada, i llavors li diu, bueno, ens casem o tal, i ell li diu, prefereixo mil vegades ser la teva prostituta a ser la teva esposa. No? Que expliquen molt bé el fet que la passió, que l'amor, el matrimoni no eren coses que es contemplessin alhora.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: doncs això era a les portes de Troia, amb aquest programa sobre la història del matrimoni a l'edat mitjana, i un d'aquells dies on l'Alberto ens demostra que perquè per alguna cosa és expert a l'edat mitjana. I es nota, oi que sí?
1: I es nota molt també que és expert posant músiques brutals durant tot el programa.
0: Home, és que aquesta ja, si les altres es havien deixat absolutament bocabadats, aquesta ho ha trencat.
2: No, hi ha músiques tot, encara. Que
0: tots no els motlles. Molt bé, anem encarant la recta final del programa. Ja crec que intuïm que moltes coses encara per explicar. Què és el que no explicarem sobre el matrimoni a l'edat mitjana?
2: Vale, en els 5 minuts que queden del programa, no? Hi ha moltes coses que queden fora d'aquest programa. Si de cas, fem una llista o anunciem-les, no? Això sí, m'agradaria també obrir un altre meló, que no n'hem parlat, que és els matrimonis a les ciutats. Hem parlat molt dels matrimonis reials, dels matrimonis del matrimoni eclesiàstic, del matrimoni nobiliari, del matrimoni feudal. En paral·lel a les lluites entre aristocràcia i església, s'anirà obrint pas dins les incipients elites urbanes, no? Que sobretot a partir de l'any, depèn de la regió d'Europa, però l'any 1100, comencen a teixir-se, començaran a dissenyar també una moral matrimonial pròpia, que donarà lloc a un altre tipus de concepció del matrimoni. La que té a veure no amb el manteniment del llinatge, perquè, o a la seva expansió, perquè a les ciutats no hi ha llinatge. Les elites urbanes no pensen en una lògica de control de la propietat de la terra, de memòria feudal, sinó tenen a veure amb el control de la propietat, amb la concentració de capitals, no? En explotar una cosa que comença a prendre una importància descomunal a partir d'ara, del 1100, 1200, i que cada vegada ho tindrà més, que és el paper dels diners, no? El negoci a les ciutats és el control dels diners, el control de la inversió, el control del capital, i per tant el matrimoni ha de donar resposta no a les preocupacions d'un llinatge, no a la transferència d'un patrimoni agrícola, sinó a la transferència d'una inversió, que diríem avui, no? Fixeu-vos que modern. La casa familiar, el negoci, el taller, les inversions portaran a donar pes fonamental a un tipus de matrimoni diferent a l'aristocràtic, però contemporani en el temps, centrat en coses com el mercat de la dot, no? El matrimoni comença per les elites urbanes o per les elites comercials a ser un negoci. Amb qui em caso és un càlcul econòmic, no? Què m'aporta casar-me amb aquesta dona? Què m'aporta casar la meva filla? Quant em costa? Mm-hmm. No? Quan, de cop i volta, el matrimoni és una columna més en un deu a haver, no? Amb ingressos, despeses. La dot, la unió de les inversions urbanes, per exemple, durant els segles XII-XIII, les inversions no es fan a través de... un moment inicial no es fan a través de creació de societats mercantils, sinó es fa... la societat mercantil passa a ser una societat familiar. Si tu vols fer negocis amb algú, et cases amb aquesta família. No? Perquè la dot és la manera de vehicular la inversió privada a través del matrimoni. No? Després ja se sublimarà, a mesura que el comerç creix en importància, doncs es crearan estructures, les companyies comercials, les societats, tot això. I per tant, no dona temps d'explicar-ho ara, però hauria estat molt divertit també parlar, no?, de com es casa la gent a les ciutats, com es casa la gent a la Barcelona de l'any 1150, per exemple. No? Tampoc dona temps a parlar d'altres temes importants en aquesta història de l'amor i el matrimoni a l'Europa medieval. Si alguna vegada algun dels ens casem, ja tornarem a dedicar un programa al matrimoni. Com pot ser el paper de les ordes mendicants, no?, els franciscans, com aquesta nova moral matrimonial urbana baixmedieval comença a aparèixer, o el creixent corrent de misogínia que a partir del segle XIV, finals del XIII-XIV, en els ambients intel·lectuals i universitaris porten a un retrocés brutal en el paper de la dona dins la casa familiar, dins l'espai públic, no? El gran retrocés femení a l'edat mitjana es dona a partir del segle XIV, gràcies als universitaris, sempre a la punta de llança de la progressia. O en les noves concepcions de les relacions afectives que porten a autors com Petrarca, que porten al Decameron de Boccaccio, la pròpia lluita interna que tindrà l'Església dins del seu propi interior per regular una cosa que també no hem parlat, que és que els sacerdots també es casen. Bueno, no es casen legalment, però també viuen en pecat. Recordeu, recupereu un programa molt, molt divertit amb els costums sexuals dels capellans a Urgell i vereu que el consejito traigo que pa mi no tengo. Com veieu, un tema que no esgotem ni molt menys en el programa d'avui, ja si direm si fem més o no. No, això ja sabeu que el programa ja és viu i ja no depèn de mi. Ja, això és la manera que el meu advocat diu que ha de dir perquè no prometa programes, però que esperem que us hagi servit per començar a interessar-vos, si és que teníeu alguna necessitat d'interessar-vos, sobre com era la història del matrimoni.
0: Fin?
2: Sí, pues sí, sí.
0: Ho deixem aquí?
2: Ho deixem aquí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Alberto Reche.
2: A Sergio Rodríguez.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Buenas suertes y muchas noches.
0: Adrià Tirado, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: El dia 8 de març els carrers s'omplien amb la veu de moltes dones i la memòria de totes aquelles que ja no hi són. Veus que s'alcen per reivindicar una igualtat a la que encara li falta quilometratge per arribar. Des del calaix hem volgut posar-hi un granet de sorra a través de la poesia, que el proper 21 de març celebra el seu dia. Dues veus femenines ens acompanyen avui. Paula S. Piedat, autora del poemari La represa del plaer, publicat per Viena Editorial i guardonat amb el Premi de Poesia Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat, i Lourdes Sansarric, activista cultural i poeta, autora del Raconet de la Lilium. Ens acompanya també en Gerard Canals Puigventralló, autor de Contes de Sibèria, publicat per Sidillà. Descobrirem la regió del Tobà i parlarem de les xamanes.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Total.

0: dura.
1: La vida humida i la humitat. L'anar vivint greixos que s'enganxa quan camines. La realitat. Una taranyina pantanosa. Els carrers. Vibren avisant els caçadors. Que hi ha una pressa atrapada a l'estructura. Avanço amb alguna cosa que em depreda i la meva joventut inconexa amb la fugida. Un verí a la tràquea em paralitza. La llum no arriba. L'ambient s'estanca. I sentir la culpa. Tenir la frec de llavis amb el verí estenent-se per les venes. Com quan xucles la ferida per extreure'l, però s'estén. No són hores de sortir al carrer. Em recrimino. L'esquena se'm repinya. La boira engoleix algú que em mira des de l'altra banda del carrer. Camino la vida crua com el glaç damunt dels vidres. Em petrifico. La realitat s'ondula. Cerco ulls on establir misèries compartides. No hi ha ningú. Només els meus mugrons tornant-me la mirada. I l'espai mirant-me com dient: la pau no et pertoca.
2: Mònica Socies.
3: Aquest és un dels poemes que trobareu a la represa del plaer de la Paula S. Piedat amb el pròleg de Meritxell Mata Revilla, publicat per Viena Editorial. Ha estat guardonat aquest poemari amb el 49è Premi de Poesia Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat. I ja veieu quina és la intensitat i el perfil. Benvinguda, Paula.
1: Gràcies, bon dia. Què tal?
2: Paula S. Piedat és graduada en Estudis Literaris per la UB i màster en Gestió Cultural. L'any 2019 va ser finalista del certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra. El 2020 va publicar Afàsia, que fou cinquè premi de poesia Miquel Bauçà. Forma part de diverses antologies poètiques i ha fet dues residències artístiques a Convent i col·labora com a voluntària en les residències d'estiu.
3: Benvinguda i gràcies per recitar-nos, per començar recitant amb intensitat un dels teus poemes, que aquests dies vas amunt i avall i els deus haver recitat tantíssimes vegades.
1: Sí, ahir vaig estar a l'associació Abril Ferrater de Sant Cugat i justament la setmana passada vaig estar a l'original, o sigui que últimament els estic recitant per tot arreu, sí, sí.
3: La sensació, no?, perquè nosaltres ja sabeu que moltes vegades prèviament, abans de gravar les entrevistes, parlem, en aquest cas, amb la convidada, i jo hi he entrat dient, no?, que considerava que era un poemari, que era com un caramel i me l'anava guardant perquè és poesia, però parla de tantes coses, no? No, que jo penso que és un poemari que crida, Paula, que crida per nosaltres, per les dones.
1: Bueno, sí, al final és un poemari polític de reivindicació social, de moltes coses, de lluita. Sí que és cert que existeix poesia de tot tipus, no? Més abstracta, més filosòfica. En aquest cas jo volia parlar d'una cosa, pues, ben social i molt de la vida mateixa, no? I bé, aquesta ha sigut la meva proposta. Però bueno, qui sap, no? Potser en el següent llibre parlo d'una cosa ben abstracta i ben opaca, no se sap mai.
3: Bé, el que tenim clar és que la poesia i la literatura en general sempre ha de servir també per reivindicar, no? És aquest punt de rebel·lia, de llibertat, de la manera, la forma d'expressar-se i de dir les coses. Tu has trigat temps, tu has reflexionat molt i ho has treballat molt bé, Paula.
1: Sí, la veritat que he estat 3 anys per fer aquest llibre. Què dius? Bueno, no sé quants poemes són en total, crec que són 50 o així, però sí, al final la poesia és una investigació i he estat 3 anys perquè havia de llegir moltes coses, llegir molta gent i dir-ho d'una manera que, bueno, que jo estigués contenta, no? Crec que és un tema ben delicat i no es pot parlar de les violacions de qualsevol manera. I bé, doncs li vaig donar aquest temps i aquest carinyo per acabar fent, doncs el que serà avui en dia la represa del plaer.
3: Al pròleg que citàvem de Meritxell Mata Revilla hi ha un fragment que és meravellós i penso que defineix molt bé el llibre. Diu, amb la represa del plaer, Paula S. Piedat reafirma i consolida la seva veu. L'autora de Fàcia recorre la cara fosca de la nit i la sexualitat amb un lèxic de violència, desig, fluids i corporalitat. Les herències seran qüestionades i es cridarà en contra dels tabús i a favor de la llibertat, però també del preu que els trencaments encara comporten pel cos exposat, el cos de les dones. Uns versos crus i cruels, pertorbadors, un espill a aquelles coses que queden ocultes per l'obscuritat, perquè encara queda molta feina, però queda molta feina, Paula, penso, de cara a nosaltres, no? Nosaltres mateixes, amb aquesta herència que portem, que ens pesa les espatlles, necessitem també, no?, aquest ressorgir, aquest crit, o escolteu llegir, com és en aquest cas, la veu d'algú que ens digui, d'una dona que ens digui, ei, ja n'hi ha prou.
1: Sí, o sigui, crec que és un tema que en els últims anys s'ha parlat, però queda molta feina per fer, perquè encara el tema de parlar de les violacions és incòmode, i inclús entre nosaltres crec que de vegades no acabem de recolzar-nos prou o no de la millor manera. Llavors, bueno, jo crec que la represa del plaer pot ser fins i tot un poemari incòmode, però ja ho vaig fer així, amb tota la intenció. Crec que ens ha de deixar d'incomodar i parlar-ho amb més llibertat i al final aprendre a ser companyes entre nosaltres i assenyalar qui s'hagi d'assenyalar. La Meritxell Mata s'ho ha dit molt bé, és una persona a la que jo admirava molt. O sigui, quan jo vaig fer la investigació de la represa, llegia els seus papers que té penjats a internet i em vaig comunicar amb ella, li vaig demanar si podia llegir-la més i gràcies a les seves investigacions jo també em vaig poder documentar, no?, per fer aquest poemari. I bé, com veieu, pues, ha fet un pròleg magnífic.
3: Magnífic.
1: I jo estic superagraïda.
3: Magnífic perquè, a més, ha encertat, no? O sigui, t'ha vist a tu, ha vist els poemes, ha vist el to, i és el que ens transmet. Sempre va molt bé, pels que us endinseu inicialment en la poesia, llegir aquests pròlegs perquè després entreu, no?, molt més fluidament en el que és el poemari en si. Paula, reaccions, perquè, clar, a més sorprèn. Et donen un premi, moltes vegades pensem que es donen els premis, no?, a allò que és més de cara a la bellesa, però en aquesta vegada és que és un aplaudiment directe per dir estem de plena actualitat en un premi de poesia. Per tant, enhorabona al jurat i enhorabona a tu. Suposo que també t'havia sorprendre, no sé si t'ho esperaves, no t'ho esperaves o...
1: Bueno, jo honestament confio molt en mi mateixa i jo esperava que en algun moment tingués cabuda aquest llibre, perquè confio en... Crec que ha de ser així, eh? Crec que tothom hem de confiar en nosaltres mateixos i bé, que no hem d'esperar la validació de ningú, no? Llavors jo sí que confiava que en algun moment es pogués publicar aquest llibre, ja sigués a través de premi o enviant alguna editorial, però no sé si esperava que fos tan ràpid. I per altra banda, com és un tema tan incòmode, perquè sí que és cert que tinc poemes més explícits que d'altres, no sabia si realment aquest llibre tindria cabuda al món editorial. O sigui, ho esperava, però també al final és així de trist, no? Però un llibre és un producte i s'ha de vendre. I si algú pensa que no té cabuda en el món editorial, no es pot vendre aquest producte, pues, llavors no publiques. Llavors vaig pensar, bueno, pues, potser és un tema tan incòmode encara que potser consideren que no. Però va ser al revés. Bueno, quan vaig guanyar vaig parlar amb l'Albert Rabell, que era part del jurat, li vaig preguntar i em van dir que ho tenien bastant clar quan van fer la reunió per escollir la guanyadora o el guanyador, i que precisament el tema és el que els havia agradat. Llavors, bueno, pues, això dona una miqueta d'esperances, no?, de pensar, bueno, pues, està costant que aquest tema es normalitzi, però bueno, amb cosetes així, veus que la gent en realitat sí que té més predisposició que fa potser 20 anys, no? I bé, aquesta ha sigut la meva experiència.
3: He recuperat un dels poemes també en un altre sentit, amb una altra mirada, i diu així: passadissos, llums i habitacions. Fotografies, preguntes, persones que van i venen. Vols denunciar? No ho sé. Truquem algú més? No. És aquí la seva mare. Vol denunciar? No, va dir la mare. Aquest dolor és meu. Jo decideixo. Sí. Un abisme. El segon tall, el cordó umbilical, va ser d'adulta. És molt intens i molt potent. Aquest em va impactar moltíssim.
1: Sí, volia dir en poques paraules el que crec que ja expressa el poema. Gràcies per dir-m'ho.
3: És impactant, no? Perquè no... Jo penso que la literatura ha de ser valenta, i quan vaig rebre la represa del plaer vaig pensar que era un poemari valent, que parlaves per moltes que fins i tot em podria incloure jo, que en alguns moments no parlem o no diem o no ens atrevim, i a vegades necessitem algú, no?, que ens empuixi una miqueta. Ets conscient d'això, Paula?
1: Sí, o sigui, jo crec que al final una persona pot ser valenta si també té inputs o referents. Si tu, per exemple, bueno, no sé, fa 20 anys no es parlava de violacions a la tele, i lo normal era que això fos una cosa que entre la societat es callava, es tapava i tal, pues clar, si a tu et passa no diràs res, no? Però si de sobte veus a la tele com està passant avui en dia, que jo què sé, les actrius denuncien a directors, denuncien a productors que han intentat aprofitar-se d'elles o abusar o el que sigui, clar, si tu ets una persona que vas veient referents en el món de gent que denuncia, de gent que bueno, jo què sé, el cas de França d'ara, no?, de la Giselle Pellicot,
3: és Pellicot. Sí.
1: Clar, en plan, tens aquesta persona com a referent, doncs entenc que si et passa a tu, doncs tens aquesta força, no? Llavors, la meva contribució al món, humilment, doncs és una mica aquesta, no?, que evidentment la poesia és per gaudir-la literàriament, tal, però si el missatge que vols extreure és, doncs, de fer-te tu més forta per que no et passin coses així, doncs llavors, genial. L'art també serveix per això, no?
3: L'art és molt necessari, sí, serveix per això, serveix per donar veu, per cridar, per reivindicar i per ser rebel, sobretot en certs moments de la història. Sempre diuen que els intel·lectuals són els primers que moren, Paula. Jo ja t'ho dic al llarg de la història.
1: Perquè,
3: clar, perquè parlen, perquè diuen, perquè és necessari, i la veritat moltes vegades incomoda. Per això, sí, doncs, sí. Suposo que em vaig sentir tan atreta, no?, per aquest poemari. Sí.
1: Pues moltes gràcies, sí.
3: No sé si vols comentar alguna coseta més. Jo penso que hem fet aquest tastet i ara ja convidem a tothom a descobrir-lo, no?, a endinsar-se en aquestes pàgines amb una mirada o una altra, però fàcil, no?, que entrin aquí dins.
1: Sí, jo l'únic que demanaria és que agafin el llibre sense prejudicis i es deixin anar i ja està. I després, si els agrada més o menys literàriament, pues, perfecte. Que és un tema incòmode i crec que tothom hem de fer l'exercici d'atrevir-nos a trobar-nos-ho de cara. I ja està, és l'únic que diria d'aquest tema.
3: Jo em reitero, enhorabona, i enhorabona també al jurat per aquest... Per haver arribat a la represa del plaer i tenir-la ara entre les mans. Paula, espero que doni molts tombs per la vida aquest poemari i que ens tornem a retrobar entre literatura i entre rebel·lia també, per què no?
1: Sí, ens trobarem potser al Festival de Poesia de Sant Feliu i ja tinc uns quants recitals agendats per la primavera, o sigui que esteu tots i totes convidats.
3: Gràcies per acompanyar-nos avui.
1: I gràcies per convidar-me.
2: Esteu escoltant El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: L'art i la vida estan íntimament relacionats, o això nosaltres desitgem. Per què ho dic, això? Perquè la nostra convidada d'avui, la Lourdes Sensarric, és precisament, ja ho escoltàveu a l'inici, no? És una activista cultural d'aquestes que no s'atura mai, i encara que passin coses a la vida, al final sempre acabes agafant el fil, i la Lourdes ho ha fet. Parlàvem ara fa una estona, fora de micro, parlàvem de resiliència i de fortalesa. Lilium el reconeix, aquest poemari, és que és com un àlbum il·lustrat, ara en parlarem, és una mica això, és un cant a la vida, però penso que és l'essència tal qual, no?, d'aquesta gran dona. Lourdes, benvinguda.
2: Hola, Mònica. Gràcies per recollir-me, amb molta il·lusió.
0: Lourdes Sensarric Roset és educadora social, artista multidisciplinar i, puntualment, gestora cultural. Organitza tallers de treballs manuals adreçats a infants, joves i adults. L'art és per a ella la millor teràpia per a comunicar, transmetre i expressar les emocions. Fou la creadora de l'Associació Cultural Galàxia, i les seves poesies i il·lustracions les podeu trobar a les xarxes i el seu poemari El Raconet de la Lilium, el seu pseudònim.
1: Fa molt temps que dona toms el poemari, i no hi havia manera, eh?
2: Bueno, però això és bonic.
1: Sí, que no, perquè continua vivint.
2: Encara té vida el llibre.
1: Jo penso que en tindrà molta de vida, perquè

0: ple de microversos, més que poemes sencers, que al final són reflexions per al dia a dia, no? Que ens els escrivim a nosaltres mateixes, no? Com per calmar, no? Aquella emoció que de vegades ens fa patir, o no? Vull dir que n'hi han de tot tipus, no? I la vida és així, no? Dies que estem més bé, d'altres que anem fent com podem, no? I és així, és un llibre, no? Que anem fluctuant, no?
1: Entre, vida,
0: no? Sí. Entre diferents moments, no? I a mi m'ha ajudat molt per conèixer-me, no? I per... que crec que també pot ajudar altres persones també a conèixer-se elles mateixes, no?
1: És un gran exercici aquest, no és fàcil, eh?
0: No, i a més ho tenia tot per mi, sí que hi havia coses a les xarxes socials, però vaig dir, això ha d'estar en paper. Ha d'estar en paper. Que si un dia cau en l'Instagram i totes les xarxes, dic que almenys estigui en paper, no?
1: El paper, que sempre dic jo, que si s'apaga la llum, sempre es queda el paper. I llum n'hi ha molta, precisament, en aquest, el raconet de la Lilium. Jo he dit Lilium, el raconet, perquè és el teu compte d'Instagram, però realment és el raconet de la Lilium, i evidentment quan obres les portes, no?, d'aquest raconet, d'aquest poemari, t'hi trobem a tu. És despullar-se íntegrament, vull dir, tu aquí ho has donat absolutament tot.
0: Sí, hi ha molta biografia meva i n'hi ha d'altres situacions que potser anhelo, no?, que al final pues, són desitjos, no?, coses que t'agradaria aconseguir, no?, i de vegades ho vas... amb metàfores vas allò dissimulant, no?, una mica el que tu t'agradaria tenir o que ja has tingut i no vols tornar a passar per aquell moment, no?
1: Important.
0: I al final doncs és això. A mi m'ha ajudat molt l'art, no? Vull dir, tot la poesia, caminar per la natura, perquè la naturalesa és molt important, fer fotografies també quan camino i veus alguna cosa, fotografio, la pintura, no? I la música també, escoltar música també ens ajuda moltíssim també. Llavors aquest llibre és tot un mix, no?, de tots aquests moments que a mi m'han ajudat, no?, per caminar a la vida i també ser resilient en molts moments, no?
1: Jo penso que moltes ens hi sentim identificades i suposo que això també t'ho diuen, no?, com quan fas les presentacions, les primeres vegades quan recites els poemes. Jo penso que parla una mica de totes nosaltres. És un poemari més vestit de color lila, allò, amb sí, tota la intensitat.
0: Sí, el meu color preferit, que ja es veu en el llibre, quan la gent el mira, clar, tot són amb portades liles i molt, molt bonic, molt ple de color.
1: Que la vida no sempre té color.
0: No, ja, també foscós. Sí. I, bueno... Jo crec que m'ha ajudat molt ja des de petita, que ja quan hi havia moments que no estava bé, pues me tancava a pintar, dibuixar, o ballar, o, saps, fer coses artístiques que a mi m'ajudaven a treure aquella angoixa o aquella tristesa, no? I que sempre m'ha anat acompanyant, no? I no tenia intenció de treure un llibre, però amb el Covid vaig dir, ostres, tot això potser que ho reculli. I no només poesia, havia d'haver-hi tota la Lourdes amb tots els...
1: I és tota.
0: No?
1: I és absolutament tota, i a més tu parles d'aquest color lila que a tu t'agrada tant, però aquest color lila que és aquest color de les dones. No, des de que t'he conegut, sempre has estat una abanderada del feminisme, sempre has donat la mà a totes les causes solidàries, i sempre has estat molt present en tot el que fa referència en el món de la dona. Suposo que aquell llibre també és una veu, no? Una veu més que se suma en tot aquest món.
0: Sí, i penso que ens hem d'empoderar més i també... aquest llibre per mi és com un autorregal a mi mateixa, de dir, sempre estava la Lourdes allò, ajudant els altres, ocupant-se dels artistes, no? Perquè també he estat gestionant projectes d'altres artistes, i la Lourdes es deixava l'última. I llavors va ser com un peron, i dius, no, Lourdes, si tu t'agrada tot això, també t'has de donar a conèixer el que fas, t'has de valorar.

0: i aquest llibre per mi va ser un regal a mi mateixa, no? I que penso que totes les dones i totes les persones tenen molt artista dins. Qualsevol eina que tinguin per gestionar segurament la poden donar a conèixer, vull dir que al final tots podem i totes podem fer moltes coses, no? Però ens ho hem de creure. Això també ens costa.
1: Ah, aquest gran exercici.
0: Ens ho hem de creure.
1: I qui cuida... I ara poso veu femenina. Qui cuida les cuidadores? Les dones, les mares, sobretot les nostres mares, les nostres àvies, que ho han deixat tot per nosaltres, no? Parlava d'aquest 8 de març en veu femenina per les que estem aquí, però també com a memòria de totes aquelles que ja no hi són.
0: Sí, sí.
1: I que no han pogut fer aquesta tria que has fet tu de dir, doncs ara m'aturo i em cuido a mi mateixa i miro per mi mateixa. Llavors és una mica...
0: Donar veu a les que hi eren, a les que hi som i les que vindran, també, no? I al final...
1: El futur. Que no sé jo, eh? El futur que jo penso que necessita una bona empenta de feminisme perquè sembla que anem enrere, com els crancs.
0: Sí, sí. Hem d'estar aquí sense parar, perquè si parem... Bueno, com dius tu en el pròleg, oi? El capitalisme, sí. Ens pot...
1: Sí, aquí
0: el patriarcat, el capitalisme ens poden robar les nostres arrels, no? Al final. I jo crec que aquest llibre és un cant a totes, no? I a la vida, i a més està ple de temàtiques, no? Com hem dit també, el feminisme, sí. La crítica a la societat, l'amor, les diferents maneres, no?, d'estimar, no?, la mort, que n'hi ha una mica menys, no?, però al final jo crec que hi ha més o menys totes les temàtiques del dia a dia,
1: Tot el que som nosaltres, no?, tot el que ens afecta com a dones en aquesta quotidianitat, que al final és el que s'ha de defensar, no?, aquesta quotidianitat que pugui ser tranquil·la o que pugui ser justa i tenir aquest punt de visibilitat. Ara parlàvem del futur i clar, el teu llibre no deixa de ser també un llegat de cara a les noves generacions que han de venir.
0: Sí, sí, sí. I me l'han comprat noies joves, també. Vull dir que m'ha sorprès perquè normalment la poesia, cosa així, ho compren més, no? Les persones més grans o no? d'una certa edat, no? que potser llegeixen més, no? Però sí m'he trobat en presentacions de llibres que algunes joves de 20 anys o així 20-25 me l'han comprat i superencantades. Vull dir que al final és que és un llibre per totes les edats, perquè també parlo de la infància, vull dir que està obert a tothom, No només ha de ser un llibre per dones, sinó per totes les persones, no?, que ens volem conèixer, no?, també fer un autoconeixement. I com l'art a mi m'ha ajudat i segurament a molta gent també ens pot ajudar. I al final és un llibre molt sincer, molt proper i bueno, jo penso que ha agradat.
1: Se'ns acaba una miqueta, se'ns acaba el temps, anava a dir, se'ns acaba una miqueta el temps, no, sempre se'ns acaba el temps, però m'agradaria que sé que has fet una tria, que vam comentar, escolta'm, recitar algun poema, l'hem de recitar, perquè acabem de passar el 8 de març i necessitem entrar el 21 de març, que és el Dia Mundial de la Poesia. Estem aquí entremig d'aquest aiguabarreig, per tant, no sé quines tries has fet. Dos, sí, es dona temps, vinga, un parell.
0: Va, llegiré dos del llibre. Un es diu Soc abans, soc ara. Abans no existia. Desapareixia i no existia. Desapareixia. Em feia petita, submisa, enganyada, esgotada, salvadora. Ara apareixo. Existeixo i apareixo. Existeixo. Sóc jo, sóc nosaltres, sóc amor, sóc vida, sóc llum, sóc bondat, sóc àngel, sóc gratitud, sóc equilibri, sóc sana, sóc present i sóc abans per ser ara.
1: El que dèiem, no? Permetre's...
0: El meu canvi, no? De dir, me n'he donat compte que abans no em valorava i ara haig, no? Que totes les dones hem de intentar, no? Trobar
1: aquest...
0: el nostre moment.
1: I l'altre, l'últim?
0: Va, aquest és curtet. Aquest és el que acaba el llibre, que diu "Viure alegre per mi, viure intensament, unida a mi, respirar-me, estimar-me, agradar-me, liberal, escoltar-me, gaudir-me, entregar-me, riure'm, enamorar-me, pensar-me, escriure'm, recitar-me i mirar-me intensament."
1: Espectacular. Això és el que hauríem de fer totes, empoderar-nos fins a la mèdula, perquè algunes podem fer-ho, però encara hi ha un gran percentatge de la població femenina que no pot.
0: I ens hem d'acompanyar les unes a les altres. No hem de tenir egos ni comparar-nos. Hem d'acompanyar-nos. Així construïm entre totes millor.
1: Aquest exercici encara l'hem de fer, encara queda molt camí, perquè encara sí. Aquesta sororitat no és absolutament plena. Sí. No és absolutament plena. Lourdes, moltes gràcies per acompanyar-nos avui
0: gràcies
1: en aquest programa.
0: Gràcies a tu, Mònica.
1: Hem trigat, però al final ha arribat el dia, perquè no sempre és senzill coincidir. Voldríem fer un persona, al final ha estat online. Penso que tu també formes part d'aquest... M'ensenya el llibre. Som el que som, no?, pel que hem viscut i per les persones amb les que hem interactuat. I, evidentment, és a dir, que jo també sóc una mica aquest raconet de la Lilium i és una meravella poder-ho compartir amb tu. Moltes gràcies, Lourdes.
0: Gràcies a tu. Una abraçada a totes.
2: Esteu escoltant...

0: Mònica Socies.
1: Us preguntareu com és que parlarem ara de la Sibèria quan estem a les portes d'entrar a la primavera. Però és que feia temps que tenia aquí aquell llibre Contes de Sibèria d'en Gerard Canals Puig Vendrelló amb les il·lustracions del David Granato, que ja és un convidat assidu al programa, no? Ha sortit en molts dels llibres, especialment amb les edicions de Sibillà. I portem aquest recull de contes i cançons tradicionals de les estepes i de les muntanyes de Tubà. A mi m'ha anat molt bé parlar precisament d'aquest llibre avui, perquè hi trobarem moltes sorpreses i també hi trobarem dones i una història, no, de les nostres, dels nostres i les nostres ancestres, que és molt important, encara que se situïn al Tubà. Però per parlar de tot això tenim en Gerard Canals Puig Vendrelló. Benvingut, Gerard.
2: Moltes gràcies, encantat de ser aquí.
0: Gerard Canals Puig Vendrelló és enginyer tècnic agrícola i ambientòleg. És autor de Les rondalles del Peirot, L'home de la muntanya i La dona del peu descalç. Premi Armand Quintana de novel·la 2021. Apassionat de la mitologia i cultura popular, amb les seves obres ens apropa al món màgic de les diverses cultures de territori i del món.
1: Gerard, una vegada més t'endinses en aquestes llegendes. Tu ets home de llegendes i home de natura.
2: Sí, sí, totalment, eh? Són els meus temes i ni que volgués no me'n podria separar, eh?
1: No, perquè, bueno, ja hem escoltat abans tots els reculls de llegendes que, a més, has presentat al programa, i sempre són fascinants, no? Sempre ens fascinen, sempre volem saber, sempre aquestes llegendes a la vora del foc, o a la vora de l'estufa, o del radiador. Però sempre les llegendes. Aquesta vegada ens n'anem a les muntanyes de Tubà. On te cau? On te podem contextualitzar, això? Busquem l'espai físic.
2: Trobem Tubà, eh? Que ja és complicat.
1: Sí.
2: Doncs mireu, Tubà és una regió del sud de Sibèria, que pertany actualment administrativament a Rússia, i que fa frontera amb Mongòlia. Llavors queda en un espai molt central, de fet diuen que és el cor d'Àsia, del continent asiàtic, i és una de les regions que està més allunyada de qualsevol mar o oceà. Llavors és una regió d'estepes, ja us heu d'imaginar, doncs, una regió amb una gran estepa central, una gran planura, però on hi passa un riu molt gran, que és el Yenisei, i que està totalment envoltada de muntanyes. Tenen la serralada de l'Altai, que és una serralada molt gran que neix a Rússia i travessa bona part de Mongòlia. Llavors, pel nord, hi ha les dues serralades de Sayan, que fan com un arc i tenquen tota aquesta estepa central. Llavors, és una terra que ha sigut sempre molt allunyada, fins i tot a dia d'avui és complicat arribar-hi, i una de les peculiaritats, doncs, que té és que està tan apartada de tot que, tot i ser el centre del continent, ells diuen que viuen en una illa, perquè per arribar allà de vegades és més difícil que travessar el mar i arribar fins a un altre lloc, no? Perquè només s'hi pot arribar, doncs, per carreteres que no estan en molt bon estat, i en aquest aspecte, doncs, té aquesta paradoxa, no? Estan tant en el centre del continent que ells diuen que és com una illa.
1: I puc imaginar-me una vida dura. Ara potser no tant si arriben les modernitats, però vaja.
2: Sí, és una terra que, clar, ells ètnicament, doncs, no tenen a veure, evidentment, amb els russos, perquè estan al mig de Sibèria. Tampoc tenen a veure amb els mongols, tot i que hi tenen molta més afinitat. Ells, els trets, doncs, físics són clarament asiàtics, i tenen un estil de vida tradicional que s'ha basat en el nomadisme. Ells, i encara queden molts nòmades, que van amb els seus ramats, amb les seves tendes, són unes petites tendes molt semblants a les mongols, una mica més simples, i van transhumant, doncs, d'un costat a l'altre, a buscar pastures pels seus ramats. Llavors, aquest estil de vida tan tradicional, doncs, esclar, s'ha anat mantenint una mica també en part aquest aïllament i aquestes condicions d'aquestes estepes, tot i que, evidentment, també hi ha assentaments, també hi ha pobles, i hi ha una ciutat, diguem-ne, que és una mica la que exerceix de capital, que és Kizil, perquè una de les peculiaritats d'aquest territori és que ha sigut dues vegades una república independent. I han actuat com a república independent, i fins i tot han emès moneda, han emès segell, que bueno, que és una de les peculiaritats divertides, perquè els segells, doncs, per exemple, reflecteixen molt bé la vida nòmada i són, bueno, molt curiosos. I bueno, em refereixo que estan molt apartats, tenen un estil de vida que encara en molts aspectes és molt tradicional, però també tenen una història, tenen una cultura, una llengua pròpia i tot això ho defensen, eh?
1: Sí, sí, tot aquest recull de llegendes ja es veu l'estima que tenen, com estan arrelats a la terra. I, escolta, és que t'ho has de preguntar, com és que vas descobrir el Tubà? Com va ser això? És que, esclar, nosaltres ho hem descobert per tu, però...
2: És una història ben curiosa, perquè a mi, com has dit, m'agraden molt les llegendes, és un tema que m'apassiona des de fa molt de temps, i en concret les llegendes del Pirineu. Per arrels familiars, doncs... Els meus avis eren d'un poblet del Pirineu i sempre m'han agradat molt les llegendes d'aquest territori. I un dia, doncs, buscant, informant-me i tot, doncs, vaig topar amb les pintures de les coves del sud de França, de tot el que és la part del Pirineu francès i tot això, i vaig pensar, ostres, això és molt curiós, no? Perquè sempre que parlem de mitologia i quan analitzem, doncs, apareixen teories, doncs, que en el fons aquests mites són com restes d'antigues divinitats que havien quedat del territori. I, clar, d'una certa manera vaig pensar, ostres, doncs aquestes coves, la gent que les va pintar, doncs potser tenia aquestes creences, potser, no? És l'única cosa que ens ha quedat i que puguem veure i que no sigui, doncs, no sé, un os o una pedra, una punta de sílex. I vaig començar a estudiar aquestes pintures, a buscar llibres que en parlessin i tot, i vaig trobar que, efectivament, no, que aquestes pintures doncs, representen moltes vegades la màgia, representen moltes vegades un estil de vida que no dista tant de Sibèria. I, de fet, en un dels llibres que vaig trobar, que vaig llegir, doncs, es feia un vincle molt directe entre l'estil de vida d'aquests homes que van pintar les coves amb les cultures de Sibèria, que encara són caçadores, recol·lectores, nòmades... I, bueno, i a partir d'aquí doncs, vaig anar estirant el fil de què passava a Sibèria, què hi havia, jo no ho coneixia de res, i vaig anar trobant tot això. I dintre de tots aquests pobles, perquè Sibèria doncs, és una regió molt gran i hi ha molts pobles que molts d'ells doncs, són molt diversos entre ells, doncs vaig trobar els tubirians i la seva música, que és un tret molt característic de la seva cultura, i a partir d'aquí doncs, bueno, vaig quedar fascinat.
1: La música, que si busqueu a l'Instagram d'en Gerard, la música és la teva passió, fins i tot el llibre n'està ple d'aquesta música, d'aquests instruments musicals, perquè hi ha contes sobre les muntanyes sagrades, hi ha contes sobre els herois, els reis i els genets, sobre animals i sobre instruments musicals, que tu toques, a més a més.
2: Sí, a mi, bueno, quan vaig sentir la seva música, fan una música molt especial i vaig quedar totalment fascinat. I vaig pensar, ostres, ho has d'aprendre a fer. Has d'aprendre a tocar això, sigui com sigui, t'hi has d'anar ficant. I mira, amb el temps, doncs la veritat és que l'he anat coneixent, també he pogut entrar en contacte amb gent d'allà, he pogut portar algun instrument. I sí, per ells la música és una part superimportant de la seva tradició popular, diguem-ne, sempre es diu que es basa en tres puntals, no? Un que és el xaman, com a figura, diguem-ne, doncs espiritual del clan. Després hi ha els narradors de contes, que és una figura també molt interessant, que en diuen el tolxo, que és la persona que sap explicar contes i que, com nosaltres diríem, té gràcia explicant contes. Doncs és una figura molt important per transmetre doncs, les tradicions, la història, també la cultura. Bueno, hi ha contes que parlen de tot, eh? I després hi ha el que és el kumei, que és el cantant de kumei, que és aquests tipus de cants que fan ells es diuen, o s'engloben dintre del nom de kumei, i és el que barreja una mica les tres parts, no? Per una banda, canta, fa música, explica històries, i també parla, doncs, dels esperits, de la natura, dels animals, de les divinitats, i una mica ho recull una mica tot.
1: Aquí estic, però ja està bé que els citi en Gerard, perquè no sé jo si ho sabries, si et sabies bé. Perquè això sí que trobarem molts noms, no?, d'aquesta regió que bé, són una descoberta i costa, no sé jo sí. Si tindria cap de bé. Però ara has dit una paraula molt interessant, que és xaman, i comentàvem, no?, una mica també el paper, la importància que se li dona a les dones, no?, sí. Com li dona, a través de les llegendes els hi dona la importància i el seu paper, sobretot per aquesta banda mística, no? Les xamanes.
2: Sí, la figura del xaman és la més enigmàtica dintre d'aquestes cultures amb molta diferència i de fet doncs, la vinculació de dones i xamans a Sibèria és molt forta. De fet, ells diuen, i és així, que la gran majoria de xamans són dones, que també hi ha homes, evidentment, però que la gran majoria són dones, i és un aspecte que es pot veure clarament amb la llengua. Ells tenen molts sinònims per dir una xaman femenina i, en canvi, molt pocs per anomenar un xaman masculí. I això ja és mostra, diguem-ne, que dintre de la seva cultura és molt més freqüent que aquesta figura la representi una dona que no pas un home. I, de fet, lligant-ho amb el que us explicava, les pintures rupestres, una de les teories a dia d'avui més acceptades de l'origen d'aquestes pintures, doncs és que les van pintar xamans i que segurament eren dones. Imagina. És a dir, que és una visió que encara costa, no? Perquè sempre ens imaginem caçadors, sempre ens imaginem, no?, les cultures prehistòriques, doncs, molt masculinitzades, i potser l'única o una de les coses que ens n'ha quedat més fascinants, que són aquestes pintures, doncs probablement tenien a veure amb el xamanisme i probablement doncs van ser pintades per dones. Això no es pot saber del tot, però és una teoria de les que té més pes a dia d'avui.
1: Imagina't, això és veritat, eh? Tenim aquesta ment dels homes al capdavant i ens en oblidem a vegades de que potser hi ha aquesta possibilitat. Això m'ha agradat molt. Tot això ho parlàvem perquè una de les llegendes que es titula Boraldai, no l'explicarem, les llegendes que s'heu d'assegurir, però precisament hi surt un vell i una vella i m'agrada molt aquest paper, no? Aquest enginy, aquesta manera de fer, la generositat. Cada una d'aquestes llegendes, Gerard, al final porta una petita explicació que posa en context i ens apropa al Tubà, aquesta cultura, aquesta identitat, no? Aquesta força que han tingut per resistir.
2: Sí, sí, totalment. Clar, un dels reptes del llibre era que, clar, Mongòlia, encara ho situa alguna al mapa, Sibèria és un concepte molt abstracte des d'aquí on ens ho mirem nosaltres. I parlar ja d'una regió concreta de Sibèria, com és Tubà, doncs ningú t'ho sap situar en un mapa ni sap ben bé de què estem parlant. Llavors, una mica el repte era de dir, farem una introducció en aquestes llegendes, en el llibre, per explicar què és Tubà i l'interès que té, no?, aquestes llegendes, i després al final de cadascuna d'elles doncs explicar una mica d'on ve, una mica el context cultural, també perquè la gent, bueno, ho pugui entendre i pugui entrar-hi més bé i entendre-les també més bé.
1: Formen part de la seva història, però fixa't que et dic que moltes anava llegint, i anireu descobrint a mesura que llegiu, que hi ha mites que són universals, que és igual la Sibèria que Catalunya, que sí. Sud-amèrica, que és igual. Vull dir, podríem trobar el diluvi universal, la creació... És molt curiós com cultures tan distants, no? No?
2: Sí.
1: Quilòmetres i amb tot, i que diguis com pot ser que hi hagi aquests punts d'unió. És molt curiós, això.
2: Sí. És fascinant, eh? La veritat és que sí, hi ha llegendes que quan les llegeixes dius, ostres, és que aquí, perquè parla d'uns animals que potser que no tenim, no? Parla dels rens o parla dels camells, però si canvies el nom d'aquests animals i poses animals que tinguéssim aquí, la resta de la història és totalment compartida, diguem-ne. I fins i tot això, i en alguns casos arriben a detalls, no? com això que dius del diluvi universal, que jo quan vaig trobar aquesta llegenda me vaig pensar, ostres, és que l'has de ficar perquè és que realment és molt curiós que sí. Que el cor de Sibèria, no?, tinguin una llegenda que existeix a tants altres llocs del món, tan llunyans, no?, i tan dispars amb la seva cultura.
1: És molt curiós curiosa la connexió humana, no?, al llarg dels segles.
2: Sí que és veritat, per exemple, i ara em desvio una mica, no?, però sí que és veritat que, per exemple, els tubinians, els ser nòmades, sempre s'han mogut molt. I, a més, ells tenien grans ramats de cavalls, perquè la seva regió és bona amb cavalls, és un animal que per ells és sagrat i és molt important, i amb aquest aspecte doncs sí que participaven en la ruta de la seda, en alguna de les branques del nord de la ruta de la seda que pujava cap a Mongòlia. Vull dir que, esclar, que en alguns moments de la seva història també devien estar connectats amb tot aquest gran flux que era la ruta de la seda, que unia tot el que és Orient i Occident i també tota la zona del Pròxim Orient. Vull dir que aquestes llegendes segurament també van anar transitant i mira, doncs es van anar dispersant per tot arreu, no?
1: Bé, una altra cosa que sí que tenim els humans és que quiets no ens hi podem estar.
2: Exacte, sí.
1: Afortunadament sí. Per algunes coses no ens hi podem estar i després tenim aquestes descobertes. No m'agradaria deixar de comentar La muntanya de l'Os és una llegenda també molt unida a l'esperit femení.
2: Sí.
1: Però has parlat d'animals i n'hi ha un que m'ha absolutament fascinat, que és l'Akbars. Què és l'Akbars? Qui és?
2: L'Akbars, bueno, és... realment és un animal mitològic inspirat en un animal real, que ja és molt estrany i que ells ja tenen com un animal excepcional, que és el lleopard de les neus. I si us parlo de lleopard de les neus i us parlo de Sibèria, molts de vosaltres dieu, ostres, però el lleopard de les neus jo el feia a l'Himàlaia, jo el feia al Nepal, al nord de la Índia, aquestes grans muntanyes del Tíbet, i tu m'estàs parlant de Rússia, de Sibèria. Doncs resulta que hi ha poblacions de lleopards de les neus escampades per les serralades del centre d'Àsia i les de més al nord de tot arriben en aquesta zona de Sibèria. Llavors, ja allà és un animal estrany que viu a les altes muntanyes on no hi va les persones habitualment, evidentment, i on tradicionalment només hi han anat els caçadors. Llavors, suposo que una barreja entre aquest animal tan estrany, tan majestuós en el fons, perquè és un lleopard doncs, blanc, clapejat de negre, que viu a dalt de totes les muntanyes, i aquest clima hostil que moltes vegades doncs, tenim present de Sibèria, no? De tempestes, de neu, de vents, doncs origina una figura que és un lleopard de les neus amb ales, un lleopard de les neus alat, sí, i que és capaç doncs, de desplegar les seves ales a dalt de la muntanya i travessar doncs, d'una cinglera a l'altra volant. I clar, la figura d'aquest animal doncs, era com una aparició quasi bé divina, no?
1: Absolutament. A més, la llegenda està molt ben narrada i és molt bonic, no? Hi ha una escena d'aquestes absolutament intenses que ens té a tots garrellivats. És molt bonic. És molt diria que és cinematogràfica. No et sortirà la nom. Cinematogràfica, perquè pots imaginar-te, no? Aquella imatge en aquell moment penso que és d'una bellesa enorme i té molta importància. Molta la natura, com al llarg de totes les llegendes també. Estan envoltades de natura.
2: Sí, sí, sí. Ells tenen una dita, per exemple, que és que no hi ha cap animal que els tuvians no puguin pasturar. Perquè tenen ramats de tots. Tenen ramat de cabres, de vaques, de cavalls, de camells, de llacs, perquè també hi ha llacs en aquesta zona, de rens... En fi, tenen ramats de tot, no? Són molt bons amb el pastoreig, de fet és la seva ocupació tradicional, i això es veu molt en els contes, no? Sempre apareixen els ramats de cavalls o de cabres o de l'animal que sigui, i aquesta connexió directa amb la vida i amb el dia a dia.
1: Els pastors, els hereus orfes, també és una figura que trobem moltíssim.
2: Sí, això em va cridar molt l'atenció perquè l'heroi nacional, per dir-ho d'alguna manera, o el personatge habitual de les seves llegendes, és un pastor orfe, que no té res, però que és espavilat, que és astut, que se les sap enginyar per ensortir-se'n, i moltes vegades doncs, acabar guanyant, per dir-ho d'alguna manera, o acabar evitant el control dels senyors dels ramats, no? Que moltes vegades eren grans terratinents que tenien molts caps de bestiar i tenien també els seus pastors com a empleats que els guardaven aquests caps de bestiar. Allà no s'era propietari de la terra, com si és aquí, sinó que s'era propietari dels animals i de les persones que cuidaven aquests animals. I moltes vegades aquests terratinents, bueno, terratinents no seria la paraula, no? Però aquests caps que tenien tots aquests bestiar, doncs eren d'origen mongol. I aquí sí que s'hi veu també una tensió social entre moltes vegades els pastors i la classe més baixa d'origen tuvinià, que per exemple els mongols els deien els homes dels boscos, perquè vivien ja molt més en contacte amb la zona boscosa de Sibèria i no tant a l'estepa mongola, i bueno, aquesta tensió social doncs, de vegades també es va percebent en molts contes i també és molt interessant.
1: Sí, sí. Aquí, ja us ho dic jo, que d'enginy i de gràcia no ens n'hi falta cap. Són uns supervivents i que són uns supervivents ho tenim molt clar perquè, a més, estan com estan, al llarg dels segles ha perviscut aquesta cultura, la seva llengua, important, per nosaltres ho entenem molt bé, això. I, a més, gràcies a tu ens ha arribat... vull dir, ara mateix estem parlant d'estovinians des d'aquí, des de Catalunya, que això ja és a dir, és que estan... arriben arreu. Hi ha una llegenda que m'agradaria comentar, que tu també l'has citada abans de l'entrevista, abans d'acabar l'entrevista a parlar-ne, no? El cant amb orelles d'asa, que l'he trobat magnífica. Sí. Tu també, potser és una de les que t'agrada més.
2: Sí, sí, sí. És una història molt bona, perquè en el fons va d'això que dèiem, no? Hi ha un cant que és com una mena de rei, com un capitós, doncs, que això, no?, que té orelles d'asa i les ha d'amagar. I a partir d'aquí, no explicaré gaire més, però us diré que el seu barber és Tobinià, és un noi molt jove i és l'únic, evidentment, que coneix el secret. I a partir d'aquí, no diré res més, però el noi no vol desvelar el secret. No té la voluntat de fer-ho, però al final...
1: Punts suspensius.
2: Sí.
1: I ja veureu com s'acaba la història. Però d'aquí em quedo jo per rematar ja aquesta entrevista, és la part que tu contextualitzes, no? Diu, des de l'antiguitat Tubà ha sigut una terra dominada pels grans imperis, des del gran imperi mongol fins a l'imperi rus, passant per les èpoques sota domini xinès. No obstant això, els tubinians han mantingut la seva identitat, la seva llengua i els seus costums, molt arrelats a la natura i al seu estil de vida nòmada. I part d'aquest llegat cultural es transmet en forma de contes i llegendes que avui ens porta en Gerard Canals Puig Vendrelló, Contes de Sibèria, per Edicions Sibillà. I aquesta, pensava dir que això ho haig de llegir sí o sí, perquè m'ha semblat magnífic.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, és una terra que també ha tingut, com nosaltres, no?, moltes aventures, molts periples, però aquesta defensa de la llengua, per exemple, i de la identitat, doncs sí que, bueno, la tenen molt present i és una, bueno, és una constant al llarg de la seva història, no? De fet, com a anècdota, van acabar formant part de Rússia perquè van veure que acabarien formant part de l'imperi xinès. I en aquell moment no van saber qui triar, van veure que els uns o altres, perquè no tenien capacitat, evidentment, d'imposar-se davant de dos imperis com aquests, no? I van poder jugar una mica el doble joc, perquè ells, esclar, culturalment, físicament, doncs són molt més propers als asiàtics, però van demanar la protecció de l'imperi rus,

0: a canvi que els hi deixés mantenir la seva manera de viure, la seva llengua, i els hi van concedir, i el fet d'annexionar-se, diguem-ne, voluntàriament, doncs sempre els ha tingut com una mica sota una mica de paraigües, no? És a dir, evidentment, és Rússia, no? No,
1: no, és, no. És Rússia, això tenim clar, això també es queda molt clar.
0: Això queda molt clar, però en aquest aspecte, doncs, sí que, per exemple, la llengua, doncs, gaudeix de bastanta bona salut dintre de Tuvà. És molt, molt utilitzada. De fet, diuen que fins i tot és difícil poder parlar en rus perquè és molt, molt, molt utilitzada. També és veritat que, esclar, aquestes regions de població que no sigui del territori pràcticament tampoc n'hi ha. Clar que sí.
1: Gerard, moltes gràcies, de veritat, una vegada més per voler-nos acompanyar i per totes aquestes històries i tot el que aprenem a través dels teus llibres i de les hores i hores i hores de feina que suposa això.
0: Doncs moltes gràcies.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I si a més és la de la teva generació, encara molt millor, no? Passa, passa, benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. A una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny a octubre de 1993. Algú va dir... Bé, algú tan gran com John Lennon. Hauries de comptar la teva edat per amics i no per anys. Compta la teva vida per somriures i no per llàgrimes. Ah, però ja saps que això... Ho fem junts?
1: Hola, Albert. Em dic... Soc la Carme de Granollers i m'agradaria escoltar una cançó que es diu Tu seràs mi baby, però no sé exactament quin conjunt la tocava.

0: es va considerar la cançó de l'estiu de 1964. Que, per cert, tu ja hi eres? I tu creus ara, amb la perspectiva que dona el temps, aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl, alguns més que d'altres, oi? Però sobretot s'ha passat la vida corrent molt, a alta velocitat, com aquests trens que corren tant, oi? Doncs, tu creus que els anys 60 eren més ingenus, més innocents? Hem posat aquesta versió al castellà que va tenir tant d'èxit perquè l'amable amiga comunicant ens ha dit el títol en castellà Tu seràs mi baby. Us en recordeu dels Surfs? Van tenir diversos èxits fent versions, eh? Moltes d'elles en castellà i en francès. Eren molt menuts, sí, molt baixets. I eren de Madagascar. Tu seràs mi baby era una adaptació al castellà d'una autèntica joia del millor pop dels anys 60 internacional. Ja sabeu que aquí ens agrada jugar amb les versions. I això era originalment del grup de Ronettes. Tres noies de Nova York que van tenir el luxe d'estar dirigides amb la producció del gran Phil Spector. Però hi ha una anècdota que ens va explicar en certa ocasió aquí al programa l'escriptor Enrique Vila, quan li vam preguntar quina era la cançó de la seva vida, i ell ens va respondre...
1: Una cançó, Be My Baby, recorda l'estiu del cotxe de l'any 64 a Platja d'Aro, sí. I sempre que la vaig durar molt, m'entusiasmava. Els motius pels quals m'entusiasma no ho sé. Sí, la cançó m'agradava moltíssim, Be My Baby. Encara m'agrada avui en dia, que, i de sobte l'he recuperada fa un parell d'anys, la vaig tornar a posar a casa una vegada recuperada, sí. Un dia estava a casa escrivint i de sobte em van trucar, va arribar al replà de casa a l'ascensor algú, però no decidia trucar a cap porta. Sonava en aquells moments Be My Baby de Ronettes. Finalment, quan es va acabar la cançó, van trucar al timbre. Obro, era un massager que portava uns llibres d'una editorial i em diu, de Ronettes, que meravella, em diu el massager. Jo per dissimular, perquè m'estranyava que els conegués i tot, dic, sí, a mi sempre m'ha agradat molt aquesta cançó. Agafo això, tanco la porta i veig que no se'n va el missatger. El vaig imaginar que s'havia quedat esperant que tornés a posar la cançó, de tant que li agradava amb ell també, i l'imaginava plorant contra la paret, derrotat per la nostàlgia i la melancolia.

0: Be My Baby, The Ronettes. ...1964... Oh, ja fa una estoneta. La cançó més especial per l'escriptor Enrique Vilamates.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele, per el canal de ràdio de la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. No perdis la sintonia. Però recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit íntegrament les dues hores setmanals del programa o per fragments a les plataformes iVox.com, també a Spotify. Ah, i a Google Podcast. També a Amazon Music. El Coco també està al teu costat des d'Apple iTunes. I si et va millor, troba'ns al YouTube. Tot seguit, la millor cançó de cada mes, de cada any, dels anys 60. Arribem a 1965, quan, com ens va passar el repassar la setmana passada, el 1964, els autèntics amos eren els Beatles, com podreu comprovar. El mes de gener amb I Feel Fine. Em trobo bé, aquella cançó que començava amb un acoplo de guitarra provocat.

I feel fine. Em trobo bé així, ens agradaria que et trobessis sempre que estiguis escoltant el Coco. Això era el mes de gener, però al febrer aquesta va ser la cançó més venuda als Estats Units el 1965. When you...

0: Downtown. En el centre de la ciutat. Era Petula Clark. La millor cançó del mes de febrer del 1965. Si els vas viure, segurament te'n recordes de totes aquestes cançons. Per això fem aquesta secció, perquè aquí no ens volem oblidar de res ni de ningú. Però si ets dels oients més joves del programa, també pensem que et pot servir per fer cultureta musical d'una de les dècades més creatives de la història. En aquell moment ja sabeu que triomfaven, a vegades fins i tot més que les versions originals, les adaptacions que es feien al castellà, que no sempre eren fidels a la lletra original, per qüestions de censura o perquè no encaixava bé o per qualsevol altre motiu. Per exemple, aquest Downtown, que vol dir en el centre de la ciutat, aquí es va convertir en Chao Chao, en versions com, per exemple, la dels Mustang.
1: Vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así.
0: Aquí es va dir Chao Chao.

0: t'estimo 7 dies a la setmana, no? T'estimo 8 dies a la setmana. 8 days a week. La millor del mes de març. Corria 1965 i eren novament The Beatles. Que us penseu? Que aquesta no va tenir adaptació al castellà?
1: Me haces falta, niña. Esta es la verdad.
0: I ara aquesta adaptació no va ser dels Mustang.

ens trobem molt a gust del 1965. Realment va ser un altre any dels anys 60, molt intens musicalment. Ple de bons inicis i de grans èxits. El primer tema, que va ser número 1 als Estats Units dels Rolling Stones, va arribar al mes d'abril del 1965. I no, encara no era Satisfaction. Era The Last Time, l'última vegada.

I un dubte que he tingut sempre que sonen aquestes primeres gravacions dels Stones és per què sonen tan malament. Si amb els mitjans de l'època els Beatles, gravant en aquell mateix any, sonaven infinitament millor. La majoria de les primeres gravacions dels Stones sonen malament, sonen cridaneres. I tu eres dels Rolling o dels Beatles, eh? És que hi havia una rivalitat que arribava als carrers, que arribava a les colles d'amics. O eres dels Beatles o eres dels Stones, una tonteria com una altra perquè et podien agradar els dos. I a un nivell més pròxim, o eres dels Sirex o eres dels Mustang. Després s'ha sabut que entre ells, tant els Rolling com els Beatles, com els Sirex i els Mustang, eren amics. I tot això, aquesta rivalitat, els hi va anar molt bé per vendre més discos i per omplir els concerts. Per cert, que està obert aquell espai on et demanem quin és el conjunt dels anys 60 espanyol que més t'agradava. Si vols participar, fes-ho enviant un correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

cocodrilclub, tot junt, arroba gmail.com. Quin era el conjunt que t'agradava més, eh? Digue-m'ho. Rolling Stones, el millor tema del mes d'abril del 65. El millor del mes de maig va tornar a ser dels Beatles, Ticket to Ride.

0: Ticket to Ride. Baby, don't care. Que aquí es va dir billete de ida. És a dir, ella fotia el camp, però no pensava tornar al seu costat. Això no entrava als seus plans.
1: Això és Cocodril Club.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Recuperant il·lusions. Compartint emocions. Reivindicant el valor del temps passat. Això també ho fem al grup de Facebook dels seguidors dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club, que està esperant que tu t'hi agreguis i ja veuràs que allà disfrutaràs molt, donant les teves opinions, fent les teves publicacions i amb records musicals i de tota mena. Les 24 hores del dia i de la nit, al teu costat fent-te companyia, el grup Cocodril Club del Facebook. Som a 1965. Amb la millor cançó de cada mes de cada any dels anys 60. De moment, fins al mes de maig, ja hem ensopegat amb 3 èxits, 3 números 1 dels Beatles. El mes de juny va ser per als Byrds, una banda dels Estats Units, de Los Angeles, concretament, i el seu Mr. Tambourine Man, una versió d'un tema original de Bob Dylan, però diguem que electrificada, oi? No era acústica com la versió original, i això va donar origen a un nou gènere dins de la música pop, l'anomenat folk rock. Una mescla de melodies i de textos més o menys compromesos del folk americà amb les maneres i els ritmes més potents de la música pop. Bé, la veritat és que l'invent va ser tot un èxit i va crear escola.

Mr. Tambourine Man dels Byrds, el millor tema del mes de juny de 1965. Al juliol arribava el segon número als Estats Units als Rolling Stones, el mític Satisfaction.

Latin Sex and the Rolling Stones va ser la millor cançó del mes de juliol del 1965. Abans hem escoltat adaptacions al castellà, primer dels Mustang, després dels Lone Star. Aquesta la van fer els Lone Star al castellà, però també la van fer los Salvajes.

Satisfacción. Los Salvajes. Amb una lletra al castellà diferent de l'adaptació que van fer els Lone Star. I recentment, perquè ja sabeu que les cançons dels cocodrils no tenen data de caducitat, a les nostres sessions de DJ, el personal també la balla amb un remix. Un remix que té la seva gràcia. La cosa va així. Ah, però de cop i volta...

0: Cocodril Club.
1: Una autèntica raresa en el teu dial de ràdio. Una barreja sensacional d'estius, colors i èpoques que fem junts i que ben segons enriqueix a tot. La millor cançó del mes d'agost del 65 va ser la cançó del Dia de la Marmota. Molts la coneixen així perquè una exitosa pel·lícula dels anys 90 la posava repetidament quan cada matí el protagonista se li disparava a les 6 del matí al seu ràdio despertador amb un programa de ràdio que la presentava. I cada dia el mateix. Sí, em refereixo al I Got Your Babe de Sonny and Cher. Et tinc, baby.

protagonizzata per l'attore Bill Murray. Bueno, si no l'has vist, te la recomanem, no està gens malament. Una mica repetitiva, però bueno. Això forma part de la broma de la pel·li. I també amb una protagonista, que és la ràdio. Aquella ràdio que cada matí a les 6 es dispara quan el locutor del programa Despertador presenta aquesta cançó de Sonny and Cher. Cher, sí. La famosa que diuen que s'emporta el rècord de les operacions de cirurgia estètica. I Sonny Bono, la seva parella artística i sentimental aquell 1965, que després es va dedicar a la política i que va morir esquiant l'any 1998. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Setembre 1965. When I...

Help, la cançó principal de la segona pel·lícula dels Beatles i primera en colors, va ser el número del mes de setembre del 1965, però per si t'acabes d'incorporar o per si no te'n recordes, el mes de maig també ho van ser els Beatles amb Ticket to Ride i el mes de març amb 8 Days a Week. I l'any començava el mes de gener amb el seu èxit I Feel Fine. És a dir, que ja portem 4 números 1 en el mateix any. Doncs encara en falta un, el d'octubre. Crec que això no s'ha donat mai més en la història de la música. I aquesta és la més versionada de la història.

Yesterday, la millor cançó de l'octubre del 1965 i possiblement la millor cançó de les moltíssimes i bones que ha escrit Paul McCartney, no? Però si els Beatles van tenir 5 números 1 l'any 65 als Estats Units, aquí va el tercer dels Rolling Stones.

baixa del meu núvol. Sí, eren els Stones. Si el 1965 els Beatles van tenir 5 números 1, els Rolling van tenir 3. I aquesta a mi m'agradava molt. Però, sobretot, en la versió que va fer el meu amic Pere Gené al capdavant de

una cançó curtíssima, també, sí. No arribava als 2 minuts de durada, com la majoria d'èxits d'aquells anys 60. Ells li van dir aquí en mi nube. Molt bé, Pere. Però The Birds van tenir 2 números 1, no està malament, eh? Abans els escoltàvem des del mes de juny en Mr. Tambourine Man, però el seu folk rock va agradar també molt, tant que va ser la número 1 del desembre d'aquell 1965 amb Turn, Turn, Turn.

0: Town, Town, Town. És a dir, gir, gir, gir, per triplicat. The Birds, la millor cançó del mes de desembre del 1965. No perdis la sintonia, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, perquè la setmana pròxima anirem al 1966. Algú va dir, qui és l'home ric? Van preguntar, qui és l'home ric? I Epicteto va dir, el que està content.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: què tal, com van les coses? Després de tants èxits, de tants supervendes, em permets la meva especial d'avui, tot i que no va ser gaire coneguda aquí? Potser l'escoltaràs per primera vegada i és difícil que un tema t'agradi a la primera, però jo crec que aquest sí. Sí. És del vell amic Bob Seger. Sí, sí. Cantant, compositor, guitarrista, nascut als Estats Units. I que amb la seva banda, la Silver Bullet Band, ens ha regalat autèntics tamarros. Però ell treballa i actua i grava des dels anys 60. D'ell he escollit concretament avui una que es va publicar el 1991, que es diu The Fire Inside, és a dir, el foc dins. En aquesta, el piano és protagonista, com tantes d'altres cançons. Algun dia hauríem de fer-li un homenatge al piano. Però, com sempre, la bateria està marcant el ritme. Desitjo que t'agradi. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. Programa Revival de la...

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 30 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Benvingut a la segona hora d'una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que fem junts. Algú va dir, com el bon vi, els records van agafant cos amb el temps. Quina és la teva?
2: Hola, soy Juanma de Reus. Mira, me gustaría que me pusieras una canción que se llama Quisiera que me quisieras, de Lobo.

love you too, want me? Que aquí es va dir Me gustaría que me quisieras. Era la cançó del Baby. Un dels lents més ballats el 1972 i molts més anys, perquè encara quan posem lents a les nostres sessions de ball, molt sovint la ballem de dos en dos. El gran èxit del Lobo, que en realitat es deia Robert Ken Lavoie, nascut a Florida el 1943. Sí, als Estats Units, però bueno, es va posar el Lobo, que és un lloc en castellà. Però a mi m'agradaria recordar la cançó anterior, que em va resultar entranyable. Tu i jo i un perro llamado Boo.

Me and you and a dog named Boo. Tú y yo y un perro llamado Boo. No va ser tan coneguda com la que hem escoltat abans, però va ser la primera. El senyor Lobo, que ara té 80 anys. Aquesta podria ser una de les meves especials, per què no? Però com que ens agraden les versions, en aquest cas ho farem a l'inrevés, perquè primer vam conèixer l'adaptació al castellà.

0: Ells li van dir, si te marxes.
1: Yo sé que solo soy un vagabundo, ladrón de tu ilusiones, lo que soy.
0: Aquesta és la veu de Jaime, Jaime Marín, que abans he dit Quique, perquè hi ha un component original de Los Diablos que es diu així, Quique Marín.
1: No puedo yo perder mi libertad.
0: Que malauradament ens va deixar ja fa bastants anys.
1: Adiós, amor.
0: Segurament, com tantes d'altres adaptacions al castellà, la lletra no tenia res a veure, perquè Alicia i Nubes Grises li van dir «Si te marxes», i en canvi la versió original de Lobo volia dir «No esperis que sigui el teu amic».
1: I'll stop sending flowers to your...

Don't expect me to be your friend. No esperis que sigui el teu amic. Potser et sona, no?, de quan t'han deixat en una relació, però t'han dit, no, podem seguir com amics, i tu has dit, no, no, no, no. Com amics, res. El record per Lobo, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú.

Aquesta era una balada amb molta força que potser, igual que jo, la vas ballar de dos en dos. All by myself. Que aquí es va dir completament sol. Va ser el primer gran èxit d'Eric Carmen, que malauradament ens va deixar fa uns dies. Això és un desastre, companys cocodrils. Aquí el programa és una esquela contínua. Tampoc era tan gran. Tenia 74 anys. Havia nascut a Cleveland, Ohio, Estats Units, el 1949. Cantant, compositor, guitarrista i tecladista. Eric Carmen, el 1975, amb All By Myself. Se'n va anar mentre dormia, el passat 11 de març. El seu altre gran èxit va arribar amb la banda sonora original de la pel·li Dirty Dancing. 1987. Hungry Eyes. Ojos hambrientos. Aquí tenim novament la veu rasgada, inconfusible, d'Eric Carmen, en el record dels cocos, amb la seva música.

0: Hungry Eyes de la banda sonora de Dirty Dancing. En record d'Eric Carmen. Per cert que Dirty Dancing és una pel·lícula mítica per als més joves oients del programa. Sí, potser va arribar en el moment oportú. Es va estrenar el 87, aquesta cançó va ser número 1 l'any següent, el 88. Ei, gràcies per estar en connexió, eh? En directe o en diferit? A Catalunya, Andorra o les Balears, on ens pots escoltar per FM o per al canal de ràdio de la TDT o mitjançant internet o les diferents apps a qualsevol racó del món.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ens podries dir quina música de sèrie de televisió o de pel·lícula t'ha agradat més? M'envies un e-mail cocodrilclub@gmail.com. Em refereixo a sèries dels anys 60, 70 i 80, quan només hi havia un canal i, per tant, gairebé tots vèiem les mateixes sèries i aleshores ara pot resultar de bon record. I també insisteixo en que no necessàriament t'havia d'agradar la sèrie, sinó la seva música. La seva sintonia de capçalera, per exemple. Però també pots dir-me quina cançó de pel·lícula de llargmetratge t'ha agradat més, cançó o música incidental. Participa! Entre tots farem un programa de cine. cocodrilclub@gmail.com. Ah, per cert, m'agradaria que féssiu com fan alguns amics que després d'escoltar cada programa nou fan els seus comentaris al grup de Facebook dels seguidors del programa, el grup Cocodril Club, i destaquen la cançó que més els hi ha agradat de cada programa. Ho fa Manuel J. López Montoya, Marisol Bretones, Julián Ramón, Olmedo Vitri, de manera regular. Però m'agradaria també que ho fessis tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club al Facebook. I moltes gràcies també als que us molesteu en enviar-me un correu sense demanar-me res. Per exemple, la Vicky Humet Ibáñez, que diu: quina memòria tens, Albert. Soc admiradora i seguidora del teu programa. Fins demà passat, fins l'altre, fins sempre. Gràcies, Vicky. Rebem ara el correu que ens diu: bon dia, Albert, el teu programa és genial. La Montse i jo estem encantats a casa cada setmana i també de rescabalar programes antics que, de fet, ens semblen actuals. Ah, moltes gràcies. Diu: no sé si la nostra proposta tindrà lloc en aquesta secció, perquè, de fet, no es tractava pròpiament d'una sèrie, però sí d'un programa magnífic que va ser Informe Semanal, bueno, que encara s'emet, i la seva música inicial a càrrec de Supertramp del disc Crisis? What Crisis? Gràcies i moltes felicitats de Xavier Asensio Pla. Doncs és una proposta original i, a més, ens serveix també per comentar que Informe Semanal em sembla que és el programa de producció pròpia més antic, no tan sols de Televisió Espanyola, sinó de la tele d'aquest país, perquè, clar, durant molts anys l'única que hi havia era Televisió Espanyola. Es va posar en marxa el 1973 i, habitualment, al contrari del que passa a la ràdio, que no ens han donat mai un duro per res, que ens havíem de buscar la vida comprant discos no publicats a Espanya per ser els únics en tenir una música que identifiqués el nostre programa, a televisió normalment tenen pressupost per encarregar músiques pròpies. Va ser una excepció que fessin la de Supertramp, però primer escoltem la música d'Informe Semanal pròpia, d'aquells anys.

La música d'informe setmanal, però durant algunes temporades van utilitzar la part final d'un tema de Supertramp, que escoltarem sencer, perquè és una delícia. Sí, de l'àlbum Crisis? Quina crisis?

estàs esperant la part final del tema? Sí, és el que s'utilitzava com a sintonia a Informe Semanal de Televisió Espanyola.

I ja disculpareu els crec-crecs, però és que m'he volgut donar el gust de punxar el vinil original, que evidentment en el seu moment vaig punxar moltíssim. A les festes particulars a casa i ja també a la ràdio. A Radio Club 25. El disc és original de 1975 i ha estat també original la proposta de l'amic Xavier Asensio Pla. Quina sintonia de capçalera d'una sèrie de televisió dels anys 60, 70, 80 t'agradava més? La música, no necessàriament la sèrie. I d'una pel·li, d'un llargmetratge, quina cançó de la seva banda sonora o quina música instrumental? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Abans, quan he comentat a amics que regularment comenten el programa després d'escoltar-lo cada setmana, m'he oblidat de Joan Romero, que és el que ho comenta més sovint i també el que té més programes guardats del cocodril, que va passant a gent que està interessada, que ens acaba de descobrir fa poc, que li agrada el programa i que vol escoltar programes antics. Les plataformes no els tenen tots, però Joan Romero quasi, quasi tots, perquè els primers els va gravar en casset, als anys 90. Ara ja saps que els programes dels últims mesos i també anys estan a la teva disposició, per exemple, a iVox.com. També a Spotify, a Podcast, Google, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I participa, com ha fet l'Oriol Agell, que diu... Hola, Albert. Una de les bandes que recordo amb més gust és la de la pel·lícula que il·luminava. És la de Borsalino. Una de gàngsters ambientada als anys 30 a Marsella amb l'Alain Delon i amb Belmondo de protagonistes. Però és que la banda sonora és de Claude Bolling, la figura francesa més coneguda del món del jazz, com a pianista, arranjador, director i compositor. El so del seu piano sona com l'autèntic d'un cabaret i la melodia, completament d'època, resulta estimulant. Gràcies un cop més i, sobretot, no afluixis. Gràcies a tu per el teu correu i per la teva proposta, Oriol Agell. I sí, aquí està Borsalino.

La fantàstica música de Claude Bolling per la banda sonora original de la pel·lícula Borsalino, que es va estrenar a Espanya el setembre de 1970 i que és la banda sonora preferida de l'amic Oriol Agell. Quina és la teva? Potser La vida és bella. És la de la pàtria de Santa Cristina d'Aro. Bé, ella ens diu La vida és bonita, que ve a ser el mateix, però el títol oficial és La vida és bella. I realment és bella també la seva música. Música de Nicola Piovani, que va rebre el Premi Òscar 1998.

vida és bella. I és bella la música de Nicola Piovani per aquesta pel·lícula molt especial. Una pel·lícula que té humor, alegria, però també molta nostàlgia i molt de drama. És la banda sonora preferida de la pàtrida Santa Cristina d'Aro. Salutacions! Quina és la cançó de pel·lícula o la música instrumental de la banda sonora original d'una pel·lícula que més t'agrada? També pots incloure una sèrie de televisió dels anys 60, 70 i 80, encara que no t'agradés la sèrie, si t'agradava la seva música de capçalera. De moment acabem aquesta secció amb el correu que des de València, on ens escolta i escriu, ens demana Roberto Estela. Digo, hola Albert, aquí estoy de nuevo. Es complicado participar en mi elección de música de películas porque hay tantas, pero me vino enseguida a la mente la película Los paraguas de Echesburgo, de 1964 y de Jacques Demy. Si no recuerdo mal, compuesta por el gran Michel Legrand. No, no recuerdas mal, Roberto. Digo, es muy agradable y me encantó cuando la escuché la primera vez. De hecho, he vuelto a ver la peli más de una vez. Un abrazo grande para ti y para todos los cocos. Y una vez más, muchas gracias por tu, nuestro maravilloso programa. Muchas gracias, Roberto Estela de Valencia. Y con tu petición, nos recuerdas que está... A mí me emocionó esta música. Y entonces creo que sigue fascinando y que forma parte de este programa que intentamos que emocione como la radio de antes.

0: La música del gran Michel Legrand per la banda sonora original de Los Paraguas de Cherburgo, estrenada el 1964, una pel·li realment original perquè tot el text, tot el guió, és cantat. Ho canten tot, sí, a la manera d'una òpera popular. Una pel·li francesa que en el seu moment va tenir molta repercussió. Té molt de mèrit, això, explicar tota la història cantant. Una pel·li de Jacques Demy, la preferida de l'amic Roberto Estela de València. Algú va dir, l'experiència no és allò que et passa, sinó el que fas amb el que et passa.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I seguim celebrant els 100 anys de ràdio d'aquest país amb convidats, grans comunicadors, especialment de ràdio. El d'avui va ser, com tants d'altres, molt més popular quan va fer televisió en un programa de màxima audiència com el Polònia de fa alguns anys, de TV3, quan era president de la Generalitat José Montilla. Ell s'hi assemblava molt i feia el personatge del Montilla. Però abans, durant i després ha fet molta ràdio. Sergi Mas, què tal?
2: Què tal, com estàs?
0: Doncs encantat de veure't, perquè tu, estem en un programa eminentment musical, però tu, com jo i com tants altres, ets un enamorat de la ràdio.
2: Sí.
0: I per això m'agradaria, abans de conèixer la teva cançó especial, que em recordessis, que segur que no et serà molt difícil, els teus primers records de ràdio.
2: Els meus primers records de ràdio...
0: Abans de ser professional, esclar.
2: Sí, sí, sí. Sense tenir cap tipus d'antecedent radiofònic a la família, són, doncs, escoltar la ràdio, abans anomenada transistor. Mira, jo sóc del 60, et parlo del 70, 69, 71. 5, 6 anys són les primeres fotografies que guarda encara la memòria, els meus megabits de memòria, guarden unes fotos d'un transistor de color vermell, ona mitjana, al menjador, amb una família humil, escoltant Ràdio Peninsular i Ràdio Espanya. I pràcticament tot el dia posat, fent companyia amb la meva mare, sus labores, i escoltant Ràdio Espanya, millor dit, Ràdio Reloj de Ràdio Espanya. Aquell clinc-clol, amb l'hora cada 2-3 minuts, no sé quin tipus de màgia tenia, però a mi, no 4, però 5 o 6 anys, em va seduir o em va cridar l'atenció, tant és així que em va posar a la pell, doncs, tota la fusta d'aquest ofici. Els primers records de ràdio són aquests.
0: Ai, Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, cadena catalana, emissora malauradament desapareguda, on vaig tenir el privilegi de treballar molts anys amb unes audiències milionàries. Mira, mira, aquest era aquell indicatiu entranyable al que feies referència, Sergi.
3: En Barcelona, Radio Reloj de Radio España.
4: Són les 8 de la mañana, 15 minuts, hora Bagués.
0: Hora Bagués, esclar, és que aquella casa estava tot patrocinat, hi havia tanta publicitat, era la veu de l'estimada Ernestina Guillén. I després, Sergi?
2: Després passem a una altra ràdio, d'un transistor de color negre que em van regalar els meus pares per un aniversari, tenia 7 o 8 anys. I recordo aquell transistor, aquella ràdio, aquell aparell, amb els auriculars, res a veure amb els d'ara, lògicament, i hauré de parlar en singular, amb l'auricular, aquell auricular de color blanc, sí, que era només per una orella, escoltant programes de tot tipus, especialment esportius. La repetició dels gols dels partits del diumenge al dilluns al dematí, no sé per què, però m'enganxava molt. Però altres tipus de programes, musicals, magazines, bueno, també no sé què tenien, però m'acabaven d'enganxar molt. Programes com Los Chicos de Mario.
5: Que empieza el programa de Los Chicos de Mario.
6: Compadre, esto sí que es vida.
7: Bueno, hola. Sí, allá, sí, sí, está todo ya organizadísimo aquí.
2: Programas como el teu, como la mañana es nuestra.
0: Ah, sí, escolta, escolta.

0: Sí, senyor, al costat de la Maitri Borau. De 5 a 9, quins horaris? Per cert, la veu que acabeu d'escoltar cantant és la de Phil Trim, el líder dels pop-tops, aquells de Mami Blue. I després, Sergi?
1: Després, amb el pas del temps, ja em vaig enganxar una mica a la freqüència modulada i aquells programes de... Bueno, de Bota tu disco, de... que hem crescut amb ells i hem passat una etapa molt concreta de la nostra adolescència, segurament molt marcats per aquesta... per aquest tipus de comunicació. No sé, la resposta ha estat molt llarga,
0: no.
1: Albert, però les meves primeres fotografies al cap que tinc són aquestes.
0: I, a més, et refereixes segurament a allò que va dir algú, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, no?
1: Sí.
0: És ara que ens adonem de que allò ens va marcar per moltes coses i, sobretot, per dedicar-nos a això. Però dius que tenies una certa afició destacada per als programes esportius. Quin era el teu preferit? Perquè m'estàs parlant d'aquells grans mestres, del Valdivieso, del Fernández Abajo...
1: Sí.
0: Tu a qui escoltaves els partits? No. Tu eres del Barça o de l'Espanyol?
1: Jo era del Barça i de l'Espanyol.
0: Dels dos.
1: Cada cap de setmana, amb el meu pare, que el cel sigui, una vegada al camp del Barça, com que jugaven alternats, una vegada al camp del Barça i una vegada al camp de l'Espanyol. I guardo encara els carnets de soci del Barça i de l'Espanyol. A la mateixa temporada. Jo escoltava Contraste de Pareceres, després de Opiniones. Però escoltava Contraste...
0: Amb el Menescal?
1: Sí, a la primera etapa amb el Fernández Abajo, que va ser jefe meu, després...
0: Clar.
1: Casualitats de la vida. I després, a la segona etapa, del 79 al 82, amb el Menescal, l'Emili Julià i aquella redacció d'esports inacabable. Després de partits, escoltava molt Agustín Rodríguez, a Ràdio Joventut, també que em pau descansi, i també, malauradament, el Miguel Ángel Valdivieso, a Ràdio Peninsular. Eren, juntament amb el Pons, José Félix Pons, eren els meus ítems, les meves veus per seguir una mica l'actualitat esportiva.
0: Series capaç de cantar una mica la sintonia del Fernández Abajo, que jo sé que t'agrada molt?
1: Cantar la sintonia del Contraste?
0: Bueno, no, sí. la de les retransmissions esportives.
1: Sí, era, mira...
0: Molt bé.
1: Aquesta sintonia...
0: Saps que això és un tema original de Neil Diamond?
1: No tinc ni idea.
0: El Crunchy Granola Suite.
1: Ah, sí?
0: I, clar, i és una cançó aquí molt poc coneguda, molt bona, del Neil Diamond, que el Fernández Abajo utilitzava amb una versió instrumental de Percy Faith, l'orquestra de Percy Faith. Però això no ho sabia ningú, jo també vaig estar molts anys a aquella casa, i no ho sabia ningú, perquè era una cinta de bobina oberta que usava Sintonia Fernández Abajo, però ningú sabia el títol ni l'intèrpret.
1: Mm. Era una sintonia marca, tu escoltaves aquells timbals, aquells tambors al principi, i ja sabies que hi havia futbol.

El record per l'estimat José Luis Fernández Abajo, en la seva memòria. Avui també sona la sintonia que identificava els seus programes i retransmissions esportives. I aprofitant la benentesa, perquè és una peça boníssima, podríem escoltar-la cantada, a més, per el seu propi autor, per Neil Diamond, i en directe.

0: que gran Neil Diamond. Crunchy, granola sweet. Avui amb nosaltres el comunicador Sergi Mas. Quina podria ser la cançó de la teva vida?
1: I el Para que no me olvides, per exemple, de Lorenzo, la tinc molt a dintre.
0: Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides.
0: Sí, sí, sí. I per què aquesta? Et recorda potser la primera novieta?
1: Em recorda la primera novia del meu germà, perquè jo era molt... perquè jo era molt jove. Però el Para que no me olvides, el meu germà tenia una novieta i la sentia dia i ni a ràdio reloj.
0: Sergi, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, maco.
1: Igualment.

0: Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides.
0: Una cançó original de 1976 que ben segur encara toca la moral a molts dels nostres oients ha estat l'escollida per al nostre convidat d'avui, per al comunicador de ràdio i de televisió, Sergi Mas. I aprofitem la vinentesa per recordar-vos, com ens va comentar el propi Llorenç Santamaria fa algunes setmanes aquí al programa, que està fent la seva gira de comiat per tot Espanya i que actuarà a Barcelona l'11 d'abril, el dijous 11 d'abril, al Teatre Victòria. Una bona oportunitat per acomiadar-se del bon amic Llorenç. I com sempre, marxem ballant. Digue'm almenys una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. I digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Tiana la Rosa Grau. Diu, gaudeixo molt amb el teu programa, moltes gràcies. Recordo que en els autos d'això que també ho preguntes a vegades posaven Macuala Idea de Pino d'Anjo, una abraçada en Rosa Grau des de Tiana. Doncs saps una cosa, Rosa? Aquesta cançó va fer història. És molt difícil que una cançó no interpretada en anglès sigui número 1 de les llistes de supervendes dels Estats Units. Això només ho va aconseguir Domenico Modugno amb Volare el 1959. Però uns anys més tard, el 1982, novament una cançó no interpretada en anglès va ser número 1 als Estats Units i va ser la que tu ens demanes. Sí, Macuala Idea, Pino d'Anjo, que vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar i de presentar en directe en una festa a Barcelona el 1983. Procura ser feliç, cocodril.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Ficata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Les persones que fem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fa uns dies que presentem els mateixos símptomes. Hem començat a estornudar, tenim els ulls plorosos, picors variades a diferents parts del cos. No hi ha dubte, ha arribat la primavera. I estem encantades de la vida perquè ens agrada que la natura esclati, plena de colors, d'olors i de bestioles de tota mena i plomatge. I això de l'al·lèrgia, ja ho arreglarem. Spring is here.

Avui hem començat Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra amb Spring is Here, interpretada per Ella Fitzgerald. Si llegiu la lletra veureu que no és una cançó de celebració, sinó de tristesa absoluta. És una persona que es pregunta per què no ha trobat l'amor si estem en primavera, l'estació en la que totes les criatures del planeta el troben. I la resposta a la seva pregunta la trobem, òbviament, en una altra cançó. Una cançó, en aquest cas, d'esperança, la que li diu «No pateixis, confia en la primavera i ja el trobaràs». «You must believe in spring», has de creure en la primavera. Ens la interpreta Laura Simó.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Les primeres pàgines sonores del Jazz It d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, les estem dedicant a la primavera i el significat que té aquesta estació per a les persones. Hem començat amb dues cançons cantades, una de tristor i una altra d'esperança, i ara continuarem amb dues instrumentals de celebració, d'alegria. La primera té accent francès, perquè la va escriure i ens la interpreta Django Reinhardt. Com la majoria de l'obra del geni Manouche, és una melodia plena d'alegria i de llum, de color mediterrani. Aquí teniu Swing Time in Springtime, que podríem dir temps de swing, temps de primavera, o fent-ho més curt i adaptant-ho al català, swing en primavera.

Django Reinhardt i la seva celebració de la primavera, per a moltes persones, l'estació més bonica de l'any. Però en el repertori d'estàndards de jazz en general hi ha una composició dedicada a aquesta estació que brilla amb llum pròpia i que és, a més, la melodia més coneguda del seu autor. La cançó és Joy Spring, del sempre enyorat Clifford Brown, aquell trompetista que va morir amb només 25 anys en un accident de cotxe quan estava cridat a escriure pàgines inesborrables, importantíssimes, de la història del jazz. Sempre ho diem, en una època en què l'heroïna feia estralls en la comunitat jazzística, el músic, amb una vida més sana i més allunyada de les drogues, va morir a la carretera.

0: Hi, this is the saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hi ha cançons que són definitòries, autèntiques declaracions de principis dels seus autors o intèrprets. I aquest és el cas de la que escoltarem ara tot seguit. Ens la porta Jimmy Lunsford i la seva orquestra i es titula "Tain't what you do, it's the way that you do it". És a dir, no importa el que fas, importa com ho fas.

Jimmy Lunceford i la seva orquestra, Taint What You Do, It's The Way That You Do It, la cançó que acabem d'escoltar. Lunceford va néixer l'any 1902 i va morir amb només 45 anys. Especialment durant els anys 30, l'època daurada de les big bands i del swing, va ser una figura molt popular i de gran èxit als Estats Units. Es va fer famós en el moment en què va ser contractat pel Cotton Club, aquell mític i conegudíssim club de jazz exclusiu per a públic blanc que hi havia en el barri de Harlem de Nova York, on actuaven, paradoxalment, les millors orquestres de músics negres. Hem dit que la cançó que acabem d'escoltar, Taint What You Do, It's The Way You Do It, és una declaració de principis perquè l'orquestra de Jimmy Lunceford se la recorda i se la valora, sobretot pels arranjaments que tocava, molts d'ells escrits pel trompetista Cy Oliver. Sovint, aquella orquestra utilitzava melodies senzilles, podríem dir que fins i tot alguna melodia simple, que acabava agafant presència, agafant cos, gràcies a la manera com ells la interpretaven, és a dir, gràcies als arranjaments. D'aquí el títol d'aquesta cançó. No importa el que fas, sinó com ho fas. A més, la part rítmica d'aquesta orquestra també estava molt ben treballada i ells n'eren conscients. Fins al punt que la seva segona declaració de principis podria ser una altra cançó. Aquesta es titula Rhythm is our business, és a dir, el ritme és el nostre negoci.

Ja has dit, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. Després d'aquest reconeixement, d'aquesta valoració que hem fet de la figura de l'arranjador en el món del jazz, què us sembla si seguim en aquesta direcció amb altres exemples d'arranjadors reconeguts? El primer que us portem és Neil Hefti, nascut l'any 1922 a l'estat de Nebraska, un home que, curiosament, va començar la seva carrera tocant en orquestres de música cubana. A mitjans de la dècada dels 40 el va fitxar el director Woody Herman, al costat del qual va començar a destacar poderosament com a compositor i arranjador. Després de Woody Herman va entrar també a treballar amb Count Basie, orquestra amb la que hi va estar pràcticament 30 anys, i finalment se'n va anar a Califòrnia, on es va centrar en les bandes sonores per a cinema i televisió. Com a anècdota, us podem dir que va compondre la banda sonora de la sèrie Batman, la dels anys 60. Ara us el portem al costat de Woody Herman amb la peça The Good Earth, un dels èxits d'aquesta orquestra, fruit de la seva imaginació, de la imaginació de Neil Hefti.

L'orquestra de Buddy Herman ens acaba d'interpretar The Good Earth, una cançó escrita i arranjada per Neil Hefti. Un dels saxofonistes baríton més famosos de la història del jazz és Jerry Mulligan, un músic conegut majoritàriament com a solista d'aquest instrument, però que té també una obra com a compositor molt important i, encara que no sigui una faceta tan fàcil d'identificar, també se'l valora molt com a arranjador. Aquesta vessant es fa evident especialment en els projectes que ell mateix va muntar i liderar en forma orquestral. Aquí el teniu, Jerry Mulligan and His Orchestra, i un arranjament propi de All the Things You Are, que és un estàndard conegudíssim d'Oscar Hammerstein i Jerome Kern.

Jerry Mulligan i la seva orquestra ens han interpretat All the Things You Are. El tercer exemple d'arranjador que us portem avui és Oliver Nelson, famós per ser el compositor de Stolen Moments, un tema preciós i un estàndard del jazz modern que s'ha versionat centenars de vegades. Molt possiblement, un dels reptes més exigents i més arriscats que va assumir Oliver Nelson com a arranjador va ser per a una de les poques gravacions en format de big band que va fer Thelonious Monk, interpretant, òbviament, música seva. Aquesta gravació es va convertir en el disc titulat Monk's Blues, que, en general, hem de dir, no ha tingut mai massa bones crítiques. Sempre s'ha dit que no sonava a Thelonious Monk. Tot i així, és un disc que a nosaltres ens agrada, i per tant, de tant en tant el posem aquí en el programa. Ara mateix, aquí teniu una mostra de com va fer sonar Oliver Nelson en grup gros, la melodia força inusual i fins a cert punt complicada de Trinkle Tinkle de Thelonious Monk.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Arribem a la recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i l'ocuparem amb una faceta del jazz que es caracteritza precisament per prescindir, o gairebé, dels arranjaments. Estem parlant de les jam sessions, on el més important és la improvisació i els solos. Un músic que va plantejar moltes de les seves gravacions en estudi com a jam sessions és el trompetista Buck Clayton. I avui tenim aquí un disc que es va gravar el mes de març de 1956 i que porta el títol, precisament, de Jam Sessions from the Vault. La cançó que escoltarem és All the Cats Join In. I a continuació, per tancar definitivament Jazzit, un fragment d'un concert a Estocolm l'any 1960. Un concert que formava part d'una gira Jazzet de Filharmònic que organitzava, com segurament recordareu, el productor Norman Granz. Les organitzava sempre en format de jam sessions. El que feia Norman Granz era juntar a dalt de l'escenari les estrelles més lluents del firmament jazzístic. Escoltarem Take the A-Train, una versió amb Coleman Hawkins, amb Roy Eldridge, amb Don Byas i amb tota la colla. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de Jazzit: Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz i bona primavera.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa dos mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment del salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puigreig, que deixa un quilòmetre de lentitud en sentit sud, en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C17 a Parets o la C59 a Caldes de Montbui. A la AP7 ja hi ha retencions en direcció a Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també al punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A2 i la B23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment en poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200, 2.400 metres i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançada aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han delimitat drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que marca a continuació un punt seguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada, amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà el Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli, per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits el mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anar de Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment, doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.

0: jugant a futbol, que al final pues, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Ostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el 1.800.000 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit, en un únic festival que s'ha redissenyat per

0: millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa, i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els llibres sempre ens fan companyia i aquest poema que ara sentirem ens parla de com es poden convertir en els nostres amics.
3: Hola, embaladits, em dic Martina i vaig a tercer de l'escola Maricel. Avui us llegiré els llibres de Joana Raspall. Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec dels teus pols vol dir que llegint l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà contra el fred d'ignorància i de tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia.
2: Gràcies per estimar els llibres i la poesia. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 a.m. i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé 2 hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
5: Avui us assaureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
6: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, com Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
7: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
6: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
7: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van compareixer ahir al Parlament. Han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error. Han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon o, si més no, responsabilitats polítiques?
6: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit, perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
7: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres, bon dia.
7: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat també, com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia amb més detall en Marc Dalmau.
8: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
9: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
8: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
9: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
10: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
8: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
7: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
11: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
7: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
12: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
7: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
13: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
7: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
14: Els voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
15: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
16: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans de haver de gestionar una emergència directament.
14: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
7: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
17: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també hem pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
18: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
17: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
5: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultius, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà de Canal Reus.
19: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més curta i personalitzada.
20: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
19: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
5: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
21: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
5: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
22: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
5: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'Donostiarra que ja no s'hi juga res. per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
1: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
5: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
2: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportivamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
3: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions sent la situació, situacions límits pels dos.
5: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
23: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
24: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival.
23: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja. El partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dejanga.

0: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellvé.
1: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
2: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la cinquena edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'Absis de la Catedral.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Les obres per recuperar el pont del petroli de Badalona començaran la primera setmana de juny.
2: Doncs sí, i s'allargaran fins a octubre o novembre. Els treballs comportaran l'ocupació de part de la platja i del passeig marítim durant la temporada d'estiu, un peatge que cal assumir perquè és l'època òptima per dur a terme l'operació. Amb un cost de 4 milions d'euros es restituirà la imatge original de la passera, mentre que el tram final es canviarà el disseny per un amb forma circular i s'instal·larà un sistema d'il·luminació innovador.
1: És dijous 14 de maig de 2026. Gràcies, Tuti, també, perquè cop demà, una vegada, doncs ja passa això, eh?
2: Les veus
1: només començar. Sí. Repassem altres notícies del dia. Comencem.
0: Badalona Matí.
1: I avui també és notícia que Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevada.
2: Sí, després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquest 2026 moltes d'aquests projectes veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
1: I Guanyem Badalona, que denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús. En un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho, quan la llei marca que n'han de ser dos.
2: Si el govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Guanyem, però, davant d'aquest fet, descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que el ciutadania puguin defensar el parc.
1: Des de la Junta de Directors d'Escoles Públiques expliquen que la situació de manca de recursos que ve de fa dècades en l'àmbit educatiu s'ha arribat a un punt insostenible, en què fins i tot es plantegen deixar de fer les colònies al pròxim curs.
2: De fet, asseguren que la situació ha ocasionat un gran nivell de preocupació entre els docents. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria.
1: El suport vital avançat és l'únic tractament efectiu que hi ha a dia d'avui per fer front a l'antivirus.
2: L'antivirus, aquesta malaltia que pot arribar a les persones a través de rosegadors que viuen a zones naturals. Segons el Servei de Malalties Infeccioses dels Germans Trias i Pujol, aquest fet està molt relacionat amb el canvi climàtic, la forma de viure i el grau de mobilitat de les persones, que és molt superior a dècades enrere.
1: I el Festival Litxan, que proposa la màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria.
2: Un festival que, malgrat que ja acabat la seva edició, continua la seva tasca traslladant la màgia a la planta de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Germans Trias i Pujol. S'hi uneix al projecte Vides Màgiques, on mags com Enric Magú són els encarregats d'ensenyar alguns trucs de màgia als pacients.
1: El locutor i fundador de ràdio Teletaxi, Justo Molinero, reivindica la ràdio com a mitjà de proximitat i ha remarcat la importància de mantenir-la viva.
2: Ho ha dit al Badalona Matí després que la Generalitat li hagi atorgat el Premi Nacional de Comunicació per la seva trajectòria, un guardó que recollirà el pròxim 19 de maig a Sabadell. El locutor ha mostrat la seva sorpresa i agraïment per rebre aquesta distinció i ha recordat com van ser els seus inicis radiofònics.
1: Agents dels Mossos d'Esquadra de Badalona han requisat desenes de caixes de productes cosmètics valorats en 78.000 euros.
2: El material presumptament robat s'ha trobat aquest dimecres dins d'una furgoneta que havia estat també robada a l'interior. El vehicle ha estat geolocalitzat pels agents i en el seu interior hi van trobar productes de bellesa de primeres marques. La investigació continua oberta per localitzar els possibles autors i el propietari del material sostret.
1: I en plana cultural, el Conservatori de Badalona i la parròquia de Santa Maria van oferir ahir al vespre un concert dedicat a la música religiosa coral.
2: Sí, van actuar alumnes del Cor Jove, acompanyats de professors del centre, amb un programa que inclòs les peces de caire religiós de Pau Casals i Félix Mendelssohn en la primera part i que ha finalitzat amb una representació de l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi.
1: Torna també el Festival de Música Antiga de Tiana. Ho fan la seva 26a edició.
2: La música medieval, renaixentista i barroca sonarà a la població veïna entre el 23 i el 31 de maig. L'edició d'aquest any inclou la programació de concerts, activitats familiars i el suport a grups emergents especialitzats en interpretar la música antiga de forma històricament rigorosa.
1: I en esports, el pivot croat del Joventut, Ante Tomić, ja no jugarà cap partit més aquesta temporada.
2: Així ho va informar i dimecres al club en un comunicat en el qual s'explica que l'objectiu és fer una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials de la cama dreta. Ara la preocupació és de cara als play-offs de la CB, ja que la penya hi arribarà coixa si no pot comptar amb el croat.
1: I el Joventut, que rep avui també a les 8 del vespre, el Morabanc d'Andorra.
2: El Morabanc d'Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya, Zantabà, que arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exvertinegre Pustovai com a gran estrella amb 37 de valoració.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que la consellera Núria Parlon demana disculpes per l'error humà de la infiltració de Mossos i ho qualifica de maniobra mal plantejada. Ho ha dit durant la compareixença a la Comissió d'Interior del Parlament, on també ha anunciat que activarà el procediment de la informació reservada. El director general de la policia, Josep Lluís Travero, per la seva banda, també ha assumit l'error i la falta, diu, d'oportunitat de l'actuació, però ha negat mala fe del cos.
2: I l'USTEC, el sindicat majoritari al sector educatiu, concreta les seves prioritats per negociar: escola inclusiva, plantilles i salaris. A les portes de la reunió amb el Departament d'Educació, el sindicat assegura que no firmarà cap acord sense consultar-ho abans amb el col·lectiu docent. Recuperar poder adquisitiu i un pla de xoc per reforçar l'escola inclusiva, dèiem, seran les dues grans prioritats immediates del marc de negociació. Avui, per cert, hi ha vaga de docents a les comarques gironines i de la Catalunya central.
1: Donald Trump, de visita a la Xina, diu que tindrà una llarga conversa amb el president Xi Jinping sobre l'Iran. Trump ha començat aquest dimecres la visita a Pequín i sembla que el conflicte al Pròxim Orient serà un dels temes principals en l'esperada reunió entre tots dos presidents. També n'hi ha d'altres, com les guerres comercials, la dels arancels, o pel lideratge de la intel·ligència artificial.
2: I continua el caos al Senat de les Filipines després d'un tiroteig. Es dona el cas que coincideix amb l'operatiu per arrestar el senador Ronald Bato de la Rosa, que està trinxerat al seu despatx des de dilluns, després de l'ordre de detenció emesa contra ell per l'acord penal internacional. De la Rosa era col·laborador de l'expresident Duterte en la guerra contra les drogues.
0: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Doncs ens interessem quan passen 7 minuts a les 8 del matí per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs, de moment, les dues principals vies que connecten Maresme amb Barcelona presenten o registren lentitud en retencions, un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, en el cas de l'autopista C31 a l'altura de Badalona, i també 1,5 quilòmetres, 2 quilòmetres a la Pota Nord, aquí més compactes, entre Santa Coloma de Gramenet, quasi tocant Badalona, fins al nus de la Trinitat. De sortida també hi ha un tram afectat per obres a Santa Coloma, amb un petit tram també de retencions en aquesta via. A la resta de punts destacarem les dues rondes, que en Sant Llobregat ja registren lentitud de maturades. En el cas de la ronda de dalt, des de Via Júlia fins a Vallcarca, i en el cas de la Ronda Litoral, des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. A aquesta hora també trobarem lentitud, retencions, al tram de Montcada i Reixac, de la C58, en sentit Barcelona, o l'autopista AP7, a zona de Montornès, i especialment més avall, entre Mollet i Barberà, tot plegat en sentit Tarragona. És tot de moment. Molt bon dia.
0: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
1: I donem un cop d'ull també als mapes. Lluís Mi Pérez, quin temps ens espera avui? Bon dia.
4: Bon dia, una situació avui força càlida, tot i que el matí comença frescal. A gran part de l'àmbit metropolità, la temperatura de la tarda pujarà una miqueta més que la d'ahir. Estarem parlant de moltes màximes, sobretot al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Baix Maresme, també al Vallès Occidental, que voltaran els 25-26 graus aquesta tarda. Per tant, l'ambient que es farà molt càlid, molt suau. Un sol que, a més, picarà força, perquè de núvols importants en tindrem poquets, alguns de prims, ben poc destacables aquesta tarda, una mica més freqüents. I també, si de cas, a l'Alt Maresme, aquí sí que els núvols aniran fent més gruixuts amb algun xàfec. Per tant, bàsicament, ja a tocar de la demarcació de Girona, tindrem algun ruixadet també cap al Montseny. A la resta de contrades, el que dèiem, un temps tranquil, una mica ventós, i sobretot aquest migdia i tarda, aquest vent entre ponent i mestral, eixut, força més notori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí, les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Jordi Abril i Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. La remodelació del pont del Petroli, que començarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalissada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones que ja existeixen. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balissa i la barana. La major part dels treballs es faran al mar, amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa, ancorada al fons marí, que permetrà als operaris treballar amb total seguretat, independentment d'una climatologia adversa. Així ho ha explicat l'enginyer d'Espai Públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, Víctor Ortiz.
5: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
2: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del Petroli, per terra i mar, uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits el mes de novembre. Així ho ha explicat l'alcalde, Xavier García Albiol.
6: L'espai quedarà completament ballat i balissat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió, paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
2: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic. Ho ha dit el gerent de l'AMB, Ramon Torra.
7: Estem recuperant un patrimoni, un element patrimonial, i per tant estem rehabilitant un element emblemàtic i amb una història dintre del municipi, a la ciutat de Badalona, no? Una obra que fos sostenible, estem al mar, amb un espai natural, com és el de la platja, però que a més fos resilient. Hem d'evitar que torni a passar el que ens va passar i que ens va malmetre amb el temporal Glòria.
2: La nova plataforma està constituïda per una estructura metàl·lica recolzada sobre 11 pilones de 80 centímetres de diàmetre ancorats uns 12 metres sota la sorra del fons marí. Els trams malmesos se substituiran per vigues noves amb la mateixa forma, però amb algunes modificacions per adaptar-se a la normativa actual. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí.
8: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
2: Ens posem en marxa.
9: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
8: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
9: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
2: Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde ha defensat que l'Ajuntament és dels consistoris més sanejats de l'estat espanyol i dels que té menys deutes. Això sí, admet que s'ha d'escurçar el temps que es triga a pagar les factures a tercers. Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquest 2026, molts d'aquests projectes veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà al 100%.
10: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats amb una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho en menys temps.
2: García Albiol ha avançat que Badalona tindrà una casa de la cultura popular, segons ha explicat abans d'aquest estiu. Vol signar un conveni amb els castellers i altres entitats per convertir Eines Canela en un espai de referència.
10: La voluntat és que abans de l'estiu pogués signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela. Convertirem aquella nau amb l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona, una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular.
2: Als micròfons de Ràdio Ciutat, l'alcalde també ha parlat d'altres projectes. Les obres de Via Augusta, complementàries a la pacificació de Francesc Layret, es faran els mesos de juliol i agost. Pel que fa a la platja, García Albiol confia que les obres d'arranjament del passeig marítim a la Barca Maria estiguin acabades durant l'estiu i ha avançat que aquesta temporada de bany s'ampliaran a 4 les baranes per facilitar l'entrada i sortida de l'aigua a les platges de Badalona. Durant l'entrevista, l'alcalde també ha acusat d'irresponsabilitat els grups de l'oposició que aquests dies han criticat l'actuació de la Guàrdia Urbana durant la nit del Vall del Micaco. Segons Xavier García Albiol, es va tractar d'una decisió estrictament policial. I Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Calarnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Tres setmanes després que Guanyem assenyalés anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe, Canyet ara ho torna a fer, aquesta vegada posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Calarnús. A la publicació, al butlletí oficial de la província, el govern local desestima la majoria del centenar d'al·legacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat, com us dèiem, per fer-ho és d'un mes en lloc de dos, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Escoltem Dolors Sabater, la presidenta de Guanyem.
11: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits, va ser el de Canyet, és el de Calarnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
2: Guanyem va presentar una sol·licitud d'anul·lació immediata de la tramitació del projecte reclamant que es torni a publicar l'expedient amb els terminis correctes. L'executiu municipal assegura que va fer el tràmit divendres, de manera que ja està corregint l'error. La formació liderada per Dolors Sabater adverteix que no tolerarà que el govern torni a atribuir els fets al personal tècnic de l'Ajuntament, com va fer en el cas de Canyet, i assenyala el regidor de l'àrea d'urbanisme, Dani Gràcia, com el responsable directe. 8 i 19 minuts. Us recordem que després de la vaga de docents d'aquest dimarts hi ha convocades altres aturades al Barcelonès de cara al pròxim dilluns, 18 de maig, i el dia 2 de juny. A més, també hi ha noves vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. Doncs des de la Junta, de directors d'escoles públiques expliquen que la situació de manca de recursos ve de fa dècades, però que s'ha arribat a un punt insostenible en què fins i tot es plantegen deixar de fer les colònies al pròxim curs. De fet, asseguren que la situació ha ocasionat un gran nivell de preocupació entre els docents. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu, l'increment de la inversió educativa o la reducció de les ràtios. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Ho ha dit la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carner.
12: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idònis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
2: Des del sindicat USTEC, també professors de secundària, CGT, intersindical, rebutgen l'acord subscrit entre la Generalitat amb la UGT i Comissions Obreres, asseguren que la inclusió de l'alumnat no es pot garantir sumant un educador especial més a cada centre, com preveu el pacte. D'altra banda, com a mesura de pressió, un total de 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han sumat al manifest per deixar de fer colònies i

0: Però això encara no està decidit, perquè tot aquest moviment és un moviment viu.
1: D'altra banda, demà divendres hi ha prevista una reunió entre l'Ajuntament de Badalona i les direccions de les escoles per tractar l'estat dels centres educatius de la ciutat. El consistori ja va anunciar que impulsarà un pla integral de reforma i rebrà més de 2,5 milions d'euros del fons extraordinari per millorar les escoles. Fins a 19 centres educatius de la ciutat podrien beneficiar-se. I el suport vital avançat és l'únic tractament efectiu que hi ha a dia d'avui per fer front a l'antivirus. El procés consisteix en aconseguir que el malalt continuï respirant i, si això no funciona, aplicar una teràpia amb una membrana externa al cos per oxigenar la sang que es torna a introduir posteriorment. L'antivirus, sabeu, és aquesta malaltia que pot arribar a les persones a través de rosegadors com rates o ratolins que viuen a zones naturals. L'orina o la femta d'aquests animals poden impregnar l'ambient i afectar els humans per inhalació. Segons el Servei de Malalties Infeccioses del Germà Mans Trias i Pujol, aquest fet està molt relacionat amb el canvi climàtic, la forma de viure i també el grau de mobilitat de les persones, que és molt superior que dècades enrere. Tot i això, el perill d'expansió del virus és remot. Ho ha explicat en Pedro Puerta, membre del Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti.
2: No té cap cosa a veure amb la Covid. És un virus que es comporta completament diferent, i el risc que tenim de viure una situació de disseminació, de propagació d'aquest virus a la societat és remot, és un risc molt, molt baix.
1: Davant d'aquesta situació, afirmen des del centre hospitalari, la recerca en aquest àmbit és fonamental, així com estar preparats amb bons protocols d'actuació en possibles moments de crisi. S'estan fent investigacions amb alguns fàrmacs per trobar estratègies de tractament. De fet, els símptomes inicials poden ser semblants als d'una grip: febre, malestar general, mal de panxa o mal de cap, i després de la malaltia es va desenvolupant altres parts del cos. Des dels països afectats, diu, s'està actuant amb prudència i s'estan donant a terme períodes d'aïllament preventiu. I és que poden passar setmanes des que una persona que s'ha exposat al virus comenci a tenir símptomes. Recordem que el passat dilluns els passatgers del creuer Ondius van ser desembarcats a Canàries per traslladar-los als seus països d'origen, on se'ls està tractant i aïllant per aquest virus, per l'antivirus. I no ens movem de Can Ruti, perquè la màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria és el que s'ha proposat al Festival Li Chang, que, malgrat que ja ha acabat l'edició d'enguany, continua la seva tasca traslladant la màgia a la planta de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Els mags Enric Magú o Pepe Coig són els encarregats d'ensenyar alguns trucs de màgia als pacients. Des de l'Hospital Germans Trias miren d'humanitzar l'experiència del pacient per contribuir el seu benestar. Per aquest motiu, el projecte Vides Màgiques s'ha unit al Festival Li Chang per fer que la màgia ajudi els joves a esvergir-se del seu dia a dia hospitalari i puguin treballar habilitats socials, tal com explica en Diego Pérez, infermer supervisor de la planta de psiquiatria.
3: Això afavoreix la reinserció, això afavoreix el tornar a connectar amb les teves coses, no? D'il·lusió, de poder fer coses més enllà del que seria el malestar vital i el malestar clínic en funció del trastorn i del motiu pel qual tu has ingressat.
1: En una estona, el mag i director artístic del festival, Enric Magú, i en Pepe Coig els ensenyen 6 trucs de màgia perquè els adolescents puguin practicar-los i, un cop els donin l'alta, sorprendre familiars i amics. Entre daus, jocs matemàtics i varetes de màgia, els pacients han aconseguit el seu títol de mags. Escoltem a l'Enric Magú.
4: Tal, perquè tots es van entregar amb la màgia, tots van sortir fent màgia, feien abracadabra, bum, i feien aparèixer objectes, i emocionats, que era una miqueta la idea, no?, poder repartir il·lusió i projectar la màgia, no?, com una moneda d'intercanvi.
1: Aquesta ha estat la segona sessió de les 5 que tenen programades al llarg de l'any. Tant els organitzadors com els participants es mostren satisfets amb el resultat, ja que els joves es mostren il·lusionats en convertir-se en mags i practicar els trucs a les seves habitacions. 3 minuts i arribarem a 2:15 del matí.

0: I el locutor i fundador de Ràdio Teletaxi, Justo Molinero, ha reivindicat en aquest programa, el Badalona Matí, la ràdio com a mitjà de proximitat i ha remarcat la importància de mantenir-la viva. Ho ha fet després que la Generalitat li hagi atorgat el Premi Nacional de Comunicació per la seva trajectòria, un guardó que recollirà el pròxim 19 de maig a Sabadell. El locutor ha mostrat la seva sorpresa i agraïment per rebre aquesta distinció i ha recordat com van ser els seus inicis radiofònics. Nascut a Villanueva de Córdoba, explica que va arribar de jove a Catalunya fugint de la fam. L'any 1982, quan Espanya es preparava per acollir el Mundial de Futbol, Molinero tenia una empresa de taxis i va decidir crear una emissora de ràdio a través de la qual facilitaria que les persones poguessin recollir objectes perduts dins els vehicles, entre altres avantatges. Tot i que no li van concedir la llicència per crear-la, ho va fer igualment.
1: Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball.
0: Un temps després li van tancar per la falta de permís, però més endavant va adquirir l'emissora de Mataró, ciutat de la qual també és fill predilecte. D'aquesta manera va iniciar una nova etapa fins a arribar a tenir la seu principal de Ràdio Teletaxi a Santa Coloma de Gramenet. Durant dècades ha estat en antena cada dia, tot i que fa un temps va prendre la difícil decisió, diu, d'apartar-se i deixar pas a noves generacions. Tot i això, continua lligat a la ràdio perquè, diu, és la seva vida i assegura que els nous mitjans no la faran desaparèixer.
1: La sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar. Això és molt important i, per tant, aquesta és la raó d'existència de la ràdio. La ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, ja donaven la ràdio per caducada. I mira,
0: donava la ràdio per morta, Justo. La Generalitat destaca que Molinero ha contribuït a dignificar la ràdio popular al llarg de la seva carrera. A més, va aprendre català en una època en què era complicat fer-ho i també ha promogut la llengua en els seus programes. Enguany, els guardons, recordeu, de comunicació, també han premiat a 3CAT, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i a la badalonina Esther Vera, directora del diari Ara. I abans de passar a cultura, us expliquem que agents dels Mossos d'Esquadra de Badalona han requisat desenes de caixes de productes cosmètics valorats en 78.000 euros. El material presumptament robat s'ha trobat aquest dimecres dins d'una furgoneta que havia estat també robada la nit anterior. El vehicle ha estat geolocalitzat pels agents. En el seu interior hi van trobar productes de bellesa de primeres marques. La investigació continua oberta per localitzar els possibles autors i el propietari del material sostret.
2: Badalona Matí.

0: Això que escolteu és un fragment del concert que va tenir lloc ahir a la parròquia de Santa Maria, juntament amb el Conservatori de Badalona, un concert dedicat a la música religiosa coral. Van actuar alumnes del Cor Jove acompanyats de professors del centre amb un programa que ha inclòs les peces de caire religiós a Pau Casals i Félix Mendelssohn en la primera part i que ha finalitzat amb una representació de l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. És una de les propostes que preparen durant tot l'any al Conservatori de Badalona. En Ricard Oliver ens explica més. Ell és el director del seu Cor Jove.
1: De fet, és el nostre treball del cor, és un dels repertoris que nosaltres hem preparat per aquest any. Sempre amb el cor intentem fer repertoris de tots els estils i èpoques diferents, però també de tant en tant ens agrada poder tocar música més religiosa o més seriosa, i en aquest cas doncs, hem volgut muntar tot un programa sencer i poder-lo oferir en aquest espai.
0: El repertori ha estat pensat per l'acústica d'un temple com l'Església de Santa Maria. Al final del concert, l'Stabat Mater, dèiem, aquesta obra que es va escriure el 1736 i que està considerada com una de les peces més influents de la música sacra, una joia del barroc, s'ha convertit, a més, en un símbol de compassió, ja que es tracta d'una plegària en forma musical que reflexiona sobre el patiment de Maria durant la crucifixió. El concert formava part del programa de les festes de maig. I torna al Festival de Música Antiga de Tiana, la seva 26a edició. La música medieval, renaixentista i barroca sonarà a la població veïna entre el 23 i el 31 de maig. L'edició d'aquest any inclou la programació de concerts, activitats familiars i el suport a grups emergents especialitzats en interpretar la música antiga de forma històricament rigorosa. Enguany, Tiana Antica posa la mirada en l'homenatge a Montserrat Torrent en el seu any, ja que la intèrpret d'orgue va complir 100 anys el passat mes d'abril. Torrent va ser reconeguda l'any 2021 amb el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura i el festival li dedica un concert, així com una petita exposició abans de cada actuació. Tiana Antica començarà, com dèiem, el 23 de maig a la Sala Albéniz del Casal de Tiana amb un concert del grup Trabascan, inspirat en el Cantar del Mio Cid. Ramon Duran, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
3: Badalona Matí, esports.
0: Després, tres cafès avui, no?
4: El bon dia ha estat així amb força.
2: No, encara no he pres cap, no.
4: Avui doncs
2: no.
4: Déu-n'hi-do.
2: No.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, comencem parlant del pivot croat de la penya, Dante Tomić.
2: Sí, no? Malauradament, ahir sabíem, d'ençà que el comunicat que va fer el club, que no tornaria a jugar aquesta temporada. Dante Tomić, una baixa importantíssima pel Joventut, doncs, que ja ha passat lo seu a la FIBA Champions League i que, per tant, doncs, el club ha decidit, a través dels serveis mèdics, que no tornarà a jugar aquesta temporada per poder dur a terme una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials de la cama dreta. Recordem, doncs, que la baixa Dante Tomić ja va ser determinant pel quart de final de la Lliga de Campions, on la penya va quedar eliminada en el tercer partit de la sèrie contra l'AEK d'Atenes. Ara la preocupació de cara als play-offs de la CB és important, perquè la penya ja arribarà a coixa si no
0: mai
2: pot comptar
0: dit,
2: amb el pivot croat, no? Per tant,
0: sí.
2: Doncs, veurem què passa, i en aquest sentit, doncs, insisteixo, una baixa importantíssima d'un jugador que, la veritat, no estàvem acostumats a que es lesionés, i jo crec que és per això, doncs, que realment, doncs, encara ha tingut més ressò, no?
0: I a tot això, que el Joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra.
2: Correcte, un Joventut, doncs, que vol recuperar sensacions després de no jugar el passat cap de setmana, perquè el Tenerife, que era rival, estava jugant la Final Four de la FIBA Champions League. Abans tampoc va poder acabar el 2 de maig, recordem, aquell duel contra l'Unicaja pels problemes tècnics amb el videomarcador que van obligar a suspendre el partit. El rival d'avui, el Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya Santava, que arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exverd i negre Pustoví com a gran estrella amb 37 de valoració. I parlava precisament d'aquest duel contra el seu excompany, el pivot de la penya, Michael Rusic.
5: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
2: Un Andorra que s'està jugant al no baixar de categoria. Recordem que estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el San Pablo de Burgos, amb 9 victòries, i que jugaran la segona plaça del descens, perquè ja la primera sabem que és pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des l'arribada del tècnic croat Santàbac.
0: I també ens parles avui del juvenil del Club Futbol Badalona.
2: Sí, molt important recuperar la divisió d'honor, sí. I per aconseguir-ho, en l'última jornada de Lliga, haurà com a mínim d'empatar contra l'Adam B. El Badalona jugarà a casa, serà dissabte a les 6 de la tarda i, com dèiem, en té prou amb un empat per poder recuperar la categoria perduda la temporada passada. I és que la importància que té poder estar de nou a la divisió d'honor és molt gran, ja que d'aquesta forma els jugadors estan molt més preparats per poder fer el salt al primer equip, volem dir, a banda del prestigi que comporta jugar dins d'aquest nivell. Em parlava d'aquest enfrontament i de com veu de preparat el seu equip el tècnic del Badalona juvenil, José Ríos.
6: Dissabte és el nostre últim partit de Lliga, necessitem un punt i l'equip és conscient, està preparat, porta tota la temporada entrenant molt bé i res, anirem pel partit, intentarà treure els 3 punts i ni que sigui doncs, sumar un punt per poder aconseguir l'objectiu de tots.
2: La darrera jornada de la Lliga Nacional Juvenil es disputarà, com dèiem, dissabte a les 6 de la tarda en horari unificat. El duel entre el Badalona i l'Adam B es jugarà a l'estadi municipal.
0: Gràcies, Ramon. Fins després. Sílvia Llamas, bon dia.
7: Bon dia.
3: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: I comencem el repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Quina imatge has triat avui, Sílvia? Quina imatge?
7: Doncs, avui m'ho preguntes o...?
0: No, és una afirmació.
7: Ens quedem amb la imatge de Donald Trump i Xi Jinping, doncs, que s'han trobat, i el titular seria que Trump busca suport de Jinping en la guerra amb l'Iran. Han volgut mostrar bona sintonia abans de començar la seva primera reunió bilateral del viatge oficial del president nord-americà a Pequín. Aquí els veiem donant-se la
0: mà. Mireu-los bé, perquè estem en mans d'aquests dos, eh?
7: Val, Tuti, t'explico el que han dit, eh? El president dels Estats Units ha augurat que els dos països tindran un futur fantàstic junts, ha dit, mentre que el seu homòleg xinès li ha recordat que els interessos comuns de la Xina i els Estats Units superen les seves diferències. Jinping ha subratllat que els dos països han de ser socis i no pas rivals amb tot. També l'ha advertit sobre un dels grans temes delicats, com és Taiwan, i l'ha avisat que gestionar malament aquesta qüestió podria dur Pequín i Washington al xoc i fins i tot al conflicte. Aquesta reunió bilateral ha durat més de 2 hores, el doble del que estava previst.
0: I diuen que han anat també a una visita al Temple del Cel, no?
7: Sí. Després d'aquesta trobada
0: ara
7: han anat a un dels llocs més emblemàtics de la capital xinesa.
0: I què més és notícia avui? Doncs que la consellera Parlon ha demanat disculpes per la infiltració de Mossos i ho ha qualificat de maniobra mal plantejada.
7: Així és, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per l'error humà i operatiu, ha dit, de la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea educativa. Durant la compareixença d'aquest dimecres a la tarda a la Comissió d'Interior del Parlament, Parlon ha qualificat els fets de maniobra ben intencionada, però desafortunada i mal plantejada. A més, ha admès que es van assumir uns riscos innecessaris. La consellera ha explicat que s'ha activat el procediment de la informació reservada per analitzar aquest cas i ha assegurat que hi haurà més supervisió a partir d'ara. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també ha admès l'error i en la no oportunitat de l'actuació policial, però no ha reconegut ni mala fe ni una actitud antidemocràtica. D'altra banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà dimarts que ve a la comissió d'aquesta àrea al Parlament i allà hi donarà explicacions tant per la prova pilot per per desplegar Mossos de paisà als centres educatius, com també per les infiltracions de les dues agents en assemblees de docents.
0: Doncs aquestes disculpes no han estat suficients per Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, que diuen doncs, que no són suficients aquestes disculpes i que demanen la destitució de Trapero.
7: Així és, en les intervencions per la compareixença al Parlament, Junts ha remarcat la il·legalitat assegura de l'operatiu, mentre que Esquerra ha insistit que l'assumpció de responsabilitats ha d'anar més enllà. De la mateixa manera, els Comuns han confiat que les disculpes de Parlom derivin en un canvi i la CUP ha titllat les explicacions de ridícules. Per la seva banda, el Partit Popular de Catalunya ha defensat que és normal, diuen, que els Mossos recaptin informació i Vox ha acusat el govern d'instrumentalitzar el cos.
0: I a tot això, la USTEC i la CGT anuncien demandes.
7: Sí, els sindicats USTEC i CGT també troben que les explicacions de Parlon i Trapero són insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Els sindicats han exigit al govern respostes veraces i sòlides per a aquestes infiltracions i han demanat la dimissió de Parlon i de Trapero.
0: I canviem de qüestió perquè la Global Summit Flotilla salpa de nou cap a Gaza amb 54 vaixells i més de 500 persones. Sílvia.
7: Sí, serà avui dijous, segons ha anunciat l'activista Saif Abukeshek, que va estar 10 dies a una presó d'Israel després que el govern israelià interceptés les embarcacions que intentaven arribar a Palestina. L'activista ha afegit que sortiran des del port de Marmaris, a Turquia. Abukeshek ha destacat que reprendran la navegació just el dia abans de la jornada que commemora el dia de la Nakba, que recorda l'èxode del poble palestí després del naixement de l'Estat d'Israel.
0: I la defensa de Jordi Pujol Ferrusola diu que no s'ha pogut demostrar que els diners d'Andorra vinguessin de la corrupció.
7: Així és, l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final a l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedien de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se provar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política. A més, ha acusat la Fiscalia d'inflar les xifres que suposadament van moure els fills de l'expresident de la Generalitat.
0: Doncs un judici que, per cert, quedarà avui ja vist per sentència. I Òmnium, que demana abordar la greu, diu, situació del català a l'escola.
7: Sí, el president d'Òmnium Cultural, Xavi Antic, ha assegurat aquest dimecres que cal situar el català a l'escola com a màxima prioritat del país en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua. En una compareixença, coincidint amb el primer aniversari del pacte, Antic ha afirmat que la situació a l'escola és especialment greu, diu, perquè l'ús del català a les aules, patis, menjadors i extraescolars pateix molta fragilitat. El líder de l'entitat ha reclamat que el desplegament del pacte sigui una prioritat de tot el govern i no només de política lingüística i que es materialitzi amb els pressupostos previstos.
0: I Catalunya, avui ho hem sabut, té una de les taxes de beneficiaris del bo social elèctric més baixes de tot l'Estat.
7: Així és, les llars que reben el bo social elèctric no han deixat de créixer a Catalunya i s'apropen a les 200.000, però la comunitat té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot l'Estat, de 24 receptors per cada 1.000 habitants, quan la mitjana estatal és de 35. Endesa considera que hi ha marge de millora en la cobertura del bo social i apunta a les barreres informatives i administratives. I l'Aliança contra la Pobresa Energètica diu que caldria avançar cap a models d'atorgament més automàtic. La majoria dels beneficiaris ho són per criteris de renda i el pes de les famílies nombroses i monoparentals se situa a Catalunya en el 38%, mentre el bo gairebé no arriba als pensionistes amb pensions mínimes contributives.
0: I Glovo i els sindicats acorden l'acomiadament de 436 riders en lloc dels 700 que tenia previstos.
7: Sí, l'empresa va proposar l'acomiadament de 766 repartidors i la xifra s'ha anat reduint durant les setmanes de negociacions. De fet, fa un parell de setmanes els riders van fer vaga per intentar pressionar l'empresa. L'acord ha arribat després de 8 reunions entre sindicats i empresa en una negociació que va començar fa justament un mes. L'ERO afectarà més d'una seixantena de ciutats de tot Espanya, entre les quals Barcelona, Girona i Tarragona, tot i que no se sap el nombre concret de repartidors afectats a cada lloc. Els treballadors acomiadats tindran una indemnització de 37 dies per any treballat, 4 dies més dels que es preveu en un acomiadament improcedent a l'Estatut dels Treballadors.
0: I avui també trobareu a la premsa que la Covid va provocar més de 22 milions de morts, el triple de les notificades segons l'OMS.
7: Així és, s'estima que les morts en excés a causa de la pandèmia de Covid-19 a escala mundial van ser de 22,1 milions, un nombre que contrasta amb els 7 milions de decessos notificats fins ara, segons l'informe sobre estadístiques sanitàries globals 2026 presentat aquest dimecres per l'Organització Mundial de la Salut. Segons els experts, la troballa feta pública aquest dimecres posa en relleu tant la subnotificació que hi va haver de les morts provocades directament pel virus com el volum de les morts indirectes per les interrupcions en l'atenció sanitària, les dificultats econòmiques i altres factors socials durant el període d'emergència sanitària.
0: I en planes internacionals, confinen a Bordeus un vaixell de creuer, Déu-n'hi-do amb els creuers, amb 1.700 persones per un brot de gastroenteritis.
7: Així és, una cinquantena de persones amb petits símptomes compatibles amb una infecció gastrointestinal aguda i una persona de nacionalitat britànica de 90 anys ha mort. Els pacients que han presentat un quadre de vòmits i diarrea són atesos pel metge del vaixell i estan aïllats de la seva cabina, Un equip de servei de malalties infeccioses de l'Hospital Universitari de Bordeus ha pres mostres aquest dimecres a bord del vaixell per tal d'identificar el patogen responsable del brot, avaluar els riscos de transmissió i prendre les mesures adequades. A les proves inicials a bord han descartat la presència de norovirus i fan pensar més aviat en una intoxicació alimentària.
0: Crec que les reserves de creuers per aquest estiu baixaran bastant, eh? Tiroteig al Senat de les Filipines amb l'excap de la policia trinxerat al seu despatx des de dilluns.
7: Sí, els mitjans filipins han informat aquest dimecres d'un tiroteig al Senat coincidint amb l'operatiu per arrestar el senador Ronald Bato de la Rosa, que està atrinxerat al seu despatx des de dilluns, com deies, després de l'ordre de detenció emès en contra per la Cort Penal Internacional. Les autoritats han ordenat el desallotjament dels periodistes i treballadors que eren al segon pis del Senat, on, segons els reporters presents, s'han sentit almenys 10 trets. Fins ara no n'ha transcendit l'autoria i, segons la verificació preliminar, no hi hauria víctimes.
0: Anem a la xarxa social, Sílvia. Què hi tenim?
7: Doncs tenim molt de Pont del Petroli. L'hem vist a tot arreu, de fet, a molts mitjans. Mira, t'he deixat en preferits aquest vídeo que ha penjat l'alcalde de Badalona, que realment, doncs, no sé si es pot veure. Hi ha imatges espectaculars en dron del Pont del Petroli, actualment trencat, però igualment espectacular, on explica com aniran aquestes obres i tots els treballs que s'hi faran. Destacar el titular del 3CAT Info sobre aquestes obres, que diu començaran a principis de juny i provocaran afectacions importants a la zona del passeig marítim en plena temporada de bany. Això és una de les queixes que més han deixat els usuaris a la xarxa X. Per exemple, la Núria Pasqual diu anys esperant aquestes obres i de totes les dates possibles trien la setmana que comença la calor. Diu, si l'objectiu era que els banyistes estiguin ben apretats i amb vistes a les obres, ho heu clavat. És veritat, aquí direm que sempre s'ha dit des del govern que aquestes obres s'han de fer quan no hi ha temporals i ha de ser sí o sí durant l'estiu. L'Àlex Montornès d'Esquerra Republicana també ha parlat del Pont del Petroli i en aquest cas ha destacat una imatge ampliada
0: Espera, vaig a buscar-la, doncs.
7: Sí, d'un dels renders d'aquestes obres on, bueno, com a detall, destaca que al final del Pont del Petroli fa una mica de zig-zag Correcte.
0: És això? Ah, ui, quina foto, si també més desenfocada, no? I...
7: Perquè està molt ampliat i diu que és el render que ha fet l'empresa, no? Que veiem aquest final del Pont del Petroli, que realment pues, així no és, i parla, doncs, bueno, de tots els diners que es gasten amb això i no en fer un bon render. Bueno, una anècdota que la deixem aquí. I acabem amb una publicació que han fet des de la revista Enderroc.
0: Sí.
7: Tuti, perdona'm. Que
0: Lluís Andrau, no? El company.
7: Uh-huh. Que diuen que tal dia com avui, 14 de maig del 63, va debutar el grup Estrop de Badalona. I linken una notícia doncs, on expliquen una mica la història d'aquest grup de cantautors de Badalona, que van estar actius entre el 63 i el 67, i diu que a banda dels cantants, diversos poetes van estar vinculats a aquest grup Estrop, com en Joan Argenter, en Josep Gual...
0: I veig l'Estanis Alcover, també, eh?
7: Ah, sí?
0: No sabia que cantava.
7: Doncs no ho sé. No tinc aquests detalls.
0: Era president de la premsa comarcal,
7: bé. Van debutar el 14 de maig de 1963.
0: Perfecte. Anem a la proposta cultural.
3: Què no et pots perdre?
0: I on anem avui, Sílvia?
7: Doncs avui anem fins al Sant Jordi Club, perquè a partir de les 9 del vespre actuarà l'Ivan Ferreiro, el cantant gallec, en el marc del Guitar BCN 2026, arriba a Barcelona en la seva gira de celebració dels seus 35 anys de trajectòria musical.

0: Que hi vas, oi? Tens sí. la sort.
1: Sí, sí, tinc la sort. Bueno, encara quedaven entrades a pista, eh? Si hi ha algun despistat, es poden agafar encara. Moltes ganes d'Ivan Ferreiro aquesta nit.
0: Avui, a les 9 del vespre, al Sant Jordi Club. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Badalona Matí.
1: I anem al resum de les principals notícies del dia. Les obres per recuperar el pont del petroli de Badalona començaran la primera setmana de juny i s'allargaran fins a l'octubre o novembre. Els treballs comportaran l'ocupació de part de la platja i també del passeig marítim durant la temporada d'estiu, un peatge que cal assumir perquè és època òptima també per dur a terme aquesta operació.
2: Amb un cost de 4 milions d'euros es restituirà la imatge original de la passera, mentre que el tram final es canviarà el disseny per un en forma circular i s'instal·larà un sistema d'il·luminació innovador.
1: Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevada.
2: Sí, després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat.
1: I Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús. En un primer moment només es donava un mes de marge per fer-ho quan la llei marca que han de ser dos.
2: I des de la Junta de Directors d'Escoles Públiques expliquen que la situació de manca de recursos ve de fa dècades, però s'ha arribat a un punt insostenible en què fins i tot es plantegen deixar de fer les colònies a pròxim curs.
1: El Festival Li Chang proposa la màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria, un festival que, malgrat que ja ha acabat la seva edició, continua encara la seva tasca i ho fa traslladant la màgia a la planta de psiquiatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2: I el locutor i fundador de Ràdio Teletaxi, Justo Molinero, reivindica la ràdio com a mitjà de proximitat i ha remarcat la importància de mantenir-la viva.
1: Els Mossos d'Esquadra han requisat desenes de caixes de productes cosmètics valorats en 78.000 euros a Badalona.
2: I en plana cultural, el Conservatori de Badalona i la Parròquia de Santa Maria van oferir ahir al vespre un concert dedicat a la música religiosa coral.
1: En bàsquet, el pivot croat del Joventut, Antetomic, ja no jugarà cap partit més aquesta temporada. Així ho va informar ahir el club en un comunicat en el qual s'explica que l'objectiu és fer una recuperació completa de la lesió que pateix.
2: I el Joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra. Un Morabanc Andorra que dirigeix l'exjugador de la penya Zantàbac i que arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa.
1: Gràcies a tot i fins després.
2: Fins després.
1: I repassem ara també els continguts del dia. Comencem pel sumari del Badalona Matí. Sílvia.
3: Doncs començarem avui parlant amb la Fundació Lluita contra les Infeccions perquè el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i ha inclòs també els equips de pediatria en el tractament d'aquestes infeccions. Incorporaran, per tant, els CAPs de pediatria l'atenció a la salut sexual i afectiva. En parlarem amb l'Adrià Mendoza, que és investigador d'aquesta fundació, per veure què implica tot això. També tindrem l'oportunitat avui d'entrevistar el karateka badaloní José Sánchez Piqué, que s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata. I a l'última hora del programa entrevistarem el director del Museu de Badalona perquè ens expliqui tots els detalls de la celebració de la Nit dels Museus, que serà aquest dissabte entre les 7 de la tarda i la 1 de la matinada.
1: I avui és dijous i per tant també toca tertúlia esportiva. Xavi Ballesteros, bon dia.
4: Bon dia. Si avui és dijous, avui toca tertúlia. I a la tertúlia parlarem amb tres llegendes del bàsquet del món del periodisme. Primer, en Xavi Seixó, un badaloní que es jubila d'aquí un mes. I per tant ens explicarà tota la seva trajectòria enganxat a la ràdio. L'acompanyaran dos col·legues de tota la vida. Com més, per una banda, Robert Álvarez, que ja s'ha jubilat aquest any, referent al diari El País. I també ens acompanyarà Eudald Serra, la veu del bàsquet durant molts anys a Catalunya Ràdio. En parlarem de tot això, del partit de la penya a la Lliga CB, de la Final Four, de com va anar, i sobretot també de la classificació de València del badaloní Pedro Martínez per la Final Four per primera vegada en tota la seva història. Tot això a partir de les 8. No us ho perdeu.
1: No ho farem, i també repassem què serà notícia avui amb l'Emma Teixidor, editora dels informatius. Bon dia, Emma.
5: Molt bon dia, Núria. Avui ens aproparem fins al Palau Municipal d'Esports, on s'hi fa la 22a trobada d'infants dansaires de Badalona, una activitat que es farà fins demà, també divendres. Avui també al Teatre Margarida Xirgo, des de l'Eugeni d'Ors, fan la programació teatral que han estat treballant al llarg del curs. Aquesta tarda, homenatge a Corrobadella, al Casal de la Gent Gran de Sant Joan Bautista de Sant Adrià de Besòs, i també ens parlarem amb una comunitat de veïns al barri de Llafià que es queixen que un antic mercat abandonat s'ha convertit en habitatges il·legals amb llum punxada i tot. Per tant, en veurem quina situació i què els implica amb ells com a veïns.
1: Gràcies, Emma. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Badalona, les 9 del matí.

0: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tots els serveis que hi treballen per tal que siguin més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda, de fet, des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
1: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup concret, ja sigui adolescent, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertany a aquest
0: que
1: grup.
0: Que tens immunitat, no?
1: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent, potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre el benestar sexual cap a la sexualitat que volen les persones i combinada amb una bona salut sexual.
0: Quins són els factors, no, però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no? Tant pel que fa a l'educació, a la prevenció, al cribatge.
1: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
0: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut
1: o la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions i donar-li potser un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de diferents punts de vista. Uh-huh. I l'altre, important, és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. A l'igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de que interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es pugui relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
0: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
1: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de, a lo millor, plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, doncs, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribatges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tot aquests aspectes.
0: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
1: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt, molt que pensar, i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, i això fa que al final moltes vegades t'esperis, no?, a veure si realment això, aquests símptomes se'n van, no?, perquè creus que pot ser que trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Llavors, jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja siguin una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges, o ja sigui perquè a la mínima que tingui un símptoma acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
0: De fer mofa, no? Fins i tot.
1: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que... I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
0: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
1: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
0: A partir de quina edat, cribatges asimptomàtics?
1: Doncs normalment teníem pensats que no, potser pues que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que potser aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des d'abans. Han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que potser abans no pensàvem, i potser hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
0: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
1: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre de, és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Mm-hmm. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No, quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui a la seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
0: Uh-huh. Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
1: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però per què les noies comencen abans? Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea a l'uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia a la vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Mm-hmm. Normalment la resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de les parts que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell d'infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'UVH en persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'UVH, encara actualment no l'hem de perdre el focus i això molta gent no ho sap i a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària i a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir un motiu per demanar-te un cribatge i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual, si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos Per això, per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP pues, tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
0: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
1: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria doncs necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o no té sexe.
0: Abandonar els prejudicis.
1: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estan plantejant 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció i bueno, donar-li aquesta necessitat aquests números que estan sortint i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
0: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
1: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que t'he dit. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment cada vegada tenim persones pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles, per exemple, a la vegada sent poliamoroses o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi facis cribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
0: Segons els protocols establerts, eh?
1: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys, i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, et tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però doncs hem de, potser, integrar això, que doncs, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des dels seus inicis, doncs els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent pues, que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, de que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
0: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
1: A l'ús del preservatiu, no s'ha, jo crec, que, i estem totes d'acord, que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i hi ha moltes pràctiques a nivell sexual, és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal, moltes infeccions, per exemple, el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors, jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de la salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció d'OVH que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però

0: Badalona Matí. Som aquí.
1: El Dia Internacional.
2: Cada tercera setmana de maig se celebra tot el món la Setmana Mundial del Part Respectat, amb la finalitat de vetllar pels drets a les dones gestants des de l'embaràs, el part i el postpart, respectant les necessitats i temps de les mares. La iniciativa de creació d'aquesta efemèride va sorgir l'any 2004 per part de l'Associació Francesa pel Part Respectat, impulsada per UNICEF. Posteriorment, a partir de l'any 2011, aquesta Setmana Mundial és coordinada per la European Network of Childbirth Associations.
3: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
4: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
5: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: I anem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí, avui amb la Mercè Escudero. Què tal? Molt bon dia, Enric Palau.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? I l'Ambròs Martínez.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. De seguida arrenquem amb el debat, però abans, i com cada matí, també us recordem de quina manera vosaltres podeu dir la vostra.
3: Participa a la nostra tertúlia.
4: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
5: Sí, si m'he quedat segur.
0: Així està perfecte, Mercè. Ens deia la Mercè. Si està bé o no el micròfon, és que clar, que ell s'ha de fer tota una posada en escena, eh? Abans d'arrencar la tertúlia, que ja està feta, així que, com fem cada matí, aprofitem també per comentar l'entrevista que ara fèiem amb el doctor Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions, en relació al fet que el Departament de Salut hagi avançat als 12 anys la prevenció de les malalties de transmissió sexual, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria seran els equips dels centres d'atenció primària, dels CAPs, els que incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys i, per tant, ja és una etapa, una edat en què, diguéssim, es deixa d'assistir als serveis de pediatria per anar al metge de capçalera o per anar a la CIR de torn, eh? Doncs ara aquesta, diguéssim, pedagogia, aquesta prevenció es farà des dels 12 anys, que potser, doncs, parlàvem amb el doctor Mendoza, és una franja d'edat que segurament algunes famílies, doncs, encara tinguin certes recances a l'hora d'abordar aquesta temàtica, però vaja, és que especialistes de diversos centres sanitaris, entre ells a Vall d'Hebron, han alertat que ja comencen a atendre casos d'ITS, de malalties d'infecció de transmissió sexual, a partir dels 13 anys, entre els 13 i els 17, eh? I que justament en aquestes franges, doncs, la detecció ha augmentat considerablement i ho ha fet d'una manera, diguéssim, continuada en el temps, tret d'una excepció, coincidint amb la pandèmia també, que es va registrar l'any 2020. Però per això hi deia que és tan important el començar a parlar d'educació sexual, de sexe, de relacions sexuals, des de ben aviat. Deia que cal integrar cribatges asimptomàtics 3-4 a l'any, i que hi ha tot un seguit de població, doncs, que potser té més relacions, no? Deia la pèrdua de la monogàmia o la compaginació de la monogàmia amb altres relacions més obertes, poliamoroses, relacions, doncs, això, obertes, com explicava, també fan necessària, explicava el doctor, el fet de, doncs, deixar de jutjar

0: no?, o de tenir certs prejudicis a l'entorn de les relacions sexuals, i que possibilitarà, i parlava de les necessitats, no?, de la societat que han canviat en els últims anys, i que deia això fa doncs, que sigui necessària l'incorporar aquests cribatges també a persones asimptomàtiques, no? Deia, tenim molt clar potser doncs, que una dona a partir dels 65 anys no pot ser susceptible de tenir una malaltia d'infecció de transmissió sexual, o que un infant de 13 tampoc, i potser doncs, aquests prejudicis els hem de treure per fer un abordatge que sigui més efectiu, no? No sé si realment considereu que els 12 anys és una edat en la qual ja estan els infants preparats, més que preparats o encara no preparats per abordar aquesta temàtica, la sexualitat i les relacions.
1: Jo penso que sí. Que, encara que, a veure, jo personalment 12 anys veig uns nens, no? Uns nens i unes nenes molt petits, molt febles, però jo penso que sí, que el temps, que tot està canviant, que està canviant amb molta rapidesa, i que fent aquesta pedagogia, no?, evidentment, amb el nivell i adaptada a les edats, doncs no és el mateix una criatura de 12 anys que una de 16, doncs fent les coses doncs, adaptades a cada nivell, no? Jo penso que està bé, i acompanyat, no ens oblidem que les escoles també es fa, vull dir, aquesta pedagogia, no? Per tant, poca cosa més a dir, vull dir que les necessitats actuals ho demanden, i jo penso que fet amb cura i adaptat a l'edat de cada franja d'edat, inclús estic pensant per anys, de 12, de 13, de 14, i cada any, adaptar-ho a cada any, doncs jo penso que sí, per prevenir, i que en siguin conscients dels perills que hi ha.
0: De fet, recordo que segons els darrers informes l'edat d'accés a la pornografia a Espanya s'ha avançat als 8 anys, i que a partir dels 14 ja el consum de pornografia és generalitzat. Per tant, els informes indiquen això, que 3 de cada 4 adolescents el consumeixen a través d'internet, només un 25 consulta a persones adultes. I un altre dels titulars que em cridaven l'atenció a l'entorn d'aquesta qüestió és que un de cada 3 joves recorre la intel·ligència artificial per parlar de sexe, en lloc d'un amic, fins i tot, o un familiar.
2: Sí, aviam, malauradament encara és un tema tabú, perquè venim d'una ètica o d'una moral molt catòlica, i durant molts segles parlar de sexe, inclús practicar-lo, era algo tabú, era algo que del que no es podia parlar. No es considerava un tema de salut. Jo el que entenc que estàs dient ara és que s'està demanant, o s'implantarà, que la Seguretat Social cobreixi el tractament i l'atenció d'aquest tipus d'enfermetat a partir dels 12 anys, ho dic bé?
3: La detecció, plans de detecció.
0: La detecció i la prevenció. Es començarà a practicar a partir dels
2: 12 anys. Diners i que s'actuarà a partir dels 12 anys.
0: Cosa que avui... ja es cobria. Si es detecta una malaltia, ja queda coberta.
2: Ja queda coberta, d'acord. Vale, és un tema preventiu, més que... I actualment, a quina edat es fa? Els 18?
0: A partir dels 16.
2: A partir dels 16. Es demana rebaixar-ho a 4 anys més. Suposo que l'engròs està en els 14, 13-14.
0: Clar, que això ja marca també un canvi, no?, pel que fa doncs, a les conductes, o quan comencem a tenir pràctica sexual, o quan els joves comencen a tenir pràctica sexual, que cada vegada és més aviat.
1: Entra pediatria, ara. Fins ara no hi entrava, pediatria. Era ja adults, a partir de 16 anys.
2: Molt bé.
1: Vull dir, com que la persona té 16 anys i passa al metge ja d'adults.
2: És evident.
1: I ara, no sé, i ara entra pediatria.
2: El que dic és que és evident, no sé si és bo o dolent, que els nanos entren en temes sexuals molt abans que quan ho fèiem nosaltres. Que dues generacions per sobre, tres generacions per sobre, que era un tema doncs, que no podies... ni explicar-ho a casa, ni explicar-ho als amics, ni era un tema que socialment...
0: Ni a la IA.
2: Ni a la IA, per descomptat. Ni a la IA, per descomptat. El fet de que parli amb la IA em fa pensar que segueix tenint el seu punt de tabú, perquè és preferible per un d'aquests nanos parlar amb ningú que pugui explicar-ho, que és la IA, que no pas parlar amb un amic que pot explicar-li un altre, evidentment amb sa mare o amb el seu pare, no? O amb el seu germà. potser aquest canvi sobtat que s'està donant, donant més sexualització dels nanos joves, o dels nens grans, hauríem d'abordar-la des d'un altre cantó més psicològic o més sociològic, no?
3: Jo només volia dir, és a dir, això que estem dient és una realitat palmària, és una evidència. Als 8 anys i als 3, si li dones un mòbil a un nen, mare de Déu, i el que no sàpiga ell li explicarà el que té el mòbil al costat, vull dir que això raia. Ara, jo aquestes coses rimbombants de que ara l'atenció primària, la pediatria, escolti'm una cosa, abans de córrer caminem, és a dir, l'atenció primària està com està. Jo crec que l'hem trinxat, eh? O sigui, actualment, és a dir, jo com a usuari, us diré que a mi em dona la sensació que ara és... quants casos coneixem? És a dir, és veritat que quan estàs molt fotut, aleshores tot funciona molt ràpid i els protocols es disparen i no sé què, eh? Però jo fa, des de la pandèmia, que tu vas al metge amb febre, el primer que et diuen, per què ve vostè? Febre, paracetamol i no sé què. Collons, jo he tingut coneguts que han estat 15 dies a casa amb febre, i no, aquí no vingui, no sé què, urgències, al final una pneumonia, una no sé què, és a dir, els filtres aquests de no, al final la visita a l'ambulatori ha de ser tan necessària que ha d'estar superjustificada, i si no, però escolti, tots hem après això del paracetamol i l'ibuprofè, 8 hores, suar, que és el que es feia fa 50 anys, doncs ara hi tornem, i ara ens parlen de plans de prevenció. Escolti'm una cosa, si al meu neno li surt una coseta a la pell una mica rara, ja anirem al metge, i el que jo espero és que quan vagi al metge amb el meu nano perquè li ha sortit una coseta a la pell, me la tinguin en el cap, em diguin sí, doncs mira, el pediatre ja pots venir, i no com ara que em diu, el pediatre, doncs el pediatre, vostè té mútua? Home, és això, vull dir que aleshores a mi, que la realitat ha canviat evidentment, que quan hi ha un nen que té una afecció, se'l porta al metge i se l'atén perquè si no te'n vas a urgències on sigui, fantàstic, ara que a mi que em parlin de que farem un cribatge, home, per fer un cribatge al meu fill l'hauran de visitar algun dia, suposo, eh? Em sembla que el cap d'allà on visió en el meu fill no el veuen des de que...
0: Per tant, molta voluntat, batejar. Però això encara penses
3: que
0: pot tensionar més a sanitat pública?
3: Són plans d'aquests que els i dius, bueno, ja, sí, però això, a la realitat en què es tradueix, no? Quan, per exemple, sí que és veritat que existeixen programes de cribatge, per exemple, el càncer de colon. Val? A mi m'han trucat quan vaig fer el 50 i no m'han tornat a trucar més, eh? Vull dir, ah, no, i no t'ha arribat. No, a mi no m'ha arribat absolutament res.
2: Ja ho faran. El 55 comença a arribar-te una carta cada any.
3: No, jo el 50 em va arribar la carta, sí, i sí. Vaig fer la prova aquella i tal, i no m'ha arribat
2: el
3: més.
2: El 55 tornarà.
3: Ah, sí, l'any que ve.
2: A partir del 55 cada any.
3: Molt bé, està bé.
2: No, funciona bé.
1: A veure, que al cap falten recursos...
3: Clar, sí, no és una crítica als metges, és una crítica als gestors de la sanitat pública.
1: Falten molts de recursos.
0: Clar. Segurament amb molts serveis públics. No?
3: Ha crescut molt la població
1: evidentment.
3: I els serveis...
1: Jo solament volia apuntar que jo estic contenta, vull dir, del cap, i no parlo per mi, jo parlo per la meva família, vull dir que jo estic contenta de les atencions al cap, no tinc res a dir, almenys al cap de progrés, mira, jo dic en concret, qui és... Però solament volia apuntar una cosa, que no ens ho oblidem, per quan no es diu allò de les majors de 65 anys, per la part que em toca, jo penso que això també s'ha de reivindicar, que ha d'haver-hi prevenció i que no ens han de descartar. Vull dir, és que ja no et parlo quan en fa 70, que ja no existeixes, ja ets invisible del tot. Per tant, jo penso que això també s'ha de reivindicar i que ho tinguin en compte. Evidentment, falten recursos, però detecció, prevenció.
0: Doncs anem a canviar de qüestió, perquè ahir teníem oportunitat de conèixer més detalls també de la remodelació d'un dels espais més emblemàtics segurament de la ciutat de Badalona, com és el Pont del Petroli, que fa també ben bé 6 anys, no? Des del 2020, el temporal Glòria, que espera aquesta rehabilitació, després que quedés escapçat per la meitat. S'iniciaran les obres in situ, perquè ja fa uns mesos van començar, diguéssim, a taller, a fàbrica, a construir-se aquestes noves pilones que han de suportar el pantalà. Doncs la primera setmana de juny començaran les obres ja a la platja. Això afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020, com deia, i per tant els banyistes, doncs, en temporada també de bany, en ple estiu, no podran fer ús, deien responsables polítics, de ben bé 70-80 metres de platja, ni tampoc de mar, no?, en aquest entorn cap a una banda i l'altra del Pont del Petroli, tant pel que fa, com deia, la sorra, com pel que fa al mar. Es demanava molta precaució a la gent que no passi per allà amb un pàdel, que no salti del pont que estarà en obres, no? Tenint en compte, doncs, això, que estarà tot potes en l'aire. El pressupost d'aquesta obra és de 4 milions d'euros, va a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i també de l'àrea metropolitana de Barcelona, i d'aquestes obres n'ha parlat l'enginyer d'Espai Públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, de l'AMB, el senyor Víctor Ortiz, i també l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
5: L'espai quedarà completament ballat i balisat, i per tant, tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat, i a més hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió, paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
0: Es preveu que al novembre ja estiguin acabats aquests treballs i, per tant, acabem l'any amb el pont del petroli de nou transitable. Ahir es feia pública aquesta imatge també del pont del petroli, que, recordem, serà circular precisament perquè, segons estudis de la UPC, de la Universitat Politècnica, doncs aquesta forma circular permet combatre millor els embats de les onades. Unes obres que s'han fet esperar molt. Sis anys.
2: Sí, jo vaig tenir la sort fa quatre anys, de poder comprovar quins assajos s'estaven fent a la UPC, en el Departament d'Assajos Marins. Tenen un canal a escala que on hi aboquen aigua i on deixen anar onades per simular les mateixes llevantades que ens arriben aquí a la costa de Barcelona i de Badalona. Van reconstruir peça per peça el pont, van acabar-lo amb dissenys diferents, i llavors tenien això, un model que deixava anar aigua amb molta força durant estona, i veien com reaccionava l'estructura, les diferents estructures que havien proposat. Això, a més, ho van complementar amb tot un seguit d'estudis. L'UPC va fer molt bona feina. En base a això, es va començar a decidir, a nivell legislatiu i a nivell de llei de contractació pública, doncs, quin era el model que es tirava endavant i quin projecte es feia. O sigui, no hi ha hagut un concurs d'arquitectes o d'enginyers que han proposat, sinó que hi ha hagut un estudi previ ben fet.
0: Jo crec que es va fer un referèndum a la ciutadania, també.
2: Sí, perquè es va preguntar...
3: És a dir, el disseny es va votar a posteriori d'aquests estudis de l'OPC. O sigui,
2: sí, es van proposar els dos models que millor funcionaven davant d'aquest model d'execució. El pirulí amb el xupa-xup amb el forat al mig... Uh-huh.
0: Que és aquest, que aquells que ens estiguin veient per televisió de Badalona veuran, i que finalment és el que es farà.
2: És el que menys resistència a l'aigua dona, doncs, perquè l'aigua pot sortir sobre així, per sobre. El que va passar al seu dia amb el Glòria, penso que va ser, Glòria. És que aquella llevantada va aixecar la part final de... Va intentar aixecar tot el pont del petroli. La part de menor resistència era la passarel·la, però al final teníem un quadrat excessivament gros i va rebentar tots els pilars que hi havia a sota. Es posaran pilars de 80 centímetres, que és el correcte, amb unes formes determinades, i l'obra que anuncia l'alcalde i l'enginyer de l'AMB és que és inevitable. És una obra molt complicada de fer. És una obra marítima, d'enginyeria marítima, que
0: i s'ha de fer en aquesta època de l'any, que és quan hi ha bonança.
2: Sí. Quan a tots ens agrada anar a la platja és quan s'ha de fer.
0: Exacte, amb la temporada de bany.
2: Sí, sí.
1: De totes...
0: Sí que és cert que és una temporada de bany. Sí, sí, clar, parlem dels efectes del Glòria, però és que hem tingut el Harry i hem tingut moltes llevantades entremig, que tot i ser molt menors, doncs els estrès que causen pel que fa a la pèrdua de sorra de platja són cada vegada més importants. I, per tant, tenim platges més estretes, ho hem vist ara també amb el dimoni plantat, no?, que pràcticament no quedava platja darrere del figurot. I per tant, doncs, veurem també si es poden recuperar totes les dutxes malmeses, que ja ens deien que totes segurament no. També una temporada amb menys guinguetes i amb menys espai, ja sigui perquè falta sorra o perquè en aquest cas, a l'entorn del Pont del Petroli, doncs hi haurà aquesta pèrdua de 150 metres aproximadament, que tampoc són pocs.
2: Doncs aquesta gema us convidem a venir.
1: 150 metres són molts, a més, amb tota la maquinària que comportarà, vull dir que... Però bé, a veure, és una cosa que s'ha de fer, no? Volem que el Pont del Petroli existeixi, doncs haurem de patir-ho, no toca un altre.
0: Ahir deia l'alcalde, l'entrevistàvem aquí al Badalona Matí, tenim aquestes platges i aquesta manca de sorra perquè el Ministeri no s'hi vol posar. Deia, és una mostra també de la poca importància que donen des de Madrid a la ciutat de Badalona, deia, des del Ministeri.
1: Ja, jo l'únic... El que volia... A veure, falta de sorra... Ara perdrem les pedres aquelles tan boniques que hi han al costat del pont. Tu fas una foto allà, sembla que estiguis a la Costa Brava. Amb aquelles...
0: Potser no, no ho sé.
1: No, bueno, a veure, jo estic segura que sí, perquè a la que entren constructors t'ho destrossen tot. Ho sento. T'ho destrossen tot.
2: Qui ho destrossa tot? Qui ho destrossa tot? I no és val a dir el que diré ara. És el mar, eh? Aviam, és que, i el Ministeri no té per què portar sorra. I no haver fet els ports que es van fer al seu dia, no estaria en aquestes condicions.
3: No és una situació que afecti exclusivament, evidentment, a Badalona. Al Maresme, que és on jo visc, hi ha municipis que han perdut platges senceres i que ja, finalment, des de fa 3 anys han renunciat.
0: Montgat, per exemple.
3: Sí, però et diria Arenys de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Caldetes, Cabrera, Vilassar... Mm-hmm. Han renunciat ja a pujar sorra. És que és inútil, tu poses sorra i al cap de 2 mesos et dones d'igual, però clar, això ho ha dit ara l'Ambròs, hi ha 2 factors claríssims i detectadíssims, eh? És la construcció i la proliferació de ports, n'hi ha 15 des de Palamós fins a Barcelona, i això afecta els molls de càrrega, de descàrrega i tot això. La llei obliga a que siguin els ports els que paguin el transvasament de sorra. No s'ha fet mai enlloc, això.
2: No.
3: Mm-hmm. Val? I d'altra banda... I d'altra banda hi ha tot el tema del canvi climàtic i això afecta, però esclar, vull dir, algun dia aquí s'abordarà segur, perquè hi ha una infraestructura que és clau i és fonamental, que és la via del tren, i o s'hi posen, o la via del tren, haurem d'anar a Mulleres i Tubo per intentar anar de Mataró a Barcelona, i això és una realitat. Com que el trasllat d'aquesta via del tren és una obra d'una magnitud tan colossal, i que jo crec que un país no es pot permetre aturar la seva comunicació per tren durant 10 anys o durant 5 anys, que seria els que es necessiten per traslladar la via al seu espai, que per lògica hauria de ser l'autopista del Maresme, allà al mig, doncs, home, haurem de fer alguna cosa. I des del punt de vista d'enginyeria, jo em nego a creure que no sigui possible, eh? És a dir, escolta, tenim països europeus que viuen per sota el nivell del mar i no... no? O sigui, els Països Baixos, per exemple, això s'ha pogut fer. Algú es deu poder fer. La UPC fa temps que treballa amb aquells espigons dinàmics i no sé què, vull dir, tecnologia o solucions n'hi poden haver. Ara han de costar molts calés, segurament, però aquest debat arribarà segur.
1: Jo, si em permeteu, abans has dit que l'obra pujarà 4 milions, Ajuntament, AMB, m'agradaria... O sigui, jo no sé, com fer una crida, que l'alcalde no acostuma a dir quants diners hi posa l'AMB. Amb aquest projecte i amb 50.000 que va... Bueno, o sigui, amb aquest projecte i amb altres, no diu els diners que posa l'AMB. Jo penso que estaria bé, per anar veient, doncs, amb aquell superàvit que tenim tan meravellós, doncs, quins diners en realitat s'inverteixen de que corresponguin a Badalona.
0: Uh-huh. Ahir parlàvem amb l'alcalde també d'aquest doncs, romanent, que supera els 300 milions d'euros a l'Ajuntament de Badalona. Deia doncs, que el 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat i, per tant, això farà doncs, rebaixar aquesta acumulació, diguéssim, de les arques municipals. I també es va pronunciar a l'entorn d'una Casa de la Cultura, ara que estem en festes de maig, que fa molts anys reclamen també les entitats de cultura tradicional i popular de la ciutat, veient, per exemple, doncs que Castellers de Badalona està en precari al Mainón, un mercat que també està pendent de ser remodelat i que, per tant, en breu tornaran a quedar-se sense un espai d'assaig. García Albiol avançava que tindrà una Casa de la Cultura Popular a la ciutat de Badalona de cara al pròxim mandat, i és que pensa signar un conveni aquest mes de juny amb les entitats.
6: La voluntat és que abans de l'estiu pogués signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela. Convertirem aquella nau en l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona, una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular.
0: Eines Canela, que recordem que fa uns mesos també en parlàvem arran de les queixes de la comunitat educativa de l'Institut La Llauna, doncs que lamenta que l'edifici està molt deteriorat, que a més hi ha finestres tancades i per tant s'hi colen coloms, que hi ha humitats, i això doncs és un problema pel seu dia a dia també. Com veieu aquesta notícia?
2: La del romanent o de la Casa de Cultura?
0: Tu mateix.
2: Jo mateix. Pues va, anem a ajuntar-ho una mica. Aviam, en quant al romanent, una de les peticions estrella de les darreres eleccions, quan l'alcalde García Albiol es presentava com a alcaldable, era que l'antic equip de govern havia acumulat un romanent de 350 milions d'euros que no s'estava gastant perquè no invertia en la ciutat. I ell va prometre que desbloquejaria aquest problema i que invertiria. En aquell moment semblava que per negligència no, el govern anterior no estava gastant els diners simplement perquè no pagava les escombraries, no pagava... Hi havia una part de negligència important. Jo vaig mentalment, internament, ser molt crític amb aquest tema, vaig pensar, però com és possible que estigui passant això? Ho atribuïa a que era un govern de diversos partits alhora i que, per tant, allà no governava gairebé ningú i que cadascú es tirava cap a un cantó diferent la mateixa corda, i la corda no es movia.
0: I deies 350 milions, que és el que hi ha ara.
1: 200, em sembla, que eren. Però
3: si... No, 200 era abans de les eleccions. 250.
1: No, el que van acumular l'anterior...
2: Ah, doncs em puc estar equivocant.
3: Jo crec que...
2: Eren 350,
3: No, jo diria que eren 250...
2: 250. I ara ha crescut. Què està passant? 200. Està passant que l'Ajuntament de Badalona, intentant-ho, sigui quin sigui el govern, no hi ha forma de treure licitacions. No hi ha forma humana de treure licitacions, perquè l'equip de licitacions de l'Ajuntament de Badalona és molt escàs, no es pot contractar amb gent, perquè segons un tema sindical intern signat fa anys, tu no pots assignar un càrrec, no pots contractar una altra persona a aquell càrrec en concret mentre estigui aquella persona, es va lligar així, no sé per què, però això està així, no es pot canviar, i cada cop que de les quatre persones de licitació...
0: Per tant, hi ha gent al departament de licitació, vols dir que no està operativa?
2: No, és que no es pot licitar. O sigui, els projectes que anuncien qualsevol dels partits polítics que volen tirar endavant, i en ple es diu que sí, que s'invertirà aquell diner per fer allò, s'eternitza.
3: Sí, sí.
2: Només que agafi la baixa un d'ells, ja no hi ha ningú per fer-ho. Mm-hmm. Poden substituir temporalment per algú. Es va fitxar un gerent, no sé què més, però això no avança. Llavors, no estic exculpant el govern, perquè alguna cosa s'hauria de fer. Però és cert que, al final, la major activitat de licitació que pot portar la Diputació de Barcelona, la MB, etcètera, etcètera, fa que les obres que s'estan fent en aquesta ciutat només les estigui fent entitats externes, i que els diners de l'Ajuntament o bé acompanyen a la MB perquè la MB liciti i tiri ràpidament endavant el projecte, o no hi ha forma humana de poder-ho desbloquejar. Jo crec que el problema està aquí. No estic exculpant el govern. Haurien d'haver trobat una solució, perquè, a més, ho van prometre. i no sé de quina manera, jo no m'he proposat alcalde, però si et proposes l'alcalde i dius que ho solucionaràs, has d'intentar trobar medis per fer-ho. I és un problema greu. No pot ser que Badalona tingui menys inversió anual que Santa Coloma, que té un terç de la població de Badalona.
3: Jo crec que comparteixo totalment el diagnòstic que fa l'Ambròs. És a dir, si haguéssim... evidentment no podem exculpar el govern de Badalona. Jo crec que l'alcalde íntimament és conscient de que el principal repte que es va marcar quan va arribar al poder amb 17 regidors, una majoria que feia anys que no es veia en aquesta ciutat, era modernitzar l'administració, i estem igual o pitjor que fa 3 anys. O sigui, això és indiscutible. Per què? Doncs, vaja, el gerent no ha pogut. Em consta que, a més dels problemes per contractar gent externa, hi ha molta gent que tu li dius, vols venir a treballar on? A l'Ajuntament de Badalona? No. Perquè l'Ajuntament de Badalona és un niu de conflictes sindicals, laborals, de tota mena, condicions de treball, de tot. I, a més, doncs, hi ha això. Jo conec el cas... El cas que conec més de prop, perquè m'ha tocat de prop, és el de la Guàrdia Urbana. És a dir, els guàrdies... Un agent de la Guàrdia Urbana no es planteja venir a treballar a Badalona, a Santa Coloma, en modernitzar la Guàrdia Urbana amb 4 o 5 anys. I aquí, doncs, la gent no ve. O ve i al cap de 2 mesos demana el trasllat. A la que veu una mica el pa que s'hi dona. Bueno, no ho sé, si hi haurà l'oportunitat, però si un govern amb 17 regidors ha estat incapaç de reformar l'administració amb els informes previs que hi havia, amb el coneixement i tal, i de trobar un mínim acord amb els sindicats o amb el que sigui, doncs jo no sé si ho arribarem a veure, Però sense això Badalona no avançarà, és impossible.
0: Mercè.
1: Jo comparteixo les posicions dels companys.
0: I pel que fa a la Casa de la Cultura?
1: La Casa de la Cultura em sembla magnífic. El que no em sembla tan magnífic...
0: De moment és un anunci, per signar un conveni.
1: Aquest és un dels temes que té el nostre alcalde, que amb aquesta majoria es dedica a fer anuncis i no concretem. Pot ser perquè no es pot fer licitacions, però clar...
3: Però la Càfia hi ha de ser un gran conservatori brutal.
1: Faríem una llista, de la biblioteca, els mercats, anuncis que van fent, però que es concreten. Alguns es concretaran, ara que entrarem amb les municipals de 2027, alguns es concretaran, això és impepinable. Vull dir, però el que volia dir jo, que aquesta majoria que té, doncs també el fa que no escolti, perquè ja s'estan fent algunes coses i no està escoltant el veïnat de com haurien de ser o com quin seria el millor perquè els veïns que ho estan demanant tenen aquesta necessitat i tampoc no els escolta. Estic pensant en els tres carrers del barri Progrés, no? que s'han d'asfaltar, però que les voreres no s'amplien al mínim necessari de 90 centímetres, que és el que es necessita per poder passar amb un carret.
0: Amb aquestes demandes, que arribaven de l'associació de veïns
1: per exemple, ara estava
0: la millora del clavegram no era per fer millores urbanes.
1: Exacte, vull dir, el clavegram s'havia de canviar, s'asfalta, doncs ja que hi són posats, doncs ampliem les voreres. Doncs bé, com diu que aquestes coses que no escolta els veïns. Per altra banda, doncs estic totalment d'acord que el problema és la... O sigui, és que l'origen de tot és que no s'ha adequat... no gestiona l'Ajuntament. No gestiona. Posin gerent, no posin gerent, no gestiona. Per tant, que ho arreglin. Tu posaves l'exemple de Santa Coloma, que sempre ens passa la mà per la cara. Vull dir, que arreglin el problema de gestionar la ciutat. No sé què més afegir-hi.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat un cop més a la tertúlia del Badalona Matí. Avui tanquem aquest espai de debat amb un nou tema d'obeses. Es diu elogi al fracàs, perquè qui no s'ha equivocat mai, no? Si ens plantegem aquesta pregunta, doncs segurament tots hauríem d'aixecar la mà. Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé el dia. I així sona aquest elogi al fracàs d'obeses. Fins ara. Que amb els anys m'hi acostumat.

I abans d'arribar a les 10 del matí, deixeu-me que us expliqui una cosa. A Conforama, a Badalona, segueixen celebrant la reobertura de la seva nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% amb milers de productes. És l'oportunitat perfecta per canviar el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa vostra. Descobriu el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.

0: Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13-210 o al carrer de Francesc Layret 155.
2: Les 10 del matí.
3: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
4: La remodelació del Pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalissada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
5: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com també la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balissa i la barana. La major part dels treballs es faran al mar, amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa ancorada al fons marí, que permetrà als operaris treballar amb total seguretat, independentment d'una climatologia adversa. Així ho ha explicat l'enginyer d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Víctor Ortiz.
6: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, ens garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
4: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres de pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al Pont del Petroli per terra i per mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits al mes de novembre.
7: L'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió, paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
5: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic. Escoltem el gerent de l'AMB, Ramon Torra.
8: Estem recuperant un patrimoni, un element patrimonial, i per tant estem rehabilitant un element emblemàtic i amb una història dintre del municipi, a la ciutat de Badalona, no? Una obra que fos sostenible, estem al mar, amb un espai natural, com és el de la platja, però que a més fos resilient. Hem d'evitar que torni a passar el que ens va passar i que ens va malmetre amb el temporal Glòria.
4: La nova plataforma està constituïda per una estructura metàl·lica recolzada sobre 11 pilones de 80 centímetres de diàmetre, ancorats uns 12 metres sota la sorra del fons marí. Els trams malmesos se substituiran per vigues noves amb la mateixa forma, però amb algunes modificacions per adaptar-se a la normativa actual.
2: Badalona Matí.
4: I Xavier García Albiol assegura que aquest 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevada.
5: Després de l'informe de l'interventor on titllava d'excessiu el romanent pressupostari de l'Ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol ha defensat la gestió del seu govern per tirar endavant projectes per transformar la ciutat. L'alcalde assegura que, si bé fins ara s'ha anat acumulant aquest romanent, aquest 2026 molts d'aquests projectes veuran la llum i el nivell d'execució de les inversions fregarà el 100%.
4: Ho ha dit el Badalona Matí.
7: Perquè són els diners que venim arrossegant i que ara tindrem que pagar, però que teníem per llei l'obligació de tenir guardats en una compte per fer les obres. L'Ajuntament de Badalona és segurament dels ajuntaments de Catalunya més sanejats i d'Espanya, que allà en aquests moments el nostre nivell d'endeutament és un nivell d'endeutament molt baix. Ens falta, doncs, encara més agilitat a l'hora de poder pagar les factures, fer-ho a menys temps.
4: I Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús. En un primer moment només es donava un mes de marge per fer-ho quan la llei marca que han de ser dos.
5: El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania.
4: Guanyem, però, davant d'aquest fet, descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Escoltem Dolors.
9: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits, va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
4: I la Junta de Directors d'Escoles Públiques explica que la situació de manca de recursos ve de fa dècades, però que ara s'ha arribat a un punt insostenible en què fins i tot es plantegen deixar de fer les colònies de cara al pròxim curs.
5: De fet, asseguren que la situació ha ocasionat un gran nivell de preocupació entre els docents. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001.
4: I que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es pugui atendre com els agradaria. Escoltem la Teresa Vivancos, que és exdirectora de l'escola Josep Carner.
10: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
4: I el suport vital avançat és l'únic tractament efectiu que hi ha a dia d'avui per fer front a l'antivirus.
5: Sí, l'antivirus, aquesta malaltia que pot arribar a les persones a través de rosegadors que viuen en zones naturals. Segons el Servei de Malalties Infeccioses dels Germans Trias i Pujol, aquest fet està molt relacionat amb el canvi climàtic, la forma de viure i també l'alt grau de mobilitat de les persones, que és molt superior a dècades enrere.
4: Tot i això, el perill d'expansió del virus és remot. Escoltem Pedro Puerta, que és membre del Servei de Malalties Infeccioses dels Germans Trias i Pujol.
11: No té cap cosa a veure amb la Covid. És un virus que es comporta completament diferent. I el risc que tenim de viure una situació de disseminació, de propagació d'aquest virus a la societat és remot, és un risc molt, molt baix.
4: El Festival Lixang proposa la màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria.
5: Un festival que, malgrat que ja ha acabat la seva edició, continua la seva tasca traslladant la màgia a la planta de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
4: S'hi uneix el projecte Vides Màgiques, on Max com Enric Magó són els encarregats d'ensenyar alguns trucs de màgia als pacients. En Diego Pérez és infermer supervisor de la planta de psiquiatria.
12: Això afavoreix la reinserció, això afavoreix el tornar a connectar amb les teves coses, no? D'il·lusió, de poder fer coses més enllà del que seria el malestar vital i el malestar clínic en funció del trastorn i del motiu pel qual tu has ingressat.
4: I el locutor i fundador de Ràdio Teletaxi, Justo Molinero, reivindica la ràdio com a mitjà de proximitat i ha remarcat la importància de mantenir-la viva.
5: Ho ha dit el Badalona Matí després que la Generalitat li hagi atorgat el Premi Nacional de Comunicació per la seva trajectòria, un guardó que recollirà el pròxim 19 de maig a Sabadell. El locutor ha mostrat la seva sorpresa i agraïment per rebre aquesta distinció i ha recordat com van ser els seus inicis radiofònics.
4: Nascut a Villanueva de Córdoba, explica que va arribar de jove a Catalunya fugint de la fam.
13: Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona en Narcís Serra, vaig anar a demanar i em va dir, jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid, jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant, i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfono perquè ens poguessin trucar i tenir més treball.
4: I agents dels Mossos d'Esquadra de Badalona han requisat desenes de caixes de productes cosmètics. Estan valorats en 78.000 euros.
5: El material presumptament robat s'ha trobat aquest dimecres dins d'una furgoneta que havia estat també robada la nit anterior. El vehicle ha estat geolocalitzat pels agents i en el seu interior hi van trobar productes de bellesa de primeres marques.
4: La investigació continua oberta per localitzar els possibles autors i el propietari del material sostret. I en plana cultural, el Conservatori de Badalona i la parròquia de Santa Maria van oferir ahir al vespre un concert dedicat a la música religiosa coral.
5: Van actuar alumnes del Cor Jove, acompanyats de professors del centre, amb un programa que inclòs les peces de caire religiós de Pau Casals i Félix Mendelssohn en la primera part i que ha finalitzat amb una representació de l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi.
4: És una de les propostes que preparen durant tot l'any el Conservatori de Badalona. Enric Oliver ens explica més detalls. Ell és el director del Cor Jove.
14: De fet, és el nostre treball del cor, és un dels repertoris que nosaltres hem preparat per aquest any. Sempre amb el cor intentem fer repertoris de tots els estils i èpoques diferents, però també de tant en tant ens agrada poder tocar música més religiosa o més seriosa, i en aquest cas doncs, hem volgut muntar tot un programa sencer i poder-lo oferir en aquest espai.
4: I torna al Festival de Màgia de Música Antiga de Tiana i ho fa en la seva 26a edició.
5: La música medieval, renaixentista i barroca sonarà a la població veïna entre el 23 i el 31 de maig. L'edició d'aquest any inclou la programació de concerts, activitats familiars i el suport a grups emergents especialitzats en interpretar la música antiga de forma històricament rigorosa.
4: Enguany, Tiana Antiga posa la mirada en l'homenatge a Montserrat Torrent en el seu any, ja que la intèrpret d'orgue va complir 100 anys el passat mes d'abril. Anem als esports perquè el pivot croat del Joventut, Ante Tomic, ja no jugarà cap més partit aquesta temporada.
5: Sí, així ho va informar dimecres el club en un comunicat en el qual s'explica que l'objectiu és fer una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials de la cama dreta.
4: Ara la preocupació és de cara als play-off de l'ACB, ja que la penya hi arribarà coixa si no pot comptar amb el croat. I encara, parlant del Joventut, avui rep a les 8 del vespre el Morabanc d'Andorra.
5: Sí, el Morabanc d'Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya Zantava, que arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i també de fer-ho amb l'exvertinegre Pustovi com a gran estrella amb 37 punts de valoració.
4: Michael Rasic parlava del duel contra el seu excompany.
15: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
4: I fora de Badalona és notícia que la consellera Núria Parlon demana disculpes per l'error humà de la infiltració de Mossos i que ho qualifica de maniobra mal plantejada. Ho ha dit durant la compareixença a la Comissió d'Interior del Parlament, on també ha anunciat que activarà el procediment de la informació reservada. El director general de la policia, per la seva banda, Josep Lluís Trapero, també ha assumit l'error i la falta d'oportunitat de l'actuació, però ha negat mala fe per part del cos.
5: I l'USTEC, el sindicat majoritari al sector educatiu, concreta les seves prioritats per negociar escola inclusiva, plantilles i salaris. A les portes de la reunió amb el Departament d'Educació, el sindicat assegura que no firmarà cap acord sense consultar-ho abans amb el col·lectiu docent. Recuperar poder adquisitiu i un pla de xoc per reforçar l'escola inclusiva seran les dues grans prioritats, dèiem, immediates del marc de negociació. Avui, per cert, hi ha vaga de docents a les comarques gironines i de la Catalunya central.
4: I Donald Trump, de visita a la Xina, diu que tindrà una llarga conversa amb el president Xi Jinping sobre l'Iran. Trump ha començat aquest dimecres la visita a Pequín i sembla que el conflicte al Pròxim Orient serà un dels temes principals en l'esperada reunió entre tots dos mandataris. També n'hi ha d'altres, com les guerres comercials, la dels arancels o pel lideratge de la IA, la intel·ligència artificial.
5: I continua el caos al Senat de les Filipines. Després d'un tiroteig es dona el cas que coincideix amb l'operatiu per arrestar el senador Ronald Bato de la Rosa, que està trinxerat al seu despatx des de dilluns, després de l'ordre de detenció emesa contra ell per la Cort Penal Internacional. De la Rosa era col·laborador de l'expresident Duterte en la guerra contra les drogues.
4: Gràcies, Tuti. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Anem ara a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. Una situació avui força càlida. Tot i que el matí comença frescal, a gran part de l'àmbit metropolità, la temperatura de la tarda pujarà una miqueta més que la d'ahir. Estarem parlant de moltes màximes, sobretot al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Baix Maresme, també al Vallès Occidental, que voltaran els 25-26 graus aquesta tarda. Per tant, l'ambient que es farà molt càlid, molt suau. Un sol que, a més, picarà força, perquè de núvols importants en tindrem poquets, alguns de prims, ben poc destacables aquesta tarda, una mica més freqüents. I també, si de cas a l'Alt Maresme, aquí sí que els núvols aniran fent més gruixuts amb algun xàfec. Per tant, bàsicament ja a tocar de la demarcació de Girona tindrem algun ruixadet també cap al Montseny. A la resta de contrades, el que dèiem, un temps tranquil, una mica ventós, i sobretot aquest migdia i tarda, aquest vent entre ponent i mestral, eixut, força més notori. N'estem pendents a la xarxa.
17: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
18: Avui, 14 de maig, celebrem Sant Maties Apòstol.
19: El sant del dia amb Joan Baltar.
18: Sant Maties Apòstol, també conegut en català com a Sant Macià, va ser l'apòstol que va substituir a Judas Iscariot. En el llibre dels Fets dels Apòstols es constata les inequívoques senyals de preci que va tenir aquest apòstol entre els membres d'aquella inicial església. Feliciteu avui els Maties o Macià que conegueu. És el seu sant.
20: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
21: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: I a la nostra ciutat estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio, així que, què tal? Molt bon dia, campió.
2: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
1: Enhorabona, se't veia molt emocionat en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatge.
2: Sí, alguna cosa altra, sí.
1: No t'ho esperaves?
2: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
1: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
2: Totalment,
1: com deies.
2: Totalment.
1: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
2: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també, una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, a mi i amb tot el grup de karatecas, i també una miqueta doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un petit premi, i als meus alumnes també.
1: No sé si aquests tres una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
2: Sí, correcte, fonamentals.
1: Sí?
2: Fonamentals.
1: Com va ser? Explica'ns perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no?, com funciona.
2: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis. Doncs aleshores allà l'organització... Bueno,
1: 10 tatamis.
2: Sí, correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran, i, bueno, et deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, bueno, doncs canviar-te, lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent les nostres cates.
1: Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
2: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats, de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
1: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, Has estat campió d'Europa, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, eh? Com
2: sí,
1: aconsegueix un a mantenir-se, doncs això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
2: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No,
1: no m'ho crec, això.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... Doncs començar a donar-me compte de que, bueno, que podíem fer coses, no?, i aconseguir. I també, doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
1: Entenc que ja havies estat al Japó altres
2: sí,
1: vegades.
2: Sí, havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
1: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat perquè tot anava on time, no?, sobre
2: sí, correcte,
1: calendari, sobre horari establert, vaja,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: aquí potser no hi estem tan acostumats.
2: No pas, sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra, bueno, una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt, ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. tot és on tant. Vull dir, no, no hi ha
1: res... No tenen
2: res.
1: Un servei de Rodalies Renfe, eh?
2: No tenen Japó. Un servei de Rodalies Renfe, correcte.
1: Escolta, què és el que et va atrapar tu? Quan vas començar a practicar karate i en concret aquesta modalitat, la de les cates?
2: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extrasolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no? Quan ets petit, no? Que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no? Doncs a l'hora de fer un partit i tal sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys... me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia em va dir, ei, que vine't a provar karate, tal.

0: Sí, bueno, per nosaltres és molt important als cates, ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o de, una miqueta de tot el ventall de, de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata, kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt en, aquí a nivell nacional.
1: Són com sèries, no?
0: Sí, correcte. Sí, és una,
1: sèries de moviments.
0: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas una, com una lluita imaginària entre diversos adversaris, i bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no? I el realisme, no? Que sempre posem l'exemple, no? Que una persona des de fora, si està a l'escenari, o, perdó, a la grada...
1: Pugui imaginar-se el contrincant.
0: Correcte, pugui dir, ostres, doncs, estic entrant una miqueta el que està fent. Molt...
1: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
0: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida.
1: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyama Karate Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
0: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyama Karate, i a part jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar, jo porto molts anys també ha dedicat una miqueta a l'ensenyança. Vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple, a l'escola Bufala, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jungfrau a Badalona. I, bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres la nostra pròpia escola, i, bueno, doncs al moment, la veritat que molt bé, molt content.
1: Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, o senpai.
0: Sí, correcte, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja et diuen sensei, en aquest cas sensei.
1: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
0: Bueno, doncs, primer de tot, molt de goig. Molt contents, que bueno, que al final també, doncs, és una forma de que ells també sobretot vegin això, no? De que al final tot depèn de la constància, no? De lluitar pels teus somnis, si realment els vols, perquè a vegades diem jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs, va ser molt bonic, la veritat. Estic supercontent.
1: Que clar, ara dies això. Ahir ho celebrava amb llaminadures, no?, amb carmels.
0: Sí, correcte.
1: Però no sé si és molt estricte, també, el dia a dia d'un professional del karate. A nivell, fins i tot, alimentació, vull dir.
0: Sí, al final també és una mica... Parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses, i intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar, donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de portar alhora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
1: Alimentació i descans, segurament,
0: correcte,
1: no? Important.
0: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot amb la competició.
1: Qui és el teu sensei? El meu mestre?
0: Sí, des dels 8 anys.
1: Des dels
0: 8
1: anys?
0: Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'escola Oyama Karate, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
1: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
0: Sí, correcte.
1: Qualsevol persona pot practicar karate?
0: Totalment.
1: Diries? Sí?
0: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
1: tinguis 60 anys, en tinguis 4.
0: Sí, sí, perquè al final el karate no et diu, o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i, mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? I si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt, entre cometes, de manteniment. Vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i passaré les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és...

0: És una decisió que prens tu a nivell personal i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
1: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no?, amb les cates també de, del karate, que té un origen molt asiàtic, no?, sobretot, no?, i que segurament doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no?, o altres països. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
0: Sí, bueno, els japonesos tenen...
1: O potser és que aquí també hi ha molta, molta tradició, eh?
0: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns salts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, des de després del Covid, jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball, i jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dues categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, que estaven amb nosaltres, és que els fan també al tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
1: Al·lucinant veure'ls, no?
0: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs, estava pendent, no?, doncs, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un tres i no res. I els nens no, els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els les escalfaven, preparaven tot...
1: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
0: Bueno, podem dir-ne que el rival era doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i, bueno, que... és molt conegut precisament doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres, l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Sempre li fiquem una miqueta més.
1: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
0: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que... gràcies a l'escola i a les classes sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate, centres del rendiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena no, de coses positives i tal.
1: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
0: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també en veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... com fent punts, no? Tot això sí que està dins del marc legal de la federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions i ajudes.
1: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
0: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
1: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate o són comunes, altres arts marcials també?
0: Doncs fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, etc.
1: Creus que practicaràs karate tota la vida?
0: Sí.
1: Sí?
0: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és com la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate, doncs, treballant el que més t'agrada.
1: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
0: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates.
1: Sí?
0: Totalment.
1: Aquí a casa nostra?
0: Sí, de fet, tenim a la Sensei Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
1: Badalonina, també.
0: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores també de l'escola del mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, tenen bons resultats, i aquest és l'exemple. Vull dir, jo amb la Sensei Elsa, sí, sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt, i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensei Elsa, doncs he de treballar com la Sensei Elsa, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella, jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit també se l'agraeixo a ella.
1: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no?, com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
0: Doncs la disciplina...
1: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina o molta gent vulgui defugir o la joventut vulgui defugir potser de la disciplina, no?
0: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte. Disciplina és respecte. És respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit, i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquí és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill. Estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
1: És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
0: Nosaltres, os? Els karatekes, diem os.
1: Os,
0: correcte.
1: Oi que sí? Doncs os, fins la pròxima. Pues,
0: moltíssimes gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies.
2: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. Necessites més espai a Badalona? Trasters amb accés directe amb persiana directa al carrer, segurs i pràctics. Ideals per a autònoms i empreses. De 4 a 14 metres quadrats i des de 100 euros al mes. A l'Avinguda Sant Salvador 9, a Llefià.
3: Truca al 604 26 92 22. 604 26 92 22.
4: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'Avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
5: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
9: El Festival Box Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
10: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.

0: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill, però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments, i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia, i quantes vegades al dia?
1: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector, i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies, i si no ens rentem les mans, el que fem és transmitir els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
0: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos-en?
1: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim
0: infinitat. Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
1: Ens faríem creus.
0: Sí?
1: Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
0: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
1: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent, moltes vegades, que s'aixequi a rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells, i pràcticament... després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
0: Aquest hàbit, no?, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens n'oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots feien molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
1: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no?, que aquell coronavirus transmetís d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus que s'han inventat.
0: Ara deies d'una persona a l'altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura
1: del
0: nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador.
1: Sí? La gran font de contaminació, moltes vegades.
0: Sí, font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no?, per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania, des d'allà es plantegen campanyes?
1: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més de més possible, però donar-los la importància de que té la higiene de mans. Uh-huh. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
0: Això no va dir. No sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant tant les mans, l'avantbraç, no?, per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia, quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
1: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic, són entre 20-30 segons. Uh-huh. Parlem de segons, parlem. I si és amb aigua i sabó, parlem d'un minut en total amb el secat.
0: Quines són les parts de la mà que no acostumen a tocar, a tocar l'aigua, no?
1: Doncs mira, el que és la, els palmells sí que toquem, el que serien els dos de la mà, el que són les, la, entre les zones interdigitals, el dit polze és el gran oblidat, i les ungles.
0: El dit polze, eh? Que, a més, després utilitzen molt pel mòbil, per exemple.
1: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no?, amb el dit polze.
0: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no?, entenc.
1: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no?, que abans de quan, no?, tot l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
0: I pel que fa a alimentació? Hem parlat de superfícies, sí, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures? I per què és important?
1: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no? Tenim els pesticides, tenim microorganismes i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors, ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
0: No cal sabó.
1: No cal sabó.
0: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, les superfícies de treball.
1: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no?, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'l menges.
0: Per tant, és important, també, el
1: rentar
0: tallar...
1: Rentar els estris i rentar, anar rentant entre... I anar rentant-te les mans, també.
0: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell, no?
1: Exacte.
0: Sobretot.
1: Sí.
0: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
1: A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que vas a cuinar, no hi ha problema.
0: L'enciam, sobretot.
1: L'enciam,
0: no?
1: El que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
0: Mm-hmm. Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda, doncs la part interna no cal rentar-la, no?
1: És el mateix. O sigui, sigui gruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors.
0: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
1: Sí, clar, tenen controls de nivell de la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de mostra.
0: Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
1: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no?, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
0: A l'entrar a casa, eh?
1: A l'entrar a casa.
0: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duch, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
1: I el Festival de Màgia Lichang no es queda encasellat en, només en els espectacles programats, sinó que durant tot l'any també s'organitzen diversos actes fora del festival per seguir fent la seva funció, que la ciutadania gaudeixi de la màgia. I algunes d'aquestes activitats es fan a l'àrea de psiquiatria infantil i juvenil de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Anem fins allà i ho fem de la mà del nostre company, en Sergi Crusells.
2: Estar ingressat en un hospital durant un llarg període de temps no és gens fàcil. Per això, l'Hospital Germans Trias i Pujol col·labora amb diverses entitats per amenitzar l'estança dels pacients més joves. En aquest cas, és un taller on els ingressats aprenen a fer trucs de màgia. Una activitat que no només els distreu, també és una bona forma d'interactuar entre ells, fer jocs mentals, agilitat amb les mans i de reinserció en la societat, perquè així podran ensenyar aquests trucs apresos als seus amics i familiars quan surtin de l'ingrés. Així ho explica l'infermer supervisor de la planta de psiquiatria, Diego Pérez.
3: Això afavoreix el tornar a connectar amb les teves coses, no? D'il·lusió, de poder fer coses més enllà del que seria el malestar vital i el malestar clínic en funció del trastorn i del motiu pel qual tu has ingressat.
2: El taller va a càrrec del director artístic del Festival Lichang, l'Enric Magú, i en Pep Coc, que és director del projecte Vides Màgiques, una entitat que es dedica a fer aquest tipus de tallers als centres hospitalaris per ensenyar els pacients a ser mags. Escoltem a l'Enric Magú i en Pep Coc.
4: Tots es van entregar amb la màgia, tots van sortir fent màgia, feien abracadabra, bum, i feien aparèixer objectes, i emocionats, que era una miqueta la idea, no?, poder repartir il·lusió i projectar la màgia, no?, com una moneda d'intercanvi.
5: Des de fa dos anys anem als hospitals i els regalem unes capses de màgia als nens i els convertim en mags. Els donem també un títol de mag i quan sortim dels hospitals els nens són els mags i la màgia es queda a l'hospital. I dins de Lichang ens van donar també l'oportunitat de venir aquí a Can Ruti i estem encantats.
2: És el segon cop que es fa aquest taller. El primer va ser el febrer i hi ha programats fer tres més al llarg de l'any. Però la intenció més probable és repetir-los de cara a properes edicions per la bona rebuda dels pacients.
3: Una intervenció que penses, bueno, no saps quin calatge té, no?, amb les persones que tenim aquí ingressades, la veritat és que va tenir un recorregut maquíssim entre els nanos que va afavorir molt la comunicació entre ells, tot i estar hospitalitzat, no?, poder parlar d'altres temes que no tenen a veure amb l'ingrés, la participació de les famílies que es van poder incorporar a gaudir d'aquest oci compartit amb els seus fills, filles, cuidadors, que això va ser fantàstic.
2: A mesura que avançava l'activitat, s'hi sumaven treballadors de l'àrea de psiquiatria, de l'equip d'infermeria, metges, metgesses, etc., per aprendre, igual que els joves, els jocs de mans que ensenyaven l'Enric i en Pep. Perquè per una vegada que un mag revela els seus trucs, que sigui per una bona causa, la d'ajudar infants i joves a gaudir enmig d'uns moments difícils.

0: Ja anem amb les tendències i les notícies curioses del dia. Avui obrim aquest espai parlant de cinema i amb un retorn molt esperat, el La Tintín, que tornarà a la gran pantalla. Julia Susino, un personatge que ha passat del còmic, del paper, a la pantalla de casa i ara també a la pantalla de cinema.
1: Sí, perquè el Tintín tornarà al cinema i ho farà de la mà del Peter Jackson, el director del Senyor dels Anells, i el projecte arriba 15 anys després de l'estrena de Les aventures de Tintín, el secret de l'unicorn, que aquesta pel·lícula va ser dirigida per l'Steven Spielberg el 2011, i a més ara el Peter Jackson ha explicat que ja està escrivint el guió de la pel·lícula, fins i tot ho va estar fent durant la seva estada al Festival de Cannes, però que encara no se sap ni quin àlbum de Tintín adaptaran ni quan començarà el rodatge, així que de moment no hi ha data d'estrena, però la bona notícia és que el projecte tira endavant.
0: Doncs pels aficionats de Tintín, que són molts, aquest personatge entre periodista i detectivesc, doncs ja saben que poden estar d'enhorabona esperant en candeletes també l'estrena d'aquesta pel·lícula. I anem de les aventures de Tintín a les aventures d'un altre personatge, també famós. Parlem de les del comte Dràcula, inspirat en el personatge creat per l'escriptor Bram Stoker.

0: per ambientar-nos una mica, us he posat la banda sonora d'una de les moltes pel·lis que s'han fet de Dràcula. En aquest cas és la del director Francis Ford Coppola. Doncs us explico una mica. El castell de Bran, conegut arreu del món com el castell de Dràcula, està a Romania. Doncs aquest castell canvia de mans i passarà a ser gestionat pel mateix empresari que explota la mansió Graceland d'Elvis Presley als Estats Units.
1: Que és un castell, diguéssim, de maons, que existeix.
0: Sí, sí,
1: sí. I que
0: ara
1: l'ha adquirit aquest personatge,
0: Exacte, però ja era molt famós i la gent l'anava a visitar perquè, doncs, era el famós castell del comte Dràcula. Mm-hmm. L'empresari nord-americà Joel Waynes, Shanker, ha adquirit una participació majoritària a l'empresa que administra el castell de Bran. Està situat a la regió de Transilvània i és una de les principals atraccions turístiques, com comentàvem, del país, perquè l'han associat amb el mite aquest de Dràcula. La nova operació empresarial busca convertir encara més el castell en una gran destinació internacional de turisme, seguint el model d'èxit de Graceland, que cada any rep centenars de milers de visitants.
1: Doncs mira, una destinació per aquells que aquest estiu viatgin a Romania, per exemple. I posem ara la mirada a Reus, aquesta població també de la zona de Tarragona, perquè allà podeu ja gaudir de la 30a edició de la Fira Trapeci, la gran cita de circ contemporani a Catalunya, i que convida tota la família a gaudir d'aquesta modalitat artística també.
0: Doncs sí, el festival va començar ahir i oferirà 82 funcions amb la participació de 60 companyies nacionals i internacionals en diversos espais de la ciutat de Reus. El primer espectacle que s'ha pogut veure ha estat Top Down, de la companyia franco-italiana La Trioccia, on tres dones han format figures i han fet nombroses acrobàcies amb el cos davant de més d'un centenar d'espectadors. A més de tots aquests espectacles, comentar que estan oberts al públic i la fira inclou activitats també professionals i espais de trobada on fer networking entre els artistes per conèixer-se i per fer altres espectacles. Les directores artístiques Alba Sarrute i Cristina Cazorla ho explicaven així, quina ha sigut la inspiració.
2: La gran inspiració d'aquests 4 anys ha sigut el trapeci del passat. Sí, i llavors són aquests 30 anys o aquests 26 anys que hem viscut des de molt a prop i que reculls el millor que ha passat aquí i ho vols portar un altre cop, després de pandèmies, després de crisis econòmiques, després de quasi desaparèixer, dius, jo me'n recordo d'un trapeci que era brutal i el podem tornar a fer.
0: Teniu temps fins diumenge per acostar-vos a Reus per poder veure algun d'aquests espectacles i si voleu també fer algun vermut, Reus és el lloc indicat.
1: Vinga, i canviem de tema, parlem d'U2 perquè la banda sorpresa dels seus fans gravant un videoclip en ple carrer.

0: Doncs sí, ha passat al Centre Històric de Ciutat de Mèxic, on U2 va aparèixer l'altre dia per gravar el videoclip de la seva nova cançó Street of Dreams, i la banda va convertir una zona molt emblemàtica de Ciutat de Mèxic en un plató improvisat. Escoltem una mica el fragment. El més curiós és que no era un concert anunciat com a tal, sinó una gravació amb fans mexicans que havien estat convocats prèviament a través d'un formulari de la web oficial de la banda, i els integrants d'U2 es trobaven tocant damunt d'un autobús escolar ple de grafitis decorat per l'artista mexicà Chavis Mármol. I a més la gravació es va fer encara més cinematogràfica perquè va ploure, i en lloc d'aixafar el moment, això es va fer encara més èpica, aquesta escena.
1: I vinga, anem a una altra qüestió, anem fins a Mèxic, que és, de fet, molt coneguda per la seva gastronomia també local, passem a la seva cuina, però parlem d'una cuina més selecta, S'ha fet viral un vídeo d'una noia que diu que no s'ha pogut demanar res per esmorzar en un bar perquè els ingredients no eren prou saludables. Això m'estàs portant cora cap a un restaurant de Mèxic?
2: No, però com per lligar una mica de Mèxic, la seva gastronomia, parlem ara d'un altre tipus de gastronomia una miqueta més selecta, sí, més selectiva.
1: Ho escoltem i així ens fem una mica una idea.
3: Primero le he dicho que me mostrase el paquete de leche de almendras que utiliza. Estaba llena de mierda, llena de emulsionantes, lecitinas de cánola, en fin, descartado, así que no me he podido pedir un café. Que si los huevos los hacía con mantequilla o con aceite de girasol o con aceite de oliva, me ha dicho que con mantequilla y con aceite de oliva, con aceite de girasol, perdón. Le he dicho que así, que no.
1: L'experiència en un restaurant pot ser una capsa de sorpreses,
2: Doncs sí, ella no volia saber exactament què és el que s'anava a menjar. I aquest vídeo, que és una usuària que realment no és influencer ni té molts seguidors, només hem vist que només té 8.000 seguidors, s'ha fet superviral a Twitter. Llavors, més d'un milió,
1: no?
2: Sí.
1: De visualitzacions.
2: Sí, més d'un milió de visualitzacions i més de 1.000 comentaris, la gent se li ha tirat a sobre. Jo crec que la majoria de comentaris que hi havia era de cambrers. De fet, n'hi havia un que la comparava el cambrer que la va atendre, deia, entre Gandhi i Buda, junts. O sigui, de la paciència que tenia aquell home. Bé, també hi ha altres que recomanen que a partir d'ara aquesta noia esmorzi a casa i no li tornarà a passar això. Què en penseu vosaltres? Vosaltres també sou de les que demaneu cafè amb llet sense lactosa, però poc cafè, però la llet no gaire calenta.
1: Mira, tu, qui paga mana, sí. No? Una mica, ja que vas a un restaurant, doncs que et posin allò que has demanat. No sé, pot ser complicat el tema. Vinga, acabem amb música, aquest espai també de repassar tendències, amb Dua Lipa, que ha portat Samsung als tribunals.
0: Sí, perquè la Dua Lipa ha demandat a Samsung per 15 milions de dòlars perquè l'acusa a la marca d'haver utilitzat la seva imatge sense el seu permís per vendre televisors, i a més diu que la marca ja havia estat avisada perquè deixés d'utilitzar-la, però Samsung no ho va fer. A més, Samsung, per la seva banda, nega haver-ho fet expressament i diu que la seva imatge venia d'un proveïdor extern i que el que els havia assegurat que tenia els drets i els permisos per fer-ho. I ara el que falta veure és si la Dua guanyarà aquesta batalla legal.
1: Doncs arribem amb Dua Lipa a les 11 del matí, butlletí horari, de seguida tornem. Fins ara, gràcies, Cora, Júlia.
4: Són les 11.
5: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
6: Notícies Badalona.
7: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Guanya en Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús. En un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho, quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Guanyem davant d'aquest fet, però descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Escoltem Dolors Sabater, presidenta del grup de Guanyem.
8: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits. Va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida, en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
7: Guanyem va presentar una sol·licitud d'anul·lació immediata de la tramitació del projecte reclamant que es torni a publicar l'expedient amb els terminis correctes. L'executiu municipal assegura que ja va fer el tràmit divendres, de manera que ja s'està corregint l'error. I des de la Junta de Directors d'Escoles Públiques expliquen que la situació de manca de recursos ja ve de fa dècades, però que ara s'ha arribat a un punt insostenible en què fins i tot es plantegen deixar de fer les colònies al pròxim curs. De fet, asseguren que la situació ha ocasionat un gran nivell de preocupació entre els docents. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carné.
6: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fem un decret d'inclusió que està molt bé. Sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
7: Són un total de 905 les escoles i els instituts públics, el 40% del total, que s'han sumat al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al curs vinent. A Badalona només s'han adherit 4 centres públics de moment, però preveuen fer-ho de forma unitària. Mentrestant, a Santa Coloma de Gramenet la xifra s'eleva a 27. Des del sector educatiu expliquen que no és una decisió que vulguin portar a terme, però creuen que si la situació no canvia no els hi quedarà una altra opció. D'altra banda, demà hi ha prevista una reunió entre l'Ajuntament de Badalona i les direccions de les escoles per tractar l'estat dels centres educatius de la ciutat. El consistori ja va anunciar que impulsarà un pla integral de reforma i rebrà més de 2,5 milions d'euros del fons extraordinari per millorar les escoles. Fins a 19 centres educatius de la ciutat podrien beneficiar-se. I agents dels Mossos d'Esquadra de Badalona han requisat desenes de caixes de productes cosmètics valorats en 78.000 euros. El material presumptament robat s'ha trobat aquest dimecres dins d'una furgoneta que havia estat també robada la nit anterior. El vehicle ha estat geolocalitzat pels agents i en el seu interior hi van trobar productes de bellesa de primeres marques. La investigació continua oberta per localitzar els possibles autors i el propietari del material sostret. I en esports, el Joventut rep avui a les 8 al vespre al Morabanc Andorra. El Morabanc, que dirigeix l'exjugador de la penya, Zan Tabac, arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exbertinegre Pustovoi, com a gran estrella amb 37 de valoració. Michael Rusic parla del duel contra el seu excompany.
9: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
7: Els andorrans estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el San Pablo Burgos amb 9 victòries i es jugaran la segona plaça de descens perquè la primera serà pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des de l'arribada del tècnic croat. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'Avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
12: El Festival Dogs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
13: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
14: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
15: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
14: Més clar, més ràpid, més Badalona.
15: bdncom.cat
14: Badalona passa aquí.

0: Passen 6 minuts de les 11 del matí. Saludem en Josep Maria Massot. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Gràcies.
0: Ja sabeu que ell és arquitecte municipal i vaja, ho podem confessar potser aquí, que ara abans d'obrir micro estàvem parlant de la desaparició d'un dels bars més mítics, segurament de la ciutat de Badalona, al barri del Centre. Com és Can Serra?
1: Sí, no, és que a més és una cosa curiosa perquè, és clar, l'està a prop de l'Ajuntament, era un lloc per nosaltres de trobada mentre estàvem actiu. Com vaig jubilar-me, per no perdre els contactes amb la gent de l'equip d'urbanisme, fèiem cada dijous unes trobades en aquest lloc i allà s'havien parlat de moltes coses. Molts dels programes que hem parlat amb tu de xerrades també sortien abans perquè els havia comentat, aviam si tenien alguna explicació o complement per fer, no? Per tant, ha sigut una cosa curiosa i desgraciada.
0: Una mica un estudi d'aquests, de com els bars, les cafeteries, no? Al final, per això es va parlar en el modernisme dels Quatre Gats,
1: sí?
0: No? Per exemple,
1: exacte.
0: Com acaben una mica configurant, no?, el dia a dia de les persones, quina importància tenen aquests espais de trobada, no?
1: Això és fantàstic. O sigui, per exemple, allà hi ha una part meva que és el bàsquet, eh? Jo sóc molt, el meu pare havia sigut un dels que va fundar el Joventut de Badalona i hi ha molta relació en el món del bàsquet. Doncs allà hi havia, bueno, un tertulià que també ve per aquí, el Ferran Govern, que llavors ell arriba abans, ja ho sé jo, arribo una mica abans i fem tota la discussió sobre bàsquet. Després comença l'urbanisme, m'entens? I llavors va arribant gent i es munta com una xarxa natural que fa molt bé, estàs molt al dia del que passa.
0: I quan aquests espais desapareixen, un es queda una mica orfe, orfe d'aquests espais on ha de fer el cafetó, però que no només és el cafè, sinó que és la xerrada, aquesta xarxa. La sociabilització, que important que és?
1: És el més important. Llavors, mira, parlant d'això, volia avui acabar, perquè, és clar, les al·legacions d'allò que sempre parlem, que és un nom que moltes vegades encara la gent no el sap, que és el pla director urbanístic metropolità, altrament dit PEDUM, aquest PEDUM, es va acabar el dia 12 l'aposta per presentar les al·legacions corresponents, no? O sigui, la gent que no ho hagi fet encara té un vehicle, i per això els hi demanaria que si després d'una mica aquest esquema que he preparat de les coses que em sembla que importen a Badalona ho volen matitzar i volen aportar a través de l'Ajuntament, el propi Ajuntament encara té un mes més per presentar-les. O sigui, animo a la gent que tingui alguna cosa o que pugui recolzar-ne. Què coi? Alguna de les que s'han dit, que intenti posar-se en contacte amb una instància de l'Ajuntament, escolta, per l'al·legació m'agradaria que es tinguessin en compte aquestes coses.
0: Molt bé. Aleshores, parlem de les al·legacions que s'han presentat per part de l'Associació de Veïns, de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona.
1: Sí. Aviam, el tema és que la Federació va demanar amb un equip dels que ja estàvem jubilats, els sèniors, que en diem, doncs unes ajudes per comentar, diríem, els temes urbanístics. Jo em sembla, ja t'ho vaig explicar, com a deute que tenia del temps que havia estat aquí i també volia donar, d'alguna manera, els meus enemics abans naturals, que eren la Federació Associacions de Veïns, perquè sempre anaven contra les actuacions. Res, només explicar una mica el tarannà de les coses i el fet tècnic que comportava una decisió o altra. Ara estic a la banda, per entendre'ns d'ells, intentant continuar amb el mateix, amb un altre conjunt de gent molt, per mi molt important per la ciutat, doncs ens reunim i d'alguna manera intentem aportar aquesta visió tècnica urbanística a unes decisions, evidentment, més polítiques o més socials de barri que tenen ells. No?
0: I avui ens has portat, Josep Maria, aquest esquema, diguéssim, d'algunes de les al·legacions més destacades per tu.
1: 13.
0: I ho has com separat, dividit, no?, en diferents àrees. Per exemple, començarem per al·legacions que tenen a veure amb el que tu anomenes infraestructura verda.
1: Sí, aviam, aquestes noms que a vegades són, ja et vaig dir que el nom mateix del PEDUM a vegades és poc comprensible perquè és una altra forma de dir les coses, comporta que haguem utilitzat per fer-ho fàcil el que se'n diu el visor metropolità, que és el que ells proposaven com a formes, diríem, d'indexar totes les preguntes. Per això aquests noms, no? Però anem a parlar coses concretes, la gent ho entendrà. Passeig marítim. O sigui, hi ha de Badalona qui no coneix el passeig marítim i qui no s'ha trobat una cosa, per exemple, que quan arriba al port ha de tornar enrere. o s'encamina per dintre del port i del, o ha de continuar. No pot continuar lligant, per exemple, amb Barcelona, amb, les, amb tot el tema del parc fotovoltaic. No, t'has de quedar allà perquè s'acaba. Algú s'ha pensat, i aquest és una mica el motiu, de que el PEDUM ha de possibilitar, igual com possibilita que el tren s'estigui fent ara la plataforma de passar al port de cantó a cantó, perquè no passar també, i crec que això és obligat, el tramvia per un cantó i el passeig marítim al costat. Deixar preparat aquesta via, inclús amb una petita via com de serveis, aprofitar aquesta empenta per culminar fins, almenys fins al Besòs. Ho dic perquè com a badaloní nosaltres podem fer la proposta nostra, però podem suggerir que igual quan arribes al Besòs hi haurà dos canals, uns que remuntaran el riu
0: cap a Montcada,
1: cap a Montcada, que ja hi és, la traça aquesta, i els altres que haurien de fer-ho d'alguna manera, no vull entrar-hi amb el tema perquè és més complexa, de passar a l'altre cantó i continuar aquesta rambla que ens uneixi amb tot el passeig marítim de Barcelona. Aquest és el primer concepte que em sembla que no crec que hi hagi gent. Llavors, què ha de fer el PEDUM? Dic, no, escolteu, teniu que reservar 40 metres entre aquesta i aquesta perquè es pugui fer això. Ell no pot dir que es faci, però ell pot preparar el terreny perquè sí, és la seva obligació.
0: Planifica.
1: Aleshores, això es dona arguments a l'Ajuntament en el moment determinat que dirà, mira, com que això està planificat així, la institució, l'ens administratiu que sigui, que ho faci. Però almenys tindrem ja el local, que deia el meu pare.
0: Clar, queda reservada aquesta parcel·la per que sigui possible.
1: Segona, parlant d'aquests eixos verds, que en diem, no?
0: Anem cap a la serralada de Marina.
1: La serralada, hem començat pel mar i ara anem a la serralada, que això també n'havíem parlat aquí en unes xerrades. Una cosa que sembla importantíssima i em sembla que és un bé que tenim aquí a Badalona que ens fa diferents de moltes altres llocs de l'àrea, és que tenim dos centres, que és a Can Ruti, els germans Tries, amb el centre d'investigació, fins a Torribera, que és un altre centre d'investigació, i a més hi ha un centre sanitari també molt important, i al mig una joia de la corona, que és Sant Jeroni de la Murtra. Allò, actualment, és molt complicat accedir-hi. Ja sabeu el tema d'accessibilitat directa, només parlo de Can Ruti. El tema de l'aparcament, que no es pot, la gent que vol... Doncs aquest concepte de fer el sòcol, aquell sòcol que n'havíem parlat també en la taula aquesta de debat, no? Un sòcol que lligui amb dos centres importants, amb Sant Jeroni al mig, em sembla que és imprescindible. A més,
0: per això poder accedir amb transport, eh? Perquè
1: puguis... perquè gent investigadora pugui anar d'un centre a l'altre. Amb una... La qualificació dels materials, els que siguin, ja seran adients. Però tota, per exemple, les infraestructures, per exemple, antiincendis, poden passar per allà. Tot el tema de les 5G o 6G, el sistema ha de passar per allà. El clavegram ha de passar per allà. L'aigua, els subministres... Tens un lloc que és l'última corona i que et fa defensar la part de muntanya molt més ben feta. Això lliga amb una cosa que també n'havíem parlat, que és l'edificabilitat. Totes les zones no urbanitzables tenen una petita edificabilitat. I aquesta edificabilitat, si va sortint com a bolets al mig de la muntanya, taca el territori. Si això les agrupes en aquest lloc que ja està preparat, per entendre'ns, d'alguna manera és una manera d'ordenar. Aquest és tots els elements aquest que n'estem parlant. I sobretot hi ha una cosa que és important, que és que tu, amb els teus fills, que vagin amb el col·le, o jo amb els meus nets, no puc anar amb autocar a Sant Jeroni de la Murtra. No, no. Haig d'anar per Santa Coloma i amb prou feines. Però per Badalona, no. No hi ha un camí que un autocar pugui pujar. No? I per jubilats i per gent així. No pot ser.
0: Vinga, anem a altres al·legacions que tenen a veure amb mobilitat.
1: Una que està molt, molt aquí al costat, no? Aquest eix, hem parlat de dos eixos verds paral·lels i ara anem a plantejar un eix perpendicular al mar, que neix aquí a Canyadó i que està preparat perquè pugi fins aquí a la rotonda aquesta de la Guàrdia Urbana i que, per desgràcia, ara... A la Riera de Pomar, que s'estaven començant les obres, m'acaben de donar aquesta notícia, és una primícia, em sembla, perquè que han suspès, han paralitzat les obres per falsa... l'empresa ha fet fallida, i aquestes obres que s'estaven fent des de la rotonda per entendre'ns.
0: Sí, de la Riera de Pomar, no?
1: De la Riera de Pomar, que arribaven fins a la B20, entens? Vull dir que és, i que és importantíssim aquesta estructura, entens? Per fer una estructura així perpendicular al mar, que arriba fins a Can Ruti, per un cantó, i per l'altre cantó es bifurca amb l'altre gran tema, que si volem ser un centre de la ciutat metropolitana, perquè aquests nous centres, un seria Badalona, i que agafem el Barcelonès Nord, per exemple, fins al Besòs, hem de poder comunicar-nos a l'altre cantó, en el Vallès o la Catalunya Central, i això es diu túnel de la Conreria. Això es diu el túnel de la Conreria. I per molt que puguis dissenyar, que va haver alguns que estaven oposats per un tema de les sortides d'aquest túnel, tot això és de disseny i es pot solucionar. Ara, que el gran connector Badalona ha de tenir transparència fins a l'altre cantó d'una forma que més i no ocupa el paisatge, que és per sota, vull dir, això no hi ha, i que lligui a dir que amb la zona del Vallès, molt important, i la zona més enllà encara, no? Sense tinguer que anar al nus de la Trinitat, o sigui, que és una mica bogeria.
0: Anem d'aquest túnel de la Conreria, sí? Perquè hem de premar una mica l'accelerador si volem fer un repàs a totes les al·legacions.
1: No, les farem, ja et dic que no les farem totes.
0: Ja t'ho proveus,
1: ho sento, eh? Ho sento perquè m'ho he preparat i dic, és impossible.
0: Doncs ja que parlàvem del túnel, parlem ara de trens, no?
1: Sí,
0: seguim
1: sí.
0: Seguim amb mobilitat, sí. I anem també a al·legacions que tenen a veure amb aquesta línia R1.
1: Sí, això també és recurrent, però em sembla que val la pena que els posem com los 13 principales. És aquest llistat de les coses. Primer, el tren, sempre hem parlat que la línia 1, de moment, ha de mantenir-se on està i preparar el desdoblament per l'interior. Això em sembla que ha de ser un clam popular. Abans es deia, no, primer s'ha de treure i... No, primer s'ha de mantenir la línia 1, que ens defensa de moment, i després s'ha de preparar aquest desdoblament. Això sembla molt clar. Hi ha la possibilitat d'aquest desdoblament poder plantejar. Tu has de deixar territori, que és el que diu el planejament, però després igual pots vincular que hi hagi alguna parada a Badalona, que hi hagi alguns trens que tinguin parada a Badalona, sobretot si el tema és de que el tren passarà per una zona central de Badalona. Per tant, em sembla que això és clar. O sigui, tenim línia 1, desdoblament, les dues coses reivindicades. Forma part d'aquestes coses imprescindibles. Si anem en el metro, anant ja també transport, per entendre'ns...
0: Ja prenent el perllongament de la línia 1 de metro...
1: Hi ha el perllongament, que aquest ja el donem, com que ja està dibuixat, l'altre tema és aquest els mecanismes.
0: Aquest ja està planificat, una altra cosa és que s'executi o no.
1: Exacte, l'altra cosa llavors és demanar una altra via, però si això continua sortint en el planejament, tu pots dir, escolta, que això està en el planejament. En el planejament hi ha una cosa innovadora, que això em sembla per mi extraordinària, i és la continuació de la línia 2 fins també a Canyadó. Aquesta línia 2 fins a Canyadó travessa la ciutat, dona servei fins al Manresà, i a més permet, i això lliga amb la primera al·legació sobre Can Ruti, amb aquest metro que pugui arribar fins a Can Ruti i doni servei a tota la part de Badalona per qual troca. Parlo de Sant Cris, parlo de Pomar, parlo, entens, tots els elements aquest. Aquí hi figurarà com un element important de la banda del metro.
0: I tramvia. També n'hi ha a Badalona.
1: Aquesta també
0: ara
1: surt,
0: arriba fins al Gorg.
1: També surt a la primera al·legació des d'un altre punt de vista. Les al·legacions no són neutres, formen part del territori i es poden visualitzar des de diferents camps de vista. En el camp aquest, està claríssim, tu tens un tramvia meravellós que arriba a Sant Adrià. Bueno, aquesta vida, la vocació és que pogués continuar, evidentment, fins al port.
0: Això ara ja s'ha anunciat, que arribarà al port i a la Cassi.
1: Bueno,
0: dues parades més.
1: La Cassi no, perquè ha de fer el pont. O sigui, fixa-t'hi que tenim el problema previ que s'ha de donar l'ordre en el planejament de que hi hagi una plataforma que és la que suporti el tramvia. Per tant, evidentment, però no solament a la Cassi, ha d'arribar fins a la via de l'estació del centre de trens de Badalona, fins a l'estació del tren. I diria, i això ho va dir-ho, no ho vaig dir-ho jo, em va fer gràcia que l'alcalde de Barcelona, amb un accent metropolità, va dir que es podia continuar fins a Mataró. Jo el que sí dic és de que el sobreample que hi ha actualment de l'ampliació que hi havia prevista del tren cap al mar, hi ha una franja que ja es pot implementar la via del tramvia. Ja es pot fer. No és necessari treure el tren perquè vagi el tramvia, sinó que pot coexistir aquest tramvia més urbà, amb més parades, el que et deia, doncs, el Nis del Món o la Cathy, anar fent parades fins a arribar també a l'estació de Badalona i potser alguna cosa més.
0: Més
1: però
0: allà, eh?
1: Aquest és molt, però molt important que es pugui fer i queda lligat. Quan diuen la Cathy, va molt bé que diguin la Cathy, però això obliga el planejament a fer aquest sobreample que et deia perquè hi passi el tramvia, qui passi els peatons, com a Rambla, qui passi els sistemes de mobilitat personal, que ara no es poden dir que els bici, eh? O sigui, perquè hi ha més
0: altres
1: sistemes de transport. Doncs que hi passin aquest sistema de transport i també una petita via de serveis.
0: Doncs ho deixem aquí, Josep Maria, i seguirem la pròxima amb altres al·legacions que tenen a veure, com us dèiem, doncs encara amb mobilitat, perquè no hem parlat de la C31, però també
1: la més
0: amb habitatge,
1: sí,
0: i amb altres qüestions. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Faig
0: això mateix. I aquí ho deixem.
1: I aquí
0: seguirem.
1: Molt bé. Adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
2: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn...

0: I avui obrim les portes a aquesta hora del misteri i ho fem amb la Montse Dant de la llibreria Bacus Badalona. Parlarem de literatura infantil, de juvenil, també per adults, amb llibres que fan pensar, jugar i llegir sense parar, eh? Perquè des dels enigmes detectivescos de Marvel, no?, fins als reptes visuals d'On és l'Alfons, hi ha, diguéssim, molta varietat, no?, pel que fa a la lectura, i això ens porta també, doncs, a parlar de molts llibres. Montse, llibres com aquesta col·lecció, Martel, d'en J.T. Kerber. Què ens pots dir d'aquest llibre?
1: Bon dia. Pues mira, són llibres perfectes per al temps que ve ara, per portar-nos a la platja, a la muntanya, al parc. Són llibres molt, molt còmodes de portar. I que...
0: De portar amb llapis a la mà, eh?
1: Amb llapis a la mà. I sí, sí, això és sí, sí, és indispensable, un bon llapis. Perquè amb aquests llibres i amb les quatre pistes que ens donen, hauríem d'esverinar, és una mica com el joc de taula del Cluedo. Uh-huh. És a dir, hem d'esbrinar qui és l'assassí, en quina habitació ha estat l'assassinat i amb quina eina, uh-huh, ha estat assassinada. Amb quatre pistes que et donen...
0: Has de combinar lògica, les pistes...
1: Correcte,
0: no?
1: anar traient, bueno, observant i mirant, evidentment. Aquesta col·lecció ja ha tret diversos llibres, uh-huh, i qualsevol d'ells és un encert, vull dir que està molt bé.
0: Molt bé, perquè ho combina tot plegat amb humor, oi, també?
1: Sí, està, la veritat és que sí, que són fàcils de portar, fàcils de llegir i que et fan pensar i et fan raonar, evidentment.
0: Molt bé, doncs un llibre que és per totes les edats, eh? No us penseu que és juvenil.
1: Bueno, està la versió més infantil.
0: També.
1: Vull dir que està
0: el Martel Júnior,
1: que és el mateix, el que passa és que en aquest cas sí que són misteris, ja no hi ha assassinats, però sí que, uh-huh, són misteris, i és la mateixa forma de resoldre.
0: Avui ens has portat aquí a l'estudi del Badalona Matí una altra col·lecció que és Detectius a domicili, no?, que és una sèrie també plena d'investigacions, de misteris, pensada per enganxar els primers lectors. Aquí sí, oi? A mans de casos també, doncs, de detectius.
1: Clar, que també és una molt bona col·lecció per nens més petits, en la que llegint, entenent el que estàs llegint, que també és important per aquests primers lectors,
0: aquesta comprensió lectora,
1: correcte,
0: no?,
1: que entenguin el que estan llegint, i amb les pistes que et dona esbrinar l'enigma i uh-huh, donar-hi solució a aquest enigma que et proposa,
0: que és com es diu, eh? Enigmes, aquí també és una col·lecció, per tant teniu diferents volums, i aquí el que cal és, doncs, no badar, no distreure's, perquè qualsevol detall pot ser important a l'hora de resoldre els enigmes que ens proposa aquesta col·lecció, que està publicada per Librox. Anem a una altra de les propostes que avui
1: pues
0: ens
1: mira,
0: porta la Montse.
1: Si vols, i tanquem amb la part d'adult, uh-huh, per les amants del Sudoku, ens han portat aquest Murdoku, en el que combina molt bé aquesta part de fer sudokus amb la part també d'esbrinar un nou assassinat. Llavors, això ens porta a l'editorial Temes d'Hoy. La planilla ve a ser com si fos un sudoku, uh-huh, amb la que també hem d'ubicar els personatges que ens donen, amb les pistes que ens donen, i d'aquesta manera poder esbrinar qui és l'assassí i per què ha fet la mort. Bueno, està molt bé, la veritat és que està tenint molt, molt èxit. Tot aquest tipus de llibres ara mateix estan tenint molt èxit, uh-huh, i el Murdoku, bueno, jo és el que estic fent ara. Vull dir que...
0: El Murdoku, eh?
1: El Murdoku.
0: Cada,
1: sí,
0: cas planteja un assassinat diferent, un misteri diferent?
1: Cada cas és...
0: O sigui, cada pàgina, vull
1: cada
0: dir.
1: Cada pàgina és un cas diferent on et dona tots els personatges, et dona les habitacions,
0: no?,
1: on podem ubicar aquests personatges, i depenent d'on els ubiquem, així ens quedarà on ha estat l'assassí.
0: Això és per jugar una mica a fer de detectiu Conan, que jo era una fanàtica de nena d'aquesta sèrie de dibuixos animats, i que una mica se'ns planteja això, perquè cada personatge també, de cada cas, és diferent, canvia. Vull dir que no es segueix una història, sinó que...
1: Sí, aquest és diferent, no tenim aquestes pistes com el Madler, que sí que et fa una mica... No investigar més, però sí per deducció treure l'assassí. En el cas del Murdoku, jugues a les mateixes... les mateixes normes, diguem, que el Sudoku.
0: I hi ha molta gent, Montse, que està enganxada a aquest tipus de llibres,
1: sí,
0: dir, o que ho combina, potser...

0: la lectura de novel·les, no?
1: Sí, sí, sí, sí,
0: per descongestionar també una mica la ment.
1: Cada vegada més, perquè abans poder sí que estaven més els llibres com, no més densos, però sí que hi havia molta explicació per tu esbrinar. I ara fan aquestes versions com en, bueno, més ràpids de fer poder, i sí, sí, hi ha moltes versions, moltes formes de fer, i tenen molt bona sortida. I
0: trobo que també és un bon regal, eh? Aquell típic regal, aquell sudoku que portaves al familiar o l'amic que està hospitalitzat un temps, doncs mira, un bon llibre per poder també regalar. Si ens fixem en un públic doncs amb la canalla, més infantil, no? Avui ens portava el Club dels Prodigis, la Montse, de l'Eric Moral i en Nil López.
1: Mira, el Club dels Prodigis és una col·lecció en la que ens explica la història de tres nens, l'Eco, la Siri i el Sorin, en els que els agrada molt tot allò paranormal i enigmes i de més, i també els has d'ajudar, perquè són d'aquesta col·lecció típica en la que d'aquests tu tries la teva aventura. Vull dir que, arribant a un punt del llibre, et diu, si vols fer això, ves aquesta pàgina, si vols fer aquella altra, ves a l'altra pàgina. Amb la qual tu vas decidint com aquests tres personatges van avançant amb la història del llibre, amb la qual té diversos finals i pots rellegir el llibre diverses vegades.
0: Té tocs de fantasia.
1: Té tocs de fantasia, aquest sí.
0: No? Per tant, connecta doncs, aquest univers una mica manga, no? I també amb els videojocs, perquè els dibuixos doncs, també són d'aquest estil.
1: I sobretot, no llegir simplement, sinó això, a poder decidir tu cap a on vols que vagin els personatges.
0: Per quines edats el recomanes,
1: Montse? Aquest a partir de 8-9 anyets.
0: Vale. I és una lectura bastant, ho dic perquè la lectura no té gènere, però sí que és veritat que inevitablement hi ha nens que tiren cap a un llibre, hi ha nenes que cap a un altre.
1: En aquest cas,
0: i amb
1: no.
0: Aquest, jo crec que convenç a tots els
1: sí,
0: públics.
1: Els personatges són aquests dos nens i una nena, vull dir, sense problema de...
0: Tots aquests que ens portes avui són llibres que s'han venut força, aquest Sant Jordi?
1: Tots aquests són llibres que s'han venut força, traient aquest, que és més nou, vull dir que ha sortit després de Sant Jordi, tot l'altre és un llibre que s'ha venut molt bé a Sant Jordi.
0: Sí, perquè els petitons també i són un gran públic per Sant
1: sí,
0: Jordi.
1: Sí, sí, sí.
0: Ells no es volen perdre ni llibre ni rosa.
1: I
0: bé que fan. Vinga, seguim
1: bueno,
0: amb doncs una d'aquestes
1: lectures. Podem seguir, si vols, amb la màquina del temps, que poder, aquest sí que és pel format, no és tant de portar a sobre, que no tenia a casa, però sí que ens el porten la Meritxell Martí i el Xavier Salomó, l'editorial Flamboyant. Són els creadors també de llibres que ja han portat aquí altres vegades, com La casa de la iaia, La casa de l'avi, El sopar de por, El regal de por. En aquest cas, el que ens porten són diferències.
0: Històries de biblioteques.
1: Correcte, hem de buscar
0: les diferències. Aquests m'encanten a mi.
1: Aquests estan molt xules, a més, il·lustracions.
0: Són difícils, per això.
1: Bueno, en aquest cas, acompanyes...
0: Va de menys a més dificultat,
1: acompanyes,
0: no?
1: Acompanyes els nens... Et diuen les diferències que pots trobar, que són de més a més, de menys a més. Són diferències poder més òbvies de l'època, és a dir, acompanyes els dos personatges amb una màquina del temps.
0: Clar, són objectes, diguéssim, del futur que no t'acaben d'encaixar doncs, amb una biblioteca del segle XVII, per exemple.
1: Exacte.
0: No?
1: I llavors... amb la qual imatges, o sigui, il·lustracions molt grans, molt maques...
0: A casa tenim un d'aquest i, clar, al final, les últimes pàgines, no, que aquí comences potser buscant 8 diferències i n'acabes buscant quantes és la major dificultat.
1: En aquest cas, al nivell 2... Bueno, aquí només dues diferències,
0: només dues.
1: Amb molt més espai, però acabes aquí buscant 50.
0: I una cinquantena de diferència entre planes.
1: Sí, sí.
0: Doncs una altra proposta,
1: comences
0: perquè
1: això
0: ens agraden els reptes, sí. En aquest cas, no tant de detectius, sinó més aviat visuals.
1: Visuals, correcte.
0: I una última recomanació.
1: I una última recomanació, doncs portem On és l'Alfons, de l'Edma Clark, que en aquest cas ens suporta l'editorial Blume. Ens explica la història de l'os, que avui és el seu aniversari, i està buscant el seu amic Alfons, que és un pingüí, i no el troba, perquè ell vol celebrar el seu aniversari amb el seu amic, i no el troba, amb la qual al llarg del llibre hem d'anar buscant
0: pistes.
1: On està
0: no?
1: aquest on s'ha ficat l'Alfons. Està en moltes pàgines surt amagat darrere de...
0: Pistes de l'indret on es troba,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, amb la qual és un primer busca-busca, però que també va amb una història en la que al final, evidentment, trobem a l'Alfons i podem celebrar l'aniversari.
0: Aquest amb il·lustracions molt acolorides, que segur que agraden també als més petits de casa, per jugar una estona amb ells.
1: Exacte.
0: I d'aquells que, malgrat ja saben on s'han amagat, perquè se l'han llegit 4 o 5 vegades, doncs els agrada acabar recorrent un cop i un altre el mateix conte perquè se'l fan seu.
1: És un conte per llegir i rellegir, sí senyor.
0: Doncs, Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per totes aquestes propostes de lectura, i fins la pròxima.
1: A vosaltres sempre, gràcies.
0: Adéu.
2: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
3: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13-210 o al carrer de Francesc Layret 155.
4: Necessites més espai a Badalona? Trasters amb accés directe amb persiana directa al carrer, segurs i pràctics. Ideals per a autònoms i empreses. De 4 a 14 metres quadrats i des de 100 euros al mes. A l'avinguda Sant Salvador 9, a Llefià.
5: Truca al 604 26 92 22. 604 26 92 22.

0: I el Museu de Badalona se suma aquest cap de setmana a la celebració de la Nit dels Museus, un dels actes més populars que s'organitzen a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, des de les 7 de la tarda de dissabte, dia 16, i fins a la 1 de la matinada s'obriran les portes dels espais museïtzats de la ciutat romana de l'antiga Bètoló, l'espai Termes de Cúmenos, el jardí de Quint Licini, també la Casa dels Dofins i la Casa de l'Heura. I per conèixer tots els detalls aquesta Nit dels Museus, avui parlem amb en Joan Francesc, que és director del Museu de Badalona. Què tal? Molt bon dia. Com estàs?
1: Bon dia. Molt bé.
0: Badalona se suma un cop més a aquesta Nit dels Museus. Què heu preparat des del museu per aquesta ocasió?
1: Badalona se suma a aquesta Nit dels Museus perquè no podia ser d'altra manera, entre d'altres coses, perquè estem parlant d'un dels principals museus del país. I nosaltres sempre diem que som el més petit dels grans, però el més gran dels petits. El que hem preparat aquest any és una mica el que ja venim fent en altres ocasions, és a dir, obrir tots aquests espais de nit, amb les condicions de visitabilitat al màxim d'adequades. Sempre hi ha algun problema tècnic que hem de resoldre a l'últim moment, i que la gent pugui gaudir d'aquests espais en un horari que no és habitual, perquè ningú pugui dir que no pot accedir al museu per motius d'horari.
0: Clar, i a més, entrada gratuïta a tots els espais aquesta Nit dels Museus?
1: Sí, senyora, entrada gratuïta a tots els espais. O sigui que és una oportunitat immillorable per conèixer aquests espais, si no es coneixen, o per tornar-los a gaudir.
0: Cal reserva prèvia?
1: No. El que sí que farem, per motius de seguretat, és controlar els aforaments. Bàsicament també per fer que la visita sigui còmoda per tothom. No és aconsellable que allò es converteixi en el Corte Inglés el primer dia de rebaixes, i que la gent no tingui l'oportunitat de gaudir amb una mínima comunitat dels espais museístics.
0: Quins espais estaran oberts i en quin horari? No? Jo ara anomenava, no sé si me n'he descuidat alguns, però vaja, pràcticament
1: no,
0: són
1: tots. No te n'has descuidat cap. Tots els espais que gestionem ara per ara, de l'antiga Bètolo, estaran oberts.
0: Com és aquesta experiència, no?, de visitar espais museïtzats a la nit? No sé si hi ha un clima diferent.
1: El públic acostuma a ser públic adult, però és un ambient una mica festiu, perquè es barreja gent de moltes condicions, de gent que són molt aficionats a l'arqueologia, de gent que té curiositat, de gent que ve per veure un element en concret. Per exemple, molta gent, jo sovint em passejo pel subsol, i molta gent em pregunta on és la Venus, perquè no la dimensionen, eh? Com que hi ha aquell cartell tan gran a l'entrada, quan veuen que és un objecte que estava en un jardí, que és una escultura privada i que és petitona, el sobte. Doncs una mica és això, eh? Aquest esperit de passar una bona estona, de descoberta. És un ambient relaxat, és un esdeveniment singular.
0: Hi ha hagut ocasions en què fins a prop de 6.000 persones han gaudit dels espais museïtzats de Badalona durant la Nit dels Museus. Eh? No sé si hi ha una xifra de públic que espereu que s'assumin en aquesta ocasió.
1: No, i a més, en certa manera, una mica lliga amb el que t'havia dit abans. A nosaltres el que ens interessa és, evidentment, que vingui el màxim de gent possible, però que puguin gaudir d'una visita amb comoditat. És a dir, que sigui una bona experiència. Perquè això, diguéssim, el que ens crearà serà afició. Si la gent té una mala experiència, desenvolupar un sentiment de refús cap al museu i fins i tot cap als museus en general, i això no ens interessa. Això és un dels problemes, és un dels reptes que es té en aquest tipus d'instal·lacions, en aquests esdeveniments.
0: Joan, quin tipus de públic acostuma a venir aquesta nit? Hi ha molta gent que potser entra al museu per primera vegada?
1: Sí. És un públic, és el que et deia, és un públic molt heterogeni, per això fa que l'ambient sigui una mica festiu, perquè es barreja gent de molt tipus de condició. Des d'això, gent que ja ha vingut moltes vegades. A vegades ens trobem gent que el que porta són amics, aprofita la benentesa per portar un grup d'amics i doncs van a sopar i després al museu, o primer al museu i després a sopar, gent que et diu és que no havia vingut mai al Museu de Badalona, o fins i tot, en algun cas, nanos que porten els pares perquè...
0: Han vingut amb l'escola, potser, abans.
1: Han vingut amb l'escola, sí, sí. Encara que no ho sembli, els nens són uns grans prescriptors
0: de
1: llibre familiar. Mentre les dones són les logistes, és a dir, que són les que organitzen generalment les sortides familiars, els nens acostumen a ser prescriptors, és a dir, tenen els seus interessos i les seves inquietuds, i curiosament hi ha molts nanos que els criden molt l'atenció tot això de l'arqueologia i d'antiguitat.
0: Com es prepara el museu per una nit tan intensa com aquesta i amb tanta influència? Entenc que calen mans per poder obrir tots aquests espais.
1: Sí, sí, sí. De fet, comptem amb reforços externs perquè no som prou personal per obrir tots els espais a la vegada, i amb la qual cosa hem de planificar en temps. Això se n'encarrega el Departament de Difusió, que fa molt bona feina, de gestionar en temps com obrirem, qui obrirà, que hi hagi gent suficient per tots els espais, que es prevegui qualsevol tipus d'incident, la gent de manteniment, que també és excepcional del museu, intenta resoldre tots aquells problemes que es puguin detectar abans de l'obertura, perquè tingueu en compte que com que està tot obert, la possibilitat de que hi hagi un problema és estadísticament més gran que quan només tenim obert una seu. És a dir, tota la vegada i de nit és un risc, amb la qual cosa, doncs això, hem de preveure-ho amb temps, no és una cosa simplement d'obrir les portes.
0: I una cosa, Joan, amb quina xifra de visites tancava el museu el 2026? Teniu ja dades de balanç? El 2025.
1: No ho recordo exactament, però passàvem de llarg les 4.000, eh? O sigui, estem parlant d'una assistència molt important.
0: Això la nit dels museus, no? I en general, sí. Tot l'any, quantes visites ha rebut el museu?
1: Pues no t'ho sé dir exactament, però estem parlant d'una xifra molt important, eh? Potser 35.000, 40.000 persones.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara fa pocs dies celebrava...
1: I més que podrien ser, eh? Tingueu en compte que, per exemple, la gestió dels grups és complexa, perquè tenim diferents grups que van entrant, amb la qual cosa, això és com les vies dels trens, saps? No hi pots posar tots els trens que vulguis, pots posar determinat número de grups en un dia.
0: Sí, perquè si no es fa un bus,
1: molt importants, que si no seria un caos i tornaríem al mateix, és a dir, la visita no seria còmoda ni seria profitosa.
0: Ara fa uns dies celebràveu la Magna Celebratio. Una mica, sí. Quina valoració fas? Quin balanç en fas?
1: Home, la Magna Celebratio ja porta molts anys funcionant i ha tingut anys de més lluïment, anys de menys lluïment, però aquest any, que diguéssim hem fet una Magna una mica en continuació del que ja havíem fet amb algun element innovador, hem detectat dues coses i de les quals estem molt contents. Primer, que el públic ha incrementat sobretot en la quantitat d'adults. Tot i que la Magna té un vessant molt familiar i es demostra amb la quantitat de tallers i totes aquestes coses, el número d'adults ha crescut de manera significativa. I l'altre és que en les activitats paral·leles, per exemple, en els cicles de conferències, hem tingut molta afluència i un altíssim grau de participació. Jo, que estic acostumat a anar a conferències, és un fet que m'ha cridat l'atenció. El que passa que, en certa manera, és la resposta a un esforç que està fent el museu d'oferir conferències de la màxima qualitat. I aquest any els dos conferenciants que han fet les seves conferències en entorn de l'esclavitud, en diferents aspectes, han estat francament brillants i ha tingut una acceptació molt gran.
0: També perquè parlàveu de la navegació, no? Si no m'erro, enguany.
1: Això era no en la Magna, sinó en la Setmana Medieval, que era diferent, perquè estem apuntats a tot.
0: A tot, eh? Ja ho veig.
1: A tot. Sí, no, també van venir grans especialistes en aquest tema, eh? És a dir, estem contents perquè aquest any el nivell de les conferències està sent molt bo.
0: De fet, en aquesta línia, heu parlat de navegació, però també d'aterrissaires i de tantes altres qüestions. Champions, eh?
1: Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé, que sigui tot
1: gràcies
0: un èxit aquesta nit dels museus, i recordem a la ciutadania que pot visitar tots els espais museïtzats de la ciutat de Badalona, que gestiona el Museu Municipal, dissabte, dia 16 de maig, a 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada.
1: Una mica abans de la 1, perquè a la 1 tancarem.
0: A la 1 dormir. Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Moltes gràcies. Adéu.
2: Badalona Matí. Aquí va.

Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.

0: I aquest I Got You Babe, anirem versionant o coneixent les diverses versions d'aquest tema musical a la mà de l'Emma Teixidor, com fem més a més. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tot un clàssic, eh?
1: Sí, totalment. És un clàssic dels 60. En concret, es va publicar el 1965 i s'inclou dins del disc Look at Us. És una versió, l'original, creada per Sonny i Cher, però que n'hi ha moltes de reinterpretacions. La lletra de I Got You Babe parla d'una parella jove que, tot i no tenir diners, ni estabilitat, ni aprovació del món adult, troba força simplement en el fet d'estar junts. Per tant, és una cançó com molt jove, innocent, no? El missatge és molt hippie, també. Mm-hmm. El missatge és molt simple, però, com dèiem, molt potent. Potser no tenim gaire cosa, però ens estimem, ens tenim l'un a l'altre. És una d'aquelles cançons que encapsulen d'alguna manera els anys 60 i li donen aquest to d'ingenuïtat, romanticisme pop, una mica de rebel·lia juvenil, no? La cançó es publica, com dèiem, el 1965 i està escrita per Sonny Bono, que aleshores treballava dins de l'escena pop de Los Angeles, però va decidir, doncs, fer una cançó diferent a la que es portava aquella època. D'aquesta manera ella porta aquesta veu greu, tranquil·la, que contrasta amb la veu profunda de Cher. I musicalment és una cançó, doncs, molt senzilla, amb un ritme gairebé, com dèiem, naïf, una melodia molt repetitiva. I bé, d'aquí, doncs, en surten diverses versions. Si vols, ens n'anem a una, en aquest cas, una de versió soul.

0: diferent,
1: sembla, sembla un altra tema. Cosa, sí, sí. Una altra cosa. També passem d'un duet a una persona que canta sola. Ella és la Etta James. Aquesta és una que la que sentim és una versió de 2001, que és una versió remasteritzada perquè l'original la va cantar Etta James al 1968. És, com dèiem, una versió soul molt poderosa. És una proposta molt més emocional, intensa, transforma completament, no, la original, que era molt innocent, en aquesta com molt més empoderada d'una dona, mm-hmm, no, que sap molt bé què és el que té entre les mans. Quan Etta la grava al 1968, ella ja és una figura molt gran en l'àmbit del soul i del rhythm and blues. Venia d'enregistrar clàssics com At Last, però en aquella etapa doncs tenia un so molt més cru, i en aquí doncs aporta doncs aquesta poderositat amb la seva veu, sobretot. A diferència de molts altres covers, de moltes altres versions, ella no fa una peça bonica, sinó que la fa com més humana, no? És,
0: I alhora sembla més reivindicativa, no?
1: Sí.
0: Ja no és allò tan...
1: Sí, naïf, no? Allò no? De jovenet, sí. Si vols, ens anem allà a l'altre extrem, perquè veuràs que tenim versions molt diferents. En aquest cas, una punk.

0: Doncs aquesta és versió de 1982, d'aquí una estona l'escoltarem, però aquí en aquesta versió també s'hi escolta, el sentim. És Joey Ramone i Holly Beth Vincent. Potser és una de les versions més divertides i és una aportació dels Ramones amb un aire innocent però accelerada, típic de la banda punk. La versió de Joey Ramone i Holly Beth Vincent és una d'aquelles reinterpretacions que semblen impossibles, no? Perquè agafa una cançó que dèiem que era innocent dels 60 i la converteix en aquesta joia punk pop romàntic. Resulta que a principis dels 80 el punk ja havia deixat d'enrere aquesta fase més destructiva i moltes bandes començaven doncs a coquetejar i a reconnectar i a fer doncs immersions amb el pop i deixar-se doncs endur per aquesta, aquesta línia, no? I tot i ser una icona del punk, doncs Joey Ramone es deixa influenciar i acaba doncs fent aquesta versió amb la Holly Beth Vincent. Ella porta una energia més freda i moderna, molt marcada per el new wave i el post-punk del moment, i ell doncs aquesta versió que manté doncs l'original però que té doncs la seva veu i a més doncs amb aquestes guitarres més ràpides, un ritme més nerviós, bé, aquesta versió
1: menys
0: sí.
1: melangia, que sí. altres propostes també.
0: Encara n'hi ha una altra. Sí, seguim.

0: soc més tranquil·lota, per això.
1: Més tranquil, però aquesta veu així com més, que m'importa tot d'un raba, no? Doncs és una mica això. És una versió de 1975, inclosa dins del disc Go Girl Crazy dels The Dictators. És aquesta versió hard rock protopunk, setanter, molt gamberro. Els The Dictators són una de les bandes més importants, però molt oblidades, del protopunk nord-americà, i van aparèixer a Nova York a mitjans dels 70, abans que el punk doncs acabés d'explotar, doncs, com dèiem, amb els Ramones, els Sex Pistols o els Clash. Musicalment doncs feien aquesta barreja de hard rock, garage punk rock, humor absurd, cultura pop barata i una actitud doncs de carrer molt de Nova York. I ells eren fans del Black Sabbath, com de bandes pop adolescents dels 60, i això doncs és clau en aquesta versió de I Got You Babe. The Dictators doncs el que fan és agafar aquesta versió, aquesta cançó tendra, i la fan sonar doncs més gamberra.
0: Anem als anys 70, quan també van versionar aquest títol. I això ja sona a balada, no?
1: Sí, és més balada, és el Bowie en la seva època explosiva del glam. Aquesta cançó, aquesta versió és la culpable que jo hagi triat aquesta cançó per veure quines reinterpretacions se n'han fet. Aquesta és una del 1973, com dèiem, és una versió glam, art rock, i són protagonistes David Bowie i Marianne Faithfull. I és una versió que podem veure molt curiosa a YouTube, la podeu buscar, i home, la posada en escena d'ells dos amb una vestimenta i una manera de els maquillatges, com van vestits, com ells interpreten la cançó en directe, és bestial. És probablement la més elegant, decadent i teatral de totes les reinterpretacions de I Got You Babe, tot i que n'hi ha una que escoltaràs que supera també la teatralitat, però amb un nivell estratosfèric. Bowie està en un dels moments més creatius i magnètics de la seva carrera, acaba la seva etapa de Ziggy Stardust i comparteix aquesta posada en escena a la televisió, i posen en escena tot plegat en un moment en què la televisió, sí. No és un videoclip, sembla com un programa d'aquests musicals que feien a l'època, en el que ells estan allà tot tranquil·lament. Sí. Fent aquesta versió. La seva proposta sona nocturna, ambigua, sensual i fins i tot amb un punt decadent, un fet molt del moviment glam, no? Que ho porta doncs a aquests extrems. I si vols, ara un cameo de dibuixos animats també. No sé si coneixeu aquests personatges que sonen ara mateix. Ells són els Beavis and Butthead. Van ser tot un esperpento a l'època dels 90. I si seguíeu la MTV, eren doncs, uns clàssics de la televisió en aquell moment. Com dèiem, això és una versió de 1993, on hi ha la mateixa Cher, ja entrada en banys, perquè ja feia molts anys que havia fet aquesta
0: clar,
1: cançó.
0: Clar, són 30 anys, no?
1: I
0: pràcticament.
1: Aprofita per fer aquesta versió amb uns personatges que són uns dibuixos animats. Aquesta és probablement la versió més surrealista de totes les que s'han fet, i alhora també és una peça perfecta de cultura pop dels 90. En aquella època, com et deia, l'MTV dominava completament la cultura juvenil amb els seus videoclips, era una cosa com revolucionària, i Beavis and Butthead eren un dels programes més rics i reverents i populars del moment, amb un humor absurd, nihilisme adolescent, comentaris estúpids sobre videoclips i una paròdia constant de la cultura pop. Llavors, la mateixa Cher decideix doncs gravar aquesta versió, i ella el que fa és posar-se, o sigui, ella, que és una diva, es posa al costat d'aquests dos personatges i aconsegueixen fer doncs un videoclip i una campanya brutal en el que porten amb un altre extrem aquesta cançó.
0: Hi ha proposta hard rock.
1: Vinga.
0: De, també aquest tema musical. I've got you, babe.
1: Aquesta és una versió de 2015 de Blackmore's Night. Aporten un folk rock medievalitzat, En aquest cas és una de les reinterpretacions més inesperades i elegants. Transforma completament la cançó de pop juvenil del 60 una mena de balada folk renaixentista i medievalitzada. Els Blackmore Night és el projecte de Richie Blackmore, guitarrista legendari de Deep Purple i Rainbow, i també de Candice Night, que és cantant i compositora del grup. I en aquest cas, doncs, tampoc no té massa cosa més, eh? És molt diferent, rock, folk rock, no?
0: Sí.
1: Seria? Doncs vinga, i una versió bastant recent, del 2025.
2: They say we're young, we don't know, we won't find out until we grow.
1: És una versió de Walk of the Earth, que agafa aquesta cançó i la porta cap a un terreny molt més contemporani, íntim, creatiu, molt de l'era ara d'internet. No és una reinterpretació basada en la grandesa ni tampoc en la nostàlgia clàssica, sinó és més aviat és molt, més pròxima, més com profunda, joc musical. En aquest cas és una versió càlida, molt, amb molta naturalitat i amb una sensació de complicitat real entre les dues veus que interpreten.
0: I una altra d'íntima és aquesta, any 2019.
2: They say we're young and we don't know, we won't find out until we grow.
1: És una de les més boniques, potser, eh? Molt profunda, no?
0: És que ja només la veu.
1: Sí,
0: no?
1: Si em diuen que és del 60, però de l'època del folk del 60, també m'ho creuria. Baby. És una versió de Boom Forest i John Paul Ronnie, és una reinterpretació molt íntima i, com deien, contemporània. Està lluny del glam, del punk, del reggae. Aquí és més indie folk i, com deien, molt càlida i acústica. I si vols anem a aquesta que et deia, que és una anada d'olla absoluta. Vinga. Aquesta és una versió psicodèlica de 1968.
0: T'anava a dir, es podia fer avui en dia o es podia fer el 68?
1: I aniria al programa de Toni Rovira, saps?
0: Exactament.
1: És una versió de Tiny Tim i Eleanor Baruchian. És una versió molt estranya, és potser la més estranya i fascinant de totes.
0: I sona un ukelele, no?
1: Per sí, és que ell toca l'ukelele, a més, bé, ell és com una peça de culte, gairebé. Per a l'entendre-la hem d'entendre qui és el Tiny Tim. No era només un cantant excèntric, era també una mena de filtre música popular nord-americana, coneixia
0: tot. Què hagués fet amb el tot?
1: Ja veus. I actuava com una figura completament fora del temps. Ell va, com deies, amb el seu ukelele, té aquesta veu agudíssima de falset, cabells llargs, un hippie, personatge victorià, és una barreja molt estranya. I ella ve del món psicodèlic i underground de Nova York i Los Angeles i està vinculada a The Cake, al cercle de Frank Zappa i l'escena freak dels 60. I bé, aquesta és la seva proposta.
0: Ara pensava, la lletra no s'ha traduït, no?, cap de les propostes?
1: No, no l'he vist. Segurament n'hi ha, però no l'he trobat pas. Si vols... Ah, sí que ens donarà pas, temps i tot. Si vols, ens anem a aquesta versió del 2024, també, ara. Ella és la Sarah Ashbrink, és coneguda per un estil que barreja l'indie pop, el dream pop, és folk intimista i té una força sensibilitat bastant vulnerable i introspectiva, ens mostra aquesta cançó. És la versió de Perro del Mar i bé, no té massa cosa més, simplement és molt tranquil·la i tal. Mm-hmm. Si vols ens anem ja a altres versions o si de cas ja ens anem a la darrera.
0: Vinga,
1: perquè
0: acabem.
1: Sembla que acabem i posem el colofó. Vinga, som-hi. A 13. Ens plantem al 1985 el disc de UB40 Vagardim i són, evidentment, aquesta versió de The Pretenders amb Chrissy Hynde cantant i el grup UB40. Tot i ser reggae pop, la veu de Chrissy Hynde li dona aquest to rock claríssim, amb aquesta seria la gran versió mainstream, molt vuitantera i que segueix sent enganxosa a morir. I et diria que és una altra cançó completament diferent i que ha marcat totalment a una època.
0: Emma, gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Que vagi bé.
1: Igualment.
0: I amb aquest I Got You Babe, nosaltres arribem a les 12 del migdia, que gaudiu molt d'aquesta jornada i ja sabeu que demà ens retrobem aquí al 94.4 de la FM. Adéu-siau.
3: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
4: Són les 12.
5: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
6: Notícies Badalona. Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Després de la vaga de docents d'aquest dimarts, hi ha convocades altres aturades al barcelonès de cara al pròxim dilluns 18 de maig i el dia 2 de juny. A més, es produiran noves vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. Des de la Junta de Directors d'Escoles Públiques expliquen que la situació de manca de recursos ve de fa dècades, però s'ha arribat a un punt insostenible en què fins i tot es plantegen deixar de fer colònies al pròxim curs. De fet, asseguren que la situació ha ocasionat un gran nivell de preocupació entre els docents. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu, l'increment de la inversió educativa o la reducció de les ràtios. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment dels casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'Escola Josep Carner.
7: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
6: Per altra part, com a mesura de pressió, un total de 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han sumat al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al curs vinent. A Badalona només s'han adherit 4 centres públics de moment, però preveuen fer-ho de forma unitària. Mentrestant, a Santa Coloma de Gramenet la xifra s'eleva a 27. Des del sector educatiu expliquen que no és una decisió que vulguin portar a terme, però preveuen que si la situació no canvia no els hi quedarà una altra opció. I el Festival Lichang proposa la màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria. Un festival que, malgrat que ja ha acabat la seva edició, continua la seva tasca traslladant la màgia a la planta de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Germans Trias i Pujol. S'hi uneix el projecte Vides Màgiques, on mags com l'Enric Magú són els encarregats d'ensenyar alguns trucs de màgia als pacients. Diego Pérez és infermer supervisor de la planta de psiquiatria.
8: Això afavoreix la reinserció, això afavoreix el tornar a connectar amb les teves coses, no? D'il·lusió, de poder fer coses més enllà del que seria el malestar vital i el malestar clínic en funció del trastorn i del motiu pel qual tu has ingressat.
6: I el suport vital avançat és l'únic tractament efectiu que hi ha a dia d'avui per fer front a l'antivirus. L'antivirus és una malaltia que pot arribar a les persones a través de rosegadors que viuen en zones naturals. Segons el servei, volíem dir, de malalties infeccioses dels Germans Trias i Pujol, aquest fet està molt relacionat amb el canvi climàtic, la forma de viure i l'alt grau de mobilitat de les persones, que és molt superior a dècades enrere. Tot i això, el perill d'expansió, asseguren, del virus és remot. Escoltem Pedro Puerta, membre d'aquest Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti.
9: No té cap cosa a veure amb la Covid. És un virus que es comporta completament diferent i el risc que tenim de viure una situació de disseminació, de propagació d'aquest virus a la societat és remot, és un risc molt, molt baix.
6: I en plana cultural torna el Festival de Música Antiga de Tiana en la seva 26a edició. La música medieval, renaixentista i barroca sonarà a la població veïna entre el 23 i el 31 de maig. I en esports, el pivot croat del Joventut Ante Tomic ja no jugarà cap partit més aquesta temporada. Així ho va informar ahir el club en un comunicat en el qual s'explica que l'objectiu és fer una recuperació completa de la lesió que pateix els iscotibials a la cama dreta. Ara la preocupació és de cara als play-offs de l'ACB, ja que la penya hi arribarà coixa si no pot comptar amb el croat. Ara mateix, 19 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Quina meravella ens porta avui la Natàlia Cerezo. Un conte fet a mida per Sant Jordi. Una història per recomanar-nos més contes, més llibres i omplir les nostres biblioteques personals de molta màgia.
2: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles.
1: En Roger Bastida ens regala un viatge en el temps, tot llegint Passeig de Gràcia, la seva última novel·la guardonada amb el Premi Santa Eulàlia de Barcelona, publicada per Coma Negra.
3: Jo t'explicaré les vides íntimes d'aquestes persones i a partir d'això tu ja aniràs descobrint l'època a poc sense necessitat de dir-te, mira, en aquella època passava això i allò altre i políticament estàvem així o estàvem aixà.
1: I Estén Capel, en Fermes sobre la Terra, publicada per Edicions 62, també ens transporta a Gràcia, a Barcelona, però a una de molt diferent, la de 1938.
4: Les bombes són bombes i fan molt de mal. Jo volia reflexionar justament sobre això, sobre les persones, sobre la quotidianitat, sobre les dones i sobre també la infància sota les bombes. Vull dir que aquesta nena que parla és una nena d'11 anys, inspirada amb la meva mare, que tenia aquesta edat, quan van llançar bombes sobre Barcelona. Direm que és el moment de la Guerra Civil, però jo m'hi fixo sobretot amb les bombes llançades expressament sobre la població civil.
1: Acabarem amb les novetats editorials amb què s'estrena Cosa Nova 17488. En parlem amb les seves editores Esther Enric i Verònica Albuquerque.
0: Ja ho heu escoltat, tot a punt per aquesta nova edició del Calaix, la número 337 de la temporada 7, capítol 32. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu, i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac, «haig de morir aviat. No estigueu tristes, la meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'extrem orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afcadio Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits. A vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se, i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. «I tot i així, sempre volíeu que us el llegís». Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Roger Bastida és llicenciat en Història de l'Art i la seva àrea d'especialització són els estils de vida del 1900, a cavall entre els segles XIX i XX. Treballa en el món audiovisual com assessor històric de sèries d'èxit com La Templanza, La Reina Victoria Eugenia o Cira, i és professor d'història de la indumentària aplicada al disseny del vestuari de cinema i televisió a l'ECAM. És autor de La mirada de la Sargantana, La llarga revetlla i Sota l'ombra de la Washingtònia. En l'aventura de tres nissagues catalanes descobrirem l'essència d'un gran estendard de Barcelona, com és el Passeig de Gràcia, escenari de tensions històriques entre bellesa, riquesa i desigualtat social. Nobles, burgesos i obrers s'entrellacen en un relat marcat per amors impossibles, ascensors fulgurants i caigudes estrepitoses. Amb ells recorrem els primers anys del Passeig de Gràcia, quan acollia un extraordinari parc d'atraccions fins a l'actualitat, aparador de l'elegància i del consumisme radical. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Doncs que ens anem cap al Passeig de Gràcia amb en Roger Bastida, història d'una família, jo diria d'unes quantes famílies, però quin tros d'història. És el Premi de Novel·la Santa Eulàlia de Barcelona, està publicat per Coma Negra, i aquí, mira que a vegades em renyen perquè em diuen, sobretot sigues neutre quan facis les entrevistes. No puc ser-ho, és impossible. Roger Bastida, has fet una obra d'art.
3: Bueno, moltes gràcies. Ja serà menys, encara m'ho creuré, però moltes gràcies, molt agraït.
2: Jo crec que tu pots començar a creure, perquè realment, bé, a part de que l'edició està molt ben cuidada i és preciosa, la coberta és una meravella, però tot a l'interior. I ara ho dèiem, a vegades no és tant el que expliques, sinó com ho expliques.
3: Sí, bé, primerament estic molt agraït a la feina que ha fet Coma Negra. Han fet una feina d'edició molt generosa, subtil, estic agraïdíssim i molt content. I sí, efectivament, la intenció no era tant explicar una història, sinó fer les voltes per explicar-la d'una determinada manera que no fos la forma clàssica de la novel·la històrica tradicional.
2: No, no, de clàssica i de tradicional no en té res. I això que aquí hi ha tots els grandes d'Espanya, eh?
3: Déu-n'hi-do, aquí hi ha una mica de tot.
2: Hi ha unes personalitats impressionants.
3: Tots els estaments socials de la seva època.
2: Bé, jo ara començaré per la Teca, que és Passeig de Gràcia. Realment, amb aquesta família el que veiem és tot com anant, no? Tot aquest recorregut històric que tu, a més, ens el presentes molt bé, perquè vas fent 6 interludis per mostrar-nos diferents etapes, no? Des de l'inici fins al final. Per què Passeig de Gràcia? Vull dir, com és que vas dir, vull fer això? Perquè és curiós, no? Penses, està allà i ningú el fa servir.
3: Sí, sí, sí. D'una banda, per el pur gust personal d'escriure. És dir, jo no escric com a única font d'ingressos. Jo tinc una altra feina, treballo en audiovisual, soc assessor històric de sèries d'època, i escric del que em ve de gust i quan em ve de gust. No tinc la pressió que tenen molts autors que han de fer sí o sí una novel·la a l'any per continuar pagant les factures. Per tant, el punt de partença és el gust per escriure del que vull i com ho vull fer. I, òbviament, dintre del gust personal hi ha la meva de formació professional, la meva àrea d'investigació, que són els segles XIX-XX, els estils de vida d'aquella època, i el Passeig de Gràcia era on cristal·litzaven totes aquestes grans famílies del 1900, i hi havia l'opció de parlar de modernisme, d'interior domèstic, del calendari dels nostres avantpassats, com celebraven la vida, les festivitats, com vestien, què menjaven, etcètera, etcètera.
2: I ja us dic jo que hi ha una radiografia absolutament completa, perquè tens a la Washingtònia, que jo ja ni dic la Washingtònia, que ja s'ha quedat així, però bueno, a la biografia ja surt el títol de la novel·la.
3: Jo li dic igual, eh?
2: Jo crec que aquí jo ja vaig descobrir aquest Roger que no té pressa, que això és, avui en dia, és com un acte de resistència, i que es llegeix per plaer amb el vocabulari, les descripcions, tots aquests adjectius, per realment transmetre l'opulència, el sabor dels aliments, perquè fins i tot amb el menjar se't fa la boca aigua.
3: Sí, tinc una obsessió per les coses petites, per la història amb H minúscula, no? que és la que s'escapa dels llibres d'història. Jo no t'explicaré descaradament el període d'una forma política, d'una forma que és el que tots podem trobar en els llibres d'història, no? De divulgació. Jo t'explicaré les vides íntimes d'aquestes persones i a partir d'això tu ja aniràs descobrint l'època a poc sense necessitat de dir-te, mira, en aquella època passava això i allò altre i políticament estàvem així o estàvem aixà. No, el que jo vull que mostrar és els estils de vida dels nostres avantpassats recents, perquè, de fet, fa 100 anys són només 3 generacions, no en fa gaire.
2: No, perquè ens sembla que quedi molt lluny pel tipus de vestimenta, pels costums de l'època, però realment no és tan lluny. A mi m'ha agradat molt apropar-me a aquest final del 19 i principi del 20, perquè en tenia pinzellades, però jo crec que ara ja he fet tot el dibuix sencer. Jo me'n torno a aquests interludis. Tenim el Passeig de Gràcia aristocràtic, el burgès, el modernista, el comercial, el monumental i el financer. Cada un d'ells acaba, no? Vas explicant les històries i després fas aquests interludis al mig. Jo diria que m'encanta... Bueno, ara ho dèiem, no? A mi m'encantaria estar a l'inici de tot quan fan una esplanada i diuen això serà el Passeig de Gràcia i poder posar els peus i de dir he trepitjat l'original si em donessin una màquina del temps. Tu cap on te n'aniries?
3: A mi el Passeig de Gràcia modernista, el d'aquestes primeres grans finques modernistes, que gairebé totes, algunes són de nova planta, que les fan absolutament noves, de zero, des dels fonaments, i en canvi moltes d'altres són reformes de pisos que ja existien abans. La famosa Mansana de la Discòrdia, uh-huh. Oi? Les tres cases, la Ametller, Lleó Morera i la Batlló, són reformes de cases que existien a finals del segle XIX, que eren molt més convencionals, molt més clàssiques, i aquestes grans famílies barcelonines contracten els millors arquitectes de l'època per fer reformes integrals en clau modernista. Just aquell moment m'agrada especialment.
2: I els aristòcrates, perquè clar, aquí passem des d'aquest enderrocar les muralles fins a la vida actual, però hi havia una noblesa amb uns protocols, no? A partir d'aquí això ja es desvirtua amb la burgesia, els indians... que els indians, no us podeu perdre cap dels indians perquè són meravellosos i magnífics, i després ja arriba doncs aquesta, no sé com ho diríem, aquesta noblesa burgesa estranya que ja han de treballar, han de començar a treballar, perquè m'agrada molt quan hi ha un personatge que diu és el primer que treballa contractat per un altre.
3: Sí, efectivament. Ara mateix estava fent una entrevista i la periodista em deia jo no sabia que hi havia aristocràcia catalana. I dic, i tant? Sí? Sí. I dic, de fet, esclar, és la, de les tres famílies, n'hi ha una de burgesa, una de proletària i una altra d'aristòcrata, és l'única que és verdaderament barcelonina, uh-huh. I que pot traçar la seva genealogia fins als temps de l'antiga Bàrquino, diguem-ne, perquè les altres són famílies de comarques, són de fora de Barcelona, que acaben a Barcelona per temes d'atzar o per altres qüestions, pel que fos, i això és una tònica habitual del Passeig de Gràcia. Per tant, el llibre no només transcorre a Barcelona, encara que és com l'eix vertebrador de la novel·la, sinó que transcorre per molts pobles de Catalunya, de la resta d'Espanya i fins i tot de l'estranger. I és aquesta mena d'atzar que ens acaba conduint a tots cap al mateix punt, en aquest cas doncs, l'Eixample de Barcelona.
2: Sí, cap a l'estranger, perquè els catalans fem coses a tot arreu.
3: A tot arreu, i era necessari explicar aquesta aventura catalana a les colònies.
2: Ves que jo penso que sense explicar això costa, no?, aquest canvi, no?, perquè els indians marquen també un abans i un després. Jo penso que hi ha escenes, Roger, que és com un pols, no?, arriben aquests indians i necessiten la noblesa per poder ser algú, i la noblesa necessita els diners, i al final hi ha d'haver aquestes aliances, aquests matrimonis concertats, però jo els veig com una mica al pols, de dir, som una cosa nova, som la novetat, som nosaltres, i és com si els... És un repte, no?
3: És un repte total, i és una cosa curiosa que penso que la novel·la queda força, força clara, no? D'una banda, tenen més diners que la noblesa, i són els que faran, en fi, focs d'artifici per competir amb ella. I de l'altra banda, també la volen imitar perquè usos i costums, protocols, maneres de fer, les volen imitar per assemblar-se a la gent aquesta de llinatges antics que són els purament barcelonins de la història.
2: No, descobrirem moltíssimes coses. El que sí que podem dir és el nom de qui va encetar tot això, eh? Jo no ho sabia, també ho he descobert amb la novel·la. És en Francisco Bernaldo de Quirós.
3: El marquès de Camposagrado, que és una figura absolutament desconeguda, que és la persona que va decidir obrir el Passeig de Gràcia. La novel·la arrenca amb una reflexió sobre la fortuna crítica dels nostres personatges històrics, perquè ja tenim un segle XIX farcit de prohoms de les arts, de la cultura, de la política, que van contribuir d'alguna manera a la història del país i que han passat absolutament a l'oblit. I això és interessant perquè també ens posa a nosaltres mateixos al davant del mirall de la nostra posteritat. Segurament passarem de puntetes pel món i no passa res.
2: De puntetes, perquè a més jo ara quan vagi a Pla de Palau també me'l miraré diferent i em pararé a mirar l'estàtua, cosa que no he fet mai. Ho haig de dir.
3: Que és una, és...
2: Aquí arriben perquè avui tenim públic per l'entrevista, però no sé si us ha passat el mateix. Veus, he anat a buscar l'estàtua.
3: No és de les més conegudes, però i això que fa 150 anys que la tenim a Barcelona. És on va multar la Shakira per rodar un videoclip sense permís, per fotre's a dins de la font. Això ja ho podeu buscar per internet.
2: Ves qui li hagués dit a aquest senyor que la Shakira estaria als seus peus.
3: Sí, a més, una cosa curiosa, sí, sí.
2: Bé, doncs aquí comença tot. I et va ser fàcil, difícil, perquè clar, ara també una de les altres preguntes. Aquí hi ha realitat, però també hi ha ficció.
3: Efectivament, tot el que s'explica a la novel·la va passar de debò. La qüestió és que potser no va passar d'aquesta mateixa manera. Jo he volgut fer un mosaic, un trencadís. He volgut utilitzar desenes d'històries reals per crear un artefacte literari. És a dir, que el que s'hi explica és cert, però jo he de treballar literàriament per fer una narració.
2: Jo he anat buscant coses, no les he trobat totes, però vaja, històricament està molt ben... O sigui, està molt cuidada i tot el que és el tema de l'aristocràcia

0: els històrics i com els dones una forma literària. Penso que això és clau.
1: Després, a l'hora de treballar els personatges, clar, hi ha la creativitat, la imaginació, però suposo que t'hauràs documentat moltíssim. I a més, hi ha fragments d'articles, de cartes, tot això és real?
0: Hi ha una mica de tot. Hi ha coses que són absolutament reals i les podeu buscar per internet. M'agrada molt jugar amb el lector i que dubti molt de si el que està llegint va passar o no va passar i de quina manera. Però és cert que és una novel·la absolutament fragmentària en les seves formes. Hi ha article periodístic, tenim correspondència, fins i tot receptes de cuina, ecos de societat. Tenim una barreja de materials d'arxiu que a priori, separadament, no tenen res a veure, però conforme vas llegint la novel·la tot va agafant un cos.
1: Saps què m'ha resultat molt curiós? Les flors que són de cera dintre de la campana. Perquè jo quan les veia pensava, quina hortarada a casa d'algú. I ara penso, mare meva, en el seu moment eren top 10.
0: Sí, i a més...
1: Vull dir que són petits detalls, però penses... Ostres.
0: Sí, sí, sí. I a més, la botiga que es dedicava a fer aquestes flors va durar fins a primers dels anys 80. Era en el gòtic. Vull dir que és una cosa relativament... Vull dir, va existir...
1: I és el museu d'història contemporània.
0: Sí, vull dir que és una cosa que va existir fins fa no gaire. Vull dir, principis dels anys 80 fa no res.
1: No, jo ara quan les veig que vaig a casa d'alguna amiga de la meva mare, penso... Tenen una obra d'art.
0: Tenen una obra d'art absolutament extemporània, perquè a nosaltres això potser ara ja no ens agrada, però sí,
1: no,
0: era...
1: No, però
0: ho
1: és.
0: És una cosa... També ja les feien de petxines, bueno, hi havia...
1: Sí.
0: Aquestes, no, les petxines a la campana de vidre, són aquestes coses que a nosaltres ja potser no ens agraden.
1: Però en canvi dius...
0: Però tenen la seva història.
1: Després, clar, evidentment, no podem oblidar-nos de tota la part de l'esclavitud, de la seva abolició, de les maneres de pensar, de les diferències, no?, entre pensaments... I després dels hereus, les pubilles...
0: Sí, una cosa que a mi m'obsessiona molt quan escric és la de no jutjar els personatges amb les nostres ulleres del segle XXI. Penso que això, quan, com a lector de novel·la històrica, és una cosa interessant, no? Jo em grinyola molt quan veig la política o la moral del 2026 o del segle XXI en novel·les ambientades en el passat. Em grinyola. I jo aquí he mirat, no només en aquesta, sinó en totes les meves novel·les, de separar-me de les problemàtiques del segle XXI i aproximar-me amb respecte i amb rigor a les mentalitats del segle XIX-XX, en aquest cas.
1: Bé, hi ha un fragment que diu: què devien pensar els barcelonins a finals del segle XIX quan van veure canviar el seu Passeig de Gràcia, antic camí de Jesús, quan van veure alçar-se els primers blocs de pisos? Il·lusió, esperança, potser tristor?
0: Esclar, sempre ens plantegem aquestes coses en clau molt contemporània, quan tanca un comerç centenari, quan són coses de l'avui en dia, no? El tema de la pressió turística, etc. Però aquesta mena de coses, l'enderroc de les muralles, sense anar més lluny, és una cosa que va passar. Què devien sentir els barcelonins d'aquella època? Doncs és una manera d'aproximar-me en el seu pensament. Qui ho sap?
1: Poca cosa t'has deixat, perquè també hi ha l'atemptat al Liceu. Bueno, hi ha una parella, no sé si dir noms, ja ho descobriran, que m'ha encantat perquè trenca els rols de la intimitat.
0: Sí, tendim a pensar que els nostres avantpassats no s'estimaven com nosaltres, i és cert que existien els matrimonis concertats, però també és cert que existien els matrimonis per amor. Per tant, hi ha moltes formes d'estimar-se i no totes eren encarcarades i escèptiques com tendim a pensar.
1: Després també tot el que és als voltants de l'Hospitalet de Llobregat, tot el tema de les colònies, una mica a veure com funcionava tot aquest... Clar, és que no deixa de ser l'inici d'aquest capitalisme.
0: Totalment. És el que dèiem, no? La novel·la parla molt de Barcelona, però no només de Barcelona, perquè hi ha tota una sèrie de poblacions, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya i també a l'estranger, com dèiem, que poden explicar les grans problemàtiques socials, polítiques, econòmiques d'aquest segle XIX-XX que hi havien de ser. Hauria estat absolutament una cosa deformada i una cosa poc rigorosa si jo hagués parlat

0: única i exclusivament de Barcelona i m'hagués deixat fora les comarques.
1: No, no, aquí surt tot i tothom, des dels més rics fins als més pobres. Jo deia que volia trepitjar aquest passeig de Gràcia de terra, no?, sense res construït, però hagués gaudit molt amb el parc d'atraccions, menjant aquests xorros, aquestes xicres de xocolata, i després també a la part dels palaus. Jo penso que aquests primers palaus... quina llàstima. Bueno, queden al Palau Marc i al Palau Robert.
0: El Palau Mercet.
1: El Palau Mercet.
0: El Marc és el de la Rambla. El Palau Mercet i el Palau Robert. Que el Palau Robert encara té un racó de jardí, el Palau Mercet l'ha perdut, que ara és famós perquè és on la baronessa Thyssen hi vol posar el seu museu. Esclar, hem perdut els palaus, aquestes bomboneres aristocràtiques, però vam guanyar el modernisme, vull dir que és una cosa agradolça, no? Si no haguéssim marxat als palaus, no tindríem els blocs de pisos, no tindríem la pedrera. Sí, és una pena, en podíem haver conservat algun més, però esclar, eren la gallina dels ous d'or i la burgesia va dir, bueno, aquí edificarem i cobrarem lloguers.
1: I mentrestant es van casant, es van coneixent, van tenint fills, es van morint, i arriba el Passeig de Gràcia actual. Com és passejar ara, sabent tot el que saps i havent escrit aquest llibre? Has fet alguna passejada posteriori després d'haver tancat el llibre?
0: Sí, moltes, moltes. A mi el Passeig de Gràcia m'agrada molt i trobo que és un carrer que tothom sap posar en el mapa, tothom coneix, no només a Catalunya, sinó a tot arreu, vull dir, la Pedrera, la Casa Batlló, són famoses mundialment, i és un passeig que els barcelonins encara no hem donat per perdut. Així com la Rambla és difícil, qui no ha anat a veure els llums de Nadal al Passeig de Gràcia, o qui no ha pres un cafè o ha anat a sopar alguna vegada, no podem comprar el Passeig de Gràcia, no podem viure-hi. Però això no és una problemàtica contemporània, és que els meus avis i els meus besavis tampoc no hi podien ni viure ni comprar-hi.
1: Veus, això és interessant, perquè moltes vegades pensem que és ara, quan no, i realment no, era un passeig, com molt bé dius al llibre, no?, aristocràtic, amb aquests palaus, i vaja, tothom qui anava a servir a les cases, i encara tinc algun fragment, no?, que veus les minyones o els xofers, que els amos estan al Liceu o són fora, i surten al balcó i pensen, ui, ara ho puc fer, ara ho puc fer, i dic, jo en certa manera penso, no sé si voldria ser un aristòcrata o aquestes minyones que quan se'n van els amos es posen al balcó, mira què et dic.
0: Et garanteixo que preferiria ser un aristòcrata. La vida d'aquestes minyones era molt dura, no hi havia seguretat social de cap tipus, cobraven una misèria, treballaven bàsicament a canvi de menjar, de sostre, sí, i d'un sou molt minso. Però, esclar, aquesta classe és obrera, tot i que no és la classe obrera clàssica de la novel·la del 1900, que és la del tèxtil. Mm-hmm. És classe obrera, però és servei domèstic. Aleshores, ells mateixos estan en una contradicció, perquè tenen un tipus de vida molt més còmode que la de l'obrer fabril, diguem-ne, però al mateix temps ells no són part de les famílies.
1: Estan en terra de ningú.
0: Estan en terra de ningú, i a més ho tenien molt difícil. Era molt difícil per una minyona casar-se, conèixer algú fora del que era la casa. O sigui, eren vides molt dures.
1: Bueno, les senyores de la casa també tenien un temple, perquè jo no sé si ara les pistoleres seríem nosaltres, Roger?
0: Sí, sí, sí, sí, probablement sí, probablement sí.
1: No eren vides fàcils, tothom tenia les seves coses.
0: Vida fàcil no és ni la d'avui en dia, que t'has de preparar el tàper per anar a treballar i estar perdent el temps a l'oficina, ni la de fa 100 anys, quan les qüestions materials eren una cosa tan complicada, en fi.
1: El que sí que us asseguro és que potser no tindrem una vida fàcil, però quan us assegueu a llegir Passeig de Gràcia del Roger Bastida, volareu a un altre món, a un altre... Les sensacions, el vocabulari, les descripcions, la roba, els menjars, les botigues... Una meravella, de veritat, Roger.
0: No, estic molt, molt agraït, i que bé que n'hagis gaudit tant. Espero que els lectors passin una molt bona estona i que em facin arribar els seus comentaris, m'escriguin pel Twitter o escriguin a l'editorial, que jo sempre estic encantat de rebre missatges dels lectors.
1: Bé, nosaltres ara ens n'anem a fer una xicra de xocolata, en aquest Passeig de Gràcia meravellós.
0: Perfecte.
1: Vinga.
2: Estàs escoltant El Calaix, Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Sten Kappel és jurista de professió i ha publicat en l'àmbit de la formació, l'adopció internacional o la violència de gènere. El 2019 va rebre la Medalla d'Honor de Justícia pels Serveis Excepcionals. El 2017 va publicar Que no somos iguales. El 2023, La filla de la bòbila, publicat en castellà sota el títol de La camionera. També ha escrit contes infantils i relats. Gràcia, 1938. Els homes són al front o amagats. Les dones romanen a casa. Els udols de la sirena alerten dels bombardejos i obliguen la Teresina, que té 12 anys, la seva mare Rufina i la veïna Rosalia a amagar-se en un refugi. L'edifici on viuen ha quedat destruït. Dones en temps de guerra i secrets familiars. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Ferma sobre la terra de Sten Kappel és una de les novetats que ens envia Edicions 62. Una novel·la que tenia ganes de llegir perquè amb l'Sten havíem coincidit diverses vegades, però no, clar, rebo tants llibres. Sten Kappel, benvinguda. Penses, no arribo, vull llegir. I amb tu m'he estrenat, que no és la teva primera novel·la, però jo sí que m'estreno en Ferma sobre la terra. Els nostres oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi de la novel·la i jo haig de dir que no es pot explicar, però hi ha moments molt impactants i colpidors. És que les guerres no ens deixen mai indiferents, per molt que se'n parli, Sten.
3: Sí, per molt que se'n parli, per molt que les tinguem presents, per molt que les veiem en directe, les bombes són bombes i fan molt de mal. Jo volia reflexionar justament sobre això, sobre les persones, sobre la quotidianitat, sobre les dones i sobre també la infància sota les bombes. Vull dir que aquesta nena que parla és una nena d'11 anys inspirada amb la meva mare, que tenia aquesta edat quan van llançar bombes sobre Barcelona. Direm que és el moment de la Guerra Civil, però jo m'hi fixo sobretot amb les bombes llançades expressament sobre la població civil, com està passant avui dia. Avui dia que ho estem veient en directe i veiem imatges de estàs aquí tan tranquil o no estàs tranquil, perquè no, ningú està tranquil en aquests territoris de on s'estan ara llançant bombes, però estan la gent intentant sobreviure i pam, aquí cau una bomba, no? Doncs aquesta és la reflexió que jo volia fer o imaginar-me o fins i tot recrear aquesta situació en la qual s'hi va trobar ma mare. Vull dir que tenim gent molt propera d'una generació superior que ho han viscut, que han viscut el que és una bomba, una devastació, una guerra. I ja sé que ho sabem, però malgrat això jo volia fer aquest exercici personal de posar-me en la seva pell. És el que he intentat, posar-me en la pell de la Teresina, que era el personatge que està inspirat ma mare, i a partir d'aquí doncs imaginar-me tota la gent que hi havia al redor, perquè aquesta novel·la surt d'aquest primer capítol que es diu La bomba, i aquest primer capítol que va ser un relat que vaig escriure quan vaig sortir molt frapada del refugi de la plaça del Diamant, refugi antiaeri que està molt ben conservat i que recomano molt la visita per poder-nos posar amb la pell de les persones que en aquell moment fugien, refugiaven de les bombes. Avui dia també hi ha altres tipus de refugis. Aquests refugis que estaven fets per la gent, per la xarxa de gent que buscava com sobreviure. I aquest primer capítol és el que vaig fer inspirant-me en aquesta situació i en aquest moment històric de pensar que ma mare estava allà o, si més no, vaig adonar-me que no feia servir el de Diamant, sinó el de la plaça Revolució, que es va obrir l'any 23, 2023, i es va recuperar una galeria. I aquesta imatge dels refugis antiaeris i aquesta sensació de que en allà la gent s'amagava amb aquella por que deurien passar, aquesta sensació de... i tot el que comportava la por anterior, la por durant els bombardejos i la por de després, no? Imaginar-me tot això, ma mare, la situació dels seus pares o de qui fos, de la gent que la rodejava, la veïna, aquestes dones, la germana de la seva mare, la seva tieta, totes aquestes dones que sostenien la vida mentre es llançaven bombes i sostenien les cures, sostenien el dia a dia, la quotidianitat. Així ens comença la novel·la, no? Sergint uns mitjons. Ella estava sergint uns mitjons quan sent la primera sirena, que és aquell moment que ja t'altera, ja no pots continuar una vida normal amb una sirena de bombardeig. I a partir d'aquí, doncs, he intentat reconstruir tota aquesta situació de la gent que estava al seu voltant i per què estaven allà, per què estaven al seu voltant i per què estaven amagats també alguns, perquè hi havia els emboscats, que són els que s'amagaven d'alguna manera, i m'he anat preguntant, i per què estava aquest aquí, per què feia aquest allà, i què feien, com s'ho feien tots plegats, no? Aquesta era la meva pregunta a mesura que anava escrivint i a mesura que anava plantejant-me tot, per acabar fent un crit per la pau, que ja això no és cap... no estic desvetllant res, sinó que és la meva intenció i crec que és molt, molt clara des del moment que, evidentment, és un crit per la pau que és tan necessària i que no sabem a vegades com expressar-ho per dir, és que no ho veieu, que no ho veieu, que això és les bombes són això, no sé. Aquesta ha estat la meva, no sé, la meva reflexió, la meva manera de sacsejar-me a mi mateixa i d'adonar-me que la meva mare ho va viure, malgrat que ella no em va explicar mai res, per tant ho vaig haver de construir quan ella ja havia mort. I vaig, el que vaig fer és documentar-me molt, vaig fer també entrevistes a dones, sobretot, que avui dia tinc una testimoni en concret, que és la Magda Ramon, que té 104 anys, que va venir a la presentació de la Violeta, de Gràcia, i que em va poder explicar, sobretot, sentiments, emocions, i també què es menjava, o sigui, quotidianitat. Li vaig preguntar moltes coses i el seu testimoni em va ajudar moltíssim. I també d'altres historiadors i de llibres i de especialment també el Josep Maria Contel, que també l'anomeno sempre com a historiador de referència de Gràcia i dels refugis antiaeris. I aleshores també vaig intentar crear aquest món, que és un món que no pensava jo que seria de tan actualitat avui dia, no? De pensar que ara mateix ens podem imaginar la gent amb aquesta mateixa por. És el que he intentat, sobretot, transmetre les emocions dels personatges, moltes dones, perquè crec que és un relat també el relat de les dones, cal reivindicar-lo i cal posar-li veu, imaginar-nos a les dones en aquesta situació, mantenint i sostenint la vida davant de la mort. Jo crec que avui dia també, vull dir que estem així, totes nosaltres, i reivindiquem aquesta vida entre totes, no? Aquesta xarxa, aquesta solidaritat, ajudar-nos, dones molt diferents, però totes fermes.
1: És una novel·la, no podríem dir coral, però tu ara has tret el tema de les dones. No tenim massa temps, perquè jo ara t'estava escoltant i pensava, uau! Volia preguntar-li moltes coses, però no em donarà temps de preguntar-li tot el que jo vull saber, però sí que certament
4: és aquesta mirada de com es feia aquesta resistència i com ho han patit, com ho han viscut. A més, totes són dones molt diferents, de generacions diferents, d'arrels diferents, de pensaments diferents, però has dit una paraula a l'inici, no?, que és la por, i com ells marxen, no?, uns emboscats, els altres van al front, i de reflexions en trobareu moltes, moltes, i molt dures, molt dures, però molt aplicables, com molt bé tu has dit, Ascen, en aquest moment. No tenim massa més temps, però jo ara et faria una pregunta, potser la que més m'ha colpit. Quan has estat als refugis, perquè tu ara parlaves de sentir, no?, i de... t'hi has estat asseguda, quieta, en silenci, sola? Has tingut un moment per estar-te allí tu, sola, amb aquell espai?
3: Sí, ho vaig fer. Ho vaig fer. De fet, va ser aquest moment el que em va inspirar. Tot i que no el refugi de Diamant ni el de Revolució no posen ni la sirena, ni... però tu pots fer-ho, pots quedar-te allà un moment. Hi ha moments de silenci, estar a més de 12 metres de fondària i no escoltes res, no escoltes a l'exterior i et pots imaginar. Jo ho vaig fer. Em vaig posar a la pell dels personatges i amb aquestes emocions vaig escriure. Això és el que em diuen, que tinc una escriptura molt emocional i que a vegades fa plorar, no? Perquè jo vaig plorar molt durant l'escriptura, molt.
4: Bé, jo no sé si vosaltres plorareu o no, emocionar-vos sí, perquè ja us dic que hi ha moments de molt d'impacte. Recordeu Fermes sobre la Terra, d'Ascen Capel, publicada per Edicions 62, una de les novetats que ens arriba. Ascen, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: No tanquis encara el calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El naixement d'una editorial sempre és motiu de celebració literària. Dues escriptores, Esther Enric i Verònica Alburquerque, estan al capdavant de Cosa Nova 17488 i ens presenten les seves novetats editorials. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: La literatura és cosa nostra i ara ja veureu per què us ho dic. Tenim aquí dues grans escriptores que han fundat una nova editorial. No és cosa nostra, però sí és cosa nova. Esther Enric Coma i Verònica Alburquerque, benvingudes.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies,
5: Mònica.
1: Valentes, tothom diu moltes vegades, tantes editorials i tants llibres i tant, però escolta, mira, benvinguts siguin els llibres, perquè no sé si llegim prou i potser hem de començar animar sí. L'Esther Enric ja la coneixeu vosaltres perquè ens ha acompanyat més d'una, més de dues i més de tres vegades al programa. Amb la Verònica ens estrenem avui. I, escolta, veniu amb sabates noves i molt brillants, perquè estreneu editorial i ja heu estat guardonades. Aviam, comencem per l'inici. Em sembla que, Verònica, aviam, parlem de l'editorial, del premi...
5: El premi va ser una sorpresa. Fins i tot a l'inici vam pensar que fos algun escam o alguna cosa, i dic, Esther, espera, acabo de rebre això, però nosaltres no ens vam presentar cap premi. I ella, però què és això? I començar a buscar, i dic, no, Esther, va, en sèrio. O sigui, ens van donar un premi. I llavors el que va passar és que una de les persones de la Junta de la Fundació Impulsa Talento és un periodista, que és Albert Torres, no? És cert? I ell va veure el projecte i diu que va presentar ell al lloc nostre, o sigui... I clar, va ser totalment una sorpresa, molt benvingut al premi, perquè, bueno, és un reconeixement per un projecte, perquè, a més, el premi va arribar la setmana que presentàvem el primer llibre. I clar, va ser tot així, i ni a les persones del premi ho sabien, no? Perquè encara no havíem publicat, no havíem dit res, i va ser allò, aquelles sincronicitats de la vida que ens va fer molt felices.
1: Bé, jo penso que això és una estrella, no?, que comença a marcar el camí. O sigui que heu començat amb molt bona estrella i a més, amb dues novetats. Però abans d'entrar a les novetats, expliqueu-nos una miqueta el perfil de l'editorial, els objectius, una miqueta és aquest esperit que teniu, perquè, clar, vosaltres ja esteu unides a la literatura.
5: Sí, o sigui, ara repetiré una cosa que l'Esther m'ha dit. Això basta, prou. Jo vaig conèixer l'Esther perquè va ser la meva professora. Va ser la meva professora d'escriptura i a l'Ateneu, i em va agradar tant que vaig continuar fent un altre laboratori que ella impartia, que era online, i jo ja tenia aquest projecte molt en el cap i estava com desenvolupant i tal, perquè en realitat jo volia fer un festival literari internacional a Cadaqués, no? Perquè l'editorial està arrelada a Cadaqués, i vaig presentar aquest festival a moltes entitats i tal, tothom dient: ui, aquest projecte és magnífic, és això el que cal per fer el contrast al turisme massiu, no? Portar un turisme literari. Però ningú deia: va, anem, fem-ho. I dic: mira, saps què? Com tinc això de l'editorial al calaix, juntem les dues coses. I quan vaig pensar de juntar les dues coses, dic: l'Esther. I la vaig enredar. O sigui, Esther, mira, t'haig de parlar, t'haig d'explicar una cosa, un projecte, i aquí és molt graciós el que ella va pensar, però no m'ho va dir. Esther, què vas pensar quan tu vas dir això?
6: A veure, la Verònica em va escriure un WhatsApp, no?, així ràpid: Esther, t'he de comentar un projecte, a veure què en penses. I jo vaig pensar: ja està, un altre que ha escrit una novel·la i vol que li faci el seguiment. Perquè sí, hi ha molts més novel·listes que lectors, però n'hi ha de molt bons. I vaig pensar: la Verònica escriu molt bé, té unes idees i una essència preciosa. Dic, anem l'escoltar, anem a veure què porta. I ens reunim, i què caram, no una novel·la, no, moltes, i llibres de contes, i assaig, i poesia, però no d'ella, de molta gent, de Catalunya, i de Brasil, i d'Itàlia, i d'aquí al món. Llavors, jo, com que tinc tendència a enredar-me fàcilment a tot allò que brilla i em sembla bonic, la Mònica m'entens perfectament.
1: Jo t'entenc perfectament. És que jo anava a dir: Verònica es deixa enredar molt fàcilment.
6: Sí, però jo tinc, des de fa un temps que portava el xip activat de: primer escolta, després deixa passar un temps, Esther, i ja diràs més tard si sí o si no. Impossible, em va explicar tot això de l'editorial, a més, valorant gèneres que a dia d'avui es queden, sembla, com relegats, com és el conte, que el primer llibre que presentem és de contes, ja en parlarem, i dic: ostres, Vero, sí, venga, va, anem-hi. I aquí estem, i aquí estem, i bueno, contentes, amb molta feina al damunt, però feina preciosa, la veritat.
1: Sí. Bueno, la feina literària és dura, però és preciosa, això sí.
5: Sí. I a veure, has dit abans, no?, com amb una estrella, i bueno, el nom Cosa Nova també ve, no?, l'estrella nova, aquella estrella que brilla, que sempre allà, ara 2x3, no?, surt.
1: Us acompanya sí, també en imatge. Sí.
5: Sí, i el nom de l'editorial és Cosa Nova 17488, que també volem portar aquest, el discurs dels números, que es queden com molt abstractes, i que és el codi postal de Cadaqués, no?, per donar aquest lloc, aquesta essència del lloc. I llavors, com a editorial, tenim més el discurs de les traduccions, no?, de llibres dels països lusòfons, que són 10, i italià també, i de portar-la a la literatura, o sigui, al català, i del català portar als països lusòfons i a l'italià. De fet, aquest, sí, fer portar d'aquí cap a fora i de fora cap aquí. I la idea de començar amb una antologia de contes és que, a part que, bueno, deixaré que l'Estep parlarà més sobre això,
1: sí,
5: però...
1: Sí, perquè hem d'anar directes una... ja, sí, hem d'anar directes a les novetats.
5: Jo veig com un pont, també, i com és una manera de persones que potser no llegeixen tant, no?, i de captar-les així.
1: Exacte.
5: I aquí és el que vaig oferir, proposar l'Estep. O sigui, dic: Esther, una antologia, amb veus catalanes, i endavant. I ara ja...
1: I amb molt bones veus catalanes. Estel, no. Presenta'ns-la, perquè són dues novetats, ara hem d'anar accelerant una mica. Jo sóc la dolenta, la que marca el temps.
6: Doncs tenim la... És una col·lecció que es diu Cartografia de l'Estrany i que pretén explorar, diguéssim, tot aquell món de l'insòlit, amb un punt surrealista, oníric, tot allò que cada autor o autora interpreta amb la paraula estrany, cadascú al seu gust. És una col·lecció que sortirà cada any un llibre nou i enguany ens és Cartografia de l'Estrany, mapa 1, Finestres. Doncs són contes que no només estan units per l'estil o per aquest fons, sinó que cada història conté una finestra o diverses físiques, tangibles, però també doncs, simbòliques, obertes cap a aquest insòlit, no? Obertes cap al, cap a nous horitzons, diguéssim, cap a coses noves. I sí, hi ha noms molt reconeguts, com per exemple tenim l'Òscar Palazón aquí a Tarragona, que és molt estimat, Joaquim Benditxo també de per aquestes terres, però després ens anem cap a altres territoris, tenim el Jaume Pons a l'Horda o el Jordi Llavina, l'Anaïs Franquesa, el Javi Fernández, que és el director de la revista Narranación de Contes Il·lustrats, l'Àngels Castelló, que ens ve ja de Terres Valencianes, la Sílvia Alberic, la Caroline Mouat, la Irene Almolda, que s'estrena i està feliç, no em para d'enviar un missatge feliç cada vegada que li dic una cosa nova. Ara ho he dit sense voler que lo de cosa nova. M'ha sortit espontani. No ha sigut promo de l'editorial. El Roger Coc, la Natàlia Cerezo i el Jordi Diu, que estan els dos per primera vegada aquí en el llibre.
1: La nostra Natàlia, que farà secció dels clàssics al programa.
6: Sí. I de ser de les primeres que se'm van passar pel cap la Natàlia. Dic, ui, és que sóc fan dels seus contes, del Jordi Diu, i l'Eulàlia Canal, no? I a més, la Verònica, que la vaig animar jo a que escrivís un conte també pel llibre, i jo mateixa, per què no? Doncs aquí estem, una bona barreja. Aquest és el primer llibre que ja ha sortit, acaba de sortir del forn, i després el segon que tenim es diu 50 tacos, 101 microcontes, microrelats, i és en Jordi Pastells, i bueno, Verònica, si vols tu comentar la jugada, és un llibre que ens està quedant molt bonic.
1: Hem de ja anar retallant, perquè anem fora de temps.
6: Deixa'm així. Bueno.
1: No, sí. Verònica, digues.
7: No, el 50 tacos és un llibre que ens va arribar a les mans. És un arquitecte, escriptor, que tenia tot aquest llibre així ja tot molt llest, i va veure l'editorial quan ens vam presentar, li va agradar i ens va presentar. I la veritat és que són microrelats molt, o sigui, de vida, no? I estan amb una sensibilitat, amb una intensitat, per ser microrelat, que no és fàcil escriure microrelats. I vam estar analitzant, vaig ensenyar a l'Ester, ell va dibuixar, va il·lustrar iconografies per cada un dels microrelats. I està venint, és un llibre objecte, és aquell llibre com per regalar, que pots obrir a random, no has d'elegir com tot seguit, bueno, com l'antologia tampoc, però aquest encara menys, és realment obres on vulguis i trobes amb una imatge i amb un microrelat. I després, bueno, vam estar parlant amb l'Ester i vam dir, sí, és un llibre bonic, a més té una part de social, perquè l'autor vol donar tots els seus drets a l'associació.
1: Llàstima, perquè hem hagut d'accelerar aquest punt final, però recordeu, cosa nova, 17488, Cadaqués, l'Ester Enric, la Verònica Albuquerque i, sobretot, tots els autors que ens han citat. Ja tenim dues novetats molt nostres per aquest Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, noies.
6: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.

Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats s'ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent, segons han explicat els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir-hi. Havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, el bloc salarial. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carner.
4: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
3: De moment es mantenen les aturades al Barcelonès de cara al pròxim dilluns 18 de maig i el dia 2 de juny. També hi ha convocades noves vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. I precisament aquest matí, en el marc de la 22a trobada d'infants dansaires que se celebra fins demà al Pavelló Olímpic, els mestres han aprofitat per lluir les samarretes grogues de la protesta i per alertar les famílies de la seva situació. I és que des d'ahir fins demà divendres les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa on infants d'I3 fins a quart de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Els docents han aprofitat la trobada enmig d'un mes de mobilitzacions per reivindicar millores de les condicions a l'escola pública. Així ho explica Marc Vázquez, de l'Escola de les Ciències, i Andrea San Vicente.
5: Hem d'aprofitar per reivindicar, per suposat, ara que estem en aquest període que estem intentant fer-nos escoltar, una trobada com aquesta és un gran moment per fer-nos veure i fer-nos escoltar la nostra reivindicació com a mestres i la nostra lluita pels nostres alumnes.
6: Tots els mestres portem l'escola groga, que representa l'escola inclusiva, i lluitem per això, perquè el departament posi més recursos. No és només per nosaltres, és sobretot per l'alumnat.
3: I en esports, el juvenil del Club Futbol Badalona serà equip de divisió d'honor per la pròxima temporada si aconsegueix sumar un punt aquest dissabte contra l'Adam B. El duel entre el Badalona i l'Adam es jugarà a l'estadi municipal dissabte a les 6 de la tarda. Ara mateix 20 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Dijous 14 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
8: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui us mirarem d'explicar com està d'interessant la lluita per evitar el descens a la segona divisió, en aquest cas a primera masculina, amb dos equips implicats, el Girona i l'Espanyol. El Girona juga avui una final a Montilivi contra la Reial Societat, és ara mateix penúltim, amb 39 punts, empatat, això sí, amb 3 equips més. I l'Espanyol va guanyar ahir, després de 18 partits sense fer-ho, va aconseguir superar l'Atlètic de Bilbao per 2-0, una importantíssima victòria quan tocava, quan més necessitat hi havia per, com dèiem, estar a 3 punts del descens quan encara queden 2 jornades per acabar la Lliga. No va ajudar el Barça, que va perdre ahir 1-0 a Vitòria, a Menizzo Roza contra l'Alavés, un dels rivals directes en aquesta lluita pel descens, per la permanència. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, i waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triador. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Mitchell, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà avui a les 8 del vespre a Montilivi.
0: A Estuani, que no li va impedir jugar la setmana passada, de fet, dilluns passat, en aquesta mateixa setmana, i de fet marcar el gol de l'empat del Girona de cap a la sortida d'un córner. Tot plegat després de les victòries d'ahir de tres rivals directes del Girona.
1: Un d'ells l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar a l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao. En aquella ocasió se'n va més al desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols a la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: Els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota amb 42 hi tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41 més que l'Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf vital contra un Barça ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que ja no arribarà per tant als 100 punts, es pot quedar com a màxim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al camp de l'Osasuna a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat. Avui, evidentment, en farem la prèvia d'aquest Girona-Reial Societat a les 8 a Montilivi. I un altre apunt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents en l'anada del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i, a més, haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'Ourense en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs haurien de jugar l'ascens a la porta tancada.
0: Veurem si passa. Esperem que sí, evidentment, que el Reus Redis es jugui l'ascens a porta tancada. També hi ha un recurs imposat pel club per impedir aquesta multa i aquesta sanció, si no serà ja la temporada vinent, a la segona federació. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31 de la Lliga CB, jornada intersemanal amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els vertinegres són 600 i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament avui a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Hajo Post Lleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEB i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, ahir el València de Pedro Martínez va aconseguir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga masculina, guanyant el Panathinaikos i completant, per tant, la remuntada a la sèrie.
1: El València jugarà a les semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre les semis s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà el 22 al 24 de maig a Atenes, a Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i el Vigas i Riells, i a les 8 torna l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, també hoquei patins, un resultat d'ahir, d'Alba, de la jornada, de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Barça 6, Reus B 5. Els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada jugarà dissabte en horari unificat a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup a la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5 de 5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta en aquesta última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'ha aconseguit classificar el Fenerbahçe hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final es disputarà el 30 de maig i l'1 de juny a Malta. I un últim apunt, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut Les Cortes, a 15:45 de la nit. I ja espera la final al Rubí, que es va desfer l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Cap de setmana amb molta teca, Alba, dissabte tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Agafa l'agenda que tens feina, Martí. Un any més la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem, anirà destinada de nou al finançament per a la recerca en malalties infantils i als infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. I passem a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, que podrem seguir a les 4 i 5 amb el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEP entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, la que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el DM Grup Club de Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: No hi haurà temps per l'avorriment, perquè la xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba a les 4 a la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del campionat de Catalunya preferent, a 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda la masculina. I finalment, futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona, i a la tarda, a les 6, al Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 13 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intranscendent per les blaugranes, però molt dolenta per als interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar ahir després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Michel encara ha de jugar avui, un partit que, si ja era important abans dels resultats d'ahir i de dimarts, ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims amb 39 punts, empatats amb tres equips més, Elx, Mallorca i Llevant, que ja han jugat. Per seguir depenent d'ell mateix en les dues jornades que quedaran, per tant, toca guanyar avui a Montilivi a un conjunt basc que ja no sé jugar res. La prèvia és de Girona FM, a Paulla Fanye.
1: Els de Michel arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
2: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
1: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
0: Gràcies, Pau. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més, pràcticament, que perillen. Els que ho tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, 43 punts. Just per sota, amb 42, hi tenim Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. De fet, ara mateix baixarien el Llevant i el Girona, a falta d'encara, com dèiem, del partit d'avui del conjunt gironí contra la Reial Societat. I pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González i de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025 a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta, amb moltíssims nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero i ja l'ha afegit Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 contra Unai Simón. Èxtasi al RCD Stadium amb l'explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manuel González que no va poder contenir les llàgrimes en la salvació d'aquest 2-0.
3: És que és una situació és que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta i és una situació molt fotuda perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc i dius, hòstia, és que és complicat. Però ja et dic, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
0: Un Manuel González que avisava que això no estava fet, com sentíem, i calia sumar més punts. El tècnic perico feia aquests càlculs.
3: Que hi ha enfrontaments directes, llavors ja tens equips que no poden guanyar dos partits, per exemple, per dir alguna cosa. No arribarà a 45, amb 44 punts està salvat i potser amb 43 pues, també et donarà. No estic segur, he de mirar, però jo el que vull és fer un partit més, si podem el diumenge millor, i com més aviat ho tinguin enllestit, doncs no arriba a l'últim partit de casa amb aquesta situació.
0: L'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre el descens, passi el que passi amb els partits d'avui. A dos de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes ja campions i amb moltes rotacions a l'11 no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada a l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
4: He vist coses realment molt bones. Hem repartit els minuts als jugadors que he jugat molt sovint. L'Álvaro ha fet un partit fantàstic avui. Xavi Espart, quan ha entrat, també. També Tomi ha tingut alguns minuts. Marc Bernal ha tornat i també ha estat bé. També per Casador, és important que jugui. No ha estat un partit fàcil perquè atacen amb molta intensitat, però és perquè estan lluitant per la permanència a la Lliga i això és normal.
0: Com sentíem, va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, el central aragonès que va completar el partit sencer amb una bona actuació. Deia això ell mateix en zona mixta després del partit.
5: Sí, lo primero es el resultado que nos lo hemos sacado. Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y tener, ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento, y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando. La verdad que me he sentido muy cómodo, estos compañeros son el mejor equipo del mundo y se agradece jugar así.
0: El Barça, que ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a mínim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp d'Osasuna, Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, al Centre d'Esports Sabadell, n'hem parlat, n'hem anat parlant i ho seguirem fent, evidentment. Es troba en un bon moment esportiu ara mateix amb el primer equip masculí lluitant per l'ascens de segona divisió per tornar al futbol professional. Però això ja queda lluny l'última vegada que el Sabadell va jugar primera divisió. De fet, la comissió històrica del club organitza una trobada amb la plantilla de la temporada 85-86 per commemorar el 40è aniversari de l'últim ascens a la màxima categoria estatal. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Dilluns es compliran 4 dècades d'aquesta fita, que es va assolir amb una victòria 2-0 contra l'Atlético Madrileño, és a dir, el rival dels arraquinats, la setmana passada. Per celebrar-ho, hi ha aquest retrobament, incloent-hi jugadors forans com César Ferrando, Cecilio Zunzunegui, Perico Alonso o Joan Capó, a qui sentim.
7: Els records, qualque retrat o qualque anècdota, vull dir, sempre te'n recordes. Com que era una feina de cada dia, a veure si m'entens, quan arriba aquest moment ja no hi ha un mes allà, quasi. I així, quan te passes temps, més te dones compte. Però la veritat és que va ser un any, uns anys preciosos, perquè pujar a segona també va ser bo, i pujar a primera va ser...
6: Capó i companyia es retrobaran amb excompanys com Lino Gutiérrez, Quimet Saura, Paco Sánchez o Josep Maria Sala. A banda del sopar d'avui, en el descans del Sabadell Antequera, també rebran un sentit homenatge a la nova Creu Alta.
0: Gràcies, Sergi. De Sabadell a Terrassa, el primer equip masculí del Terrassa Futbol Club continua treballant als despatxos per fer un projecte guanyador pel curs vinent a la segona federació, que pugui lluitar per l'ascens. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: Continua la feina de despatxos al Terrassa Futbol Club amb la primera renovació. Es tracta del jugador arenc Mario Domingo. Després de quallar una gran temporada, el conjunt agarenc l'ha renovat per dues temporades. Domingo ha marcat 4 gols aquesta temporada i ha disputat 37 partits, amb un total de 3.049 minuts. En breu, el Terrassa anunciarà noves renovacions, com la del porter Marcos Pérez. Recordem jugadors que tenen contracte en vigor, com són Sergio Cortés, Nahuel o Larry, jugadors que van arribar al mercat d'hivern. Demà, a partir de 9:45, el Terrassa Futbol Club farà la presentació primer a l'Ajuntament a partir de 9:00 i després a 9:45 a la Casa de l'Esport de Terrassa de la nova equipació de la temporada 2026-2027.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui es tancarà la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdineres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. Escoltem el jugador del Joventut, Michael Rusic.
9: Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff. Andorra está un mejor equipo, que ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB. Estos partidos nunca son fáciles.
0: Avui a les 8, aquesta 6 a Joventut Morabanc Andorra. En aquesta lluita per la permanència encara hi és el Jaiopos Lleida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Berogán 114-87 i es queda amb dues victòries de marge sobre el descens. 1-1 Lleida, Ràdio Sergi Guiu.
10: El Jaiopos Lleida va pagar cara a una desconnexió competitiva a nivell general i va caure sense opció de plantar cara al Riu Berogán en el partit de la jornada intersemanal de l'ACB disputat aquest dimecres a Lugo. Els de la Terra Ferma es van veure clarament superats en una primera meitat arrasadora dels de casa i van acabar encaixant un rècord negatiu d'anotació en contra pel club amb el 114-87 final. En calent, el tècnic del Jaiopos Lleida, Jaren Cuendram, explicava què li va faltar a l'equip.
11: tot una mica, no? Jo crec que la nostra mentalitat a l'hora d'afrontar el partit pues no ha sigut la adequada, no? Ja en el primer quart, inclús rotant tots els jugadors, pues nos anotaven de totes les maneres, no? Jugaven amb una facilitat i amb una comoditat i tampoc érem capaços ni d'utilitzar les faltes, no? Vull dir que, bueno, han fallat moltes coses, ja et dic, prefereixo treure conclusions amb més calma, que ara ha acabat el partit, pues segurament diria alguna cosa que no convé.
12: El Jaio pues, desmantella la 13a posició amb dues victòries de marge respecte a les posicions de descens, a l'espera dels resultats de la resta de partits de la jornada que es disputen aquest dijous amb, entre d'altres, l'Andorra, que marca el descens com a protagonista.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101, canvia el conjunt andalús, ja matemàticament a la primera FEP, és l'equip, el primer equip més descendit, i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça. I abans d'acabar en hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans, obre els quarts de final. Aquesta tarda, 6:45, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i

0: ha perdut 2 partits en tota la temporada. El duel serà exigent des del primer minut, però el Manlleu confia en el treball fet durant aquest curs i en la capacitat competitiva que ja ha demostrat en cites importants. La jugadora del Manlleu, Mireia Codinac, assegura que l'equip arriba preparat i amb moltes ganes de plantar cara al Vila-sana.
1: Nosaltres afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
0: El Manlleu buscarà avui donar la sorpresa i continuar viu en una Copa de la Reina que promet màxima igualtat i emoció fins al final.
2: Gràcies, Eloi. Demà jugaran a 6:15 el Benviure Bigas i Riells i a 8:00 el torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau. Un resultat d'ahir, per cert, de la categoria masculina, l'hoquei Lliga Plata, el grup Nord, Sant Cugat 6, Reus B 5.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats s'ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent, segons s'han explicat els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir-hi. Havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria una proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, el bloc salarial. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carner.
3: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió, que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
2: De moment es mantenen les aturades al barcelonès de cara al pròxim dilluns 18 de maig i el dia 2 de juny. També hi ha convocades noves vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. I precisament aquest matí, en el marc de la 22a trobada d'infants dansaires que se celebra fins demà al pavelló olímpic, els mestres han aprofitat per lluir les samarretes grogues de la protesta i per alertar les famílies de la seva situació. I és que des d'ahir fins demà divendres les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa on infants d'I3 fins a quart de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Els docents han aprofitat la trobada enmig d'un mes de mobilitzacions per reivindicar millores de les condicions a l'escola pública. Així ho explica Mar Vázquez, de l'Escola de les Ciències, i Andrea San Vicente.
4: Hem d'aprofitar per reivindicar, per suposat, ara que estem en aquest període que estem intentant fer-nos escoltar, una trobada com aquesta és un gran moment per fer-nos veure i fer-nos escoltar la nostra reivindicació com a mestres i la nostra lluita pels nostres alumnes.
5: Tots els mestres portem l'escola groga, que representa l'escola inclusiva, i lluitem per això, perquè el departament posi més recursos. No és només per nosaltres, és sobretot per l'alumnat.
2: I en esports, el juvenil del Club Futbol Badalona serà equip de divisió d'honor per la pròxima temporada si aconsegueix sumar un punt aquest dissabte contra l'Adam B. El duel entre el Badalona i l'Adam es jugarà a l'estadi municipal dissabte a les 6 de la tarda. Ara mateix 20 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 14 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui hem d'explicar la situació comprimidíssima que tenim a la part baixa de la classificació de la primera divisió masculina de futbol, amb dos catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats en la lluita per la permanència. Ahir ja va fer la feina l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de gairebé 5 mesos, i avui ho haurà de fer el Girona, que rep a Montilivi a la Reial Societat. No va fer cap favor al Barça, ja campió, i que va perdre ahir a Vitòria contra un altre equip que jugava al descens, com és l'Alavés. Encara quedaran, això sí, dues jornades per acabar aquesta lliga a la primera divisió masculina. Avui molt futbol, també bàsquet i hoquei patins, amb l'inici de la Copa de la Reina a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, l'Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Michel, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells, l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao, en aquella ocasió Sant Mamés, el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols de la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: I els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42, hi tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41, més que Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf vital contra un Barça, ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que per tant ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a màxim en 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al camp de l'Osasuna, a Pamplona. I a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano, contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit importantíssim, vital, contra la Reial Societat de Montilivi a les 8 del vespre. I un altre punt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents a l'anada del play-off d'ascens de dissabte passat a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i, a més, haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'Ourense en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs s'haurien de jugar l'ascens a porta tancada.
0: Aquestes semifinals, per cert, van 0-0 després del partit de Reus, aquest dissabte, com dèiem, la tornada a Terres Gallegues. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de la Lliga CB, amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdinegres són sisens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Javier Pos Lleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es va quedar amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEP i que manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, el València de Pedro Martínez va aconseguir ahir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga guanyant el Panathinaikos i completant la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà la semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre semis s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà del 22 al 24 de maig a Atenes, Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i Bigas i Riells, i a les 8 torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, un resultat d'ahir de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Sant Cugat 6, Reus B 5, els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada, recordem que jugarà dissabte en horari unificat, serà a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta, en l'última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'han aconseguit classificar el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final de la Champions es jugarà del 30 de maig a l'1 de juny a Malta. I un últim apunt en futbol sala, avui mateix es defineix també la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Serà amb la segona semifinal que enfrontarà Mataró i Mamur les Corts a 21:45 de la nit. Ja espera a la final el Rubí, que es va desfer a l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem futbol, bàsquet i la vertical Montserrat Alba.
1: Sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180, la 11 organitzada pels bombers de la Generalitat, es podrà seguir en directe amb la xarxa Més amb Canal Taronja. Serà això a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem que anirà destinada al finançament per a la recerca en malalties infantils i dels infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i també fomentar la inclusió de persones amb discapacitats. I si passem ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca i quan acabi a les 6 i 10 la semifinal del play-off d'ascens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfrontarà el Club Bàsquet Vic Universitari Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 a la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del Campionat de Catalunya preferent, a 2:15 del migdia a la femenina i a les 6 de la tarda serà el torn de la masculina. I finalment futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, al migdia, 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intrascendent per als blaugranes, però molt dolenta pels interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar i després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Mitchell encara ha de jugar avui, un partit que si ja abans era important, abans dels resultats d'ahir ja era important, i de dimarts ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims, amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, els Mallorca i el Llevant, que ja han jugat, per tant, i no poden sumar més. Per seguir depenent d'ell mateix, en les dues jornades que queden, per tant, toca guanyar avui a Montilivi en un conjunt basc a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. En aquest sentit, ahir a la prèvia, Mitchell definia el partit d'avui com a històric.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve, i tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
0: Un Mitchell que reconeixia que l'equip pateix i que tocarà seguir patint fins a acabar la temporada.
1: Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil per cap equip que està ahí i cada jornada és diferent, perquè després de la victòria d'ahir, del Llevant, vas veure en un altre panorama. És difícil, però és la realitat. I el més important, i és or per mi, és que dependem de nosaltres mateixos. I la gent ho ha de saber i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu. I som capaços. La realitat és que som capaços de fer-lo i hem de demostrar-lo al camp i tothom ha de tenir aquesta necessitat.
0: Avui a les 8 del vespre a Montilivi, aquest Girona Reial Societat. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més pràcticament que perillen. Els que tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, sumen 43 punts. Just per sota, un 42, i tenim a Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025, a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta ahir a l'RCD Stadium, amb molts nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero, i ja l'ha afegit, Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 amb Unai Simón. Èxtasi, per tant, al camp de l'Espanyol, amb explosió de molta emoció continguda, després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
2: La veritat que molt, molt content. Ha sigut un xut d'energia molt gran, perquè al final, quan portes tant temps sense guanyar, hòstia, has d'arribar al vestidor el dia següent de partit, t'has d'aixecar tu primer, després aixecar els jugadors, i hòstia, és fotut, no és fàcil, i amb aquest aspecte els estic molt agraït, perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells, han deixat la pell sempre, amb més encert o menys, i jo també, igual. Però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat a la mà, i al contrari, ells han cregut el que fem, i amb aquest aspecte estic molt, molt agraït.
0: Un Manolo González que avisava que això no estava fet i calia sumar més punts en les dues jornades que quedaven. Això sí, destacava l'ajuda de l'afició i el seu paper per empènyer ahir l'equip en situacions com aquesta.
2: És que ha de ser així. Jo entenc el descontent de la gent, perquè la temporada prometia una cosa i per desgràcia ha acabat d'una altra manera, o està acabant d'una altra manera. Però és que la gent, el dia que no estigui jo aquí, ho diré igual si parlem. La gent ha d'estar amb el seu equip i quan acabi el partit o quan acabi la temporada que mostri el seu descontent, però que ajudin perquè són més importants del que ells pensen. El públic porta l'equip. Si avui el públic comença amb el 0-0 a xiular, als jugadors no els hi fas bé. Que en xiulin a mi, doncs, escolta, cap problema. Però els jugadors que els ajudin, perquè al final a ells els hi dona confiança que la gent estigui apretant com ha apretat avui. Els hi dona la vida.
0: A l'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre l'ascens, passi el que passi avui amb els partits, sobretot el del Girona, a 2 de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes, que ja eren campions i amb moltes rotacions a l'11, no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada en l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
3: Hem intentat controlar el partit. Crec que no hem estat tan bé en atac, no tan bé com normalment, però al final estic content amb el que he vist. Per descomptat, no amb el resultat. Volem guanyar. Volíem arribar als 100 punts i ja no és possible sumar-ne més, però al final és el que hi ha. I això mateix he dit a l'equip. He vist moltes coses que valoro moltíssim. Així que a seguir, ara toca preparar-se per al següent partit.
0: Va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, central aragonès que va completar un partit sencer amb bona actuació. Un dels pocs titulars habituals que va sortir d'inici va ser Dani Olmo, que sortia menys content que el seu entrenador després del partit.
4: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat. No ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts. No podrà ser, però bueno, volem guanyar els següents dos partits que queden.
0: Com sentim, el Barça ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar màxim amb 97 si guanya els dos partits que queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà a tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 de la tarda al Camp de Osasuna, a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Real Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, ahir parlàvem de la situació esportiva del Lleida Club de Futbol, que competirà l'any vinent a la Lliga Elite, un club, però, que fa anys que balla sobre un fil institucionalment parlant, tot i que ahir explicaven des de l'entitat que s'ha trobat un nou inversor que portarà els diners necessaris per pagar el deute i deixar enrere el procediment concursal. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Després del comunicat que va fer públic el Lleida Club de Futbol el passat divendres, on anunciava haver tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat, l'estabilitat i el creixement futur del club, aquest dimecres, adjunt a la presidència de l'entitat, Vladimir Torres va compareixer davant els mitjans de comunicació per repassar la gestió realitzada els darrers anys al capdavant de Lleida, analitzar la darrera temporada i començar a mirar el futur immediat. Aquest passa per un nou inversor, del qual Torres no n'ha desvetllat l'idea, però sí que ha explicat que és un empresari del sector hoteler i de la restauració amb passaport britànic, amb domicili a França, i que s'ha establert aquí per fer-ne inversió. Un inversor, ho ha explicat Torres, que d'entrada assumirà econòmicament parlant les següents qüestions.
6: Nosaltres tenim un acord firmat amb aquest senyor en el que es compromet a posar els diners necessaris per pagar el deute que hi hagi i que surti dintre del procediment concursal, i el compromís està firmat per escrit, és que durant 7 anys mínim ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club.
5: D'inici, el pagament d'1,8 milions d'euros es dividirà en 1,1 milions d'euros a la Seguretat Social i uns 700.000 a Hisenda, demarcats en el procés concursal amb què conviu el club. Tot plegat, amb la voluntat de complir amb el termini marcat pel procés concursal i per fer, ha dit Torres, gran el club. Torres ha detallat també que l'actual president del Lleida, Luis Pereira, renuncia a recuperar els 2,5 milions d'euros que ha anat aportant al club des de la seva entrada al gener del 2022. La roda de premsa de Torres en va ser una de molt extensa, on, com dèiem, va repassar els últims anys de gestió del Lleida, va agrair la feina de cos tècnic, plantilla, consell social i el recolzament de l'afició, i també va parlar de l'Atlètic Lleida, un club, segons Torres, que deu al Lleida 40.000 euros del conveni signat a principis de temporada al voltant de l'ús del camp d'esports i que va deixar de pagar entre el desembre i el gener, entre d'altres. A més, Torres també va explicar que un cop el futur estructural del club estigui ordenat, ell farà una passa al costat.
0: Gràcies, Sergi. Anirem seguint, evidentment, el que fa el Lleida Club de Futbol. Tornant a la part esportiva, pugem fins a la segona federació. L'any vinent hi tornarà a jugar al Centre d'Esports Manresa. Després d'aconseguir l'ascens per la via ràpida, el club manresà ja treballa en apuntar al nou projecte, la nova categoria, amb l'anunci de Sergi Benavides com a nou director esportiu. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'acord vincula el responsable de la planificació esportiva amb el conjunt del Congost fins al juny del 2027. D'aquesta manera, Benavides afrontarà la seva segona campanya al capdavant de la direcció esportiva manresana amb el repte de consolidar l'equip a la nova categoria. L'arquitecte de la plantilla valorava la seva renovació.
8: Molt content perquè ha passat el que tots volíem que passés. Jo volia renovar, el club volia que jo renovés i les dues parts ens hem entès ràpid i fàcil. O sigui que crec que també és positiu, perquè d'aquesta manera estem enviant el missatge que volem enviar a la gent, a l'afició, que és que volem donar-li continuïtat al que s'ha fet aquesta temporada.
7: El club ha volgut donar continuïtat a un professional que arriba en un moment dolç després d'haver encadenat dos ascensos consecutius. L'ha aconseguit fa uns dies amb el Centre d'Esports Manresa i el que va signar ara fa un any amb el Vilanova i la Geltrú. Benavides és ambiciós de cara al futur del Centre d'Esports Manresa. Per ell és clau mantenir la humilitat i el treball que ha provocat l'èxit d'aquesta temporada.
8: O sigui, ens espera un futur brillant si seguim en aquesta direcció d'humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
7: Amb aquesta renovació, la Junta Directiva aposta per estabilitat i per afrontar amb garanties la tornada al futbol estatal.
0: Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, que és l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 600 i encara tenen 2 partits pendents. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
9: Bon dia. La sisa joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en un partit en el qual els verdinegres volen recuperar sensacions després de no jugar aquest passat cap de setmana perquè el Tenerife, que era el rival, estava jugant la Final Four de la FIBA Champions League. Abans tampoc va poder acabar el 2 de maig el duel contra l'Unicaja per problemes tècnics amb el videomarcador que van obligar a suspendre el maig. El Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya Santàbac, arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exverdinegre Pustoví com a gran estrella amb 37 de valoració. Michael Rusic parla del duel contra el seu excompany.
10: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
9: Els andorrans estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el San Pablo Burgos amb 9 victòries. I jugaran la segona plaça de descens perquè la primera serà pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des de l'arribada del tècnic croat.
0: Gràcies, Ramon. En aquesta lluita per la permanència també hi és el Jaio Poslida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Breogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús, com sentíem, ja matemàticament a la primera FEB i manté els Granadas en la lluita per la segona plaça. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros un partido con demasiados altos y bajos, defensivamente, especialmente en la segunda parte, estuvimos muy despistados en todo, muy ingenuos, con falta de tensión en algún momento de partido, siempre controlando un poco las ventajas, pero nos faltó un poquito de tensión. Hemos hablado ahora en el vestuario que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Es verdad que hemos cogido estas 4 victorias consecutivas, pero si queremos ganar en Tenerife vamos a tener que hacerlo mucho mejor.
0: I encara en bàsquet, a Tarragona ja toca fer balanç i més en fred, malgrat el toc amarg del play-off, es considera una bona temporada del CBT. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: No ha pogut ser. L'enorme temporada del Club Bàsquet Tarragona, la tercera FEB, no ha pogut acabar en ascens. Els del Serrallo van caure dissabte a casa en l'estrena dels play-off i acomiaden la campanya amb mal regust de boca, però sense que això impedeixi posar en valor tot allò aconseguit. El CBT necessitava tornar als orígens després de diverses temporades complicades i ho ha aconseguit. En el retorn a tercera FEB, el club va apostar pel protagonisme dels de la casa i això ha permès veure un equip que ha competit de meravella tot l'any. Segona plaça en Lliga Regular, 22 victòries i xifres sensacionals, a més d'una plantilla que ha connectat moltíssim amb el Serrallo i que han format una gran pinya entre ells. Així valora la campanya un dels capitans de l'equip, Adrià Duc.
13: Doncs amb sabor agredolç per la derrota de dissabte, per no haver aconseguit l'ascens somiat, però bueno, mirant-ho amb una mica de perspectiva i ja que està contents, hem fet bona temporada. Sobretot hem recuperat el Serrallo, hem recuperat aquest ADN del CBT, que la gent s'identifiqui veure'ns jugant a bàsquet. Crec també que hem fet molt bon bàsquet en molts moments de la temporada i tant de bo poder mantenir el grup i que aquest sigui només el primer any d'un projecte del CBT que mira cap a dalt.
12: Ara és moment de descansar pels jugadors, però el club ja mira la temporada vinent sabent quines han estat les claus de l'èxit d'aquesta temporada i quines són les bases en les quals s'ha de sostenir el projecte dels propers anys.
0: Gràcies, Adrià. I hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina que es disputa a Gijón amb 5 dels 8 equips catalans. Obre els quarts de final aquesta tarda a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, el flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vila-sana i Manlleu. Ho agulla de ràdio, Sergi Guiu.
5: Gijón serà l'epicentre des d'aquest dijous i fins diumenge de la Copa de la Reina 25-26, una competició que arriba just després d'haver-se celebrat a Coimbra la Champions, amb el Fraga com a campió, superant a les semifinals al Vilassana i a la final al Benfica. Així doncs, el conjunt fragatí comencem per ell, ja que debuta la Copa de la Reina Bàsquiles del Pla d'Urgell. Arriba a la competició del Cau amb els ànims pels núvols després d'aixecar la seva segona Champions i tenint clar que només pensen en la cita davant el Cerdanyola dels quarts de final. En parlant amb el tècnic junedenc del Fraga, Jordi Capdevila.
14: Crec que arribem bé de poder passar el primer partit, que aquest serà complicat, i a partir d'allí pues, intentem recuperar el millor que puguem de cara al dissabte. Però bueno, això, crec que l'encararem bé, crec que jugarem les nostres cartes i esperem que mos surti cara el dijous.
5: El primer dels quarts de final serà aquest Fraga-Cerdanyola avui a 6:15 de la tarda. D'altra banda, el Vilassana ha hagut de refer-se anímicament després de la derrota a les semifinals de la Champions, però tenint clar que el calendari li permet una setmana després poder lluitar per un nou títol i que va aixecar la temporada passada. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt del Pla d'Urgell en declaracions en aquesta casa.
15: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip, doncs, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
5: El partit dels quarts de final entre Vilassana i el Manlleu és avui a 8:00 PM.
0: Gràcies, Sergi. Demà es completaran els quarts de final. Abans d'acabar, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut les Corts a 1:15 de la nit. Ja espera la final al Rubí, que s'ha de fer a l'altre semi del Penya Esplugues. La prèvia d'aquest Mataró les Corts és de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
16: El futsal Cardona Hespans Mataró continua marcant-se fites en una temporada que va camí de convertir-se en la millor de l'equip sènior femení de l'entitat. El proper repte arriba aquest dijous. A 9:15 de la nit reben el Teresa Maria Roca a les Corts, equip que milita la primera Iberdrola de futbol sala. El partit s'emmarca en les semifinals de la Copa Catalunya, una fase a la qual mai abans hi havia arribat el conjunt mataroní. Per arribar fins aquí, el futsal ha hagut de superar diverses eliminatòries prèvies davant el Sant Quirze, el Tossa o el 7-10, per exemple. L'últim enfrontament va ser a finals d'abril. En aquella ocasió es van imposar la tanda de penals a l'Hospitalet, rival de la mateixa categoria. Passi el que passi aquest dijous, haver-se plantat a les semifinals ja és un premi per un col·lectiu de jugadores que combina veterania i joventut, una fórmula que aquesta temporada les ha portat a situar-se entre les 10 primeres del grup 2 de la segona divisió, una posició que els permetrà continuar somiant l'any vinent a la Copa de la Reina, competició per la qual han obtingut el bitllet.

Gràcies, Laia, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
1: El Festival Docs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
2: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
3: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
2: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
4: Aquí, Badalona.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats s'ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a fer una altra trobada dimarts de la setmana vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, el bloc salarial. També des de la Junta de Directors d'Escoles Públiques expliquen que s'ha arribat a un punt insostenible en què fins i tot es plantegen deixar de fer colònies el curs vinent. Molt bona tarda, som dijous 14 de maig. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, repassem també altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho, quan la llei marca que n'han de ser 2. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant. I la màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria és el que ha proposat el Festival Lichang, que malgrat ja acabat l'edició d'enguany, continua la seva tasca traslladant la màgia a aquesta planta de l'Hospital Germans Trias i Pujol. I el Conservatori de Badalona i la Parròquia de Santa Maria van oferir ahir al vespre un concert dedicat a la música religiosa coral. Hi van actuar alumnes del Cor Jove acompanyats dels professors del centre.
0: Badalona migdia. Les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir-hi. Havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, el bloc salarial. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'Escola Josep Carner de Badalona.
3: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
1: Tot i això, es mantenen les aturades al barcelonès de cara al pròxim dilluns 18 de maig i el dia 2 de juny. També hi ha convocades noves vagues generals el dia 27 de maig i 5 de juny. Per altra part, com a mesura de pressió, un total de 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han sumat al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al curs vinent. A Badalona només s'hi han adherit 4 centres públics de moment, però preveuen fer-ho de forma unitària. Mentrestant, a Santa Coloma de Gramenet la xifra s'eleva a 27. Des del sector educatiu expliquen que no és una decisió que vulguin portar a terme, però creuen que si la situació no canvia no els hi quedarà una altra opció. Ho explica la Dolors Fernández, directora de l'Escola Josep Carner i de la Junta de Directors d'Escoles Públiques.
4: Jo desitjaria fer colònies l'any que ve. O sigui, jo desitjo fer colònies. Ara bé, si la situació no canvia radicalment, crec que no les farem, però això encara no està decidit perquè tot aquest moviment és un moviment viu.
1: D'altra banda, demà hi ha prevista una reunió entre l'Ajuntament de Badalona i les direccions de les escoles per tractar l'estat dels centres educatius de la ciutat. El consistori ja va anunciar que impulsarà un pla integral de reforma i rebrà més de 2,5 milions d'euros del fons extraordinari per millorar les escoles. Fins a 19 centres educatius de la ciutat podrien beneficiar-se. I precisament aquest matí, en el marc de la 22a trobada d'infants dansaires que se celebra fins demà al pavelló olímpic, els mestres s'han aprofitat per lluir les samarretes grogues de la protesta i per alertar a les famílies de la seva situació. I és que des d'ahir fins demà divendres, les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa, on infants d'I3 fins a 4 de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Hi ha estat present el nostre company Sergi Crusells. Bona tarda.
2: Bona tarda, Sílvia. Una jornada, la d'avui, en què enmig de les camises blanques dels alumnes i els mocadors de colors que diferenciaven a cada escola, ressaltaven les samarretes grogues dels professors i professores. Els docents han aprofitat la trobada enmig d'un mes de mobilitzacions per reivindicar millores de les condicions a l'escola pública. Així ho explica Mar Vázquez, de l'Escola Les Ciències, i Andrea San Vicente, professora del Planes i Casals.
5: Hem d'aprofitar per reivindicar, per suposat, ara que estem en aquest període que estem intentant fer-nos escoltar. Una trobada com aquesta és un gran moment per fer-nos veure i fer-nos escoltar la nostra reivindicació com a mestres i la nostra lluita pels nostres alumnes.
6: Tots els mestres portem l'escola groga, que representa l'escola inclusiva, i lluitem perquè el departament posi més recursos. No és només per nosaltres, és sobretot per l'alumnat.
2: Els alumnes han preparat dos balls, un tradicional català i un altre d'una cultura del món. Els professors de música de tots els centres que hi participen es reuneixen des de fa uns mesos per decidir quines cançons i coreografies són més adients per a cada curs. Després, cada classe l'assaja per tenir-la a punt pel dia d'avui. Tornem a escoltar Andrea San Vicente i també a Clàudia Cerro, professora de música de Salesians Badalona.
6: Els mestres de música ajunten les escoles de Badalona i fan quedades. Després els mestres ho porten a les escoles i ensenyen a tot l'alumnat, cadascú que decideix. Hi ha escoles que només venen en primer, altres que venen des d'I5 fins a quart. Hi ha varietat.
7: Porten molts mesos preparant amb il·lusió i la veritat és que ha sigut un goig poder venir aquí a totes les escoles avui. I la veritat, molt contents, molt agraïts.
2: I com dèiem abans, la trobada d'infants dansaires encara s'allargarà fins demà.
1: Gràcies, Sergi, per tota la informació.
2: Gràcies a vosaltres.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdn.com.cat.
8: Badalona passa aquí.
1: I us ho avançaven amb titulars. Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Calarnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Tres setmanes després que guanyem Massanyalés Anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe Canyet, ara ho torna a fer, aquest cop posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Calarnús. En la publicació del Butlletí Oficial de la província, el govern local desestima la majoria del centenar d'al·legacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat per fer-ho és d'un mes en lloc de dos, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Dolors Sabater és la presidenta de Guanyem.
10: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits. Va ser el de Canyet, és el de Calarnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
1: Guanyem va presentar una sol·licitud d'anul·lació immediata de la tramitació del projecte, reclamant que es torni a publicar l'expedient amb els terminis correctes. L'executiu municipal assegura que va fer el tràmit divendres, de manera que ja s'està corregint l'error. La formació liderada per Dolors Sabater adverteix que no tolerarà que el govern torni a atribuir els fets al personal tècnic de l'Ajuntament, com va fer en el cas de Canyet, i assenyala el regidor de l'àrea d'urbanisme, Daniel Gràcia, com el responsable directe.
11: No té cap cosa a veure amb la Covid, és un...
1: I anem ara a l'àmbit de la salut. El suport vital avançat és l'únic tractament efectiu que hi ha a dia d'avui per fer front a l'antivirus, la malaltia que afecta el sistema immunològic i respiratori de les persones. El procés consisteix en aconseguir que el malalt continuï respirant i, si això no funciona, aplicar una teràpia amb una membrana externa al cos per oxigenar la sang que es torna a introduir posteriorment. L'hantavirus és una malaltia que pot arribar a les persones a través d'arrossegadors que viuen en zones naturals. L'orina o la femta d'aquests animals poden impregnar l'ambient i afectar els humans per inhalació. Segons el Servei de Malalties Infeccioses dels Germans Trias i Pujol, aquest fet està molt relacionat amb el canvi climàtic, la forma de viure i el grau de mobilitat de les persones, que és molt superior a dècades enrere. Tot i això, el perill d'expansió del virus, diuen, és remot. Escoltem a Pedro Puerta, membre del Servei de Malalties Infeccioses dels Germans Trias i Pujol.
11: No té cap cosa a veure amb la Covid. És un virus que es comporta completament diferent i el risc que tenim de viure una situació de disseminació, de propagació d'aquest virus a la societat és remot, és un risc molt, molt baix.
1: Davant aquesta situació, afirmen des del centre hospitalari, la recerca en aquest àmbit és fonamental, així com estar preparats amb bons protocols d'actuació en possibles moments de crisi. S'estan fent investigacions amb alguns fàrmacs per trobar estratègies de tractament. De fet, els símptomes inicials poden ser semblants als d'una grip, febre, malestar general, mal de panxa o mal de cap. Després, la malaltia es va desenvolupant a altres parts del cos. Des dels països afectats, diuen, s'està actuant amb prudència i s'estan duent a terme períodes d'aïllament preventiu, i és que poden passar setmanes des de que una persona que s'ha exposat al virus comenci a tenir símptomes. Recordem també que el passat dilluns els passatgers del creuer Ondius van ser desembarcats a Canàries per traslladar-los als seus països d'origen, on se'ls està tractant i aïllant per l'antivirus. I també us expliquem que la màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria és el que ha proposat el Festival Li Chang, que malgrat que ja ha acabat l'edició d'enguany, continua la seva tasca traslladant la màgia a la planta de psiquiatria infantil i adolescent de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Els mags Enric Magú i Pepe Coc són els encarregats d'ensenyar alguns trucs de màgia als pacients. Des de l'Hospital de Can Ruti miren d'humanitzar l'experiència del pacient per contribuir al seu benestar. Per aquest motiu, el projecte Vides Màgiques s'ha unit al Festival Li Chang per fer que la màgia ajudi els joves a esvergir-se del seu dia a dia hospitalari i puguin treballar també habilitats socials, com explica Diego Pérez, infermer, supervisor de la planta de psiquiatria.
12: Això afavoreix la reinserció, això afavoreix el tornar a connectar amb les teves coses, no? D'il·lusió, de poder fer coses més enllà del que seria el malestar vital i el malestar clínic en funció del trastorn i del motiu pel qual tu has ingressat.
1: En aquesta estona, el mag i director artístic del festival, Enric Magú i Pepe Coc, els han ensenyat 6 trucs de màgia perquè els adolescents puguin practicar-los i un cop els donin d'alta sorprendre els familiars i amics. Entre daus, jocs matemàtics i varetes de màgia, els pacients han aconseguit el seu títol de mags. Escoltem Enric Magú.
13: Tal, perquè tots es van entregar amb la màgia, tots van sortir fent màgia, feien abracadabra, bum, i feien aparèixer objectes i emocionats, que era una miqueta la idea, no? Poder repartir il·lusió i projectar la màgia, no? com una moneda d'intercanvi.
1: Aquesta ha estat la segona sessió de les 5 que tenen programades al llarg de l'any. Tant els organitzadors com els participants es mostren satisfets amb el resultat, ja que els joves es mostren il·lusionats per convertir-se en mags i practicar els trucs a les seves habitacions.

0: I en l'àmbit cultural, el Conservatori de Badalona i la Parròquia de Santa Maria van oferir ahir al vespre un concert dedicat a la música religiosa coral. Van actuar alumnes del Cor Jove acompanyats de professors del centre amb un programa que ha inclòs mòtets de Pau Casals i Félix Mendelssohn en la primera part i que ha finalitzat amb una representació de l'Stabat Mater de Giovanna Battista Pergolesi. És una de les propostes que preparen durant tot l'any el Conservatori de Badalona. Ricard Oliver ens explica més detalls. És el director del Cor Jove.
1: De fet, és el nostre treball del cor, és un dels repertoris que nosaltres hem preparat per aquest any. Sempre amb el cor intentem fer repertoris de tots els estils i èpoques diferents, però també de tant en tant ens agrada poder tocar música més religiosa o més seriosa, i en aquest cas doncs, hem volgut muntar tot un programa sencer i poder-lo oferir en aquest espai.
0: El repertori ha estat pensat per l'acústica d'un temple com l'Església de Santa Maria. Al final del concert, l'Stabat Mater és una obra que es va escriure el 1736 i és considerada com una de les peces més influents de la música sacra, una joia del barroc. S'ha convertit, a més, en un símbol de compassió, ja que es tracta d'una plegària en forma musical que reflexiona sobre el patiment de Maria durant la crucifixió. El concert formava part del programa de les festes de maig.

0: I amb el concert del Cor Jove acabem avui. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però com sempre, la previsió del temps amb en Lluís Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si, a més, suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat. Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
3: Els esports amb Ramon Duran.
4: Aquest vespre torna la Lliga ACB al Palau Olímpic. La penya rep el Morabanc Andorra. En futbol parlarem de l'Hospitalet Badalona, primer partit del playoff, també del juvenil Escapulat, que amb un punt en té prou per pujar de categoria a la Divisió d'Honor. I a més, també avui temps pel futbol americà, perquè compromís internacional pels Badalona Dracs aquest dissabte a Suïssa. I comencem parlant de bàsquet, d'aquest Joventut que avui torna a disputar compromís de Lliga ACB al Palau Olímpic. A més, doncs recordem que l'últim enfrontament que es va disputar a casa doncs es va jugar a mitja part. S'han de jugar doncs els segons 20 minuts i en aquest sentit doncs la penya avui que espera acabar el partit, que es pugui jugar al 100% i avui un enfrontament contra un Morabanc Andorra que ve a jugar-se doncs les garrofes del descens, és a dir, a intentar sumar una victòria a Badalona que el permeti allunyar-se doncs de les posicions de descens. Evidentment no seria un pas definitiu, però sí que seria important pel conjunt del Principat. En canvi, la penya el que intenta, sobretot, és aconseguir la millor classificació a la finalització d'aquesta fase regular, pensant també en els creuaments del playoff. Un Joventut, com dèiem, amb diferents sensacions, intentant recuperar sobretot les positives. No va jugar el cap de setmana passat, el seu rival, el Tenerife, havia de disputar la final a 4 de la FIBA Champions League i també explicàvem doncs, que el 2 de maig no es va poder acabar el partit contra Unicaja, on la penya domina de 20 al descans. Per tant, doncs, el Joventut a intentar buscar aquesta victòria. Ahir sentíem a Michael Rusic, el Morabanc Andorra, recordem, dirigit ara per l'exverdinegre Sant Àbac, que doncs, sembla que li ha donat una dosi d'intensitat a l'equip, que ara doncs està fent millor les coses, que hi ha hagut alguns canvis i que, per tant, doncs, avui es preveu un enfrontament entretingut al Palau Olímpic. A més, amb la visita també de Pustovi, l'ex de La Penya, que arriba doncs, després de ser el gran protagonista en el partit on a l'Andorra va guanyar el Baxi Manresa amb 37 de valoració. Per tant, doncs, com dèiem, enfrontament a partir de les 8 del vespre al Palau Olímpic, aquest partit entre el Joventut i l'Andorra. Evidentment, el partit es podrà seguir per Ràdio Ciutat de Badalona. Parlem de futbol perquè, de fet, el cap de setmana es presenta també intens en el tema dels play-offs. També parlarem demà de l'Ona Sant Adrià, que s'enfronta en el partit d'anada a la Real Societat B, el Badalona, que en aquest cas visitarà el municipal de la Feixa Llarga, visitarà el municipal de l'Hospitalet, per tal de poder aconseguir doncs, un bon resultat de cara pensant en la tornada que tindrà lloc el dia 24 de maig a l'estadi municipal de Badalona. El partit de diumenge serà a 1:15 a Hospitalet i el tècnic del Badalona, el que demà sentirem parlant més pròpiament de la eliminatòria, ha parlat una mica doncs, del que volia quan va arribar aconseguir com a objectiu en aquestes dues setmanes abans de començar el playoff. Diu Miquel Azparren que se sent content perquè ha aconseguit l'objectiu que buscaven pel que fa a les vibracions de l'equip.
5: Estas dos semanas era un poco llegar de la mejor manera posible al playoff. La mejor manera posible al playoff solo sería el resultado, no, pero también los resultados al final hay que conseguirlos. Los resultados te marcan en la clasificación, que eres el segundo después de una liga regular, que yo creo que es de mucho mérito y también tiene su peculiaridad en cuanto a cosas positivas. Pero las sensaciones, los matices, el nivel de los equipos, las sinergias entre jugadores, para mí eso era casi más importante y también lo hemos conseguido.
4: Reconeix Azparren que l'alineació que el Badalona va presentar en el camp del Vic anava una mica, doncs, per una banda, encaminada en el que estigués millor pel que fa al plantejament del partit, però també de reull pensant que aquesta setmana hi hauria ja playoff i, per tant, doncs, reservar determinats jugadors, per exemple, els que estaven en quatre targes. No va jugar ni un minut Guzmán, no va jugar ni un minut Josu Rodríguez per entrar nets en el playoff i també altres circumstàncies que podien influir. En tot cas, una barreja de sensacions que explicava que són les que va viure Miquel Azparren a l'hora de decidir els protagonistes del darrer partit.
5: Estas dos semanas era un poco llegar de la mejor manera posible al playoff. La mejor manera posible al playoff solo sería el resultado, no, pero también los resultados al final hay que conseguirlos. Los resultados te marcan en la clasificación, que eres el segundo después de una liga regular, que yo creo que es de mucho mérito y también tiene su peculiaridad en cuanto a cosas positivas. Pero las sensaciones, los matices, el nivel de los equipos, las sinergias entre jugadores, para mí eso era casi más importante y también lo hemos conseguido.
4: Doncs Miquel Azparren, com dèiem, explicant el concepte del darrer partit. En tot cas, el Badalona, doncs, que té com a objectiu ara, pas a pas, evidentment, intentar aconseguir el millor resultat de cara a pensar en el duel de tornada. I qui tindrà també una papereta important aquest cap de setmana perquè es juga ni més ni menys que l'ascens a la divisió d'honor és el juvenil del Badalona, que en té prou amb un empat amb la Dan B, tenint en compte que els seus rivals més directes, Mercantil i Reus, guanyin els seus partits. Tot fa preveure que podria ser així. Doncs el Badalona, que rep a la Dan B diumenge a les 6 de la tarda, i en aquest sentit el que està clar és que el conjunt escapulat, com dèiem, si suma aquest punt, serà equip de la divisió d'honor. El tècnic José Ríos explica que l'equip està plenament capacitat i mentalitzat per aconseguir-ho.
6: Dissabte és el nostre últim partit de Lliga, necessitem un punt i l'equip és conscient, està preparat, porta tota la temporada entrenant molt bé i res, anirem pel partit, intenta treure els tres punts i ni que sigui doncs, sumar un punt per poder aconseguir l'objectiu de tots.
4: Doncs el partit, dissabte, demà passat a les 6 de la tarda a l'estadi municipal, aquesta darrera jornada de la Lliga Nacional Juvenil amb l'objectiu de recuperar la divisió d'honor. I avui també, dijous, temps pel futbol americà. La setmana passada ens quedàvem una mica doncs, a mitges, evidentment, amb totes les explicacions del José Luis Soler, el nostre col·laborador i també president de la Federació Espanyola de Futbol Americà, amb tot aquell enrenou que va passar doncs, en el darrer partit, no? on LG Black Demons es va negar a agafar el trofeu de campions a Badalona en la gran final. En tot cas, saludem avui a José Luis Soler. José Luis, què tal, com estàs?
7: Hola, molt bona tarda. Una mica constipat.
4: Una mica constipat, però vaja, bé. Doncs també, bé. També és aquesta època on ens desabriguem una mica, no? I clar, passa el que passa, José Luis. Però bé, sí. En tot cas, escolta, en el sentit estrictament esportiu, perquè la setmana passada havíem de parlar de circumstàncies que no ens agraden, no? Ni a tu menys, m'imagino.
7: No.
4: En tot cas, no sé si hi haurà hagut algun moviment més o tot continua el seu procés, no, José Luis?
7: M'imagino. Tot continua el seu procés, s'obre un expedient, està ja aquí, està. Bueno,
4: perfecte. Ja està.
7: Molt bé. O sigui, ja tindreu el resultat.
4: Molt bé. Doncs això per una banda. Per l'altra, hem de dir que a nivell local els Dracs es desplacen a Suïssa aquest dissabte per jugar pràcticament contra un

0: que va anar molta il·lusió a veure com el resultat sigui d'una altra història.
1: Doncs aquest partit de competició europea a Suïssa, Caranda Broncos Dracs, aquest cap de setmana, el dissabte en concret a la tarda. José Luis, també en l'àmbit federatiu molts moviments, no? També en forma de seleccions, categories inferiors, etc.
0: Bueno, sí, aquest cap de setmana ha hagut degut a la continuació de l'U19 de la selecció espanyola a Txèquia, que van fer un bon resultat, van guanyar 14-43, van començar a fer una altra història. Ja em sembla que aquests nanos van cap amunt, i que van fer un bon partit. Van estar primer 3 dies a cada tallos amb una concentració, van anar a Txèquia, van guanyar, i bueno, contents. Això és un senyal de que la joventut d'aquest esport està en plena auge, perquè Àustria li van presentar cara, que era el campió d'Europa, van perdre faltant 3 minuts de temps amb una errada, i amb la lesió aprenguda a Txèquia no van donar opció. Des del primer moment que van rebre la pelota van fer, mira, bueno, jo crec que van tindre la sort de fer el fil gol aquest de 3-0, i això va donar emoció per continuar. El resultat va ser, jo crec que el club podria haver sigut més, perquè van perdonar 4 jugades per ser touchdown, però bueno, aquí està. El problema d'aquestes coses és que ara ja s'aturen, i que la meitat d'aquests jugadors l'any que ve ja no jugaran amb el júnior, tindran que ser amb el sènior, que és la problemàtica de qui fa cada 2 anys manda rectificar la normativa, i el que avui són U19 l'any que ve seran ja sub-20 i ja no podran jugar. Bueno, reforçarem l'equip, que crec que n'hi ha manca per poder incorporar nous jugadors i continuar treballant.
1: Molt bé, la qüestió és que cada cop, no?, anar pujant un esglaó més, que costa, però es va pujant.
0: Sí, la realitat és que la federació, el futbol americà en Espanya està funcionant, i a nivell de seleccions està funcionant. Cada vegada els resultats són més òptims per la federació espanyola. Ja no són derrotes com abans, eren contínues i grans resultats. Ara són, n'hi ha alguna que altra victòria, i les derrotes estan molt ajustades i deixant un bon sabor de boca, que és el que es tracta, no? Mirar d'aixecar aquest esport i que cada vegada sigui més atractiu per la joventut i pel públic en general.
1: Molt bé, José Luis, doncs la setmana que ve més en parlem d'aquest partit de Dracs a Suïssa i també d'altres qüestions. Gràcies, com sempre. Una abraçada i a millorar-se.
0: Gràcies a tu, bona tarda, adéu.
1: I amb el futbol americà deixem aquí els esports, això sí, recordant que a les 8, compromís de Lliga CB, Joventut, Morabanc, Andorra, un quart d'hora abans aquí a Ràdio Ciutat. Ho deixem aquí, adeu-siau.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn.

0: Sònia Kerr.
1: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
2: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
1: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
1: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura de Mengega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
1: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
0: Els esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
3: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
6: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
6: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
6: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
6: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
0: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
13: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
14: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni la igualtat d'oportunitats per a tothom.
13: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
1: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
1: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
1: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defensa defenses han alegat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
5: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
16: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
2: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments.
16: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
1: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
17: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem. Farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
1: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
18: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten 2 dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
0: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
1: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
19: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nulitat d'aquest expedient.
1: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
0: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
1: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
0: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi, de la diàlisi amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
21: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
22: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
20: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
24: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
23: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
0: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
1: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
0: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
25: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
26: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
25: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
0: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
4: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
3: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Pony Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
7: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
6: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
0: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
1: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
8: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi, Girona FM, Pau Villafañe.
11: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
9: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en sol 3 al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
11: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
8: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
2: Sentir d'un alliberament molt gran i ara queda l'últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
8: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença a Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha dos partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga, i a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats s'ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts de la setmana vinent, segons ha explicat els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit assistir-hi aquest cop. Havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta diferent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, al bloc salarial. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carner de Badalona.
4: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
3: Es mantenen les aturades al Barcelonès de cara al pròxim dilluns, 18 de maig, i el dia 2 de juny. També hi ha convocades noves vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. Per altra part, com a mesura de un total de 905 escoles i instituts públics, al 40% del total, s'han sumat al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al curs vinent. A Badalona només s'hi han adherit 4 centres públics de moment, però preveuen fer-ho de forma unitària. I des d'ahir fins demà divendres, les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa, on infants i 3 fins a 4 de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Els alumnes han preparat 2 balls, un tradicional català i un altre d'una cultura del món. Els professors de música de tots els centres que hi participen es reuneixen des de fa uns mesos per decidir quines cançons i coreografies són més adients per cada curs. Després, cada classe assaja per tenir-la a punt pel dia d'avui. Escoltem a la professora del Planes i Casals, Andrea San Vicente, Claudia Cerro, professora de música de Salesians Badalona, i la mestra de l'escola Feliu i Bagués, Raquel Bondia.
5: Els mestres de música ajunten les escoles de Badalona i fan quedades. Després els mestres ho porten a les escoles i ensenyen a tot l'alumnat. Cadascú que decideix. Hi ha escoles que només venen en primer, altres que venen des d'I5 fins a quart. Hi ha varietat.
6: Porten molts mesos preparant amb il·lusió i la veritat és que ha sigut un goig poder venir aquí totes les escoles avui. I la veritat, molt contents, molt, molt agraïts.
3: I el locutor i fundador de Ràdio Teletaxi, Justo Molinero, reivindica la ràdio com a mitjà de proximitat i ha remarcat la importància de mantenir-la viva. Ho ha dit al Badalona Matí després que la Generalitat li hagi atorgat el Premi Nacional de Comunicació per la seva trajectòria, un guardó que recollirà el pròxim 19 de maig a Sabadell. El locutor ha mostrat la seva sorpresa i agraïment per rebre aquesta distinció i ha recordat com van ser els seus inicis radiofònics. Nascut a Villanueva de Córdoba, explica que va arribar de jove a Catalunya fugint de la fam.
7: Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona en el CCR, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball.
3: I en esports, el Joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya Zan Tabac. Arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exvertinegre Pustoví com a gran estrella amb 37 de valoració. Ara mateix tenim 21 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al bell mig de la Guerra dels 100 anys, un jove noble francès guanya fama de guerrer excepcional i es converteix en home de confiança de Joana d'Arc. El seu nom? Gilles de Gais. Tanmateix, darrere d'aquesta imatge de cavaller i gairebé heroi, batega una història molt més fosca. Segrestos, tortures, assassinats, abusos de tot tipus i rituals satànics. Però qui va ser realment? Un assassí en sèrie sàdic i sense escrúpols, el Barbablava que la història ha mitificat? Un home trastornat pels horrors de la guerra? O potser una víctima d'una conspiració per arrabassar-li les seves terres i fortuna? Avui, a les portes de Troia, explorarem la vida i el mite d'un dels personatges més aterridors de l'edat mitjana i de la història de la humanitat. Benvinguts a la història d'un assassí que va néixer a la Torre Negra. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per dedicar-li un programa a Gilles de Gais. I ho farem amb, els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
3: Bones.
2: I Albert Abril, benvingut.
4: Què tal?
2: Albert, per què li hem de dedicar un programa a Gilles de Gais?
4: Doncs bàsicament per la norma de reutilitzar. O sigui, venim de fer una col·laboració amb la nit més fosca, a la seva negra de Figueres, que va anar molt bé, ens ho vam passar molt bé. Vaig anar com a emissari de les portes de Troia.
3: T'anava a dir, ens ho vam passar molt bé, però només va ser...
4: No, dic que ens ho vam passar jo...
2: S'ho va passar triplement bé.
4: En Sergi i en Xavi.
2: Sí, i per tant, ja...
3: Ens hi vas donar les gràcies.
4: Per què?
3: Per convidar-te.
4: Home, i tant.
3: I et van dir, de res.
2: Gilles de Gais.
4: Gilles de Gais. És que no podia esperar una altra cosa.
3: Era un assassí en sèrie, però era molt educat. Sempre saludava i sempre deia de Gais.
4: De res. I va anar molt bé. Va ser una molt, molt bona col·laboració. Espero que la primera d'altres, perquè jo penso clar que hi va haver feeling. I, òbviament, hem de reutilitzar materials, així que avui li donem... Allà vam donar una visió més a Crònica Negra, més sensacionalista, si voleu, i avui li donarem... Intentarem donar-li un toc una miqueta més històric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: mai aquesta flaire de MIDI que ens, ens fa recordar els millors jocs de Nintendo 64, eh?
1: Quins records, eh?
0: I això sona perquè justament aquest personatge d'avui apareixia en Castlevania, no?
1: Exacte, concretament el Legacy of Darkness, però en Sergio m'ha dit, com a molt, persona molt informada en videojocs i de l'època de la Nintendo 64...
0: De l'època de la Nintendo 64...
2: Però tu vas a conèixer la Nintendo 64, tu no?
1: Clar que no. De fet...
0: Què era? Anava amb CDs o amb cartutxos?
1: En cartutxos, no?
0: Ah, val,
1: sí, aquesta sí, no, sí, sí, sí, això sí. De fet, si us he de ser del tot sincer, aquesta música no l'he triat jo. Sé que us estic decebent. Perquè quan he arribat aquí en Sergio m'ha dit: uau, Albert, que guai que hagis posat aquesta cançó, no sé què. I la va triar, de fet, en Xavi Gorro, de la nit més fosca.
0: Perfecte.
2: Bueno, pues gracias.
0: Sí que hi ha sintonia, veus? Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, sí. Perquè estava pensant, quines músiques poses? I en Xavi sempre recomana músiques al final dels seus programes i vaig dir, pues agafo les seves.
0: Molt bé.
1: I acabem allà.
2: Això no es diu col·laboració, es diu robatori. Però... De fet, en tot cas, és una música molt... Sembla Donkey Kong, eh? Donkey, reciclaven Donkey també. Donkey Kong, el propi Castlevania reciclava músiques.
0: De fet, els nostres oients, si han, abans de la cançó que estàvem escoltant, d'aquest tema que ens introdueix del Castlevania, han escoltat un nou separador després de molt temps, una cosa nova, ja, que ja ens actualitza a totes les xarxes per on sonem, però no és només l'única cosa nova de la qual aquesta setmana n'estem orgullosos, oi que sí, Albert?
1: Exacte, no és l'única cosa nova, perquè com heu vist a les nostres xarxes, de fet ara ja fa una setmana, perquè com bé sabeu no gravem en estricte directe a les Portes de Troia, hem estrenat també una nova imatge corporativa, una nova imatge del programa, una nova imatge del podcast, i estem molt contents d'haver-ho compartit amb vosaltres.
0: Ha quedat xula, no?
2: Ha quedat xula. Imatge corporativa em sona molt malament, però... Yeah. Sona com, yeah, com a sector, bro, raro, però...
0: Nova marca, nou logo...
2: No? Sí, no, sí, nova imatge.
0: Aquest color,
1: ja tocava, imatge, nova ja imatge.
0: Aquest color de terrós, no? Com és aquest taronja...
1: Argilós,
0: argilós.
1: No?
0: Bé, bé, bé. Doncs mira, esperem que als nostres oients els hi agradi. En tot cas, ens centrem ja per parlar avui de... Gil Terré.
1: Bueno, i perdona, Sergio, però ja aprofitant, sí, de parlar de coses noves, estem al programa 491. Vull dir que ens anem acostant a una fita.
0: Correcte.
1: No? Ens estem acostant al programa 500 i en anteriors programes ja us hem avançat una miqueta que segurament faríem alguna cosa especial.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir que us aneu reservant encara... Quan s'emeti aquest programa, potser ja sabem quan.
0: Però... Potser ja sabem, o potser encara no.
1: O potser encara no.
0: En tot cas, és un anunci del programa en públic que farem pels 500 del Portes de Troia a Barcelona.
2: Tant de bo que no el fem,
0: sí,
2: i que us hagueu passat molts programes sense mi anunciant-lo, i que per fi no sigui jo qui promet coses que no passen.
1: Uau, efectivament. Això compensaria tots, eh?
2: Sí, ara podem deixar de ser una teletienda... I comencem amb el programa.
1: Ah, però està bé, explica aquestes coses, home.
0: Doncs això, aneu-vos en recordant que això serà a finals de maig, segurament, i ja us informarem, i que estigueu molt atents, perquè aquella data us voldrem veure aquells que us vingui de gust de venir a veure'ns un programa en directe, no només a nosaltres, també, doncs, si ve algú de l'equip del Troia que fa aquestes músiques dels separadors, doncs també podeu ficar-li veu, per exemple.
2: Bueno, veu ja li fiquen.
1: Podran
2: posar
1: cara.
2: Si voleu posar-li
1: no
2: veu,
0: veniu en directe,
2: veniu en directe a posar-li veu a una persona que ja porteu 12 anys escoltant.
0: Li posareu cara. Exacte. Albert Abril, aleshores, la nit més fosca vas parlar d'aquest personatge,
1: sí,
0: des d'una vessant més fosca.
1: Correcte.
0: De novel·la, de la història del crim, de la novel·la negra, etc. Sí, sí. Tot això. Aleshores, avui ho farem des d'un punt de vista més històric, oi?
1: A veure, serà molt similar, però sí que parlarem d'aquesta persona, no? Avui parlarem una miqueta de Gilles Deré, que, com ja s'ha llegit a la introducció, és un noble, no, del segle XV, que a part de ser conegut per la seva implicació en la Guerra dels Cent Anys i per ser millor amic, no, o molt proper de Joana d'Arc, que potser, bueno, que serà un personatge que li marcarà molt a la seva vida, i de fet marcarà també molt el judici que faran a Gilles Deré, no només el judici del segle XV, sinó el judici posterior sobre aquesta figura. També és molt famós per ser considerat, entre moltíssimes cometes, el primer assassí en sèrie de la història, no? Entre moltíssimes cometes, perquè ja sabeu que el terme assassí en sèrie és encunyat no fa tant temps per l'FBI, a finals del segle XX, però bueno, si anem a jugar a posar aquests qualificatius presents en aquest personatge del passat, doncs podem dir que també va ser famós per això. I avui explorarem aquestes dues vessants.
0: Mm-hmm. I aleshores, aquest personatge, vem un paquet d'avisos per hòstia, moltes hòstia,
2: DLCs,
0: raons.
2: Eh?
0: Aquest és un DLC bo, eh, aquest, DLC, perquè, atenció, posem en context als nostres oients perquè aquest senyor, doncs, hem d'estar atents perquè l'envolta en tota una sèrie de conceptes que sortiran al llarg del programa d'avui.
1: Sí, de fet, amb l'Alberto, quan preparàvem el guió de Gilles Deguer, van començar a dir, bueno, sí que anem a fer aquest programa, però clar, hem d'anar molt en compte, no? Perquè és molt perillós començar a caure en molts tòpics, no? Per exemple, parlar d'un, això, no? D'un assassí en sèrie, de parlar d'un psicòpata, parlar d'un pedòfil, perquè veurem que la majoria de les víctimes són nens i nenes que no arriben als 20 anys, ni als 15 en molts casos, que homosexual, no? Que molts historiadors, i inclús persones que l'han estudiat, que no són ben bé historiadors...
0: Sí, podria ser un jugador del Madrid, no?
1: Sí? No ho sé.
0: No és el cas. No, és igual.
1: Jo ja saps que
0: deixem,
1: no.
0: Deixem caure això aquí, ho agafa i... Sí,
2: però del Madrid o de la selecció espanyola?
0: Digues?
2: Del Madrid o de la selecció espanyola? Que ve és el mateix ara mateix, no?
0: Exacte. Dels dos equips.
1: I sobretot això, no? I que molts historiadors diuen, bueno, és que de petit estava la família el tenia abandonat, o va viure molts traumes de la guerra dels 100 anys, no? Que tot això són coses que vist des de l'actualitat, doncs sí que tenen cert sentit, però en aquella època no... Està molt lluny de la realitat.
2: Li van passar a tothom en aquella època.
1: Exacte. Vull dir que no, que la vida de nobiliària francesa ja era així. Vull dir que no és que sigui un cas excepcional. Vull dir, ara, òbviament, però en aquella època... Bueno, que no té res a veure.
2: Sí que és excepcional pel fet de que se li fa un judici, no? I que aquest judici va esparverar a la gent de l'època. Senyal de que tan normal el que el veia no era pels cànons de l'època. No? Moltes vegades, jo que sé, hi ha hagut autors, evidentment no historiadors, que s'han apropat al personatge, no? George Bataille, per exemple, no? Que és un escriptor així esotèric / eròtico festiu, que va quedar fascinat per la llegenda d'aquest personatge, i que ell deia... i atribuïa totes les motivacions de les depravacions del personatge al fet de que era un home del seu temps. Perquè, clar, vivia el feudalisme i que, per tant, ja era normal que fos pedòfil, assassí, no sé què... des del punt de vista que se li fa un judici per tot això, ja podeu entendre que no era la normalitat de l'època, no? I que moltes vegades ja n'hem parlat abastament en el nostre programa. L'edat mitjana no és una època ni tan fosca, ni tan cruel, ni tan bàrbara, no? I que es jutgin casos com aquest ja és un bon indicatiu de que no era ni de bon tros la normalitat.
0: Molt bé, i en Gilles Deguer és conegut per moltes coses, però molts cops el vincula amb la inspiració de la llegenda de Barba Blava.
1: A veure, és veritat que molts cops quan busquem l'origen de la llegenda o el conte de Barba Blava, no? Aquell senyor que guarda els cadàvers de les seves dones en un armari, etc.
2: No és un personatge de One Piece.
1: No, exacte. Molta gent busca, o sigui, quan hi ha una llegenda, quan hi ha un conte així, sempre s'intenta buscar, no?, una real històrica, i molta gent diu que sí, que Gilles Deguer és l'origen, no?, que s'inspira... A veure, té algunes característiques que podrien semblar... que sí que s'inspira això, però en realitat és una cosa anterior a Gilles Deguer. O sigui, la inspiració del conte de Barba Blava sembla ser, i això potser l'Alberto ho explicarà millor, que és un que ve d'uns fets bastant anteriors.
2: Sí, de fet, bàsicament, s'acostuma a fer aquesta atribució perquè en certes regions de França on Gilles Deguer tenia possessions, tenia castells, tenia fortificacions, en algunes de les quals va cometre tots els actes que l'Albert... ens explicarà ara, i espero que no es recreï massa en ells, en aquelles zones sí que es va fer com una equiparació de la figura de Barba Blava i les seves depravacions, situant la història de Barba Blava en els mateixos indrets, en els mateixos castells, on Gilles Deguer va cometre els seus assassinats, les seves tortures, les seves invocacions demoníaques i tota la llarga llista de coses que veurem avui. Però més enllà d'això, la figura de Barba Blava, no? És aquell home que es va casant amb moltes esposes, els diu que no entres en aquesta habitació, pots fer el que vulguis, però no entres en aquesta habitació, i quan entren té allà com una mena de quarto de Christian Grey, no?
1: Però també és la inspiració de...
2: Christian Grey potser també seria una inspiració, però ja veureu que això té poc a veure amb la realitat del personatge que mirarem avui.
0: Però és una llegenda perfecta?
1: Sí, és d'aquelles típiques històries o aquelles llegendes que ha passat per molts filtres i llavors va molt bé. A més, això és fantàstic perquè ens arriben registres escrits del seu judici, de les confessions, dels testimonis, una demostració més del que deia l'Alberto, no? De tot, de la judicialització de la societat medieval. Però clar, fixem-nos, és una cosa que passa al segle XV, no? Que estem a les portes o ja en ple gairebé humanisme, els interessos per l'anatomia, per les disseccions, els cossos desmembrats, no? Una miqueta això. Llavors passem pel romanticisme, castells tenebrosos, presons, personatges tràgics, víctimes d'una conjura, vampirs, perquè inclús a Gilles de Gais se li arriba a dir el vampir de la Bretanya, i si ja arribem, si voleu, al segle XXI, també és perfecte, no? És el primer assassí en sèrie, és el sensacionalisme, no? És el gore, és l'estrès post-traumàtic de la Guerra dels 100 anys, és, bueno, és una personatge, és una història...
2: És francès.
1: Vull dir que va molt bé perquè casen tots aquests, en tots aquests processos culturals i ens arriba, doncs, això, no? Amb moltes capes, molt boniques, i que intentarem anar a desgranar una miqueta.
2: Molt bé. I com coneixem els esdeveniments que parles avui? Com començarem els fets de la seva vida?
1: A veure, molt breument, o sigui, entendre que Gilles de Gais va passar per un doble procés judicial, un procés civil i un procés religiós. De ser ja els desgranarem una miqueta més, però se'ns conserven gairebé pures les actes del procés religiós. Llavors tenim les acusacions, tenim els testimonis, tenim les seves confessions, vull dir que ho tenim tot molt, molt ben recollit, i clar, eren documents molt exhaustius, a més se'ns explica com se l'interroga, quins testimonis hi havia, com se'l tortura, o no, ja veurem, vull dir que tenim molta informació sobre la seva vida, vull dir que durant el dia d'avui anirem llegint fragments i cosetes, però també hem d'entendre que són fonts que extraiem d'un judici, i en aquella època els judicis també en molts casos, i actualment també, òbviament, es feien sota pressió, s'exageraven certes coses, es magnificaven les xifres, no? Perquè ja veurem que ell quan li diu però quantes víctimes has tingut al llarg de la teva vida? Diu, no en tinc ni idea. Vull dir, no sap quanta gent ha matat, no sap quants nens ha violat, vull dir que no se sap. I llavors es posen números i s'intenten magnificar, i s'intenta magnificar la seva actitud. Vull dir que ja ho anirem veient, eh? Però simplement, avís per a navegants, que passa això.
2: I confessions sota tortura, no? Sota pressió... Bueno, ja anirem veient.
0: Molt bé, doncs, si et sembla, fem la biografia canònica del personatge. On i quan ens situem? Per on hem de començar? Explica la seva vida.
1: A veure, Gilles de Gais, ell viu entre el 1404 i el 1440. Vull dir, té una vida de 36 anys, 36-37 anys, perquè hi ha historiadors que el situen una miqueta abans, una miqueta després. Ell viu a la zona de Loira, a més o menys al naixement de la península de Bretanya, uns quilòmetres més a l'est de la ciutat de Nantes. I ens mourem sobretot per aquesta primera meitat del segle XV. Clar, estem al cor de la Guerra dels 100 anys i altres guerres que queden englobades dins la pròpia Guerra dels 100 anys.
0: Guerra dels 100 anys? Mai n'havíem parlat, no?
1: Mai n'havíem parlat.
2: Bueno, vosaltres no, jo sí. La primera temporada del Troia ja vam dedicar-li dos programes. No sé com han envellit. No,
0: i després també hem fet coses de la Guerra dels 100 anys.
1: Alguna batalleta.
2: Crec que tu vas fer batalla de Gincourt, no? Alguna vegada que vas venir de convidat.
1: Crec sí,
2: hem fet... Bueno, sí,
0: jo crec que era genial, potser... Alberto.
1: Hi ha coses.
0: Que n'hem parlat bastant.
2: No, tampoc tant, eh? Tampoc tant. Jo crec que una de les coses que parlàvem amb l'Albert i jo és que potser cal reactualitzar aquests programes i tornar a fer algun programa sobre la Guerra dels 100 anys, que fa temps que no parlem d'aquestes coses.
1: Exacte. I potser, de fet, no cal ni fer context, o sigui, simplement saber que és un problema, o sigui, un problema successori, no?, entre el Regne d'Anglaterra i França, un problema també de jurisdiccions, perquè hi havia territoris que eren territoris anglesos i alhora francesos, i entendre també que la guerra en aquell moment no és d'un estat contra un altre, sinó d'una família, o la branca d'una família contra l'altra branca de la família. Vull dir que, per entendre una miqueta això, no? I sobretot tenir en compte que la Guerra dels 100 anys, sobretot es lliura en terra francesa. I això serà molt important a l'hora de, bueno, de que aparegui aquest personatge precisament fent bogeries per França, però clar, fa aquestes bogeries mentre hi ha una guerra, no? I sí que hi ha molts temps de treva i tot, però clar, està passant tot això mentre tenim genets anglesos fent cavalcades pel nostre territori i tot això.
0: Quins són els orígens familiars de Gilles de Gais?
1: A veure, Gilles de Gais va néixer, com ja hem dit, el 1404, en una família de sang nobilíssima de França, o sigui, era una família molt poderosa, a la Torre Negra del castell de Champtocé. la Torre Negra, no? Ja tenim aquest origen encara més fosc del personatge de la comarca del Loira. Llavors, la seva família, com deia l'Alberto abans, posseïa moltes terres, molts castells, molts títols a la zona de... A la zona de no sé com es pronuncia, Poitou, Anjou, Normandia...
3: Poitou.
1: Bretanya, Loira...
2: Puton, i ja està.
1: Eren de l'altíssima noblesa francesa. Una cosa que sí que cal tenir en compte és que el segle abans la seva família havia viscut un cas d'excomunió per consanguinitat i bigàmia. Així que tinguem en compte que la seva família ja tenia, per molt que formés part de l'altíssima noblesa, ja tenia aquesta marca negra, entre cometes.
2: Molt bé, i què sabem dels seus pares, germans, una mica de la seva família?
1: Els seus pares eren Gai II de Laval i Marie de Craon, que, com tota bona família nobiliària, no tenen gaire relació emocional, com l'entendríem avui dia, amb el seu fill, i el seu germà petit, que és René de Ré, o René de la Sous. Se li diu de les dues maneres. Llavors, el que vull que entenguem dels pares, històricament penso que potser és el més important, és que el 1415, el mateix any que té lloc la batalla d'Azincourt, moren els dos pares. Sí, el pare mor en un accident de caça, se'n va a caçar i se'ns explica que fa una lligada com Robert Baratheon, a Joc de Trons, que un porc senglar se li revolta, li obre el ventre i està molts dies patint al llit, no? I amb infusions, amb pòssimes, amb beuratges que el deixen mig tonto i ella es va sagnant amb mig... Bueno, això.
2: Home, no? Si el pare és és Robert Baratheon,
1: ell
2: és Joffrey Baratheon.
1: I, de fet, Gilles de Gé, quan el seu pare està moribund, doncs passa molts dies al seu costat al llit, etc. I ja està, no? És la idea del pare que s'està morint, experiència traumàtica, que segurament una part d'experiència traumàtica ho era, però bueno, la idea és aquesta, no? Que el fill l'acompanya en el llit de mort. En aquell moment Gilles de Gé té 11 anys i al cap d'uns mesos també es mor la mare, d'acord? Per tant, Gilles de Gé té 11 anys amb un germà petit i s'han quedat sense pares.
2: I se'n van a viure amb l'avi com Heidi.
1: Exacte. L'únic que l'avi crec que en aquest cas no és Karl Marx, perquè l'avi de Heidi té una
2: petita retirada. Però també tenia una vessant turbia, aquest tèrbol, aquest personatge, no?
1: El de l'avi de Heidi. No sé, crec que no he vist mai Heidi.
2: Bueno, millor.
1: Exacte. La tutela se la queda l'avi matern, tot i que el seu pare no volia, perquè l'avi matern...
2: Però com estava mort.
1: Exacte. Que és Jean de Craon. I en el moment en què es posen sota la tutela de l'avi, automàticament Gilles de Gé es converteix en el seu hereu, perquè el fill de Jean de Craon havia mort a la batalla d'Azincourt. Perquè us fa una idea del personatge, les fonts ens el pinten com un personatge totalment maquiavèlic, no? El propi Gé, a les confessions, diu: ell em va ensenyar a veure i a disfrutar des de nen de les petites crueltats. No? Llavors, el que hem d'entendre també és que aquest avi maquiavèlic que fa que el nen creixi d'aquesta manera administra les propietats del seu fill adoptiu fins als 20 anys, és a dir, fins al 1424.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web

0: Doncs seguim amb la vida de Gilles Terré, escoltant un grup francès... Ai, francès no, un grup japonès que es diu Gilles Terré. També recomanat, òbviament, per la gent de la més fosca.
1: I també una mica depravats, no? Tu com japonès que decideix posar-se Gilles Terré al seu grup.
0: Bastant terrible. Bueno. Hi ha un grup espanyol que es diu Gilles Terré.
1: Serà Giles de Rais.
0: Giles de Rais. Molt bé, l'educació de Gilles Terré, què ens has de dir?
2: És educació típica d'un noble francès del segle XV. Armes, llegir els clàssics, estudiar l'art de la guerra, etc. Com a petita curiositat, sabem que llegeix les Metamorfosis, els Annals de Tàcit, Metamorfosis d'Ovidi, i també la vida dels 12 Cèsars de Suetoni. I, clar, la vida dels 12 Cèsars, doncs, llegeix les biografies d'uns Cèsars que no queden gaire ben pintats en aquestes biografies, com, per exemple, Tiberi, Calígula i Neró, i ell s'emmirallà una miqueta, no? I arriba a dir coses com que vaig llegir aquella vella història com Tiberi, Caracalla i altres Cèsars es recreaven amb els nens i el singular plaer que experimentaven al martiritzar-los. Per això, jo vaig voler imitar els dits Cèsars i la mateixa tarda vaig començar a fer-ho seguint les imatges escrites al llibre.
1: Molt bé, si fem el primer assassí en sèrie de la història és una persona que decideix comportar-se com un romà. per què em cauen malament?
2: I no qualsevol romà.
1: I no qualsevol romà, sinó jefazos. Com serà la seva adolescència, la seva primera joventut? Quan es casa, si és que es casa aquest personatge?
2: Molt ràpidament, cosa important de la seva adolescència, entre cometes, i és que als 14 anys ell, en principi, comet el primer crim, no? Li regalen l'armadura perquè rep la dignitat de cavaller i la vol estrenar amb l'armadura i espasa i ho estrena amb un ninot de palla, però no en té prou, s'avorreix, i llavors crida el fill d'un servent amb qui jugava de tant en tant, cosa que també recorda una miqueta de Joc de Trons, no? I bueno, ja us podeu imaginar com acaba la història. D'acord? Gilles Terré amb una armadura i una espasa i el fill del servent amb un ganivet de cuina, doncs practicant i jugant espases, i el fill del servent acaba amb l'espasa clavada al coll. Vale, llavors, primera mort, es compensa econòmicament a la família del servent i ja està.
1: Bueno, com a mínim era el seu germà amb una escopeta.
2: Vam fer exactament la mateixa broma. Sí. M'encanta, sí, és que la mateixa.
1: Bueno, el que no és broma és que tenia 19 anys la criatura quan va fer això i venia del servei militar. Ah. Però bueno, no passa res.
2: M'heu preguntat també pels matrimonis. A veure, ell s'acaba casant amb Catherine de Thouars. Sí que hi ha un parell d'intents abans amb gent de Peinel o Beatriz de Rohan. He dit els noms perquè m'ha fet gràcia que es digués Rohan, que fos de la família Rohan. Però l'interessant és com aconsegueix el tercer matrimoni. El tercer matrimoni, bueno, tercer matrimoni, no, el primer, però el tercer intent, és perquè la família de Catherine es nega a aquest matrimoni, també eren de l'alta noblesa, etc. I l'avi i ell, o sigui, Jean i Gilles, van al castell on viu aquesta persona, la segresten i l'empresonen al seu propi castell. Es casen en secret, subornen un sacerdot, etc. I, bueno, i la família de la Catherine diu no, ni de conya, anul·lem aquest matrimoni. Se'n tornen la filla a casa seva i llavors l'avi i el net un altre cop van al castell de Catherine i en comptes de segrestar Catherine, segresten a la mare de Catherine. I l'empresonen i, de fet, l'amenacen en, literalment, posar-la en un sac i ofegar-la com si fos un gat al loira. L'amenacen i, òbviament...
1: Quan la meva sogra digui que em passo amb ella...
2: Li poses aquesta cita i ja està.
1: Ja tinc exemples que...
2: I després d'aquests arguments tan infal·libles...
1: Ho dic perquè si que escolta el programa li farà gràcia.
2: Ah. Després d'aquests arguments infal·libles, s'acaben casant, Catherine i Gilles Terré, i a més, per consolidar la unió entre les dues famílies, l'avi de Gilles Terré es casa també amb l'àvia de Catherine de Thouars. Sí, imagineu-vos, eh?
0: Aprofitant.
2: Sí.
0: Les bodes són molt cares.
2: Ja posats, som-hi.
0: Del matrimoni, què en sabem?
2: A veure, l'únic que hem de saber és que tenen una filla al cap de 9 anys i que tant mare com filla fugen. En algun moment donat, fugen. I que, un cop Gilles Terré ha estat ajusticiat, refan les seves vides.
0: Carai.
1: Bueno, algú se'n sumarien, no? Hem dit també que el personatge té molta vinculació amb la Guerra dels Cent Anys, amb Joana d'Arc. No sé si ens pots explicar, abans d'entrar en la part divertida, en el programa de cuina d'avui...
2: Les receptes.
1: Si ens pots explicar una mica, si vols, la relació del personatge amb la Guerra dels Cent Anys, amb Joana d'Arc... Com vale. Tu vegis.
2: A veure, hem d'entendre que Gilles Terré es dedicarà a la guerra entre els anys 1420 i

0: 1431. Ell s'hi passa uns anys i es retira quan té 27 anys, que això també és interessant, perquè es retira relativament jove de la guerra. El 1420...
1: El Club dels 27.
0: El què, perdó?
1: El Club dels 27.
0: El Club dels 27. El 1420 participa a la seva primera batalla i des de llavors s'immergeix, o sigui, es submergeix totalment a la guerra dels 100 anys. És un personatge que destaca a la batalla, no? Actes heroics, triomfs totals, es diu que es posava sempre a les càrregues de cavalleria davant de tot, perquè els arquers anglesos es rebentessin, però bueno, que sempre anava davant, no? I tenia molta valentia, etc. Però jo penso que lo interessant de la seva vinculació amb la Guerra dels 100 Anys és la seva relació amb Joana d'Arc.
2: Doncs vinga.
0: A més, és una imatge molt bonica i que transmet a molts animes vinculats a Gilles de Rais i Joana d'Arc de manera super random, que representa una miqueta aquesta idea del yin i el yang, no? Joana d'Arc tan pura, tan blanca, tan santa, i Gilles de Rais, que és com el seu amic negre, fosc, tenebrós, etc. Gilles de Rais, quan apareix Joana d'Arc, que havia tingut visions en somnis, etc., de cop es queda il·luminat per aquesta figura i decideix posar-se al seu servei. Vull dir, aquí Gilles de Rais és mariscal de França i es posa al seu servei a la Guerra dels 100 Anys. De fet, junts alliberen a la ciutat d'Orleans, que és potser la gesta històrica més famosa de Joana d'Arc. No sabem ben bé quin paper va tenir Gilles de Rais. Hi ha historiadors que diuen, no, és que ell anava al costat de Joana d'Arc i tots són al seu costat. I altres que diuen, bueno, era allà. No? Com molts altres nobles francesos.
1: Molt bé, i tots sabem com acaba Joana d'Arc. Jugarà algun paper el nostre personatge en aquests moments finals de Joana d'Arc?
0: Bueno, se'ns explica un altre cop, no?, el sensacionalisme aquest, que quan Joana d'Arc és capturada pels borgonyons i entregada als anglesos i tot això, i la indiferència, no?, de Carles VII, Gilles de Rais crida i insulta el rei, però bueno, que vés a saber, no?, i ell fa l'afany d'anar-la a rescatar, però es veu que quan arriba Rouen per rescatar-la, ja només es pot agenollar davant de les cendres. Però bueno, sensacionalisme, no?, una miqueta, però sobretot aquesta idea que quan mor Joana d'Arc el 1431, ell se'n torna cap als seus dominis.
2: Val, un noble francès que es retira de la guerra, i ara què fa?
0: Avorrir-se.
1: Coses nazis.
0: Coses molt nazis. Clar, el 1431 mor Joana d'Arc, 1432, mor l'avi, amb qui tenia aquesta espècie de relació rara.
1: Que li va ensenyar a fumar.
0: Sí, i ha segrestat persones.
1: Segrestat persones.
0: Sembla que aquestes dues morts fan com de disparador del que serà el Gilles de Rais més famós, que no, és el monstre, no? És l'assassí despiadat. I entre 1432 i el 1440 sabem que Gilles de Rais s'entrega, no, al segrest, a l'assassinat, a la sodomització, a la tortura, de, en principi, centenars de joves infants.
1: Es fa un Michael Jackson.
0: Clar, jo penso que l'important, i una cosa que podem anar destacant, és que les víctimes, ja ho he avançat abans, eren sobretot nens i joves, d'entre 7 i 20 anys, vale? Un ventall bastant ampli en aquest sentit. També hi ha alguna noia, però també destacar que el sexe que practica amb aquestes persones sempre és anal, no? Fixeu-vos que ja no estem parlant de sexe vaginal, sinó que estem parlant en aquella època de sodomia, que precisament va venir l'Anna Pérez a parlar-nos del crim de la sodomia. Doncs també és molt simptomàtic de que l'acusin d'això, no? De ser un sodomita en aquest sentit.
1: I on farà això aquestes mateix coses?
0: Una miqueta comença com una miqueta a tot arreu, no? Sabem que el primer crim inclús el comet en un monestir. Sabem que en algunes tavernes també comet crims, en alguna habitació privada, etc. Però sobretot, i això construeix la imatge del personatge, no?, ho fa en tres castells tenebrosos. Vale? Els seus tres castells preferits, que són el de Champtocé, Tifoix, i l'altre, no me'n recordo com es diu, i el tinc apuntat més endavant, no passa res. Se'ns explica, no?, que els crims els practica en una cambra dels horrors, en els subterranis del castell, etc. Però que, bueno, i són els típics castells aquests amb grans biblioteques, amb jardins, etc. Però que allà és on comet els... Bueno, és on comet els crims.
2: I com s'agrestava totes aquestes criatures?
0: En molts casos, els propis infants entraven a la gola del llop, no? Un infant va demanar diners a un noble, va demanar ajuda al noble, truquen a la porta i ja mai més surten. Inclús Rem o els seus enviats, perquè Rem, clar, té tota una corrua de servents i de còmplices que fan aquestes atrocitats amb ell, es passegen pels pobles i escollien literalment els caps més vells. els enganyaven en carmels, en llaminadures o en pastissos, se'ls emportaven fora al poble i un cop estaven fora al poble els embossaven. O sigui, venien els embossadors, literalment, es fotien dins un sac i se'ls emportaven cap al castell. També se'ns explica que tenia un còmplice, que era una dona, que es feia passar per una fada bona, que enganyava els nens, i es deia, no, veniu cap al castell màgic.
2: Veniu, nens!
0: Veniu cap al castell màgic. I també se'ns explica que el propi Gilles Deguer havia arribat a comprar nens, no? O a oferir-los posicions de patges dins la seva cort nobiliària, i moltes famílies doncs, accedien perquè els seus fills estiguessin més ben cuidats.
1: Quin programa més maco ens està quedant, eh?
2: Meravellós.
1: Ens està quedant meravellós. I ja tenim el lloc dels crims, ja tenim com es sortia de nens i sabem com cometia els seus crims. Hi ha detalls?
0: Voleu detalls?
1: Bé, subscripció estàndard. Vale. No cal el passe premium.
2: Vols dir que aquest programa no estaria bé fer-lo a la nit més fosca?
0: Correcte. Quina gran idea. Crec que els hi proposaré una altra col·laboració.
1: Vale.
0: Sense entrar en detalls. Sabem que Gilles Deguer sí que ell va confessar, però recordem confessions sota tortura, sota pressions, etc., que les tortures, les llàgrimes, els terrors i la sang em fan gaudir de satisfacció més que qualsevol altre plaer. Vale? O sigui, fixeu-vos, com literalment tot això tot això està extret a punta de pistola. Els seus crims, bàsicament, era això, abús sexual, sadisme, necrofília, pedofília, acarnissament...
1: No s'estava de res.
2: De res.
0: I no sempre necessàriament amb aquest ordre, vale? O sigui, les fonts ens expliquen que primer feia una cosa, després una altra, i que molts cops ho barrejava. No importa. El que sí que m'agradaria que quedés clar...
1: La necrofília acostuma a ser de les últimes.
0: Sí.
1: Un cop.
2: Ja quan no queda res.
1: Quan no queda res.
0: Hòstia,
1: puta. Serà dur.
2: Necrofília.
0: El que sí que hem d'entendre és que aquests crims i aquestes menes d'orgies sanguinàries, perquè també sempre tenien el component sexual, no sempre les feia sol, sinó que tenia tot d'acompanyants, ho acompanyava amb un banquet, amb alcohol, etc. Si voleu saber què feia exactament, podeu escoltar el programa de la nit més fosca, perquè ho descrivim pas per pas i intentem reconstruir una assassinat, però jo penso que potser no cal.
1: Bueno, tu mateix, tu saps quin material portes a cada lloc.
0: No cal, ja està bé.
2: O sigui, aquest seria el programa base i allò és l'ampliació fosca, negra.
0: I això és l'ampliació històrica.
2: Es complementa.
1: Llavors, exacte. Ens saltem la pregunta que diu... Intentem reconstruir els esdeveniments?
0: Sí, de fet, en Sergio li ha ensenyat i ha fet així, l'he tachat tota.
1: Vale.
0: Sí.
2: Ara toca pregunta. Això... Albert, genera una quantitat de cadàvers al·lucinant. Què fem amb tot això?
0: Clar, anem a ser pràctics, no? O sigui, ens estan dient que Gilles Deguer està abusant, està matant, està torturant a desenes i desenes de nens. De fet, les aproximacions diuen que eren uns 200. Però clar, ni... O sigui, 200, d'acord? Ho deixem aquí. Òbviament no eren 200, però perquè sapigueu quines xifres es posen sobre la taula.
1: Segons en quant de temps?
0: En 8 anys.
1: Tampoc són tants. O sigui, són uns 25 l'any, són dos al mes, no sé. Hi ha gent que surt a sopar més vegades.
0: 200 en 8 anys de criminalitat. Segons les declaracions...
1: I aquí mata 7.000 i pico en setmanes.
0: Sí.
1: 200 en 8 anys em sembla una persona ordenada, planificada. Que ell s'ho prenia, diríem avui, un entrepreneur. Una persona que tenia un pla de treball, que no sé com va la feina, que ja anava sinutxant, no? Pots seguir, Albert?
0: Sí. Puc intentar-ho. A veure, la pregunta era com es fa els cadàvers.
2: Sí.
0: Un altre cop tenim declaracions...
1: Anem pas a pas.
0: Anem pas a pas. Siguem ordenats.
1: Com diria aquí el darrer, anem per parts.
0: A veure... Tenim testimonis de còmplices seus que diuen, clar, un dia em va obligar a fer una jornada de treball i agafar tots els fragments de trossos de nens i nenes i enterrar-los pel voltant del castell. També un testimoni que diu, és que hi havia com una mena de fossa comuna al castell a les profunditats de les masmorres i allà ho deixava tot i deixava que es quedessin allà. Tenim un altre que els obligava a agafar tots els cadàvers, posar-los en bosses i en cofres i portar-los ben lluny del castell i fer-los desaparèixer. En aquest cas, el testimoni diu que eren 36 cadàvers. I tenim un altre testimoni diu que ens va obligar a fer una pira amb tot de cadàvers de nens, que diu que eren 80. clar, va sumant, no? Però, òbviament, és que, clar, d'on treuen aquests números? No? Que també és una miqueta difícil. Però, bueno, perquè ens fem una idea.
2: Molt bé. Ens hem centrat molt en la vida criminal. Què més ens pots explicar de la seva vida després de participar en la Guerra dels Cent Anys?
0: Clar, ell reprèn una miqueta la vida nobiliària, no? Amb tota la pompa, tota la imatge que té al seu voltant. Inclús financia obres de caritatives, no? Com centres per acollir infants, no? Un centre que es diu els Sants Innocents.
1: Per ara, no? Per ara.
0: També se'ns explica que finançava el cor de diverses parròquies i que inclús el 1435, que per mi és un any clau, ell financia tota una obra de teatre que es diu El Misteri d'Orleans, en commemoració dels actes de Joana d'Arc. Llavors, la representa, la financia tot ell, però l'important de tot això és que ell, a poc, es va arruïnant. I es va arruïnant. I fa una gestió desastrosa de la seva economia. I aquesta és la idea principal d'aquests anys, no? Entre 1432 i 1440, que mentre va assassinant nens, es va arruïnant econòmicament.
1: Té una vida de luxe, depravació, ostentació... intentarà refer la seva economia, el veurem arruïnat, veurem que repunta, obre una empresa de cotxes elèctrics... O què
0: jo fa? Penso que molt més divertit. Ell recorre a les criptomonedes de l'època.
1: No? Okay, que rico.
0: L'alquímia. No? Ell recorre a l'alquímia, no? Aquesta mena de pseudociència que estudia com una substància pot canviar de material, no? Transformar-la d'una manera, d'una altra... no entrarem, no? Però tota la idea de la pedra filosofal, de que si toca un material es pot convertir en or i enriquir-se molt ràpidament. Llavors, en principi, la idea és Gilles Deguer es comença a convertir en una persona rodejada d'alquimistes, laboratoris, tallers, no? O sigui, converteix els seus castells en
1: Harry Potter?
0: Sí, més o menys. La màgia... Bueno, és igual.
1: T'hagués gaudit a Hogwarts, eh?
0: I això, òbviament, també fa que l'aura del personatge creixi, no? O sigui, a més, alquimistes, etc.
2: O sigui, que els criptobros de l'època no li solucionen pas la vida.
0: Clar, òbviament, a part, o sigui, tots aquests esforços...
2: Quina xorpreixa, també t'ho dic.
0: Quina xorpreixa. Tot això no serveix de res.
1: Invocó el demonio y lo que pasó a continuación te sorprenderá.
0: És que exacte. De fet, després de que l'alquímia no funcioni, quin és el següent pas? Invocar el dimoni.
1: Clar, tu truques a la porta.
0: I ja no només es rodeja de nigromants, d'alquimistes, sinó de bruixots i nigromants que l'ajudaran a invocar el dimoni. Ell diu, volia demanar-li al dimoni ciència, diners i poder per a retrocedir al primer estadi del meu senyoriu. Clar, tota una panda d'estafadors. O sigui, tenim una anècdota molt concreta d'un nigromant que es deia Le Riviere, que li diu, sí, sí, tu deixa'm una armadura i una espasa i em deixes al mig del bosc tot sol. Li deixa una armadura, una espasa, i el deixa al mig del bosc, i Gilles Deguer surt del bosc. I de cop, al mig del bosc, comencen a sentir sorolls, un combat, cops d'arma contra els arbres... Gilles Deguer torna cap a dins i es troba Le Riviere, allà al terra, mig destrossat, amb l'armadura abunyegada, i diu, sí, sí, se m'ha aparegut el dimoni en forma de tigre. Se m'ha aparegut el dimoni i m'he enfrontat contra ell. I diu, i ara estic a punt de convèncer-lo perquè et doni diners i poder. L'únic que necessito ara és que em tornis a donar una armadura, una espasa nova i una bossa de diners. I Gilles Deguer li dona tot això. Deixa a la Riviera al mig del bosc, tan tranquil allà fent les seves coses, i quan el va buscar un altre cop, la Riviera ja no hi és. O sigui, ha marxat. Un altre nom és Prelati, els dos italians, que també era un bruixot, que li diu, no, és que si vols que el dimoni et faci cas, el que has de fer és donar-li la teva ànima. I Gilles Deguer diu, la meva ànima ni de conya. Però, si no li dones la teva ànima, li podem donar l'ànima d'un innocent. No, el cos, una ofrena d'un innocent. I Gilles Deguer diu, bueno, doncs som-hi, agafem un jove, no? Li traiem un ull, li oferim la sang del jove, també una mà, el cor del jove, i tot això havia d'estar calent per fer l'ofrena al dimoni. Òbviament, tots aquests rituals no van servir de res.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del programa. Escoltant l'opening de Drifters, un anime del 2016, en què, bueno, apareix Joana d'Arc i també apareix Gilles Aguet, una miqueta transformat en això, no? En un alquimista, bruixot, assassí, violent, profund, que el que fa és protegir a Joana d'Arc, no? Aquesta, un altre cop, aquesta dualitat.
1: Vale, però a veure, potser molta gent en aquest punt està fent-se la mateixa pregunta. Assassinats, desaparicions, centenars de nens que truquen a la seva porta i desapareixen, gent que enterra centenars de cadàvers com si fossin les boles de drac allà, separant-les arreu del país, nigromants, bruixots, si fas alquímia has de construir un forn, has de portar materials, has de... no sé, i ningú sospita res, ningú li segueix la pista, ningú sospita res de res. Ningú. Tot bé. O quan comença la gent a sospitar, perquè sabem que acaba un judici, anem una mica ja a...
0: Anem encaminant, no? El 1437, el bisbe a Nantes, a Jean de Malestroit, comença una investigació secreta contra Gilles Aguet. Hem d'entendre que en aquella època es calcula, no em pregunteu com, però així que es calcula que entre el 1432 i el 1440, a la zona de la Bretanya, van desaparèixer 1.000 nens. Vale? Òbviament, no els atribueixen tots, ni molt menys a Gilles Aguet. Però segons alguns càlculs i segons els testimonis, el 1437, a Machecoul, a Champtocé i a Tifoix, que eren els tres castells preferits de Gilles Aguet, ja havien desaparegut 40 víctimes i 60 víctimes, respectivament. Jean de Malestroit va lligant caps en secret, va interrogant a testimonis i va acumulant pàgines i pàgines de confessions i proves. Però la investigació també es va aturant perquè és molt difícil, perquè estem enmig d'una guerra, hi ha moltíssim desgast i, a més, és una persona d'altíssima noblesa. Per tant, accedir a ell i aconseguir-lo acusar i amb prou proves i tot, doncs també era molt difícil.
2: I quan canvia la fortuna d'Aguet?
0: El 1440 és l'any de canvi. En aquest bucle de ruïna econòmica, Gilles Aguet es veu obligat a vendre castells, boscos, terres, etc. I en un moment donat ven un dels seus castells preferits, d'acord? I el ven a Le Ferron, que era un sacerdot, que era el germà del tresorer del duc de Bretanya, que clar, el duc de Bretanya era el senyor de Gilles Aguet. I fins aquí sembla que tot bé, no? Vull dir, és una transacció comercial i tot. Quin problema hi ha? Que Ferron era una miqueta especulador. I tan bon punt li compra el castell a Gilles Aguet, el revén per un preu molt superior pel qual l'havia comprat el nostre protagonista.
1: Com a mínim no va fer pisos turístics.
0: Exacte. Ni va practicar alquímia, ni assassinats, ni res. Le Ferron revén aquest castell, se'n lucra econòmicament, i Gilles Aguet, òbviament, això no li agrada. I tal qual un dia normal, Le Ferron està fent la seva missa a la seva parròquia i de cop Gilles Aguet irromp a la missa amb 12 homes armats, amb armadura, agafen Le Ferron i se l'emporten al castell de Malestroit. Al castell de Tifoix. El segresten allà perquè Gilles Aguet vol recuperar el seu castell, perquè no li sembla just, etc. Llavors, clar, el bisbe Nantes, que ja està investigant a Gilles Aguet, se li suma el duc de Bretanya, que era Joan VI, intervenen els dos, posen setge al castell, negocien l'alliberament del sacerdot, però finalment han d'entrar a mà armada al castell per alliberar-lo. Simplement, Gilles Aguet rep una multa, li posen una multa.
1: Bueno, però estem al 1440, l'últim any de la seva vida, com has dit. Com es tanca el cercle al seu voltant?
0: Gilles Aguet, quan va pagar la multa cap a Nantes, sabem que comet un últim crim a la taverna, però en el moment que el duc i el bisbe treballen junts, ja no té escapatòria. Per tant, ja està totalment arruïnat. Finalment, en alguna zona de la Bretanya, ell és capturat, és empresonat, juntament amb diversos còmplices.
2: I el seu judici, a partir del qual doncs, tenim moltíssima informació de la que estem explicant avui, com serà?
0: A veure, és un doble procés judicial. Hi ha procés judicial religiós que és precedit pel bisbe Nantes, no per la Inquisició, com molts cops sense voler tendim a pensar quan és un judici religiós, i se'l jutja pel següent: heretgia, satanisme, sacrilegi, sodomia, per alterar l'ordre natural, i ultratge contra l'església. Clar, ell ha entrat a una església armat amb homes, no? Cosa que no estava gaire ben vist.
1: I de tot, del que m'he ficat fins ara, és el més greu, no?
0: Sí.
1: És el que motiva el judici.
0: I clar, i el procés judicial civil sí que se'l jutja, presidit pel president del Parlament de Bretanya, se'l jutja per assassinat i sedició en contra del duc de Bretanya. I l'acusació diu el següent: hem descobert i han confirmat les declaracions dels testimonis que Gilles Deguer, per si mateix o per mitjà de certs homes, els seus còmplices, ha estrangulat, matat i inhumanament mutilat un nombre molt gran de nens, que ha comès en ells crims contra natura, que ha fet o manat fer freqüents i horribles invocacions al dimoni, que els ha fet sacrificis i ofrenes, que ha celebrat un pacte amb ells sense comptar altres enormes i nombrosos crims.
1: Molt bé, ja tenim l'acusació i com anirà el judici, perquè sembla tot bastant claret.
0: Clar, molt, molt ràpidament, o sigui, el judici s'allarga uns dies, crec que no arriba a 2 mesos, però sabem que hi havia 15 testimonis i que en aquest judici s'arriben a dir tantes barbaritats que el bisbe cobreix amb una manteta el crucifix que hi havia a la sala, perquè el nen Jesús no ho vegi.
1: Ai, Jesús... Bueno, a veure, si és un crucifix, el nen Jesús no, eh?
0: Ja, bueno, ja s'ha de tenir res.
1: 33 anyets, el nen, eh? A veure, una mica nini era, perquè encara...
0: Clar, però com que el Jesús no es podia tapar les orelles...
1: Clar, amb les mans així, i deia... Ai, pobret.
0: Al començament es veu que Gé no deia massa res, que no volia admetre res, i era molt altiu, però les fonts diuen que quan l'amenacen en torturar-lo, comença a cantar.
1: Home, clar, ell és especialista en tortura, ell sap
0: el que passa.
1: L'ampli ventall de possibilitats que s'estan obrint.
0: I, de fet, ell mateix diu: vaig començar a matar perquè m'avorria d'allò ordinari i vaig continuar fent-ho perquè m'agradava desfogar les meves energies.
2: Així, doncs, després d'amenaçar-lo amb la tortura, entenem que el següent pas de Gilles Deguer és la confessió.
0: Sí, i, de fet, m'agradaria llegir-la perquè penso que és molt interessant. I així anem acabant el programa. La confessió diu així: jo, Gilles Deguer, confesso que tot allò que se m'acusa és veritat. És cert que he comès les més repugnants ofenses contra molts éssers innocents, nens i nenes, i que al llarg de molts anys he segrestat o fet segrestar un gran nombre d'ells. Encara més vergonyosament, he de confessar que no en recordo el nombre exacte, i que els he matat amb les meves pròpies mans o he fet que altres els matessin, i que he comès amb ells molts crims i pecats. Confesso que vaig matar aquells nens i nenes de diferents maneres i fent ús de diversos mètodes de tortura. Alguns els vaig separar el cap del cos utilitzant dagues i ganivets. Amb d'altres vaig usar bastons i altres instruments de flagel·lació, donant-los cops violents al cap. A d'altres els vaig lligar amb cordes i els vaig penjar de portes i vigues fins que es van ofegar. Confesso que vaig experimentar plaer en ferir-los i matar-los així. Gaudia destruint la innocència i profanant la virginitat. Contemplava aquells que posseien un cap vell i membres proporcionats per després obrir els seus cossos i delectar-me amb la vista dels seus òrgans interns. I molt sovint, quan els nois estaven ja morint, m'asseia sobre els seus estómacs i em complaïa veient la seva agonia.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, no? I quina serà la sentència d'aquest judici?
0: Clar, la sentència religiosa és, bàsicament, se'l considera ignomiosament culpable de l'heretgia, apostasia i conjuració del dimoni, i la sentència civil és que se'l considera culpable d'assassinat contra natura de nens d'ambdós sexes, sacrilegi i de violació greu de les immunitats eclesiàstiques. Llavors, se'l condemna a morir, a ser penjat i cremat, tot alhora.
1: Bueno, és el que li agradava.
0: Sí, exacte.
2: I de l'execució, podem explicar alguna anècdota, alguna...
0: Sí, molt breument se'ns explica que de camí a la forca, que la forca estava en un prat verd, eren 3 forques, una per ell i 2 per 2 còmplices. Ella es va penedir moltíssim, es va genollar davant de l'església no sé quants cops, etc. De fet, durant el judici l'amenacen amb l'excomunió. No se sap ben bé si l'arriben a excomunicar i llavors el tornen a acollir dins del cristianisme, però bueno, la qüestió és que s'empeneix tant que diuen: bueno, no et cremarem viu i tampoc et cremarem del tot, perquè una de les grans poses és que et cremessin viu. Llavors ell va morir penjat de la forca i quan ja estava mort, quan ja estava ofegat, van encendre el foc sota la forca. I aquesta és una miqueta la idea de la mort de Gilles Deguer.
1: Molt bé, i ara els ultimíssims minuts que ens queden de programa, l'última pregunta obligada. això va ser veritat, pot ser que estem davant d'una pobra víctima d'una conspiració i que en realitat tot això que hem explicat no passés, com...
0: Clar, hi ha una petitíssima possibilitat... A veure, partim de la base que la majoria de les coses que s'han explicat en aquest programa són grans exageracions. Vale? Això és una base que penso que és important que tots tinguem en compte. Però hi ha historiadors que defensen que dos personatges preeminents de la societat francesa, és a dir, el bisbe Anantes i el duc de Bretanya, volien fer-se amb les propietats de Gilles Deguer i van orquestrar tot aquest judici, i que l'assassinat de 200 nens seria mentida. En el context de la guerra i tot plegat, doncs mira, 200 nens morts, coses de la guerra, no? I el que realment va pesar en el seu judici va ser el següent, i és que havia estat amic molt proper de Joana d'Arc, persona que havia estat jutjada i cremada per bruixeria. I precisament no seria fins al 1455 que Joana d'Arc seria rehabilitada per l'Església, 15 anys després de la mort de Gilles Deguer. Tanmateix, la majoria dels historiadors no creuen això, ja que hi ha que no hi ha evidències escrites, no hi ha cap mena de prova, simplement sensacions, són especulacions, no? I que també és una miqueta fruit del segle XIX, no? Perquè al segle XIX es creen dues visions de Gilles Deguer. Es crea un Gilles Deguer, que és un personatge tràgic, que viu la traïció d'aquests dos personatges poderosos de les corts franceses, que són el bisbe i el duc de Bretanya, i també es crea el Gilles Deguer, que és el vampir de la Bretanya.
2: Doncs se'ns acaba el temps, Albert. Tu has passat millor aquí, oi, que la nit més fosca? Aviam què diu.
1: Allà la nit va ser molt fosca, però aquí potser has posat llum a la fosco.
0: Podríem dir-ho així. No, gràcies per salvar-me d'aquest fangar que m'ha posat en Sergio Alberto.
2: Fort abraçada als companys de la nit més fosca. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
0: Una abraçada als dos també, perquè feia molt temps que no érem els tres a l'estudi.
2: Certament.
1: Quan estem estès tampoc cal portar aquests temes.
2: Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
2: L'Adrià Tirado, el control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez, a les narracions el Carlos Lecegui, i qui us parla Sergio Rodríguez. Nosaltres us veiem doblement, ho dic, la setmana vinent amb nou Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir. Havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva al bloc salarial. Denuncien que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carner de Badalona.
4: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'ha fer les coses al revés.
3: Tot i això, es mantenen les aturades al Barcelonès de cara al pròxim dilluns, 18 de maig, i el dia 2 de juny també hi haurà convocades vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. Precisament aquest matí, en el marc de la 22a trobada d'infants dansaires que se celebra fins demà al Pavelló Olímpic, els mestres han aprofitat per lluir les samarretes grogues de la protesta i per alertar les famílies de la seva situació. I és que des d'ahir fins demà divendres, les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa on infants de 3 fins a 4 de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Una jornada, la d'avui, en què enmig de les camises blanques dels alumnes i els mocadors de colors que diferenciaven a cada escola ressaltaven les samarretes grogues dels professors i professores. Els docents han aprofitat la trobada enmig d'un mes de mobilitzacions per reivindicar millores de les condicions de l'escola pública. Així ho ha explicat Marc Vázquez, de l'Escola de Ciències, i Andrea San Vicente, de l'Escola Pau Casals.
5: Hem d'aprofitar per reivindicar, per suposat, ara que estem en aquest període que estem intentant fer-nos escoltar. Una trobada com aquesta és un gran moment per fer-nos veure i fer-nos escoltar la nostra reivindicació com a mestres i la nostra lluita pels nostres alumnes.
6: Tots els mestres portem l'escola groga, que representa l'escola inclusiva, i lluitem perquè el departament posi més recursos. No és només per nosaltres, és sobretot per l'alumnat.
3: I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
8: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït de la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 14 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de gossos guia i de teràpia i del projecte Juntos por Calo y Eric. Avui entrevistarem la Marta Galera, que és mare de l'Eric des de Castellà del Vallès. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el baix percentatge d'emancipació dels joves de Catalunya i l'endarreriment de l'arribada del Bizum als establiments físics a partir del juny. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Miquel Martí Escorcell, creu de Sant Jordi. Continuarem parlant d'animals. Per fer referència a l'alimentació i al benestar dels animals domèstics, parlarem amb Eduard Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. Acabarem amb cultura per presentar-vos l'exposició Poesia de la distància de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que s'inclou en el Festival Lumínic de Fotografia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda al campus. Terrassa, d'un fet Business School, ha acollit la segona edició del Terrassa Tech Artificial Intelligence and Data Analytics International Workshop, una trobada internacional que reuneix investigadors, acadèmics i professionals per compartir coneixement i experiència sobre les últimes aplicacions de la intel·ligència artificial. La jornada ha posat el focus en aplicacions reals de la intel·ligència artificial i el data analytics en sectors com la salut, l'educació, la logística, la sostenibilitat, la predicció meteorològica, les smart cities, l'esport o la transformació empresarial, combinant recerca acadèmica i casos pràctics d'impacte. El programa ha reunit experts i investigadors, entre altres, de la UPC, la UAB, la UPF, la UOC, la Universitat de Lleida, Mutua Terrassa, Insilo Technologies i també de la 17 Business School. I ha comptat amb dos ponents principals de referència, el doctor Daniel Riera de la UOC i Fatos Chafa, catedràtic de la UPC Barcelona Tech. La jornada, organitzada per la 17 Business School, ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, la Decision Science Alliance, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. Terrassa Tech 2026 dona continuïtat a les edicions celebrades anteriorment, entre altres a Benicàssim, Lleida i Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La guerra interna de Junts per Sabadell arriba als jutjats. El regidor Lluís Matas, que està suspès de militància, ha demanat mesures cautelars per revocar la decisió de l'executiva local, que el vol expulsar del partit. Tant ell com la regidora Càtia Bota, que es troba en la mateixa situació, consideren que és tot una maniobra premeditada i per això ara han recorregut a la justícia. Escoltem a Lluís Matas aquest matí davant els jutjats de Sabadell.
3: Perquè fins ara Junts doncs, ens ha tombat totes les nostres al·legacions, no ha acceptat cap de les nostres proves. Nosaltres hem demostrat que no hem comès cap delicte ni cap infracció, però Junts, evidentment, doncs, internament ha ventilat aquest tema com era d'esperar. La sentència, diguem-ne, interna de Junts estava escrita i, per tant, doncs, ara un jutge haurà de començar a dir si tot aquest procés és un procés fake o és un procés democràtic.
2: Tant Matas com Bota demanen aquestes mesures cautelars amb caràcter urgent, ja que volen participar a l'assemblea del partit que es farà demà.
0: Gràcies, Juli. Anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho, quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Tres setmanes després que Guanyem assenyalés anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe a Canyet, ara ho torna a fer aquest cop posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Cal Arnús. En la publicació al butlletí oficial de la província, el govern local desestima la majoria del centenar d'al·legacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat per fer-ho és d'un mes en lloc de dos, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Dolors Sabater és la presidenta de Guanyem.
5: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits, va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
4: Guanyem va presentar una sol·licitud d'anul·lació immediata de la tramitació del projecte reclamant que es torni a publicar l'expedient amb els terminis correctes. L'executiu municipal, per la seva banda, assegura que va fer el tràmit divendres de manera que ja està corregint l'error.
0: Gràcies, Martí. Continuem encara al litoral, ara des del Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitat de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CETAC, Hans Warner.
7: A primera hora del dematí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, a l'ansietat, a la preocupació, i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
8: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
6: La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma en el model assistencial de la salut mental i obre una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès, a Castellà, concretament Albert Sant Andrés. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Els infants i joves de Castellà del Vallès podran escollir aquest estiu entre 28 propostes organitzades per 24 entitats promotores en el marc del projecte Activitats d'Estiu 2026, un estiu enriquit. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament arriba a la 7a edició amb l'objectiu de garantir una oferta àmplia i equilibrada d'activitats lúdiques, esportives, culturals, artístiques i de reforç escolar, que pretenen contribuir a la cohesió social, a la millora de la qualitat de vida i al benestar de la ciutadania i a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El programa inclou lleure en casals, formació en arts i música, esports, activitats de natura, cultura popular, colònies, dansa i ball, teatre, idiomes, psicològics, motricitat, etc. El projecte, amb 1.584 places disponibles, també té com a finalitat que tots els infants i joves puguin participar en les activitats d'estiu, independentment de la situació econòmica de la seva família. També vol assegurar una oferta inclusiva i accessible que doni resposta a les necessitats específiques de suport educatiu. Per donar suport a les entitats organitzadores, l'Ajuntament tornarà a destinar al projecte una dotació de 25.000 euros. També cedirà diversos espais municipals i n'assumirà la neteja.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on reculls el que sents, el que penses, el que observes i el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveix com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. La idea del quadern neix com una iniciativa de principi de curs. Roser Marimon Clos, una de les mares de sisè del Pins, explica que a l'escola hi ha la tradició que les famílies d'aquest curs cada any facin una activitat per tal de recaptar diners i que també els serveixi als nens com a record de l'últim any que passen al centre.
11: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
12: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Els gossos guia sovint els relacionem amb l'ajuda als invidents, però ara per ara també tenen altres utilitats, com l'ajuda i el suport a infants amb trastorn de l'espectre autista. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, els gossos guia serveixen per quelcom més que per ajudar invidents. Amb una formació específica poden ajudar aquests infants i la família castellarenca Sánchez Galera, pares de l'Eric, un nen de 9 anys amb TEA i mutisme selectiu, s'han recolzat en l'entitat DogPoint per aconseguir el Calo, un gos de teràpia. Han engegat el projecte Juntos por Calo i Eric. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda.
1: I bona tarda, Calo, que el tenim aquí al costat, encara que no el podem veure. Explica'ns aquesta història vostra amb el Calo i l'Eric.
2: Bueno, nosaltres vam començar amb Calo, vam buscar des de l'associació DogPoint, ens van donar suport. Tot va ser perquè, bueno, l'Eric va ser un nen doncs, que tenia moltes dificultats, moltes crisis, i amb el mutisme ens dificultava el nostre dia a dia. I gràcies a... Bueno, ens vam posar en contacte, vam trobar aquesta associació i, bueno, doncs vam trobar un suport molt gran, perquè ells formen gossos d'assistència i per nens TEA, que al final és una... és molt, molt important per nosaltres.
1: I com ha canviat la... la vida familiar des que el gos forma part del dia a dia de l'Eric?
2: Molt bé. La veritat és que ha sigut un canvi molt gran, perquè l'Eric és com que bueno, les crisis s'han reduït moltíssim, sobretot a la sortida de les escoles, que al final és un entorn on ha d'aguantar molt, no? Perquè hi ha sorolls, ja no només és el... A vegades és molt l'entorn, no? Que ell no es pot comunicar i tot això al final a la sortida, doncs, pues, acabava amb crisis. I només estar a la porta a Calo, doncs és que el somriure de l'Eric és una, bueno, és una altra molta més facilitat a l'hora del nostre dia a dia, per sortir al carrer, tot ha canviat moltíssim, i a la casa també. A casa doncs també ha canviat un entorn molt més tranquil i molt millor.
1: Els gossos sempre ens alegren, però quan és un cadell com el...
2: Sí.
1: Com el Calo, que el tinc aquí al costat, està tombat, ostres, és espectacular tenir un gos així.
2: No té encara 5 mesos i la veritat és que, bueno, doncs està sorprenent doncs, com va amb l'aprenentatge, perquè per lo petitó que és, doncs s'està portant com un campió.
1: El gos és un labrador.
2: Retriever.
1: Un labrador retriever, d'aquest color tan característic, d'aquest
2: sí.
1: Marró tan maco.
2: Sí.
1: Com es porta? Com es porta?
2: Bueno, de cada llet era un bitxito molt, molt gran, bueno, mossegava tot, però és veritat que també amb la... I el Calo, amb l'arribada, ell va arribar i als 5 dies ja teníem l'educadora a casa. Això ens va ajudar moltíssim perquè ve un cop per setmana. I ens va ajudar molt amb el tema, doncs, això, de que s'ho menjava tot, anar com marcant una mica les pautes i també de cara després de les sortides. I ara a casa és un cadell super tranquil.
1: Perquè havíeu tingut gos, vosaltres,
2: no,
1: abans?
2: No, per això també, a més, va ser un esforç, no un esforç, sinó que una decisió més important encara. Perquè no tenim l'experiència de tenir gossos a casa.
1: Un canvi total, no?
2: Total, sí, els primers dies van ser molt caòtics. Per l'inexperiència nostra, clar, evidentment.
1: Ara em saluda.
2: Calo
1: també. Explica'ns com és aquest projecte que heu engegat, quin és l'objectiu del projecte Juntos por Calo y Eric.
2: Bueno, el projecte Juntos por Calo y Eric neix també amb l'associació, és per poder donar la formació a Calo, perquè Calo pugui ser acreditat com a gos d'assistència de l'Eric. Això ens facilitaria molt el nostre dia a dia, perquè podria entrar a tots amb la seva acreditació, hospitals, transport públic, i dona doncs, un ventall molt gran a l'hora de poder entrar pràcticament a tot arreu, bueno, ja directament a tot arreu, perquè ell té la seva acreditació. I l'Eric, doncs, sobretot amb el tema hospitalari, va ser una de les que ens va donar més força a fer aquest projecte, perquè l'Eric, pel seu problema que té, tant mutisme selectiu com crònic renal, doncs hem de passar moltes hores hem de passar moltes vegades per l'hospital, i això doncs, creiem ens ajudarà moltíssim perquè l'Eri doncs, estigui molt més calmat i sigui més fàcil per ell.
1: Perquè parlaves abans això de la sortida del col·le de l'Eric, no? Que veia el gos supercontent. Quines conductes o emocions positives heu observat en l'Eric? Amb la relació amb el gos.
2: Amb el gos, bueno, molta més tranquil·litat, reducció de crisis molt grans, i bé, el Calo encara no té la formació, ara té la formació bàsica de socialització i poc més, no? Vull dir, després, mica en mica, anirà fent la seva formació que necessita l'Eric per les necessitats de l'Eric.
1: Sí. Està, aquí també s'està explicant ara el Calo.
2: Bueno, és que s'està veient.
1: Està veient pel carrer, per aquí, per la finestra.
2: S'està veient a ell mateix.
1: I s'està veient.
2: I està dient, epa, que tinc un company
1: bueno,
2: aquí.
1: És un cadallet, de 5 mesos. I jo, que tinc experiència amb gossos, et puc dir que els meus no estarien així de tranquils en un estudi de ràdio, perquè l'hem ficat aquí, està veient per la finestra i ja, sort que està bastant tranquil. Bueno, hi ha algun moment concret que, en què el gos ajudi especialment a l'Eric a regular-se i a sentir-se més tranquil, a banda de tot això que ens has explicat?
2: Ara per ara, amb la formació que porta Calo, sí que és veritat que hem notat un canvi molt gran amb les esperes. L'Eric, el tema de les esperes és una cosa que porta molt malament, i és veritat doncs, que el tema de carrer, sortida... Sí que és veritat doncs, que l'Eric està molt més tranquil.
1: Bueno, és el tema del directe de tenir gos a l'estudi,
2: sí.
1: Això és normal. Com està sent aquest procés d'adaptació? Perquè, clar, el Calo parlem que té 5 mesos,
2: sí.
1: Que és un cadell al final, o sigui,
2: sí.
1: Està educat ja, però tots sabem que els gossos, fins que no passen l'any i mig, els dos
2: bueno,
1: anys...
2: Clar, i ara estem al cadell,
1: bitxos.
2: Però començarà l'adolescència, que ja ens van dient que ens preparem, que, que és dura... I bueno, aviam, de moment, bastant bé. La veritat és que és bastant fàcil per ell.
1: Quines activitats comparteixen habitualment en el dia a dia?
2: En el dia a dia, sobretot a les sortides, doncs, quan fem les sortides de sortir a passejar, anar a l'escola. I, de moment, clar, el Calo, ara per ara, és un gos que fa vida com qualsevol altre gos, vol dir no podem entrar a hospitals, encara no es pot anar a transport públic, vull dir que ens basem com si fos i ara mateix és una mascota i l'únic que donant, pues, amb la diferència doncs, que amb diferents punts del dia perquè ella ha de tenir el seu entorn de gos-gos per dir d'una manera, però també ha de tenir un entorn que hem de treballar cada setmana una sèrie de pautes que ens dona l'educadora al igual que des de l'associació DogPoint nosaltres tenim una formació també perquè ens hem d'acreditar tant nosaltres com el que portarà el gos com a Calo, que haurem d'anar passant, anirem passant una sèrie de proves i d'exàmens fins a arribar doncs, al peto blau, que és el que l'acredita.
1: Perquè aquest procés de sociabilització del gos, o d'entrenament més que sociabilització, que seria el que es faria amb un gos normal, quant dura?
2: Clar,
1: quant temps és això?
2: Hi ha dos formats, per dir-ho d'una manera, no? A DogPoint hi ha el que és el format tradicional, que serien 2 anys i mig, vale? Perquè això, però ells agafen, diguéssim, agafen el gos i doncs, són ells des de Madrid els que el formen i doncs, van fer tot el procés. Després és veritat doncs, que fa, ja després, quan el gos ja té la formació, fan l'acoplament amb la família. Nosaltres estem amb un team training, que és més curt, perquè nosaltres tenim el gos i en comptes de que ens el formin, el formem nosaltres juntament amb l'associació. Nosaltres setmanalment fem tutories, se'ns van donar unes pautes juntament amb la nostra entrenadora, que és la que anem treballant doncs, tota la formació de Calo i nosaltres com família.
1: Perquè, bueno, parlaves això, no?, que és, vosaltres el teniu, perquè jo fins al que havia conegut fins ara, no?, moltes vegades això del gos era el que deies, no?, et donaven
2: sí.
1: Un gos d'un any, 2 anys, crec
2: sí.
1: Que són, ja entrenat, i és tot molt més fàcil, no?
2: Tot molt més fàcil i també més costós, també s'ha de dir, no? El team training, doncs, bueno, el fet de que nosaltres el fem des de casa, però penso que també és una oportunitat molt gran, no?, perquè també et formes i el vincle que es crea amb el que tenen ara mateix, ara per ara, Calo i Eric, és increïble. I és veritat, doncs, que, clar, quan et donen un gos, bueno, pues, l'acoplament, doncs, s'ha de treballar una mica més. Però tan factible és un com l'altre, vull dir, és perfecte. Nosaltres sí que és veritat doncs, que el fer el team training és una miqueta més curt, també depèn de les habilitats de Calo i de nosaltres com família com anem passant aquests exàmens, evidentment.
1: Perquè quins reptes, clar, això al final, deies abans que no heu tingut mai gos.
2: No,
1: és complicat quan comences en aquest món.
2: Sí, els primers dies era ¿dónde me he metido? Dios mío, qué necesidad.
1: Quins reptes heu tingut en aquests 5 mesos que té
2: bueno,
1: el Calo? Perquè
2: l'arribada a casa...
1: Un labrador tampoc és fàcil, eh?
2: No, són petits. No. Quan el veuen al carrer, oh, que... No, bueno, enganyen mucho. Tenen molta energia, ¿vale? Són uns gossos que són molt enèrgics, però és veritat que a la vegada et donen molt carinyo, no? Però és veritat que els primers dies, clar, havies d'anar al darrere perquè eren cortines, eren les cortines, el sofà...
1: O sigui, les cases s'han d'adaptar també.
2: Les cases s'han d'adaptar i t'has de mentalitzar que tot canvia, no? Al final, t'has d'habilitar... també t'has de... als seus horaris, a les seves sortides, tot junt amb les necessitats d'Eric, no? Que, bueno, pues que té les seves teràpies a fora, que hem d'anar a Sabadell, tenim visites a l'hospital i tot compagina tot això. A l'inici va ser molt dur. I les primeres sortides al carrer va ser... buah! Anava amb tothom, tots els gossos, i va ser bastant... Va ser un cap de setmana que, quan va venir dilluns la Laia, l'educadora, li vaig dir, Laia, o sea, no... no puc. Bastant durillo, eh? Tenia... pesava 11 quilos i... Déu-n'hi-do,
1: sí,
2: la força.
1: Sí. No, clar, quan no estàs acostumat, no, és un món molt nou.

0: digital. I a més, no, doncs que tens per nosaltres aquell pes extra, no, de que l'has de formar, que vols fer les coses bé i perquè pugui ser el millor per l'Eric, no? I llavors, doncs clar, a vegades t'agobia una mica més també tot.
1: Perquè com es pot contactar amb vosaltres al projecte Juntos por Calo y Eric? Per rebre suport, per rebre...
0: Bueno, nosaltres, des de la DocPoint, ens han fet un granito d'arena de Juntos por Calo y Eric. Des d'aquí, pues, sí que si algú ens va donar suport econòmic, es pot donar. No és, tampoc pensem que és una ajuda molt gran, però tampoc ha de ser tot econòmic. A vegades també, pues, al donar-nos una oportunitat, com ara la Unió Esportiva Castellà, que es va posar en contacte amb nosaltres, i aquest cap de setmana, el dia 7, el dissabte, doncs ens faran el partit de final de temporada. I tot el
1: partiràs,
0: que...
1: Partiràs, també s'ha de dir.
0: Exacto.
1: Es juga la promoció de descens.
0: Ah, exacte.
1: Ojo, sí, que sobra...
0: I a més que ens donin l'oportunitat, no?, de que tot el que es faci de la rifa i tot anirà pel projecte Juntos por Calo y Eric. Persones que no et coneixen, que et donin aquesta oportunitat, no? A més, sortirà Calo i Eric també, sortiran al camp, i pues, és molt d'agrair. A vegades és això, no? No és tot econòmic, sinó també donar-nos l'oportunitat per donar a conèixer el projecte i acompanyar-los en aquest procés.
1: Quins consells donaríeu a altres famílies amb infants, amb TEA, que estiguessin pensant en aquesta teràpia de tenir un gos?
0: Jo els animaria al 100%. Vull dir, per nosaltres, tot i que no ha sigut encara un... Bueno, que encara està molt, li falta moltíssima formació, a nosaltres ens està ajudant, però ja no només a l'Eric, sinó a nosaltres com família, no? A tota la família ens ha ajudat moltíssim. Perquè al final la família que té un nen TEA sap el que és el dia a dia, i a vegades, doncs, has de canviar moltes coses perquè l'Eric pugui continuar el millor possible, no? I això, doncs, jo els animaria a que és una oportunitat molt gran.
1: I ja per anar acabant, si haguéssiu de descriure en una frase que significa el gos per l'Eric, o una frase, una paraula, què seria? Quina seria?
0: Bueno, ara per ara és todo. Ara és tot per ell, tot per ell. És una passada.
1: Doncs, Marta, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Castellà i al Connectats i ensenyar-nos aquest projecte tan maco, no? I molta sort amb el projecte i que millori tot molt.
0: Exacte, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat també de donar veu tant a nosaltres com al projecte, com a l'associació, i poder arribar a que famílies que estiguin en la nostra situació, que sí que hi ha teràpies i moltes coses, però que també això és una oportunitat molt gran per la família i pels nens.
1: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres. Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Ens espera, com de costum, a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. Què tal?
0: Com estàs?
1: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs anem a Terrassa. Allà hi tenim el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Carme. Què tal?
0: Com tot esteu? Bé? Molt bé.
2: Tot bé.
0: Molt bé. I saludem el Santiago Tiana, que m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Ell és consultor sènior independent i s'incorpora a la tertúlia. Espero que no sigui l'última vegada, Santiago?
3: Pues,
0: ara t'estrenes, però t'esperem algun altre dia.
3: Bueno, pues moltes gràcies per la invitació i espero que no sigui la primera, com tu dius.
1: Benvingut, Santiago, benvingut.
3: Gràcies.
2: Benvingut, sí.
0: Doncs tenim un parell de temes que donaríem per parlar una bona estona, però tenim el temps que tenim i, per tant, anem ràpidament a entrar en matèria. El primer dels temes fa referència a l'emancipació dels joves de Catalunya. Quan vaig veure la notícia em va esgarrifar veure les xifres. Diu, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. I això significa que hi ha un 82% que...

0: cara ha de viure a, amb els pares.
1: És no... que ho has dit malament, Carme.
0: Que, a veure, digue'm...
1: És la no emancipació. Tenim que parlar de la no emancipació. Ja, perquè però... el problema està que no se poden emancipar. Aquesta és la realitat.
0: Clar, però jo no sé, us pregunto, si aquesta tendència es manté, potser estem parlant que tindrem els fills amb 40 i 50 anys a casa o bé compartint pis amb algú. No, no. No sé, vull dir que el futur és una mica incert i no gaire bo en aquest sentit, molt. Però sobretot és molt frustrant, tant per joves... com per les famílies. Els joves, perquè estan en un moment vital, que ara ho explicava amb el Santiago, han de construir el seu projecte de vida. Però,
1: de
0: clar,
1: vida. Sí, sí, està clar,
0: no sé, on estan les causes de tot plegat? Vosaltres, què us diu tot això?
1: Home, jo el que penso és que estem condenant a tota una generació, no?, a no poder fer la seva vida, el seu projecte de vida. Ho estem condenat per què? Perquè la vivenda pràcticament és a l'inici de tot, o sigui, és quan te pots emancipar, quan pots sortir de casa, quan tens una parella, quan formes una família, quan tens fills. O sigui, si tot això no arriba, si tot això arriba 10 anys més tard o 15 anys més tard, perquè ara els joves estan esperant que acabin morint els pares per heredar el pis perquè no poden comprar ni accedir-hi a una altra vivenda, doncs els estem condenant a que no hi hagi un relleu generacional, que serà el que ens condenarà com a país, i tindrem que viure de les persones que venen migrades d'un altre país.
2: Bueno, és veritat, no? Ah, perdona. És veritat, sí, és veritat el que dius, no?, que un dels problemes és el cost de la vivenda, i que el cost de la vivenda s'ha incrementat bastant més que el que són el cost dels salaris, però també és veritat, que és el que estava comentant amb la Carme, que aquesta inici de vida vital actualment també comença més tard, no? Jo recordo, doncs, no sé, que en 23 o 24 ja estaves volent formar una vida independent, i ara en 23 o 24, i li posava l'exemple que la setmana passada vaig estar amb un grup de joves de 24 a 25, i el que volien era muntar l'estratègia de què tenien que fer a la vida, dir com podien progressar, a on tenien que anar a treballar, quins canvis tenien que fer a la seva vida, però l'últim que tenien al cap era l'estabilització familiar, era més un tema professional i empresarial més que un tema familiar.
0: Sí, Joan.
1: Esperen fins a l'últim moment.
3: Sí, bueno, estem davant d'un... Això és el resultat d'una nova realitat de com ha anat evolucionant en aquesta època que estem ara, de la revolució 4.0, intel·ligència artificial, uns canvis ens ha portat el sistema i les crisis del sistema capitalista 2010 cap aquí a viure uns nous canvis socials, familiars, de vida, de mentalitat, en el qual, com deies tu mateixa, Carme, ens crea un futur incert i frustrant, ple de canvis que no sabem cap on arribaran, i el pitjor de tot és que encara no ens hem ni començat a preparar ni a mentalitzar per aquests canvis. Sembla que tot ens ve de nou, i no, quan en parlem poc de les causes que ens ha portat aquí, no? Com una d'elles és, per exemple, el cost de la vida, com l'habitatge s'ha convertit en un valor de mercat en lloc d'un dret, el treball com s'ha precaritzat i com actua sobre els treballadors, que a més de que treballin ja no arriben ni a final de mes. En fi, tots aquests canvis ens han portat cap aquí, i no sabem on arribarem. Per tant, jo crec que ja seria hora de començar a pensar com afrontem aquest futur.
0: Doncs
3: no?
0: Mira, aquesta pregunta és perfecta. Com ho hem de fer? Perquè hem de començar a preparar-nos, no?
2: El que passa que aquesta preparació que dius cada vegada és més complexa, no? És a dir, abans... amb uns coneixements determinats ja eres capaç de poder-te anar
1: per tu sol. No, i arriscàvem més.
2: Sí, però ara avui dia, és a dir, el coneixement que han d'adquirir els estudiants, els joves, és molt molt més grans. Per tant, s'han de passar molt més temps estudiant, s'han de passar molt més temps preparant-se, i, per tant, més anys d'estudi, això, no? I en definitiva...
1: Clar, que no sols... No, no solament és una qüestió del preu de la vivenda, no? Sinó és un canvi de paradigma, no? Que està aquí per quedar-se. Les generacions d'ara són distintes a les generacions nostres, no? I jo ja em vaig casar amb 24 anys, no? I ara el meu fill ja va muntar una parella quan tenia 35, o sigui que realment s'han redarit tot quasi 10 anys, no? I això perjudica enormement, enormement el sistema que tenim muntat de... família, treball, adquirir una vivenda, tindre fills, tindre descendència, etc, etc, no? I això perjudica a les escoles, perjudica al consum, etc, etc. Però al final tindrem que anar-nos adaptant a una realitat que ha quedat, que ve i ve per quedar-se. Ara els nanos prioritzen comprar-se un sofà a casa seva que tindre una canalla, no? I abans nosaltres el primer que volíem és tindre una família, tindre els nostres fills i els nostres descendents. I ara això a ells no els preocupa. La joventut d'avui dia això no li preocupa tant.
2: I jo hi afegiria... Ah, perdona.
0: Endavant, Joan.
2: No, jo deia que només hi afegiria una mica el tema de la flexibilitat, no? És a dir, deies de la voluntat de comprar una vivenda, però, bueno, no pensem que comprar una vivenda el que vol dir és que et tornes esclau d'aquella vivenda. És a dir, en el moment que tu compres una vivenda, les teves oportunitats laborals s'acaben centrant molt a la vora de la teva vivenda. És a dir, si et surt una feina amb una població més llunyana o amb un país molt més llunyà, tot això és un
1: ancre. Però això sí que no ha canviat amb el temps, eh? Això sí. No ha canviat en el temps.
2: No, no ha canviat amb el temps.
1: Si vius a Barcelona... Si vius a Barcelona, intentes trobar la feina...
0: Però hi ha molt treballador nòmoda, ara.
2: Sí, exacte.
0: O sigui, tota aquesta gent que teletreballa, no? Sí, que treballa en una altra punta del món.
2: No, que teletreballa, o ja et dic que la setmana passada em va trucar un xicot que volia un consell perquè volia anar a Lisboa, i la seva experiència professional a l'aprendre passava per anar a un banc d'inversió, pues, en aquest cas era a Lisboa, per estar pues, un any i mig, no? I, clar, en aquell moment, pues, si tu tens una vivenda aquí, tens en aquest moment, fixes la teva residència en un lloc, tota aquesta flexibilitat de poder agafar les maletes i de poder marxar,
0: no
2: doncs, ja no la tens, la perds. I avui en dia hi ha més ofertes, hi ha més possibilitats fora d'aquí que aquí. Mm. Quan dic fora d'aquí, em refereixo
0: de
2: l'entorn que tu vius.
0: Joan.
3: No, jo és que em preocupa molt perquè aquests canvis que hem d'assumir de cara al futur, que jo em pregunto com els assumirem, com els gestionarem en una societat tan desigual, amb tantes desigualtats, perquè no és tan senzill. Ara el Santiago parlava de l'habitatge, ahir sortien xifres de que a Espanya una de cada tres persones paga per habitatge més del 50% dels seus ingressos. Aleshores, això és una bestialitat. O sigui, estàs sotmès a aquestes coses i la igualtat d'oportunitats en la societat no existeix. I una altra cosa, un jove que sortia l'altre dia, de 48 anys, separat amb una criatura, que ha tingut que tornar a casa dels seus pares, no troba habitatge, i sortia allà menjant macarrons que li feia la mare. Això sembla una anècdota, però és que quan parlava, aquest noi estava tocat mentalment, la seva salut mental estava tocada. Per tant, que això està creant una frustració i tocar la salut mental de molta gent. I com ho afrontem tot això si no afrontem les arrels del problema?
2: Sí, però aquestes arrels del problema que dius s'han de treballar a temps. És a dir, ara solucions immediates per arreglar tot el tema que portem 10 o 12 anys, no?, amb manca d'habitatge, manca de construcció, que de bones les conseqüències, no sé, o l'origen, no sé si ve de la crisi, no sé si ve de que l'administració no pues, ha posat el sòl que correspon perquè es pugui construir, potser hi ha hagut masses limitacions, potser de bones el posar masses limitacions els constructors no els hi surt a compte i no volen construir, però clar, el que és segur és que això no el tindràs arreglat ni en un any, ni en dos, ni en tres, i s'ha de treballar pues, a molt llarg termini.
1: Està clar. A més, tot això s'ajunta en realitats del mercat que han canviat, com és el tema dels habitatges turístics, cosa que no existia fa 10 anys, no existia amb la força que existeix ara, no? I el fet de que la gent, fins a cert punt, no sé, jo recordo quan jo tenia amb 20 anys que jo pensava marxar de casa dels meus pares en el moment que poguessi, en el moment que deixessi d'estudiar i poguessi guanyar-me la vida, estaves ja pensant en muntar el teu, la teva llar, la teva vida. I ara els jovents d'avui dia, com que estan còmodes a la millor dintre de casa, no tots ni molt menys, no? Però n'hi ha alguns que diuen, bueno, jo coneixereu vostè, vosaltres alguns que realment tenen una edat per emancipar-se i no ho volen fer, ja no solament per una qüestió monetària, sinó per una qüestió de que, bueno, mentre la mare m'ho fa tot i jo no tinc una parella estable i no sé què, no sé quan, doncs mira, vaig gaudint, vaig al concert, m'ho passo la mar de bé, no? I un dia es desperta, es dona compte que té 40 anys, no? I que al final la seva vida ja no començar-la a fer li costarà molt menys, no?
0: Sembla un conte, això, Manel.
2: No, Manel.
1: No, són realitats, no, són realitats, sí. Que es viuen, eh?
2: Tens raó, i segurament hi ha algú que està posat amb aquesta mentalitat de que no vol perquè li és més còmode, però segurament també n'hi ha molts de que es troben amb un paradigma, no? Abans dius, jo no treballava i no em podia independitzar, però el paradigma és que ara, treballant, tampoc em puc independitzar, sí. No? I aquest és una de les coses més greus, no? De que estàs treballant, de que tens una ocupació, de que tens una responsabilitat, sí, sí. Però no et permet.
1: Lo dels treballadors pobres, sí, sí. Mm-hmm.
0: Joan.
3: No, que simplement afegir que el que deia el Santiago del temps, que no, ja sé que no és una qüestió que es pugui canviar en 4 dies, tot això, ja ho tinc clar. I és clar, però és que el que hem d'afrontar ja és tenir clar quins valors hem de defensar, tots plegats. Això sí que ho hem de tenir clar ja, no ho hem d'esperar. O sigui, hem de seguir pensant i creient que l'habitatge, per exemple, és un bé mercantil i assumir dades com que el mercat de lloguer ja forma el 3,5% del PIB d'aquest país, o sigui que l'habitatge ha de ser un negoci o ha de ser primer un dret. Per exemple, assumir valors com aquests o altres. Per tant, el que hem de tenir clar són els valors pels quals hem de lluitar. Ja ho sé que això no ho canviarem de la nit al dia, però si no tenim clar els valors pels quals hem de lluitar, doncs aleshores ja no cal ni que comencem.
1: I que tothom volem viure al puesto que volem viure, eh? Perquè us puc dir que sí, hi ha un problema real d'habitatge, sobretot de cost de l'habitatge, però quan te'n vas del centre de les grans ciutats, la vivenda no és tan sumament cara. El que passa que si tu tens el teu modus vivendi a prop d'una ciutat, doncs saps que viure a prop d'una ciutat et costarà molt més que si realment te'n vas a viure a un poble o una ciutat de províncies que tingui la seva indústria, etc. No? La gent que viu a pobles i tenen un treball, la veritat és que estan força contents, no? I el cost de la seva vivenda és molt més reduït que aquells que vivim en ciutats molt grans, no?
2: Ja, però, aleshores,
1: és normal.
2: I acabes d'incloure una altra cosa, que és el transport, és a dir, d'acord, que puguis desplaçar i com més surtis de l'extraradi de la teva capital o del teu centre, el cost s'ajusta, però bueno, llavors s'ha de poder permetre que et puguis desplaçar amb condicions i amb garanties.
0: D'aquest tema ja n'hem parlat en moltes ocasions, que té a veure doncs, amb els serveis que ens podrien oferir doncs, poblacions, altres indrets, més enllà dels nuclis on tothom es vol concentrar a viure-hi. I entraria doncs, la mobilitat, la cobertura de serveis com sanitat, educació, o sigui, tot el que tenim al nostre abast ara mateix i que fa que vivim tots més o menys pelotonats, no? en un mateix espai.
1: Exacte. I aleshores no revaloritza molt el temps, l'espai aquell, contra més gent demana sobre aquell espai, doncs els increments de la vivenda són més alts.
2: És clar, això és una oferta i demanda, no? Clar. És a dir, com més demanda hi ha, doncs l'oferta, com que no s'amplia amb el mateix volum, doncs els preus pugen.
0: Doncs una situació que l'estan patint els joves, però els pares també una mica, no? Perquè també els pares necessiten que les criatures, quan ja s'han fet grans, també necessiten el seu espai. I, per tant, doncs, indirectament, això també els afecta, eh? No ens oblidem. Us sembla que canviem de tema? I us proposo un tema que vam abordar ja dimarts, però que el vam poder tocar molt superficialment. I és una... El Bizum, que tots ja sabeu de què va i com funciona, aterrarà els establiments físics de seguida. No serà el dia 18 de maig com estava previst, sinó que ho han endarrerit, em sembla que fins a principis del mes que ve, i arribarà als establiments físics, i això ha fet doncs que alguns comerços estiguin una mica a l'expectativa de a veure com anirà això. I he estat mirant una miqueta per sobre com funcionaria. La veritat és que no se li veuen moltes pegues, però aquí el més important de tot això són diverses qüestions. Una, si a partir d'ara doncs el tema del diner físic, és a dir, la dependència de la tecnologia, farà que el diner físic anirà desapareixent, i
1: serà menys rellevant.
0: I després hi ha una altra qüestió més relacionada amb la política i amb la estratègia, que té a veure amb aquest impuls que ve precisament d'Europa. Europa està interessada en que es faci servir aquest sistema en contraposició a les targetes Visa, Mastercard, que
1: controlades per al mercat americà.
0: Exactament. Ja sabeu que pagant amb targeta ens controlen, tot això deixa un rastre que ens que permet que ens facin un seguiment absolut del que fem a la nostra vida. Jo la primera pregunta que us faria, Bizum els establiments físics, i a partir d'ara com si fos una cosa del més quotidià. És una bona notícia des del punt de vista del client? És una bona notícia per als comerciants? Què en penseu?
1: Jo penso que és una bona notícia no tant per al client, perquè nosaltres ens dona el mateix pagar d'una manera o d'una altra, que al final tot lo paguem d'una manera o d'una altra, són diners menys que tenim a les comptes, està clar, però indiscutiblement, no? La Unió Europea s'ha donat compte de que la introducció d'aquestes targetes de crèdit Visa, Mastercard, American Express és un mercat controlat per al mercat americà, no? Aquest divorci que Europa està tenint amb els Estats Units ens arriba a pensar que tenim que tindre una dependència total. Bizum és algo que va crear els distints bancs aquí europeus, primer va ser espanyols, no? I ara s'està buscant la comunió entre els distints bancs de la resta de països de la Unió Europea i fer un Bizum a nivell europeu. Jo crec que almenys quedaria dintre d'Europa les transaccions, no? I no li donarien de menjar, no? A les targetes gestionades per el govern americà.
2: Jo amb això hi afegiria, al final la finalitat és la mateixa, no? que és una transacció econòmica per pagar la recepció d'un bé o un servei. Però sí que és veritat que el funcionament d'un Bizum és diferent que el funcionament d'una targeta. Un Bizum és una transacció que hi ha entre dos particulars a través d'una plataforma. Una targeta és diferent, és una transacció d'un client que va parar a un comerç via, en aquest cas, el titular de la targeta, que és Visa o és Mastercard. Per tant, hi ha diferents petites diferències entre una cosa i una altra que tenen uns avantatges i tenen uns inconvenients, no? L'avantatge del Bizum, jo crec que és perquè, com que tothom el fa servir per transaccions personals, doncs la gent ja està acostumada. Però, pensem que el Bizum és un mitjà de pagament que està associat a un número de telèfon i està associat, doncs, en el telèfon en si. Per tant, és...
0: Telèfon i número de compte.
2: És el telèfon i la transacció.
1: I de moment no té cost, mentre que la targeta sí té cost.
2: Bueno, no té...
0: Sí que hi hauria comissions, eh? Els establiments sí, sí. Ah. Hauran de pagar una comissió. Però la idea, pel que he pogut informar-me, és que volen que siguin comissions competitives. És a dir, que no siguin similars a les de les targetes.
2: Però inclús...
1: Jo tenia entès que les targetes al comerç li repercuteixen, no sé, a la millor estic equivocat, però recordo que fa molt de temps ho vaig mirar, i es quedaven de cada transacció un 0,23 o 4%. 0,23-4%, el que es quedava la targeta, o sigui, l'empresa que gestiona la targeta de qualsevol transacció, no? Sí. I aleshores els establiments, com molta gent, no van cèntims, tenien que fer-lo per
0: poder agafar... Això continuarà passant, hi haurà comissions, eh?
2: Aviam, el que està clar és que això té un cost de desenvolupament, que té un cost d'utilització, i totes les coses es paguen, o es paguen a mà o es paguen en bé. Per tant, sí que és veritat que segurament al principi potser sí que són comissions més atractives, són comissions que potser perquè enganxin l'usuari, però bueno, tard o d'hora segurament tindrà un cost. El que sí que és veritat és que quanta més competència hi hagi, el cost estarà més contingut, no? Per tant, és bo que hi hagi la competència.
0: Vinga, Joan.
3: Jo vinc d'un altre món i, per tant, la meva opinió suposo que xocarà una mica, però a mi aquests canvis d'adaptació tecnològica que venen forçats per el propi progrés tecnològic, per mi no canvia substancialment res. Vull dir, qui continuarà controlant el consum de les persones i dels ciutadans, ara Europa, que és el que vol, controlar i tenir controlat les transaccions i saber què gastem, quins són els nostres gustos, sí, etcètera. La banca continuarà per sobre mantenint el control i, per tant, a mi això em segueix preocupant el mateix de sempre, que no es parli, a mi el que em preocupa és que no es parli del consumisme desaforat, no, que estem tots abocats, els Amazons i tot això, i que anem a una societat que estem pensant de quina manera pagar i prou, no? Aquesta societat és la que em preocupa. I llavors el diner, cuidado amb el diner físic. El diner físic no pot desaparèixer, perquè pensem en col·lectius que poden ser afectats directament. És que no pensem que això afectarà igual a tothom, els immigrants o els col·lectius regulars. No poden pagar només que amb diner, per exemple, no?
1: És la millor manera de... La millor manera d'una economia és que tot sigui diners físics, perquè mentre corri els diners significa que van d'una mà a una altra i tothom, no?, pot tindre accés a aquests diners. Mentre que quan pagues en targeta, quan pagues en Bizum, no sé què, no sé quan, sempre hi ha institucions intermediaris que estan allà al mig, no?, cobrant una comissió o controlant-lo. O sigui, aquest que si n'hi ha diners i corren els diners i es mouen els diners, les economies funcionen millor, eh? Quan corren els diners, quan el diner va circulant, no?, les economies funcionen millor. El que passa que n'hi ha gent que diu, doncs jo estalvio i té una guardiola a la casa i va posant allà els diners que ja no corren, no? Aleshores, mala guanyada. Sí, però mentre corri el diners, la cosa va bé.
2: No, però la tendència és clara. És a dir, l'ús del diner en les transaccions està de capa caiguda. És molt més fàcil. És a dir, la gent ja no vas ni a treure els diners del caixer automàtic per llavors pagar-ho. T'administres millor, tens un control.
3: Es poden controlar millor.
2: Es poden controlar. Exacte, es poden controlar. Això, la gent que no té res a amagar. Això, la gent que no té res a amagar. La gent que té alguna cosa a amagar perquè ingressa amb diners efectiu, evidentment, té que pagar amb efectiu.
3: Imagineu-vos el que pot passar amb el nostre mòbil, que ja normalment, si ara començo a parlar de cotxes, de comprar-me un cotxe, que m'està passant aquests dies a mi personalment, que parlo amb la senyora per comprar un cotxe, i resulta que m'està entrant tots els anuncis de cotxes.
0: Aprofita, en Joan, aprofita i li preguntes a veure quina et sortiria més a compte. A veure si et contesta. No ens queda temps, ja he dit que són un parell de temes que ens donarien per parlar bastant més. Només dir-vos que hi ha més de 30 milions d'usuaris de Bizum i més de 100.000 comerços online que estan adherits a aquesta plataforma. Deixem aquestes dades i tanquem.
1: Carme,
0: molt ràpid.
1: Perdona, Carme, i a més, paguem de la manera que paguem, no lo descomptaran de la compte, segur.
0: Vinga, doncs us espero un altre dia. Que vagi molt bé la tarda. Gràcies als tres.
1: Molt bona tarda a tots.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho quan la llei marca que han de ser 2. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. 3 setmanes després que Guanyem assenyalés anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe a Canyet, ara ho torna a fer aquest cop, posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Cal Arnús. En la publicació al butlletí oficial de la província, el govern local desestima la majoria dels 100 delegacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat per fer-ho és d'un mes en lloc de 2, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Dolors Sabater és la presidenta de Guanyem.
4: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan 2 errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits, va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
3: Agents dels Mossos d'Esquadra de Badalona han requisat desenes de caixes de productes cosmètics valorats en 78.000 euros. El material presumptament robat s'ha trobat aquest dimecres dins d'una furgoneta que havia estat també robada la nit anterior. El vehicle ha estat geolocalitzat pels agents i en el seu interior hi van trobar productes de bellesa de primeres marques. La investigació continua oberta per tal de localitzar els possibles autors i el propietari del material sostret. En esports, el pivot croat del Joventut, Ante Tomić, ja no jugarà cap partit més d'aquesta temporada. Així ho va informar ahir dimecres el club en un comunicat en el qual s'explica que l'objectiu és fer una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials de la cama dreta. La baixa de Tomić ja va ser determinant pels quarts de final de la Lliga de Campions, on la penya va quedar eliminada en el tercer partit de la sèrie contra l'AEK d'Atenes. Ara la preocupació és de cara als play-offs de l'ACB, ja que la penya hi arribarà coixa si no pot comptar amb el croat. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
6: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària, bàsicament aturades habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap gran sorpresa, és cert, però també és ben cert que l'extrem sud de Barcelona avui destaca l'autovia A2 per carregada, sortint de Barcelona amb lentitud, aturades, 5-6 quilòmetres ben bons. Tot aquest tram de l'autovia A2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, molt ple, amb lentitud, retencions, com et deia, en sentit Martorell, sortint de la capital catalana. A l'extrem nord tampoc no hi ha cap gran sorpresa, retencions habituals a les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, res, un parell de quilòmetres de forma intermitent, C33, C58, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Això sí, recordem, ja més lluny de l'àrea metropolitana, que continua tallat per manifestació l'eix del Llobregat, la C16 entre Sallent i Sant Fruitós de Bages, en els dos sentits de la marxa, i que es fan desviaments senyalitzats. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Gràcies, Roger. Bona tarda.
8: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Enguany la Generalitat ha reconegut un sabadellenc amb la Creu de Sant Jordi. Miquel Martí Escorcell, president d'honor de Moventia, a qui els nostres companys de Ràdio Sabadell han pogut entrevistar. Concretament ho ha fet en Pere Gallifa.
1: El president d'honor de Moventia, el sabadellenc Miquel Martí Escorcell, ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi 2026, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. Per valorar aquesta distinció i la seva trajectòria, avui ens acompanya Ràdio Sabadell. Benvingut i moltes gràcies.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una de les primeres preguntes que m'agradaria fer és com li comuniquen que li entreguen la Creu de Sant Jordi?
2: Bueno, la veritat és que va ser una sorpresa i diguem-ne que uns 15 dies abans aproximadament de l'entrega formal del reconeixement, doncs evidentment per temes de protocol i per estar avisat i saber doncs, que el dia X, a l'hora X, doncs has de tenir-ho present en l'agenda, doncs vaig tenir la satisfacció d'una trucada de la Conselleria de Cultura, que és qui otorga aquest premi, i per tant des de la Conselleria de Cultura doncs em van trucar expressament per comunicar-me que el dia X del dia d'abril doncs em faria l'entrega del reconeixement de la Creu de Sant Jordi.
1: I li va fer il·lusió?
2: Home, la veritat és que sí, eh? La veritat és que sí. Jo sempre he dit que em considero un patriot i que m'estimo molt Catalunya, m'estimo molt el nostre país, i home, i com a patriot i com a persona que s'estima Catalunya, doncs que tinguis el màxim reconeixement que et poden donar, pues va ser un motiu de satisfacció i d'orgull personal, la veritat és que sí.
1: Perquè això vostè no ho sabia de cap manera, no li havien donat cap pista en cap reunió, sé que reuneix amb autoritats, no s'olorava res?
2: No, pues la veritat és que no havia tingut cap pista prèvia, no, va estar una sorpresa i així es va estar, és a dir, jo no havia tingut cap notícia prèvia al respecte.
1: I això de patriot, que ha tret ara aquest terme, què vol dir això? Què significa per vostè? És un patriota? O per què ho diu així?
2: Mira, patriot és un argot que amb bastants amics i amb una de les fundacions d'empresaris que tenim, que és FEMCAT, de la qual vaig tenir l'honor de presidir també fa uns anys, doncs és una fundació que un dels argots que utilitzem és que ens sentim patriots. I sentir-se patriot què vol dir? Pues estimar-se al país, donar una part de la teva vida al país, d'intentar retornar en el país tot allò que t'ha donat, i aquesta ha sigut una mica doncs, també la meva vocació al llarg dels anys de la meva trajectòria tant personal com professional, és a dir que no solament és una trajectòria dedicada a lo professional, sinó que tot allò que pugui retornar a la societat, doncs en tant i quant t'estimes el teu país, doncs quan ho he pogut fer, ho he fet.
1: Vaig a llegir. Se li ha reconegut la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en l'impuls, el desenvolupament i la modernització del sector de la mobilitat i el transport públic de Catalunya. Tot plegat, suposo, bàsicament per Moventia, no? Aquesta empresa familiar qual vostè és president d'honor.
2: Pues sí, òbviament. Aquest és un premi, és un reconeixement que encara que se m'hagi otorgat a mi personalment com a president d'honor, és un premi, una trajectòria també de la companyia, és a dir, que quan a mi em van entregar la Creu de Sant Jordi, doncs vaig alçar la mà amb reconeixement doncs, també dels que havien marxat de la primera i de la segona generació. Jo sóc tercera generació i, per tant, és un reconeixement, una trajectòria que va començar aquí, a la ciutat de Sabadell.
1: Expliqui-la. Fa més de 100 anys.
2: Fa més de 100 anys, fa 102 anys, la va començar el meu avi, amb un autobús que feia el recorregut de Creu Alta, tren elèctric que n'hi deia en aquell moment. Tren elèctric era l'estació de tren que hi havia doncs, a la Rambla cantonada doncs, amb l'actual Gran Via. I així es va començar la història de Moventia. Després, com bé sabeu, doncs vàrem estar molts anys prestant el servei urbà de la ciutat de Sabadell fins a l'any 1981. I per raons doncs, en aquell moment polítics doncs, vàrem deixar de prestar el servei. I jo crec que això ens va obrir una mica els ulls i les finestres, és a dir, que el món no s'acabava a Sabadell, sinó que comença a Sabadell, i aquesta apertura de finestres doncs, que vàrem tenir en aquell moment doncs, va donar peu a dir, escolta, nosaltres què sabem fer? Doncs ens dediquem a la mobilitat, tant privada com pública, se suposa que hi entenem d'això, i per tant obrim els ulls, i a partir d'aquell moment doncs, va començar el creixement. amb altres zones de Catalunya i a partir d'aquí, doncs, no solament a Catalunya, sinó altres parts d'Espanya i part de l'estranger també, dels que estem presents a 7 països arreu del món.
1: Clar, algunes xifres, 260 milions de passatgers cada any, 2.500 autocars i autobusos, 163 milions de quilòmetres, i això encara és una empresa familiar?
2: Pues sí, encara tinc el goig de dir que som una empresa familiar, tercera generació, ja amb la quarta generació, doncs ja aterrada de fa 14 anys, vull dir que avui ja estan en posicions directives de primer nivell, i un orgull, jo crec que tant el meu avi com el meu pare, doncs, si veiessin la trajectòria, doncs se'n sentirien orgullosos. I d'això, l'any passat, que em van donar també un premi a la mobilitat, doncs crec que és una de les coses que més satisfacció et dona. És a dir, d'una empresa que va néixer en una ciutat com de Sabadell, que em sento sabadellenc, doncs haver estat capaços de portar el nom de Sabadell i l'ADN de Sabadell, doncs arreu del món. Aquesta, jo crec que una empresa familiar que va néixer, doncs, amb el meu avi i amb un sol autobús, doncs avui poder dir que tenim 2.500 autobusos, 7.500 treballadors i més de 160 llocs de treball, de llocs d'empresa, doncs la veritat és que és una satisfacció personal, però que és una tasca que no la fa un, sinó que és una tasca d'equip. I abans, quan et deia, quan vaig tenir aquest reconeixement, doncs començant per la meva família, començant pels meus germans, que han participat en el projecte, seguint pels meus fills, que estan ja en quarta generació, doncs és un reconeixement a una trajectòria familiar.
1: Vostè hi entra com a aprenent a l'empresa?
2: Jo no entro com a aprenent, però sí que haig de dir que en aquella època, en els meus anys joves, quan acabaves els estudis des dels 14 o 15 anys, o en els estius de la universitat, doncs el teu pare et feia anar a treballar, i per tant jo em vaig passar bastants estius, no tots els estius, és a dir, no fèiem vacances, sinó que la meva feina a l'acabar els estudis era anar-se'n en el taller. En aquella època el meu pare, doncs, em portava al taller, i he après l'ofici des del taller, des de desmuntar motors i caixes de canvis, i que en tinc un magnífic record. Per tant, l'empresa l'he viscut des de la posició de taller, passant per recanvis i passant per tots els departaments.
1: Conductor?
2: Conductor d'autobús, això no ho vaig arribar a ser. Això no.
1: És el que falta, només el que falta. Ara és president d'Honor. Quina ha estat la trajectòria dins de l'empresa?
2: Bueno, jo vaig començar l'any 78, acabats els meus estudis, doncs, universitaris, i el màster en direcció d'empreses que vaig fer en el IESE, el màster, i vaig començar, per tant, en l'any 78, i he anat tenint, doncs, evidentment, la trajectòria. En aquell moment la segona generació encara estava al front de l'empresa, i vaig tenir l'honor de presidir la companyia com a president executiu des de l'any 2000... No recordo exactament, no? Feia 17 anys que era president executiu, però n'he passat, doncs, per tots els llocs de l'empresa fins a arribar, doncs, a la màxima responsabilitat.
1: Diu que l'empresa té ADN sabadellenc. Quins són els seus valors?
2: Els valors, diria, com a sabadellenc i també com a valors de família.
1: Sí.
2: Bàsicament, l'honestetat, el compromís amb la societat. Jo crec que tenir l'oportunitat de poder gaudir d'un servei que tu prestes a la ciutadania et fa estar molt a prop de la ciutadania. És a dir, un servei públic com el que prestem amb els autobusos et fa estar al costat. I és un sector que enganxa, és a dir, el saber que la mobilitat d'una ciutat, d'un territori, depèn, doncs, de que tu siguis puntual, depèn de que els teus conductors arribin al seu lloc, que siguis capaç de reparar els autobusos, doncs, en el moment que s'han de reparar. És a dir, això et fa estar molt a prop de les necessitats d'un de les poques coses que diuen que són drets essencials. És a dir, en la passada Covid, doncs, un dels pocs serveis essencials que vam continuar mantenint va ser la prestació del servei públic de transport de viatgers.
1: I quins reptes tenen ara o en els pròxims anys? És la sostenibilitat de la flota? Quins són?
2: Bueno, en aquests moments jo diria que tenim un repte disruptiu, un repte molt, molt interessant per davant. Hi ha una aposta clara decidida pel transport públic, com no pot ser d'una altra manera. En aquests moments, i potser també agreujat pel tema que hem passat de Rodalies, s'ha demostrat que el paper de l'autobús, el rol de l'autobús a dintre de la mobilitat urbana, interurbana i de connexió de les comarques amb el barcelonès i de la interconnexió entre les comarques és un rol fonamental. I la pròpia Generalitat, doncs en aquests moments, està fent una aposta molt sèria per incrementar l'oferta de transport públic interurbà i urbà en les ciutats. I per què això? Doncs perquè el transport interurbà de viatgers, que és una de les nostres principals funcions, ha sigut el mode que ha incrementat més la demanda des de la pandèmia fins ara. Molt més que el metro, molt més que ferrocarrils. És a dir, per tant, és un mode que s'ha consolidat i que pensem que té que continuar creixent aproximadament un 50% els propers anys. Això, unit en el repte de la descarbonització de la flota, que són els dos grans reptes que tenim ara en quant a mobilitat, és a dir, aquest increment de mobilitat, aquest increment de demanda que comporta un increment d'oferta, i a la vegada doncs, el projecte de descarbonitzar la flota per tenir una flota doncs, més sostenible en el moment actual.
1: Per tant, vostès són part de la solució tant de la crisi climàtica com també els problemes de mobilitat que hi ha al país?
2: Pues, evidentment, jo crec que la mobilitat genera economia. És a dir, el PIB creix en proporció a la mobilitat. Han de venir, si les previsions es compleixen, ens anarem cap a la Catalunya dels 10 milions d'habitants. Aquest 1,5 milió més de persones necessitarà d'aquesta mobilitat pública. I aquesta mobilitat pública, a part d'aquest increment de persones en el territori, no es produiran en la primera corona, sinó que bàsicament aquest 1,5 milió de persones que han de venir al nostre país principalment estaran vivint en les segones i en les terceres corones. El que n'hi diem la ciutat o dels 30 minuts, la ciutat dels 45 minuts, la ciutat de l'hora, perquè la gent, per raons de feina i per raons de disponibilitats de vivenda, no poden viure en la primera corona. I, per tant, això té que anar acompanyat, sí o sí, d'una mobilitat pública sostenible i d'una gran aposta pel transport públic amb tots els seus modus, ferroviaris i d'autobús i de tramvia.
1: Hem vist que és molt conscient de la importància de la seva feina pel que fa, que és un servei bàsic, públic, porta la gent a treballar, porta la gent cap a casa. Potser hi ha la sensació que això amb Renfe o amb Rodalies no hi ha aquesta consciència, o si més no s'ho prenen tan seriosament com vostès. Com veu vostè que en algun moment han suplit, diguéssim, les mancances que tenia Rodalies, tota la crisi que hem tingut els últims mesos, molt accentuada, però que es va allargant en el temps? Ja fa anys que la gent es queixa de Rodalies.
2: El tema de Rodalies, dissortadament, jo crec que no... Home, sí que va ser una sorpresa, diguem-ne, la magnitud de la problemàtica. Però el que no ha estat una sorpresa, i així ho estem dient des de diferents institucions, entre d'altres, jo sóc vicepresident, tinc l'honor de ser vicepresident de la Càmera de Comerç de Barcelona i president del Consell de la Comissió d'Infraestructures del Consell de Càmeres de Catalunya, i és un fet que ja veníem denunciant des de feia molts anys. És a dir, la manca de manteniment i d'inversió en manteniment provoca tard o d'hora que aquestes infraestructures hagin caigut i hagin passat a estar en la situació actual. Recuperar aquesta situació, com així s'ha dit també des del govern i des de la pròpia DIF i des de la pròpia Renfe, no és un tema que es pugui resoldre ni en un any, ni en dos, ni en tres. És a dir, aquesta mancança d'inversió, com a mínim tenim un horitzó de 8 o 10 anys per poder tenir el servei de Rodalies en la situació pues, que el nostre país necessita. Es necessita no solament per posar les infraestructures en l'estat de manteniment que requereixen, sinó també per ampliar aquesta oferta de servei ferroviària que s'ha de programar per d'aquí 10 anys vista per aquesta població que et deia dels 10 milions. En el mentrestant, el paper i el rol fonamental que farà l'autobús doncs per suplir aquestes mancances o per complementar totes les mancances de rodalies i d'altres modes de mobilitat, potser es fan més que mai necessària aquesta aposta per l'autobús.
1: I en el cas de Sabadell, què creu que faltaria per millorar la mobilitat?
2: Exactament el mateix que t'he dit abans, és a dir, si tu poses oferta al carrer, la demanda acaba venint. I la prova la tenim, doncs, amb el que s'anomenen les línies express que va posar en marxa la Generalitat fa bastants anys. Són les línies que més han crescut en demanda. És a dir, quan tu poses un origen destí sense parades intermitges de ciutat a ciutat, això funciona i la gent t'ho demana.
1: Miquel Martí Escorcell, Creu de Sant Jordi 2026, moltes gràcies per haver estat avui a Ràdio Sabadell.
2: Gràcies a vosaltres per poder compartir aquesta estona.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: Tenir un animal a casa és sobretot una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, de nou, Carme, estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Eduard, tens el teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
2: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar. Per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center i bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos pues, en aquest centre de referència per moltes famílies.
1: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
2: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi que es va instaurar i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual cosa dona molta més importància perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada i, a més, m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
1: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
2: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació i, per sobre de tot, que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
1: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
2: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del Centre d'Estètica Caní Felí i el servei veterinari també especialitzat.
1: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
2: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, doncs mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofília, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
1: Sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no?, pràcticament.
2: Exacte.
1: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
2: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no?, el pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics, i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
1: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, als humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
2: Sí, sí, totalment. Avui en dia, bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació o nutrició superpremium, no? En aquesta alimentació superpremium doncs, es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats també per presentar aquesta alimentació. Mm. No? Ja no només el pinson sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals per fer que aquesta dieta estigui plenament completa. Vull dir que cada vegada l'alimentació superpremium, com bé dius, s'equipara cada vegada més a la humana.
1: I fa més o menys quants anys que s'ha establert al mercat aquesta alimentació premium cap als animals?
2: Bueno, nosaltres des de fa molts anys que ja estem encaminant-nos i que estem cuidant moltíssim el tema de l'alimentació, perquè al final una bona alimentació, una bona nutrició és la millor medicina, no? És la prevenció més bona. Nosaltres sempre portem treballant amb les marques capdavanteres i cuidem moltíssim el tema de les composicions dels pinsos. Per tant, jo et diria que sempre hem estat a l'avantguàrdia de l'alimentació. Mm. No sabria dir-te quants anys, perquè tot això, com ha fet tanta evolució,
1: clar,
2: aleshores, a mesura

0: fórmules tenen, amb quines graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
1: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabries respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
0: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal, en molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Mm. Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i en gat, són els animals que més tenen una despesa.
1: Imagino que, bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners i destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
0: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica. En aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, pues, jo calculo que més o menys seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, pues això, entre uns 200, 500 euros també anuals. I després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això, clar, fa que faci més difícil de calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
1: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
0: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
1: Més enllà de l'alimentació, que és el que estem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
0: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar, que estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també doncs, les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant. Són els accessoris com si diguéssim bàsics i després una bona estimulació. No tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines.

0: a través de jocs interactius, a través de mossegadors, a part de tota la seva estona de passeig, d'activitat, de recreació en espais naturals, vull dir, una miqueta tot això, però sí que els elements bàsics seria això, sobretot tot el que està relacionat amb el descans, la higiene i l'estimulació o àrea de joc.
1: I més enllà d'aquestes necessitats bàsiques dels animals, de la vostra botiga de Nature Center, què consideres que és el més extraordinari o sorprenent en quant a productes que teniu a la vostra botiga?
0: La varietat i l'especialització que tenim és el més sorprenent, no?, de la nostra botiga. És una botiga d'unes grans dimensions on podem trobar gran varietat de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari, pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se... sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot si necessita anar a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala el seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material, bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
1: I creus que ara amb tots els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi per exemple m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, productes o joguines doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això... Des de la botiga ho noteu?
0: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals, i també hem de comptar que els animals ens aporten doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa molt, molt, una part proporcional molt elevada amb la seva capacitat adquisitiva que puguin tenir.
1: Doncs crec que sobre alimentació, accessoris i sobretot benestar animal, almenys per part meva, n'hem après alguna cosa i espero que tothom doncs, també hagi descobert alguna qüestió d'aquest tema tan interessant. Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
1: Queda dit. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Actualitat. Cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
3: Hola, sóc la Lívia i m'agradaria que em poséssiu la cançó de Just Say Nothing d'Incognito perquè és una cançó que, sigui en el moment que sigui, m'anima i crec que em representa molt l'energia que jo transmeto i com sóc jo i m'encanta aquesta cançó. Gràcies!

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, aneu a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar-la en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat. Perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal. El que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta... generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt, no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està.
0: Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és una cosa més, és un plafon més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències a, sí, a no, fotògraf tal, o fotografia Thomas, o, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, a l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: I el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia el lloc, però la gent ho escrivia, no? A vegades ho escric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurat el contingut, diguéssim, què és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos ara, més ara que ens ajuden, que ara en parlarem, fons, sí, i que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, al tercer plafó, que bueno, el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, mm-hmm, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí,
1: vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors i editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i que, com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, no voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les cartes, les postals, per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm. I escolta'm una cosa. Clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
1: sí,
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria.
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, va, quines agafo i quines no, perquè totes, en un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, i aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: uh-huh, per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat. Per tant, estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quina. El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Uh-huh. Però bueno, ens ha ajudat moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ha ajudat també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us.
0: A modus d'il·lustració,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, exacte. El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Vull dir que, tal qual, per poder l'extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. Eh? I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansat molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest... està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals, de gent... Veiem com era no? els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima. No? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple, tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ja ha passat. No?
0: Esta noche ja ha caducado.
1: Sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que hi hagués l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades, per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals, o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i, a més, també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no?, anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no?, com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no?, que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no?, és complicat, i doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal, si és escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no?, aquest element d'entendre que la que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. Sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

Bé, doncs avui hem acabat aquest Connectats recordant aquell sistema de comunicació, doncs que ara no està ni molt menys de moda, les postals. Però podeu provar d'enviar una postal a algun conegut, a veure quin és el resultat. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem una nova setmana d'aquest programa. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir. Havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva al bloc salarial, denunciant que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carner de Badalona.
4: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita i amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre les coses al revés.
3: Tot i això, es mantenen les aturades al Barcelonès de cara al pròxim dilluns, 18 de maig, i el dia 2 de juny també hi haurà convocades vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. Precisament aquest matí, en el marc de la 22a trobada d'infants dansaires que se celebra fins demà al Pavelló Olímpic, els mestres han aprofitat per lluir les samarretes grogues de la protesta i per alertar les famílies de la seva situació. I és que des d'ahir fins demà divendres, les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa on infants d'I3 fins a quart de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Una jornada, la d'avui, en què enmig de les camises blanques dels alumnes i els mocadors de colors que diferenciaven a cada escola ressaltaven les samarretes grogues dels professors i professores. Els docents han aprofitat la trobada enmig d'un mes de mobilitzacions per reivindicar millores de les condicions a l'escola pública. Així ho ha explicat Marc Vázquez, de l'Escola de les Ciències, i Andrea San Vicente, de l'Escola Pau Casals.
5: Hem d'aprofitar per reivindicar, per suposat, ara que estem en aquest període que estem intentant fer-nos escoltar. Una trobada com aquesta és un gran moment per fer-nos veure i fer-nos escoltar la nostra reivindicació com a mestres i la nostra lluita pels nostres alumnes.
6: Tots els mestres portem l'escola groga, que representa l'escola inclusiva, i lluitem perquè el departament posi més recursos. No és només per nosaltres, és sobretot per l'alumnat.
3: Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Tres setmanes després que Guanyem assenyalés anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe a Canyet, ara ho torna a fer aquest cop, posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Cal Arnús. En la publicació al butlletí oficial de la província, el govern local estima la majoria del centre d'al·legacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat per fer-ho és d'un mes en lloc de dos, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Dolors Sabater és la presidenta de Guanyem.
7: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gran es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits. Va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
3: Agents dels Mossos d'Esquadra de Badalona han requisat desenes de caixes de productes cosmètics valorats en 78.000 euros. El material presumptament robat s'ha trobat aquest dimecres dins d'una furgoneta que havia estat també robada la nit anterior. El vehicle ha estat geolocalitzat pels agents i en el seu interior hi van trobar productes de bellesa de primeres marques. La investigació continua oberta per tal de localitzar els possibles autors i el propietari del material sostret. I en esports, el pivot croat del Joventut, Ante Tomić, ja no jugarà cap partit més d'aquesta temporada. Això va informar ahir dimecres el club en un comunicat en el qual s'explica que l'objectiu és fer una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials de la cama dreta. La baixa de Tomić ja va ser determinant pels quarts de final de la Lliga de Campions, on la penya va quedar eliminada en el tercer partit de la sèrie contra l'AEK d'Atenes. Ara la preocupació és de cara als play-offs de l'ACB, ja que la penya hi arribarà coixa si no pot comptar amb el croat. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
8: El Festival Dogs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
9: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Seleccionem els millors moments del programa.
10: Badalona Matí, els millors moments.
12: Els millors moments.
13: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tots els serveis que hi treballen per tal que sigui més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
14: Bon dia, moltes gràcies.
13: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda, de fet, des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
14: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup concret, ja sigui adolescent, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertany a aquest
13: que
14: grup.
13: Que tens immunitat, no?
14: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent, potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre benestar sexual, cap a la sexualitat que volen les persones, i combinada amb una bona salut sexual.
13: Quins són els factors, no?, però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no?, tant pel que fa a l'educació, la prevenció i el cribatge?
14: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
13: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut
14: o la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions, i donar-li el millor un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions, i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des del punt des de dos diferents punts de vista. Mm-hmm. I l'altre, important, és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat doncs, que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. A l'igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de què interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es pugui relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
13: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
14: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que doncs, aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos i crec que hem de a lo millor plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron que estan registrant IDS més aviat i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, si és una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la primera connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, doncs, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribatges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tots aquests aspectes.
13: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
14: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt, molt que pensar i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, de... i això fa que al final... moltes vegades t'esperis, no? A veure si realment això, aquests símptomes se'n van, no? Perquè creus que pot ser que trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Mm. Llavors, jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui en una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges o ja sigui perquè a la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
13: De fer mofa, no? Fins i tot.
14: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que... I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
13: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
14: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
13: A partir de quina edat? cribatges asimptomàtics?
14: Doncs normalment teníem pensats que no, a lo millor doncs que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que a lo millor aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Teníem han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que a lo millor abans no pensàvem i a lo millor hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
13: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
14: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No, quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança, perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
13: Uh-huh. Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
14: Clar, jo sóc infectòleg infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però perquè les noies comencen abans. Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat, perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea a la uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia a la vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Mm. Normalment la resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de les parts que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'UVH en persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'UVH, encara actualment no l'hem de perdre el focus, i això molta gent no ho sap, i a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària i a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir un motiu per demanar-te un cribatge, i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual. Si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I a plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos per això. Per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
13: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, uh-huh. que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats, doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
14: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals, com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot, no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o no té sexe.
13: Abandonar els prejudicis.
14: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estan plantejant, 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment, pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció, i bueno, donar-li aquesta necessitat, aquests números que estan sortint, i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
13: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquesta, diguéssim, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
14: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona, i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que t'he dit. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització, i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors, si hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea, i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment, cada vegada tenim persones, pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat, i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles. Per exemple, a la vegada sent poliamoroses, parelles o parelles que tenen no exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi faci escribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
13: Segons els protocols establerts, eh?
14: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys, i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, et tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però... Pues hem de, potser, integrar això, que pues, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des del seu inici, pues, els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, i que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
13: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
14: A l'ús del preservatiu, no s'ha, jo crec, que, i estem totes d'acord, que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec, ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i hi ha moltes pràctiques a nivell sexual, és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal, moltes infeccions, per exemple, el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors, jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de la salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció d'ovella que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
13: Jo crec que un missatge simplista.
14: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població, potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
13: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
14: Moltes
13: les Infeccions.
14: Gràcies.
13: Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
14: gràcies.
13: Vagi bé.
10: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
13: I a la nostra ciutat, doncs, estem d'enhorabona en matèria

0: d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, de, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
1: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
0: Totalment,
1: com deies.
0: Totalment.
1: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
0: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també. Una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, amb mi, amb tot el grup de karatecas, i també una miqueta, doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un, bueno, un petit premi, i als meus alumnes també.
1: No sé si aquests tres, una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família, són també tres pilars de vida per tu.
0: Sí, correcte, fonamentals.
1: Sí?
0: Fonamentals.
1: Com va ser? Explica'ns, perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no? Com funciona?
0: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent, perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis, doncs aleshores allà l'organització, bueno, i els
1: 10
0: japonesos.
1: Tatamis,
0: sí, correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran, i, bueno, et deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, bueno, doncs canviar-te lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent les nostres cates.
1: Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
0: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats, de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
1: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, eh? Has estat campió d'Europa, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, eh? Com
0: sí,
1: aconsegueix a mantenir-se, doncs, això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
0: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No,
1: no m'ho crec, això.
0: Sí, sí, correcte. Sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... doncs començar a donar-me compte de que, bueno, que podíem fer coses, no?, i aconseguir. I també, doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
1: Entenc que ja havies estat al Japó altres
0: vegades.
1: Sí, ja
0: havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
1: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat, perquè tot anava on time, no?, sobre calendari, sobre horari establert, vaja.
0: Sí,
1: que aquí potser no hi estem tan acostumats.
0: No pas. Sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra, bueno, una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt, ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. Tot és on time. Vull dir, no hi ha res...
1: No tenen
0: res.
1: Un servei de Rodalies Renfe, eh?
0: No tenen un servei de Rodalies Renfe, correcte.
1: Escolta, què és el que et va atrapar, tu? Quan vas començar a practicar karate, i en concret aquesta modalitat, la de les kates?
0: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extraescolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no?, quan ets petit, no?, que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no?, doncs a l'hora de fer un partit i tal, sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys, me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos

0: amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia m'ha dit, ei, que vine a provar karate i tal. Dic, ostres, vaig agafar una miqueta l'excusa ràpida de no tinc material, no porto el karate i tal. I
1: ell... Necessita poc.
0: Sí, no, necessita molt poc. I ell va agafar una motxilla, va obrir, i em va dir, no, si t'he portat un per tu. I
1: Sabia quina seria l'excusa.
0: Sí, i ja està, des d'aquell primer dia doncs ja em vaig enamorar completament.
1: Des d'aquell primer dia, que això era en plena adolescència, dius?
0: No, amb 8 anys.
1: Amb 8 anys.
0: Sí, ja des de petit, sí, correcte.
1: I aquesta modalitat en si, les kates, explica'ns una mica en què consisteix, no? I què és el que una mica també posa en valor dins de la modalitat de karate.
0: Sí, bueno, per nosaltres és molt important els kates, ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o una miqueta de tot el ventall de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt aquí a nivell nacional.
1: Són com sèries, no?
0: Sí, correcte. Sí,
1: és una, sèries de moviments.
0: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas com una lluita imaginària entre diversos adversaris, i, bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no?, i el realisme, no?, que sempre posem l'exemple, no?, que una persona des de fora, si està a l'escenari, o, perdó, a la grada...
1: Pugui imaginar-se el contrincant.
0: Correcte, pugui dir, ostres, doncs, estic entenent una miqueta el que està fent, molt...
1: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
0: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida...
1: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyamas Karate Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
0: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyamas Karate i, a part, jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar. Jo porto molts anys també he dedicat una miqueta a l'ensenyança. Vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple, a l'escola Bufala, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jungfrau a Badalona. I, bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres la nostra pròpia escola i, bueno, doncs, al moment, la veritat que molt bé, molt content.
1: Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, senpai.
0: Sí, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja et diuen sensei, en aquest cas sensei.
1: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
0: Bueno, doncs... primer de tot, molt de goig, molt contents, que, bueno, que al final també, doncs, és una forma de que ells també, sobretot, vegin això, no?, de que al final tot depèn de la constància, no?, de lluitar pels teus somnis si realment els vols, perquè a vegades diem, jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs va ser molt bonic, la veritat, estic supercontent.
1: Que clar, ara dies això, ahir ho celebrava amb llaminadures, no?, amb carmels.
0: Sí, correcte.
1: Però no sé si és molt estricte, també el dia a dia d'un professional del karate. A nivell fins i tot alimentació, vull dir.
0: Sí, al final també és una mica... parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses. Intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar, donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de voltar l'hora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
1: Alimentació i descans, segurament,
0: correcte,
1: no? Important.
0: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot amb la competició.
1: Qui és el teu sensei? Fa molt, que és la mateixa persona?
0: Sí, des dels 8 anys.
1: Des dels 8 anys.
0: Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser amb ell que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'Escola Ollamas Karate, i bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
1: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
0: Sí, correcte.
1: Qualsevol persona pot practicar karate?
0: Totalment.
1: Diries? Sí?
0: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
1: tinguis
0: fet,
1: 60 anys, en tinguis 4.
0: Sí, sí, perquè al final el karate no et diu o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva perquè pot començar qualsevol i mica en mica doncs anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt, entre cometes, de manteniment, vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i faig uh-huh. les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició, al final, és una decisió que prens tu a nivell personal uh-huh. i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
1: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no? Amb les kates també de, uh-huh. del karate, uh-huh. Que té un origen molt asiàtic, no? Uh-huh. Sobretot, no? I que segurament doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no? O altres països. Uh-huh. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
0: Sí, bueno, els japonesos tenen...
1: O potser és que aquí també hi ha molta tradició, eh?
0: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps mm-hmm. del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns alts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, des de després del Covid, mm-hmm. jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball. I jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la mm. disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dos categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, uh-huh. que estaven nosaltres, és que els fan també al tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
1: Al·lucinant veure'ls, no?
0: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs, estava pendent, no? Doncs, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un tres i no res. I els nens no, i els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els solers s'escalfaven, preparaven tot,
1: quin
0: i
1: era, increïble. Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
0: Bueno, podem dir-ne que el rival era doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i, bueno, que... és molt conegut precisament doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres, l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Uh-huh. Sempre li fiquem una miqueta més.
1: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
0: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que... gràcies a l'escola i a les classes sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate. Uh-huh. Centres del rendiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena no, de coses positives i tal.
1: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
0: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. Mm-hmm. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també en veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... fent punts, no? Mm-hmm. Tot això sí que està dins del marc legal de la federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions i ajudes.
1: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
0: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu, perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
1: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate, o són comunes altres arts marcials també?
0: Doncs fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, etcètera.
1: Creus que practicaràs karate tota la vida?
0: Sí.
1: Sí?
0: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és com la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate, doncs, treballant el que més t'agrada.
1: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
0: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates.
1: Sí?
0: Totalment, totalment.
1: Aquí a casa nostra?
0: Sí, de fet, tenim a la Sensei Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
1: Badalonina, també.
0: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores també de l'escola del mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, tenen bons resultats, i aquest se l'assembla. Vull dir, jo amb la Sensei Els Álvarez, sí, sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt, i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensei Els Álvarez, doncs he de treballar com la Sensei Els Álvarez, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella, jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit també se l'agraeixo a ella.
1: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no?, com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
0: Doncs la disciplina...
1: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina, o molta gent vulgui defugir, o la joventut vulgui defugir potser de la disciplina, no?
0: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid, i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte. Disciplina és respecte. És respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit, i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquí és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill, d'estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
1: És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
0: Nosaltres, os? Els karatekes, diem os.
1: Os,
0: correcte.
1: Oi que sí? Doncs os, fins a la pròxima. Os.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill, però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments, i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia i quantes vegades al dia?
2: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies, i si no ens rentem les mans el que fem és transmitir els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
1: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos-en?
2: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim
1: infinitat. Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
2: Ens faríem creus.
1: Sí?
2: Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
1: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
2: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent, moltes vegades, que s'aixequi a rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no?, perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells, i pràcticament... després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
1: Aquest hàbit, no?, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens en oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots feien molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
2: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no?, que aquell coronavirus transmetés d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus que s'han inventat.
1: Ara deies d'una persona a una altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura
2: del
1: nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador. Sí?
2: La gran font de contaminació, moltes vegades.
1: Font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no?, per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania, des d'allà es plantegen campanyes?
2: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més amè possible, però donar-los la importància de que té la higiene de mans. Uh-huh. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
1: Això no va dir. No sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant les mans, l'avantbraç, no?, per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia, quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
2: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic, són entre 20-30 segons. Uh-huh. Parlem de segons, parlem. I si és amb aigua i sabó, parlem d'un minut en total amb el secat.
1: Quines són les parts de la mà que no acostumen a tocar, a tocar l'aigua, no?
2: Doncs mira, el que és la, els palmells sí que toquem, el que serien els os de la mà, el que són les, la, entre les zones interdigitals, el dit polze és el gran oblidat, i les ungles.
1: El dit polze, eh? Que, a més, després utilitzen molt, pel mòbil, per exemple.
2: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no?, amb el dit polze.
1: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no?, entenc.
2: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no?, que abans de, quan, no?, tot l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
1: I pel que fa a alimentació? Hem parlat de superfícies, sí, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures? I per què és important?
2: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no? Tenim els pesticides, tenim microorganismes i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabós, ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
1: No cal sabó.
2: No cal sabó.
1: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, les superfícies de treball.
2: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no?, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'l menges.
1: Per tant, és important, també, el
2: rentar
1: tallar...
2: Rentar els estris i anar rentant les mans, també.
1: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell, no?
2: Exacte.
1: Sobretot.
2: Sí.
1: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
2: A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que vas a cuinar, no hi ha problema.
1: L'enciam, sobretot,
2: l'enciam,
1: no? Hortalisses.
2: El que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
1: Mm. Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda, doncs la part interna no cal rentar-la, no?
2: És el mateix. O sigui, sigui gruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors...
1: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
2: Sí, clar, tenen controls de nivell de la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de mostra.
1: Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
2: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no?, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
1: A l'entrar a casa, eh?
2: A l'entrar a casa.
1: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duc, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
2: bé. Moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
2: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Això ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Vist per sentència el cas Pujol, amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
2: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
5: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora del FICOMIC.
6: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
0: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
7: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, perquè el Cerdanyola acaba de perdre el seu partit contra el Fraga 2-1 i cau als quarts de final de la competició. A les 8, duel català, Vilassana, Manlleu.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, res de l'altre món, però sí que és cert que hi ha aturades en els punts, podríem dir que tocarien, volem repassar l'autopista AP7. Bàsicament perquè hi ha hagut dos accidents a la zona del Papiol, Sant Cugat del Vallès, arribant a Cerdanyola. Tots dos en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, i per tant, en aquest tram de l'autopista AP7 hi ha problemes. Són trams de retencions d'uns 10 quilòmetres, no és una cua constant, però sí que hi ha trams d'aturades, això, uns 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, el tronc central de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona, i a causa de dos accidents. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: mesos.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
5: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi a les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
4: Aquest és concretament el posicionament dels sindicats, Esther Minguell.
6: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
6: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
6: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
4: Gràcies, Esther. I aquestes les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
10: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
11: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després d'una marxa lenta. Han aprofitat la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Aquest matí, Girona ha viscut una nova jornada de vaga en l'ensenyament públic. Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris també per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
5: A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que els defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
4: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
5: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
0: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
5: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
4: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i el sindicat sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
5: En la primera reunió de mediació, celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigen, USOC, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
4: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
5: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
5: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També l'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública. Els contactes a Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
4: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
5: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Xavier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
4: Doncs encara dins l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa.
5: I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres 2 dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys.
4: Maite Polo.
2: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
14: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
15: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
2: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
4: Titular també destacat de la jornada, els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
16: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
17: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
16: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit a la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
18: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
19: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
4: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
5: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
20: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
4: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
21: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
1: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del Comic Pro, per exemple.
21: Paco Roca, Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la Millor Obra d'Autoria Espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
4: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
6: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC 12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
7: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
6: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
4: I els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bank i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons.
5: El festival de música de referència per als més petits de la casa que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries d'ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
4: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
5: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, de veritat.
2: Pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar el triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
6: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana Manlleu. Les de Pla d'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
7: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip pues, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
2: Sentim també Mireia Codinac, jugadora del Manlleu.
8: Afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
2: I en bàsquet també a les 8 la penya rep a l'Olímpic una Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies i amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB. Tots aquests dies sense Ande Tomic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. Fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir. Havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva al bloc salarial, denunciant que els sous estan congelats des de l'any 2001 i que l'augment de casos d'alumnes amb necessitats especials ha fet que no es puguin atendre com els agradaria. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carné de Badalona.
2: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita i amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió que està molt bé, sense els recursos idònics i necessaris al darrere, perquè sempre fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
1: Tot i això, es mantenen les aturades al Barcelonès de cara al pròxim dilluns, 18 de maig, i el dia 2 de juny també hi haurà convocades vagues generals els dies 27 de maig i 5 de juny. Precisament aquest matí, en el marc de la 22a trobada d'infants dansaires que se celebra fins demà al Pavelló Olímpic, els mestres han aprofitat per lluir les samarretes grogues de la protesta i per alertar les famílies de la seva situació. I és que des d'ahir fins demà divendres, les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa on infants de 3 fins a 4 de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Una jornada, la d'avui, en què enmig de les camises blanques dels alumnes i els mocadors de colors que diferenciaven a cada escola ressaltaven les samarretes grogues dels professors i professores. Els docents han aprofitat la trobada

0: trobat aquest dimecres dins d'una furgoneta que havia estat també robada la nit anterior. El vehicle ha estat geolocalitzat pels agents i en el seu interior hi van trobar productes de bellesa de primeres marques. La investigació continua oberta per localitzar els possibles autors i el propietari del material sostret. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Aquest vespre torna la Lliga ACB al Palau Olímpic. La penya rep el Morabanc Andorra. En futbol parlarem de l'Hospitalet Badalona, primer partit del playoff, també del juvenil escapulat que amb un punt en té prou per pujar de categoria a la divisió d'honor. I a més, també avui temps pel futbol americà perquè compromís internacional pels Badalona Dracs aquest dissabte a Suïssa. I comencem parlant de bàsquet, d'aquest joventut que avui torna a disputar compromís de Lliga ACB al Palau Olímpic. A més, doncs recordem que l'últim enfrontament que es va disputar a casa doncs es va jugar a mitja part. S'han de jugar doncs els segons 20 minuts i en aquest sentit doncs la penya avui que espera acabar el partit, que es pugui jugar al 100%, i avui un enfrontament contra un Morabanc Andorra que ve a jugar-se doncs les garrofes del descens, és a dir, a intentar sumar una victòria a Badalona que el permeti allunyar-se doncs de les posicions de descens. Evidentment, no seria un pas definitiu, però sí que seria important pel conjunt del Principat. En canvi, la penya el que intenta, sobretot, és aconseguir la millor classificació a la finalització d'aquesta fase regular, pensant també en els creuaments del playoff. Un joventut, com dèiem, amb diferents sensacions, intentant recuperar sobretot les positives. No va jugar el cap de setmana passat, el seu rival, el Tenerife, havia de disputar la final a 4 de la FIBA Champions League i també explicàvem doncs, que el 2 de maig no es va poder acabar el partit contra Unicaja, on la penya domina de 20 al descans. Per tant, doncs, el joventut a intentar buscar aquesta victòria. Ahir sentíem a Michael Rusic, el Morabanc Andorra, recordem, dirigit ara per l'exverdinegre Sant Tàbac, que doncs, sembla que li ha donat una dosi d'intensitat a l'equip, que ara doncs, està fent millor les coses, que hi ha hagut alguns canvis i que, per tant, doncs, avui es preveu un enfrontament entretingut al Palau Olímpic. A més, amb la visita també de Pustovi, l'ex de La Penya, que arriba doncs, després de ser el gran protagonista en el partit on a l'Andorra va guanyar el Baxi Manresa amb 37 de valoració. Per tant, doncs, com dèiem, enfrontament a partir de les 8 del vespre al Palau Olímpic, aquest partit entre el Joventut i l'Andorra. Evidentment, el partit es podrà seguir per Ràdio Ciutat de Badalona. Parlem de futbol perquè, de fet, el cap de setmana es presenta també intens en el tema dels play-offs. També parlarem demà de l'Ona Sant Adrià, que s'enfronta en el partit d'anada a la Real Societat B, el Badalona, que en aquest cas visitarà el municipal de la Feixa Llarga, visitarà el municipal de l'Hospitalet, per tal de poder aconseguir doncs, un bon resultat de cara pensant en la tornada que tindrà lloc el dia 24 de maig a l'estadi municipal de Badalona. El partit de diumenge serà a 1:15 a Hospitalet i el tècnic del Badalona, el que demà sentirem parlant més pròpiament de l'eliminatòria, ha parlat una mica doncs, del que volia quan va arribar a aconseguir com a objectiu en aquestes dues setmanes abans de començar el playoff. Diu Miquel Azparren que se sent content perquè ha aconseguit l'objectiu que buscaven pel que fa a les vibracions de l'equip.
4: Estas dos semanas era un poco llegar de la mejor manera posible al playoff. La mejor manera posible al playoff solo sería el resultado, no, pero también los resultados al final hay que conseguirlos. Los resultados te marcan en la clasificación, que eres el segundo después de una liga regular, que yo creo que es de mucho mérito y también tiene su peculiaridad en cuanto a cosas positivas. pero las sensaciones, los matices, el nivel de los equipos, las sinergias entre jugadores, para mí eso era casi más importante y también lo hemos conseguido.

0: Coneix Azparren que l'alineació que el Badalona va presentar en el camp del Vic anava una mica, doncs, per una banda, encaminada en el que estigués millor pel que fa al plantejament del partit, però també de reull pensant que aquesta setmana hi hauria ja play-off i, per tant, doncs, reservar determinats jugadors, per exemple, els que estaven en quatre targes. No va jugar ni un minut Guzmán, no va jugar ni un minut Josu Rodríguez per entrar nets en el play-off i també altres circumstàncies que podien influir. En tot cas, una barreja de sensacions que explicava que són les que va viure Mikel Azparren a l'hora de decidir els protagonistes del darrer partit. En tot cas, el Badalona, doncs, que té com a objectiu ara, pas a pas, evidentment, intentar aconseguir el millor resultat de cara a pensar en el duel de tornada. I qui tindrà també una papereta important aquest cap de setmana, perquè es juga ni més ni menys que l'ascens a la divisió d'honor, és el juvenil del Badalona, que en té prou amb un empat amb la Dan B, tenint en compte que els seus rivals més directes, Mercantil i Reus, guanyin els seus partits. Tot fa preveure que podria ser així. Doncs el Badalona, que rep a la Dan B diumenge a les 6 de la tarda, i en aquest sentit el que està clar és que el conjunt escapulat, com dèiem, si suma aquest punt, serà equip de la divisió d'honor. El tècnic José Ríos explica que l'equip està plenament capacitat i mentalitzat per aconseguir-ho.
1: Dissabte és el nostre últim partit de Lliga, necessitem un punt i l'equip és conscient, està preparat, porta tota la temporada entrenant molt bé i res, anirem pel partit, intentar treure els tres punts i ni que sigui, doncs, sumar un punt per poder aconseguir l'objectiu de tots.
0: Doncs el partit, diumenge, dissabte, volem dir, perdó, demà passat a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal, aquesta darrera jornada de la Lliga Nacional Juvenil amb l'objectiu de recuperar la divisió d'honor. I avui també, dijous, temps pel futbol americà. La setmana passada ens quedàvem una mica, doncs, a mitges, evidentment, amb totes les explicacions del José Luis Soler, el nostre col·laborador i també president de la Federació Espanyola de Futbol Americà, amb tot aquell enrenou que va passar, doncs, en el darrer partit, no? on LG Black Demons es va negar a agafar el trofeu de campions a Badalona en la gran final. En tot cas, saludem avui a José Luis Soler. José Luis, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda. Una mica constipat.
0: Una mica constipat, però vaja, bé. Doncs també, bé. També és aquesta època on ens desabriguem una mica, no? I clar, passa el que passa, José Luis. Però bé, sí. En tot cas, escolta, en el sentit estrictament esportiu, perquè la setmana passada havíem de parlar de circumstàncies que no ens agraden, no? Ni a tu menys, m'imagino.
2: No.
0: En tot cas, no sé si hi haurà hagut algun moviment més o tot continua el seu procés, no, José Luis?
2: Tot continua el seu procés, obre un expedient i està aquí, bueno,
0: perfecte. Ja està.
2: Molt bé. Ja tindreu el resultat.
0: Molt bé.
2: No t'amoïnis.
0: Doncs això per una banda. Per l'altra, hem de dir que a nivell local els Dracs es desplacen a Suïssa aquest dissabte per jugar pràcticament contra un campió europeu, no? Perquè els Calanda Broncos són un equipàs suís, uns Badalona Dracs, doncs, que representaran, no? a l'estat en aquest esport, en un duel, doncs, que realment serà un altre cop una autèntica experiència, no?
2: Sí, lo que pasa que aquest cop, malauradament, entre les semifinales i la final de la Lliga Estatal, pues ha mermat molt la plantilla, les 5 baixes que tenien, els 2 jugadors que ja s'havien compromès per anar a jugar una a Finlàndia i una a Alemanya, pues causen baixes, no? Però bueno, jo crec que donaran guerra al Calanda Broncos, l'equip suís està segon a la seva lliga, estan plenament a la competició, con lo que és conscient de que estan més en actiu, no? El Drax pràcticament porta dues setmanes que ja no ha fet res i bueno, però bueno, a veure si tenen l'oportunitat de guanyar i passar de ronda. Pensa que aquesta duel és el que guanya, passa de ronda, el que no, pues va cap a casa. No sé si seria lo bo que no cap a casa o continuar. De totes maneres, costa que ahir ja va fer un entrenament al petit camp que s'han deixat de moment a Montigalà i que bueno, que va anar amb molta il·lusió. A veure com el resultat sigui d'una altra història.
0: Doncs aquest partit de competició europea a Suïssa, Calanda Broncos Dracs, aquest cap de setmana, el dissabte en concret a la tarda. José Luis, també en l'àmbit federatiu molts moviments, no? També en forma de seleccions, categories inferiors, etc.
2: Bueno, sí, aquest cap de setmana ha hagut el debut de la continuació de l'U19, de la selecció espanyola a Txèquia, que van fer un bon resultat, van guanyar 14-43, van començar a fer una altra història. Ja em sembla que aquests nanos van cap amunt, i que van fer un bon partit. Van estar primer 3 dies a Calatayud amb una concentració, van anar a Txèquia, van guanyar, i bueno, contents. Això és un senyal de que la joventut d'aquest esport està en plena auge, perquè Àustria li van presentar cara, que era el campió d'Europa, van perdre saltant 3 minuts de detent amb una errada, i amb la lesió aprenguda a Txèquia no van donar opció. Des del primer moment que van rebre la pelota van fer, i mira, bueno, jo crec que van tindre la sort de fer el field goal aquest de 3-0, i això va donar emoció per continuar. El resultat va ser, jo crec que inclús podria haver sigut més, perquè van perdonar 4 jugades per ser touchdown, però bueno, aquí està. El problema d'aquestes coses és que ara ja s'aturen, i que la meitat d'aquests jugadors l'any que ve ja no jugaran amb el júnior, tindran que ser amb el sènior, que és la problemàtica de qui fa cada 2 anys manda rectifica la normativa, i el que avui són U19, l'any que ve seran ja sub-20 i ja no podran jugar. Bueno, reforçarem l'equip, que crec que n'hi ha manca per poder incorporar nous jugadors i continuar treballant.
0: Molt bé, la qüestió és que cada cop, no?, anar pujant un esglaó més, que costa, però es va pujant.
2: Sí, la realitat és que la federació, el futbol americà en Espanya està funcionant, i a nivell de seleccions està funcionant. Cada vegada els resultats són més òptims per la federació espanyola. Ja no són derrotes com abans, eren contínues i grans resultats. Ara són, n'hi ha alguna que altra victòria, i les derrotes estan molt ajustades i deixant un bon sabor de boca, que és el que es tracta, no? Mirar d'aixecar aquest esport i que cada vegada sigui més atractiu per la joventut i pel públic en general.
0: Molt bé, José Luis, doncs la setmana que ve més en parlem d'aquest partit de Dracs a Suïssa i també d'altres qüestions. Gràcies, com sempre. Una abraçada i a millorar-se.
2: Gràcies a tu, bona tarda, adéu.
0: I amb el futbol americà deixem aquí els esports, això sí, recordant que a les 8, compromís de Lliga CB, Joventut, Morabanc, Andorra, un quart d'hora abans aquí a Ràdio Ciutat. Ho deixem aquí, adeu-siau.
3: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Aquí Badalona.
1: Aquí Badalona. Aquí Radio Ciutat. Un batec de vida. Per cada moment. Per cada moment.
2: El meu cor. Les meves mans. Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
3: Arriba el moment del bàsquet a Radio Ciutat de Badalona.
4: La penya en joc.
3: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
5: Força penya!
4: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
3: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: Molt bona nit i benvinguts a Estat Palau Olímpic, on d'aquí a breus instants, en 15 minuts, començarà aquest partit de la Lliga CB entre el Joventut i el Morabanc Andorra, que juga la permanència. Molt important pel conjunt andorrà en aquest partit. Una penya que juga d'aquí després de 13 dies de no fer-ho. Recordem que no hi va haver FIBA Champions League i, per tant, això ha fet que aquest cap de setmana no hi hagués competició. Tot això ho explicarem amb en Jordi Abril, a les vides de so, i ja amb nosaltres la Carola Barriga. Carola, molt bona nit.
7: Molt bona nit, encara és de dia, però sí, molt bona nit.
6: És un dia una mica estrany, perquè ara mateix ja no hi ha gent.
7: No hi ha gent, avui el partit és a les 8, en aquest rush final de temporada, la penya ha de jugar 3 partits entre setmana en horaris diferents, perquè avui és a les 8, la setmana que ve amb el Tenerife és a les 9, després hi ha la segona part de l'Unicaja. Tot això ho fa complicat, perquè entre setmana els panyeros els costa venir a l'Olímpic.
6: Sí, i a més, encara que sigui contra el Morabanc, jo crec que no sé què ha passat, que la sensació avui es juga per dir contra la penya, però la, quan parlaves amb la gent, bueno, sí, sí, però... No?
7: Era com sí, una que... mica com que la gent està esperant el play-off i dius, home, però està bé esperar el play-off, però encara hi ha moltes coses a decidir i no és el mateix un play-off que et pugui tocar contra el València Bàsquet, per exemple, que et pugui tocar el Múrcia o que et pugui tocar el Barça, és diferent.
6: Que a més he sentit-te que s'estan produint dos resultats que ens interessen, el Bilbao per a casa i l'Unicaja per a Burgos, per tant, això és important.
7: Totalment, al final és el que diem, no? La penya encara té 3-4 partits de lliga regular i òbviament la resta dels equips també els tenen. Llavors, que la penya jugarà play-off, doncs és pràcticament dir sí, clar que sí que jugarà play-off, però com dèiem no és el mateix, no? Si acabes setè i et toca contra el segon, que podria ser València, un València que està espectacular després d'endossar-li aquest 3-0 al Panathinaikos després dels dos primers partits de guanyats a València pels grecs. Clar, si toca un València que et ve de fer una Eurolliga fantàstica, no és el mateix que si en aquest play-off tens l'opció de jugar contra un Múrcia, per exemple. Per tant, hi ha molta feina per fer encara. Jo crec que no toca encara relaxar-se. Ja arribarà el mes de juliol.
6: Ahir el Barça va guanyar 101 a 98 a Granada. El Lleida va perdre de 30 a 27 a Lugo, i el Manresa va guanyar a Girona. Per tant, s'estan produint resultats d'aquest tram final de temporada sorprenents, entre cometes, perquè també els equips de sota s'hi juguen moltíssim.
7: Clar, clar, clar, és que, de fet, el partit entre el Manresa i el Girona era un partit molt important per tots dos conjunts, perquè, en definitiva, tothom vol segellar la permanència. En aquest cas va ser el Baxi Manresa que va segellar la permanència, que, òbviament, és el que volem i el que esperàvem, diguem, perquè la feina que fa Diego Campo és fantàstica, però d'aquest partit, per mi, més que el resultat, les dues rodes de premsa, sí, de Moncho i Diego, tots dos en català.
6: M'encanta, això va ser increïble.
7: Això és sensacional.
6: No, sí que s'ha de donar valor, però no se li dona prou valor.
7: Exacte, exacte.
6: Perquè no és postureo, que es diu en castellà.
7: No, gens.
6: Creuen en això, i per tant, per cert, Carola, i tots els pericos, felicitats, després de 9 partits sense guanyar.
7: Mare de Déu. Felicitem a Manolo, no?
6: Plorant.
7: Durant... Home, no m'estranya.
6: Que tenia tanta tensió dintre acumulada que...
7: No m'estranya, no m'estranya.
6: La va treure tota, eh?
7: Que encara no ho té fet, encara no ho té fet l'Espanyol, perquè queden 6 punts encara per disputar, però, home, la victòria d'ahir és un bàlsam, perquè era allò ja com una mica un forat negre.
6: Avui jugat Girona contra la Real Ciutat. Girona m'ha vingut al cap, perquè no perquè parlem de l'Espanyol, sinó perquè en Mitchell, l'entrenador, també parla en català, i això
7: també
6: ho aplaudim, clar, encara que sigui un altre esport. El que no aplaudim és la decisió d'Antetomich, que no és decisió d'Antetomich. Vull dir, no, el que no aplaudim és la mala sort d'Antetomich.
7: Ah, és el que t'anava a dir. O sigui, el jugador ha de ser, jo crec que prudent, i ha de saber com està, i, home, professionalment no ho deu veure clar, perquè si ho veiés clar, jo crec que sí que estaria per jugar. Penso que la decisió... a veure, és important tenir en compte que encara té contracte, és a dir... Llavors, posem-ho a la balança, no? Arriscar-se ara i patir una lesió que s'allargui, potser no, no? Potser no. Més val ser conservador. A més, ja ho hem comentat aquí mil vegades, la penya s'ha reconvertit, però s'ha reconvertit bé, i Rosic ha aprofitat molt bé la situació.
6: Home, està creixent, això està clar, i dins dels rumors també del seu futur...
7: Universitari, no, potser?
6: Sí, clar, és que es mouen molts diners.
7: Però ja no... Jo penso que ja no només és un tema de diners, eh? És a dir, és evident que si se'n va, triplicarà ben bé el que pot cobrar la penya. Això és més que evident. Però sempre hem parlat d'un Michael Rosic i una família de Michael Rosic amb el cap molt ben amoblat. Sí. Llavors, clar, aquí també hem de parlar que una experiència universitària també és important, per la formació d'un jugador. Per tant, es pot entendre que hi hagi una situació en la que pugui prendre alguna decisió que no agradarà tant als penyeros, però que si es dona, doncs és el que hi ha.
6: 7 minuts per començar el partit. Carola, la penya jugarà diumenge al camp del Madrid, un Madrid que arriba sense Tavares ni Lent.
7: És que és molt gros el que li passa al Madrid. Madrid, que recordem, ha d'afrontar el dia 22 de maig la semifinal de l'Eurolliga contra el València, perquè donat que s'han classificat dos equips espanyols, aquests s'autoeliminen, com si diguéssim, a les semifinals, i ha tingut la mala pata l'equip de Sergio Scariolo de perdre els seus dos interiors, d'una banda a Tavares i de l'altra a Alex Lent. En un moment de la temporada tan clau com aquesta Eurolliga que tenen a tocar, sí, Pedro Martínez i el seu equip els deixa, i encara en el play-off la situació és francament complexa, i diria jo que no té possibilitats de rellevar, o sí?
6: Ovació per Apostovi. Apostovi, quin record guarda si va Apostovi amb la penya?
7: Bé,
6: sí, no?
7: Sí.
6: Però sense molt...
7: No seria un jugador que penjaries la samarreta,
6: no.
7: No va deixar el rastre de Willis, per exemple, no. De Derek Willis, vale? Però jo crec que una mica més de rastre que Brochanski, sí.
6: Sí, això sí que és
7: veritat. Saps? Sent aquest punt.
6: S'ha fet la presentació del conjunt del Morabanc Andorra amb l'expert dinàmica de Shannon Evans amb el dorsal 0, amb el 3 Best, amb el 5 Rafa Luz, 10 Rice, amb l'11 Okoye, amb el 13 Chimui Ortega, amb el 15 Costa Dinov, 22 McCoy, 24 Kuric, 32 Rubén Guerrero, 35 i Pons, i 99 Artem Puskov. L'entrenador és Santabach, acompanyat per l'expenya també, Paco Vázquez, Santabach també, expenya. Per part del conjunt verdinegre, es tanquen les llums, surten el videomarcador, les imatges dels jugadors amb el dorsal 0, Drell, amb l'Ulla Nicrac, 9, Ricky Rubio, 11, Jabari Parker, el 12, Lude Hackenson, 16, Guillem Vives, amb el 20, Adrián Torres, 21, Miguel Malikaren, 23, Michael Rosic, 24, Cameron Hunt, 35, Simon Birgander, i 88, Adam Hanke. L'entrenador és Dani Miret, acompanyat per Aleix Durant, Albert Canyelles i també Héctor Sánchez, el delegat Adrià Delgado, el preparador físic, el Dani Moreno, el Fisios, l'Oriol Dalbé i l'Albert Ruiz. Tot això a punt de començar aquest partit, que xiularan. Ja, fins ara ja xiulen el partit, fins ara ja xiulen el partit, perquè ara m'havien deixat fort de joc. Ara no estic aquí, home.
7: Mira, volia tirar-te l'assistència, però no...
6: Antonio Conde, Jorge Martínez i Ian González. Aquests són els nostres hàbits del partit. Carola, en principi, Morabanc Andorra és inferior, però s'hi juga molt. I recordes quan la penya s'hi jugava molt, que és més perillós?
7: Clar, és que és allò de... és un, allò que en castellà és un gato panza arriba, no? O sigui, és un animal que ara necessita, i quan necessites poden passar dues coses: que totes aquestes energies es converteixin en una cosa molt positiva per tu i que puguis treure la victòria, o al revés, que et paralitzi tota aquesta pressió i que sigui la penya la que ho pugui treure. Jo crec que la penya ha de tenir molt respecte al rival i treballar, pel partit.
6: Doncs de seguida presentarem el nostre comentarista, l'Ivan Corrales, que ja està aquí amb nosaltres, 3 minuts i mig per començar el partit. Va entrar en gent, evidentment hem anat tard, podríem dir, perquè en aquí la gent avui a les 8 de la tarda no és una hora habitual, però també molt pendents d'aquests partits. De moment, al descans, guanyant de nou el Burgos, que s'hi juga al futur. El Sant Pablo Burgos 55, Unicaja 46, que no està bé. Això és una vegada, pot guanyar, però no està jugant bé. I Bilbao va ser 40, Real Madrid 44. Ivan Corrales, molt bona nit.
0: Molt bona nit, Xavi.
6: Amb moltes ganes de penya un altre cop, eh?
0: Sí, sí, ja portem dues jornades, no?, sense jugar, i moltes ganes d'aquest partit. Un partit difícil, hem de continuar doncs sumant victòries per intentar construir el que diem sempre, la millor classificació possible a la Lliga i de cara als play-offs. I un rival, doncs, difícil, i jo crec que encara més difícil perquè s'està jugant, i ja sabem que en aquest moment de la temporada la necessitat fa molt, i l'Andorra serà un equip molt complicat en el partit d'avui.
6: Ivan, no sé si vens d'on vens.
0: Sí, he arribat avui per dinar aquí a Badalona.
6: Increïble València, no?
0: Sí, sí.
6: I com va ser l'ambient?
0: Va ser una passada. O sigui, a part de la victòria, i que evidentment no és el València per primera vegada de la història sigui a la Final Four, que jo crec que com a Lliga CB ens hem d'alegrar, doncs també tenim, doncs, bueno, tenim d'allà en Badaloni, com és l'Isaac Nogués, allà com a jugador, però també està el Xavi López, que és de la cantera, no?, que ha estat jugador de la nostra cantera, i sobretot també està el Pedro Martínez, que és d'aquí de Badalona i és un dels nostres. O sigui que hem de felicitar el València per la temporada que està fent i per aquesta fita. I, evidentment, l'ambient va ser increïble. Tothom amb samarretes taronges. Semblava un ambient de play-off de NBA o de partit universitari. Tothom amb samarretes taronges. Bueno, una mica de sentiment de club i sentiment de ciutat. Amb ella sana del que es va viure ahir a València.
6: I després de... Explica'ns-ho, ara que estem aquí en petit comitè. Després del partit va haver-hi una celebració, un sopar, o...
0: Sí, bueno, ens van quedar allà a dinar, a sopar, allà al mateix pavelló, amb tota la part de jugadors, famílies, i també en directiva, i vam poder estar una estona xerrant. Jo vaig estar una estona xerrant amb el Pedro, evidentment amb l'Isaac, i també amb el Xavi, i molt bé.
6: Has dit Xavi López de l'Hòstia?
0: Sí, correcte.
6: Ostres.
0: Correcte.
6: Hi ha rumores, no?
0: Fins aquí puc parlar, només vam parlar de...
6: Tu te'n deies? Tu te'n deies que vingués?
0: Bueno, s'ha de veure com està l'equip, i evidentment seria un jugador per recuperar un jugador de la nostra pedrera, com es va fer en el seu moment amb el Ferran Bassas, amb el Guillem Vives, també aquesta temporada amb el Riqui. Doncs, bueno, jo crec que per nosaltres i per l'afició seria un bon fitxatge, però, bueno, jo crec que el Xavi ara està pensant primer en València, i veurem el que passa. Nosaltres hem de pensar primer amb el que queda aquesta temporada, perquè jo crec que per la penya encara queden coses molt maneres.
6: Jo deia, si t'agradaria recuperar, em pensava quan parles de planter, parles d'Isaac. Vale, ho has dit Xavi López de l'Ontrigal.
0: Sí, també per Isaac, ja, perfecte. Però el tema d'Isaac t'ho deixa tu.
6: Doncs això està a punt de començar per part de la penya, amb Ricky Rubio, amb Cameron Hunt, i a Nick Craig de 3, i a Mari Parker de 4 i Rússic de 5. Ivan, sabem que l'Andorra està en zona perillosa, però està jugant bé últimament, eh?
0: Sí, sí. El que deia al principi, no?, quan he entrat a la retransmissió, de que la necessitat, ja ho hem vist a totes les competicions, però, bueno, ara que parlem de la IACB, a totes les últimes temporades o totes les temporades històriques, a la segona volta tots els equips es juguen moltíssimes coses, i els equips que tenen aquesta necessitat d'estar a la part de sota i voler sortir a la segona volta encara són més perillosos. A l'Andorra té un bon equip, té bones individualitats, fins ara no ha estat un gran equip, però té molt bones individualitats.
6: Acaba de començar el primer quart aquí a l'Olímpic.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
6: I la primera falta personal és en atac de Cameron Hunt, que ha intentat penetrar doblat i ha caigut a sobre de Best per part del conjunt del Morabanc Andorra, amb Aaron Best, amb Shannon Evans, amb Pustovi, Pons i em falta un, el Colle. Aquests són els 5 jugadors. Carola, ja estàs en posició, eh? Doncs no, clar. Joan Shannon Evans per Pustovi, Pustovi que ve. De fet, 37 de valoració i el primer que fa és un tir. Des de 2 metres ja nota, des de 4 metres ja nota.
0: Sí, segurament Pustovi, doncs, motivat davant d'aquest partit, juntament amb en Shannon Evans, del cinc titular que posa a pista a Sant Tabac, doncs, els jugadors nostres, i segur que voldran fer un bon partit aquí a Badalona.
6: Jabari, perquè ha acabat el partit, Carola, avui ja veig que hi ha guerra per guanyar posicions, eh?
7: Sí, el poste baix, el pal baix, no estic encertada.
6: Doncs si està encertada...
7: Hauré de demanar entrenaments amb Ante Tomic.
6: Sí, sí, quart punt de Pustovic, es penja. Déu-n'hi-do, aquí Maki Rússic en el pick and roll, com està jugant, eh?
0: Sí, jo crec que els equips en general ens intenten atacar aquesta situació de bloqueig directe, del 2-2, i jo sempre dic el mateix, es veu com han d'endullat estar l'equip si en les rotacions defensives estem una mica més preparats o ens avancem una mica a la nostra posició, i en aquesta última jugada no ho hem fet.
6: Anem de Cameron Hunt llançat, molt forçat, el rebot és de Yannick Crac, el segon que agafa.
0: Molt bé, Yannick, molt bé, Yannick atacant el rebot. Nosaltres ofensivament, ells han començat amb Bess davant del Ricky, i com Shannon, com l'Evans defensa el Cameron, jo crec que nosaltres estem intentant atacar la defensa del d'Evans, que en principi que no és la seva principal virtut, és un jugador molt ofensiu, però poc defensiu.
6: Doncs avui per això la penya vesteja amb indumentària verd i negre i amb crespó negre per l'amor, i des d'aquí ens sumem al condol de, atenció, rebot de Rússic i falla una altra vegada. Doncs ja n'hi do, com estan aquí. I el bàsquet de
0: Calles, el bàsquet de Ricky. Sí.
7: Calles, Ricky és qui recupera la bola.
0: Calles el Ricky i què passa en el Colle, que també que porta a lo millor 30 anys jugant a bàsquet.
6: Sí, sí. Toni Pruna, que ens ha deixat, el que va ser jugador a la dècada dels 70, va tenir dues etapes del primer equip, on destaca la Copa Còrec del 81. També ens sumem al condol de Jordi Clua, que ha estat un home clau durant 30 anys construint el Morabanc Andorra, per tant, porten un crespó negre, però no hi ha hagut minut de silenci.
0: No s'ha fet, i bueno, en pau descansin els dos.
6: 4-4 en el marcador, la pilota de fons per Evans per Pustovi, la dona per Aaron Best, un altre cop sol, Pustovi sota, amb problemes ara per defensar a Pustovi i Michael Rússic. I el tap de Rússic és boníssim. Sobre el 32, Rússic, i la falta són 2 lliures.
0: En canvi, aquesta última jugada, doncs, bona, el que dèiem, bona defensa, i aquesta situació que ara ha intentat atacar el 2-2, la predisposició prèvia del Ricky en el 1-1 amb l'Evans ha estat bona, i la col·locació del Michael també, i llavors l'Andorra no ha tret res positiu, i la resta de jugadors, els altres 3 que queden en aquest cas, doncs estaven ben col·locats, i això ha afavorit aquest tipus de defensa. Abans, Xavi, parlaves del partit d'ahir de València. La defensa de València va ser brutal, no, el següent, va ser increïble. És veritat que no va ser el millor partit de la sèrie, però sí que és veritat que el València el va dominar moltíssim durant tota l'estona, excepte un moment de dubte al tercer quart, però la defensa va ser molt, molt, molt bona.
6: A Rebolla, que és de Rússic, la dona per Ricky, està sol, i a Nica. Triple de Yannick Crac,
10: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
11: Subaru.
6: Xanoni va ser jugador 3, no hi va rebot llarg i esperar on ves. No hi ha falta, ha saltat vertical. Yannick Crack, Ricky frena. Ricky jugant per parelles amb Rússic. Ricky, dona per Rússic, que bé. Fa un sobrebot, aguanta i acaba...
10: Sí, perquè...
7: No només això, però no només això. No. El defensor de l'Andorra ha deixat Rússic sol sota cistella. No sé què estava pensant.
10: Bueno, és que el Pustov i la recuperació també és una mica lenta, el que deia abans, Carola. En la situació actual del bàsquet amb el bloqueig directe s'han d'implicar la resta de jugadors. No pots intentar que només el defensin els dos jugadors o els dos defensors implicats. I després que una altra cosa que és, jo crec que molt bona és el tempo com el Ricky és capaç de jugar aquesta situació i li dona temps a que el Michael, en aquest cas, pugui caure amb suficient temps per rebre sol i aprofitar-se que el Pustovi és una mica més lent i que la defensa de l'Andorra, en aquest cas, la resta de companys no estaven preparats per ajudar.
6: Xanones per Pons, se la juga de 3, triple. Jo crec que Parker, Carol, no sabia que és esquerra, Pons.
7: És possible.
6: Ha anat a puntejar a l'altre costat. Ha anat a puntejar a l'altre costat i aquí crec que s'ha equivocat. Reformes, canvis a Badalgrés, ho tenim tot. Mobles de cuina sanitaris, parquet i les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts del teu servei. Entra a badalgrés.com o truca ara al 93-395-0311. Badalgrés.
11: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
6: Triple, Ricky, triple. Subaru!
12: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
13: Subaru.
6: A veure, amb 8 punts de Pustovi, que ens apreciem molt. Però no pot ser.
10: Sí, però no. Ens apreciem molt, però no fa falta. I, evidentment, està aprofitant a lo millor l'absència de... delante i que potser que sí que l'ha de conèixer el Michael, però potser no tal, a veure si la defensa del Simon és una mica millor.
6: Doncs entra Simon Mirgalder, Carola, per... Bueno, no, entra, hi ha molts canvis, no?
7: No, ha canviat els 5 jugadors. Ara la penya juga amb Hackenson de 1, Hanga de 2, perdó, Pibes de 1, Hackenson de 1-2, Hanga de 3, interiors, Drell i Birgander.
10: Sí, segurament encara el Lude jugarà més estona com de dos o les situacions exteriors començar-les per ell com si fos el Han.
6: 15-11 en el marcador, Joan Rafa Luz buscant a Best interior per Pustovi. I ara això va fer molt bé aquí. Molt bé, perquè es tanca per intentar que no voti. Sobretensió, Vives, interior per Birgander.
10: Sobretot, Xavi, perquè comentàvem abans, perquè ja la col·locació del Drell era molt bona. Ja ha jugat amb
7: fintes. I ha anat a la pilota.
10: Correcte.
7: Que és allò incòmode pel pivot. Quan el pivot fica pilota a terra, has d'anar baix.
10: Correcte. I abans, el Pustovi, en les situacions de principi de partit, s'ha trobat una mica més o sol o només amb un 1 contra 1, que ha acabat dominant. Ara amb aquesta ajuda, doncs, molt bé.
6: Simon Birgander, el moviment de peus i Pustovi, que està fos, cau a la trampa. De moment no pot mantenir... al nivell de intensitat i haurà d'entrar Rubén Guerrero en algun moment, perquè Pustovi, ja veritat, el desgast físic està tenint, eh?
10: Sí, jo crec que massa minuts seguits a pista i segurament necessita un relleu. Jo crec que ara en principi serà Costadino,
6: sí.
10: No? El jugador s'ha dit pel Tenerife.
6: No, ja no s'ha dit.
10: Ja no s'ha dit, el jugador totalment de... Perdona, gràcies, Xavi. Jugador de l'Andorra. Doncs, que havia estat al Tenerife,
6: sí.
10: Doncs serà el relleu de Pustovi.
6: Doncs ha notat un triple Pons, Vives falla, llançament de 3 a un peu i el contracop, Rafa Luz, que nota, situa 1, 17-16.
7: Sembla que la penya domini, però l'Andorra està dins del partit, eh?
6: Sí, sembla que hi hagi ambient, però no n'hi ha gaire, no?
7: No, això no n'hi ha. Deixa-ho estar.
6: Curiós, ara, avui em recordo aquells partits de fa uns anys... on, bueno, saps, venies aquí, sí, amb 4.000 persones, però...
10: Sí, una mica més fred que altres partits, que potser doncs, l'ambient era més calent o el públic estava més endollat. Bueno, a veure si el ritme de partit també és una mica més, és una mica millor, i d'aquesta manera doncs, el nostre públic s'endolla i es fica més en partit.
6: Atac Andorra per situar-se per davant. Andrés Kostadinov i també Kyle Kuric, que ve a fer un triple increïble a Tenerife per guanyar el partit. Es prova McCoy també i perd la pilota. Ara mala passada de Lutz.
10: De Pons, no, de Pons.
6: A de Pons.
10: Perquè Rusic, Kuric no l'estava ni mirant i li ha passat la pilota.
6: Entrà McCoy. Aquest jugador McCoy, me'n recordo quan el van fitxar, dic, és que tio és boníssim.
10: Correcte. Me'n recordo que parlava molt d'ell, sí, a la Lliga Catalana. Pot ser?
6: Sí, sí, sí. Van dir, com, tio
10: com,
6: boníssim.
10: Com un jugador important, que arribava a la Lliga, bla, bla, bla, bla.
6: I no. Carola, perquè no és tan fàcil, això, eh?
7: No, perquè sobre el paper ho aguanta tot.
6: Clar. 18 a 16 per
7: l'Anna. Però si fos així, no jugaria a la Lliga, no?
6: Ara em fas patir, Carola, no et deixen seure.
7: No, tenim un acord amb Miqui Forniés, no patiu. Vale. Està tot controladíssim.
6: Dissabte, homenatge a Miqui Forniés, portes obertes als padres, que hi van mirar, o no?
10: Jo tinc partit a les 10 a Sant Adrià i quan acabi...
7: S'hi ha d'anar,
10: Passaré segur. Vale. Has d'acabar el partit, dels preinfantils i després aniré.
6: A falta 2:25 per acabar aquest primer quart, Joventut 19, Montblanc Andorra 16.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: Vai, llançament de 3 i torna a agafar rebot al conjunt del Montblanc Andorra. Obrint en Rice i la falta de 3 sobre
10: bona
6: Kyle
10: falta.
6: Kuric.
10: Bona falta. Bona recuperació i havia d'anar... ràpid, perquè no llancés el Kuric, i després al final doncs, no estem en bonus i ja el Kuric volia fer aquest bot lateral per llançar a 3 i ben fet aquesta falta.
6: Camp Bertran, més de 100 anys elaborant cada dia sobre dos croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona. Tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusions, sucs naturals o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Can Enclar, cantonada carrer del Carme. Camp Bertran!
13: Tot ho fem amb el millor producte.
14: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
6: Tots tornen a notar, Montblanc Andorra, la penya no està bé, defensivament parlant, 19 a 18. Ah, cançó buscant a... Uf, mare meva, pilota perduda, Rice, 2-1. Cistellot de Rice. I es situa per davant a Montblanc Andorra, 19 a 20.
10: Sí, la passada del Henry Rell, molt... Bueno, perillosa, perquè estava... Es veia claríssimament que el Kostadinov estava en línia de passada amb el Simon, i hi havia molt de risc de perdre aquesta pilota i deixar una situació d'un contra 0 o d'un contra 1, com ha passat amb el Rice, que li ha tret amb una mica de sort, crec, li ha tret la falta al Simon.
6: Doncs ara torna Ricky, Carola.
7: Ricky més Hunt més Hanga, o sigui la tripleta exterior amb Vives i Hackenson a la banqueta.
6: Hanga,
10: sí, ja torna de Jabari pel Henry Drell també.
7: Exacte.
6: Diríem que torna els tres bons, no?
10: Bueno, sí, estaven els tres es manté el Hanga i el Simon i els altres tres han tornat.
6: Falla Riqui, una penetració amb una mà. Irigant d'estir al terra, però aquí... demanava falta personal. La falta d'un minut i 10 segons per acabar aquest primer quart. Joventut 19, Montblanc Andorra 21.
15: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
16: Imprimeix a Gràfiques Venus.
6: Doncs, Ivan, abans m'has comentat que si guanyem avui aniríem a sopar... al restaurant Tesmort. Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom, Tesmort. A Badalona, hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i els millors vermuts del cap de setmana en Tesmort. El temps perfecte, obert de dimarts a diumenge, al carrer Sant Sebastià, 2 de dalt de Vila. Restaurant Tesmort, sisplau, no us ho perdeu. Aneu-hi.
15: L'Esport Bar de Badalona, amb un ambient animat i familiar. Tesmort.
6: Veu la pelota de Ricky, la falta sobre Han. No... Vale, el bàsquet, seran dos tits lliures per empatar. Tornarà Michael Rusic.
10: Sí, Rafa Luz volia fer la falta perquè sabia que no estava en bonus però ja l'ha fet una mica tard i el Cameron molt intel·ligentment ha agafat la pilota per forçar aquests dos tirs lliures.
6: Simon se'n va a la banqueta, torna a Michael Rusic, que és el titular, clarament.
7: S'ho ha guanyat una mica, no?
6: Sí, jo també ho crec. Però, Ivan, tu creus que el fet de que Tomic no jugui durant la resta de temporada i no es fitxi, això vol dir que el club és poc ambiciós? Creus que és el que hi ha, que no volen gastar més diners, que amb en Michael i amb en Simon ja n'hi ha prou?
10: Bueno, jo crec que és una barrella una mica de tot, però no crec que sí, que està clar que no crec que el club no sigui ambiciós i diguem-ne l'estaf i l'equip, no? Jo crec que el Michael pot fer molt bé la feina que li toca i ara tenim quatre jugadors interiors, no? El Simon amb el Michael i el Jabari amb el Drell, no? Jo crec que ara mateix llàstima pel tema delante, pel gran jugador que és i per la importància que té per nosaltres, però jo crec que és una bona decisió.
6: Puric, no nota el triple, rebot des de Kostadinov, que es penja. 23-21.
10: Sí, ens han obligat a fer una rotació defensiva molt llarga o implicada de molts jugadors i d'aquesta manera, doncs, el Kostadinov s'ha quedat sol al rebot.
6: 21-23, un minut. Ai, perdó, 6 segons per acabar el primer quart. Han obrim per Hackenson se la juga a 3, no hi va. Acaba el primer quart aquí a l'Olímpic, amb l'Andorra per davant, 21-23. A Carola, de moment, l'Andorra té el partit d'on vol.
7: Sí, hem comentat això, no?, que semblava que el ritme del partit o que el lideratge del partit el portava la penya, però l'Andorra no s'ha arrugat, és a dir, malgrat l'avantatge de 6-8 punts que havia fet la penya, ha estat capaç de jugar-lo, de portar el partit on li interessava i, de fet, ara mateix han endossat 23 punts a la penya. Jo crec que són molts punts i que ens està indicant una mica que el nivell defensiu de la penya no està on toca.
6: Doncs ara surten els jugadors de la Joventut de Bàsquet en queda rodes al mig de la pista, que estan proclamant campions de l'Eurocup 4. Ovació. I tots abraçats amb el títol. Això permet que l'any que ve la penya jugarà l'Eurocup 2, la segona competició, perquè han sumat aquests punts. I, per tant, doncs, el bàsquet en queda rodes del jugador, que està creixent, eh? Està creixent, clarament, amb incorporacions que donen un salt de qualitat perquè l'any vinent puguin estar també entre els millors lluitant per entrar a play-off a la Lliga Nacional. És dels quatre primers, però l'any que ve sembla que canvia el format, que hi haurà dos grups, dels bons i dels dolents, i la penya en principi estarà amb els bons.
10: Doncs bones notícies, no? I felicitar-los a tots i totes per la feina feta, per la temporada, i que continuïn endavant.
6: 21-23, una campionat que es va disputar a Sardenya i que com a victòria més important va ser contra Panathinaikos de Grècia. Un Panathinaikos també va... Un altre Panathinaikos, aquest altre Panathinaikos. Ahir van fer una broma que em va agradar bastant, que és... Carola diu... Montero ja s'ha pres la revenja del Panathinaikos, del tap que li van fer. I clar, no era José Montero, era Jean Montero, eh? Jean Montero. Ha començat el segon quart aquí a l'Olímpic.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
6: 23-23, 9-42. Aliup, al costat i 9, no. Molt bé, aquí Rusic arribant.
10: Sí, Rusic i Cameron, atents a aquesta situació, i abans ben jugat entre el Rick i el Yannick per fer la primera cistella del segon quart.
6: Per demà, Goy sobre la Kuric.
10: Sí, la Kuric, perquè ja s'havia quedat el Jabari al pal baix guanyant molt bé la posició i hem intentat jugar per ell molt intel·ligentment i el Kuric s'ha vist obligat a fer la falta.
6: Digui, per Yannick Crac, de moment Cameron Hunt, que està amb dos punts. Hunt, finta, la dona per Yannick Crac, per Ricky Rubio. Ricky Rubio, triple. Surt en transició, Rice per Kostadinov, aquest per McCoy per Luz. I ha fet un bon balanç defensiu al conjunt verd-negre. M'ha recordat el balanç defensiu d'aquells que feien al Casademont Girona, el Balbi Girona, de Pessic. També va estar Pedro Martínez allà a Girona.
10: Sí,
6: a l'època, jo crec que era l'època que hi havia Martí Artigas de delegat del Girona.
10: A Casballo, no?
6: Crec tots triomfen, eh? Pedro Martínez se'n va anar, ha sigut el MVP d'entrenador, i Martín Artigas, scout, oh, Orlando Màgic. Triple de Michael Rusic, triple de Michael Rusic, triple Subaru.
17: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable. Subaru.
6: Bon contracop del conjunt verd-negre. Ha recuperat Yannick Crac, que està fent una molt bona feina d'afensió.
10: Molt bé el Jardí. Mira, anava a dir-ho, que molt bona feina del Yannick defensivament i ajudant moltíssim al rebot.
6: Kuritschol, triple. Quin error tan greu de la penya.
10: Sí, perquè la gent es sorprenia una mica de...
7: Està enfadat, Miret, de després d'aquest tir.
10: Clar. Perquè hem badat, perquè em semblava que la safata del Rafa Luz era molt fàcil. A veure el tercer de Ricky.
6: Sí, triple de Ricky. Tercer triple de Ricky Rubio. Triple Subaru.
18: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
6: Passa entre per Rice. I Rice que perd la pilota, diu a la Lluia que ha tocat a la cama de...
10: Sí, sí.
6: Yannick Crac, i Yannick Crac diu que sí.
10: I el Yannick ho reconeix, però molt bé el canvi defensiu, molt bé l'ajuda una altra vegada. I en 3 minuts, 3 triples i 13 punts de parcial a favor nostre en aquest inici de quart, parcial de 13-5.
6: Per cert, si hi ha algú que va cap a Burgos, que sàpiga que ara mateix el Burgos està guanyant de 2-70-68. Final del tercer quart, estan arribant justos, en aquest partit. I el Bilbao perdent a casa de 58-64. Boric, no. Fintant.
10: El mateix que dintre l'Andorra, no? El Burgos es juga moltíssim i a les partits de casa doncs intenten aprofitar aquests partits, perquè evidentment la part de baix està molt, molt igualada.
6: Va, que ens va Hunt, es queda amb un mismatge amb Pustovi. Hunt davant de Pustovi. Hunt, la doble per Yannick Crac, se la juga a 3, triple. Triple del conjunt verd-negre, triple Yannick Crac, triple Subaru.
17: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
18: Subaru.
6: 6 d'11 en triples, la penya amb molta confiança.
10: Xavi, 4 triples en aquest inici de quart. En 4 minuts, en menys de 4 minuts d'aquest segon quart, 4 triples per part nostra. Dos del Ricky, un del Michael i un del Yannick.
6: Avui és d'aquells dies que et surt tot, que llences un triple des de la cellera de Ter i també anotes. Vull dir que amb màxima confiança, eh? El 27-28.
10: El Yannick està fent un gran partit, una gran primera part. El Ricky també, però el Yannick estava fent una molt bona feina i molt completa.
6: Avui no hi és el president de la penya en la llotja. Està a la graduació de la seva filla als Estats Units. La netra, Hackenson falla. 5'45 per acabar el primer... Uf, falta claríssima de Best.
10: Claríssima.
6: Ja veieu, eh? Aquesta falta molt clara.
10: Que fins ara ves 0 punts.
6: és tan clar com, per exemple, quan tu tens un problema i dius, com ho puc solucionar? Doncs està molt clar. Anar a Madagrés, dona un nou aire a casa teva amb Madagrés. D'acord a les teves parets, a Mart Internacional, els revestiments murals naturals, teixits, papers pintats o metàl·lics, fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-lo i a veure com la llum juga amb els seus relleus. El nostre showroom, Madagrés!
19: Badagrés.
20: Badagrés.
19: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
6: Macoy, que no, Macoy falla. Ara l'Andorra està sent aquell equip de sense ordre, eh?
10: Sí, sí, cap o poc ordre i moltes individualitats, no? El que hem dit que ara ha passat en molts moments d'aquesta temporada.
6: Triple de Hackenson, la penya guanya 11, triple Subaru.
21: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
22: Subaru.
6: La 92, no?
10: El marcador només han pujat dos punts, Xavi, i el parcial en aquests 5 minuts de segon quart, 18-5 a favor nostre.
6: Doncs a falta de Jung Rajola, A falta de 5 minuts 4 segons per acabar la primera part, el Joventut que guanya 39-28, i on tens molt, un temps per anar a Badalés.
20: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: Joan està controlant el partit de penya, ara.
10: Sí, sobretot en aquest segon quart, no? Evidentment, l'encer exterior, amb aquests quatre triples que han comentat. Aquest últim també ho semblava, però al final són només un llançament de dos. Però, bueno, l'encer exterior, evidentment, també ha facilitat aquest canvi en el marcador, i també amb aquest encert nosaltres defensivament, sobretot jo crec que encapçalat per la feina del Genís Crac, doncs dominant molt més el ritme de partit, i llavors el que m'agrada dir a mi, no? Córrer una mica més o arribar en transició, poder atacar la defensa, en aquest cas de l'Andorra, una mica més descol·locada, i això fa que ara doncs tinguem aquests 11 punts d'avantatge.
6: Carola, sembla que ara l'intensitat defensiva és més gran, però també hem de veure què passa quan no hi hagi encert.
7: Vull pensar que l'encert continuarà, però és veritat que l'encert en triples, 6-11, no és gaire habitual amb la penya aquesta temporada. Però és veritat que el to defensiu ha millorat. Ha acabat el quart amb 23 punts, i en aquests 6 minuts l'Andorra només n'ha fet 5 de punts. Ja és una cosa una mica diferent. Jo crec que ja és una cosa més normal del nivell defensiu que té la penya.
6: Llançament de pes, no, rebot des d'Adrel. I recupera la pilota d'Adrel, que sembla que s'està posant en forma. Una extra experiència del Club Pilates Badalona. Fent classe de pilates, reforma juntament amb altres aparells. Tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats a Club

0: bitllet pels
1: play-off.
0: Pels play-off, però jo crec que està bastant encarregat, Joan.
2: Sí, jo crec que el que hem de fer és treballar per intentar, doncs, agafar la millor posició possible, i el que jo dic, no? En la primera eliminatòria, si podem intentar que no es toqui el Madrid i el València, doncs millor.
0: Rice s'endú un tap increïble, i ara en el contracop, un tap increïble de Rússic, i ara en el contracop, i a mi crec que per fi fa això de jugar a Camover, Ivan.
1: Sí, sí.
0: Marc Camover les passes, fa bàsquet, i a més rep la falta. Carola, tu estaves just davant, Michael Rússic multiplicant-se al davant i al darrere, que això tot mig al darrere no ho fa tant.
3: És que té uns braços que arriben a tot arreu. Per cert, teniu la sensació que és un dels partits on la penya més contracops ha jugat?
0: Sí, sí, d'acord.
1: En aquest segon quart pot ser que quasi segur.
0: I a més a més, també
3: abans n'he vist una que ha llançat crac, les de Ricky, òbviament.
1: Sí, sí, i ara doncs la feina defensiva està sent molt més bona, es domina el rebot, llavors que l'equip ja està jugant en un altre ritme, i aquest ritme no li interessa gens a l'Andorra, i per nosaltres és perfecte.
0: Joan Hackanson, Sala juga a 3, no hi va, rebot llarg és de Vives, però no la pot controlar.
1: Ja. Sí, ha arribat al Lute, jo crec que ha arribat una mica cansat, no, aquest llançament, perquè hi ha hagut molt de contacte que els àrbitres han...
3: I quedaven només 2 segons, de sí, possessió.
1: Sí. Sí, però hi ha hagut molt de contacte, a sobre d'això que diu la Carola, que també, doncs hi havia molt de contacte, i al final Lute ja com que li ha quedat una mica curt el llançament, perquè jo crec que anava una mica esgotat en aquesta jugada.
0: Torna Ricky, substituïa Hackanson, torna Hanan, substituïa Yannick Crack, i li va dient que vol més, Dani Miret demana més. Home, hem d'aprofitar en aquest moment, no, Ivan?
1: Sí, sí. I també ha tornat al Hanga, canviant la línia exterior en aquest cas.
0: Coye, com està de fluix Han, Pardrell, marca les passes, 2-1, Drell, s'ho passa bomba, obligant a la gent, al públic, els hi dedica la cistella. I Carola, aquest tio és un showman,
3: Sí, sí, ell està per tot. Per cert, el vaig veure al concert dels Catarres.
0: No fotis.
3: Sí, sí.
0: És que com que està aprenent català, suposo que devia ser per això, no?
3: Home, i tant. I per participar de la festa major, no?
0: Déu-n'hi-do, però no et sabia jo aquesta fase de teva dels concerts,
3: Sí, sí.
0: Molt bé. La penya perdia 21 a 23. Bueno, del 26-25, del 25-25, el passeig de 20 a 3, Ivan Corrales. Tu que anaves amb els parcials?
1: Sí, sí, a mi, bueno, m'agrada fitxar-me en aquestes situacions, perquè denota, en aquest cas, jo crec que sobretot és veritat que l'Andorra no ha tingut gens d'encert en aquest segon quart, però l'equip, el nostre equip ha pujat línies defensives, ha dominat el rebot i ha canviat el ritme de partit, i això doncs afavoreix aquest marcador. I ara també Xavi ha entrat a pista per primera vegada al Miguel Arén, substituint al Michael.
0: Ara no sentia bé el nostre tècnic, el Jordi Abril, li demanem disculpes. I a falta 2:52 per acabar aquest primer temps, Joventut 47, Morabanc Andorra 28.
4: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus, 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
5: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Home, tal com estan jugant avui, crec que en el restaurant és mort, i ara ens trobarem més d'un i dos, per saber-ho.
1: I tant, s'està molt bé, i es pot gaudir també dels partits de la penya.
0: Perquè el restaurant és mort, també es viu fora de la pista, tens mort a Badalona, tens hamburgueses, estapes, entrepans, planxats, un ambient brutal per veure bàsquet, futbol o motos. Tens mort, el temps perfecte, dimarts i diumenge, carrer Sant Sebastià 2, a de la Vila.
4: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar. Temps mort.
0: Doncs, Costany, no ho sabem mal, i Riqui Rubio para el partit, obliga a que el fisio entri, perquè es... genoll,
3: És que en el rebot ha trepitjat

0: malament.
1: Ah, és el, és
0: no, sé si, no sé si li ha fallat el genoll o el turmell, però ha sigut en la trepitjada que s'ha desequilibrat i ha anat a terra.
1: El Kostadinov, a veure, s'aixeca el metge de la penya, perquè recordem que és obligatori que hi hagi metge local. I per això veiem el metge de la joventut que s'aixeca i va cap a la banqueta de Morabanc. Ara entenc que es farà... es donarà a conèixer. I si necessiteu alguna cosa, estic allí, val? Trenqui, fàcil. Més 20, 49-29. 49-29. Estan jugant molt fàcil, eh?
2: Sí, jo, molt fàcil.
0: S'ha desmuntat bastant el Morabanc.
2: Sí, sí, moltíssim. En aquest segon quart, moltíssim, però nosaltres... bueno, ara amb aquesta història del Rice, aquest quart l'estem dominant per 20 punts. Això parla molt bé de nosaltres i, evidentment, parla una mica malament de l'Andorra.
1: Van, increïble. Quin error, ara, com ha fallat. Van, finta, l'haurà de treure cap a fora. Fallant Han de sota, Han superant a Rice, falla, forçant massa, i no hi ha balanç defensiu de Han. Rice, Sharon Evans, no, torna a fallar Rick i la dona per Han, la jugada de 3, no? No, no es frena. Ara va del tram-tram. Aquí a Han li han faltat molles, eh, Carola?
0: Sí, jo crec que sí.
1: I el triple és de Sharon Evans.
0: Permet aquest parcial de 5-0 de l'Andorra.
1: Li veig la penya en falta de ritme, eh? Aquesta acció, bueno, contra tot.
2: Hem fallat dos atacs, un amb dues opcions del Cameron i aquesta última de l'Adam, i això dos ha afavorit o ha permès que l'Andorra fiqués aquests 5 punts amb el Evas, no, intentant fer ja el seu partit.
1: Torna
0: ja
1: a
0: la
2: triple. 8 en 2 triples.
1: Doncs 49-37. Del 49-29 al 49-37, per ser el de 0-8.
2: És una mica, clar, Xavi, l'anarquia i la individualitat de l'Andorra pot provocar aquesta situació si tu no continues endollat durant tota l'estona o durant tots els minuts de partit. No, ells van fent el seu partit i ara, sense sistemes, a nivell d'individualitats, doncs els triples de l'Ocoll i del Sharon Evans pues fan aquest parcial de 8-0.
1: A falta de... ara pel videomarcador estan posant la cistella. Sí, la victòria va aconseguir la penya al camp del Barça, però sí, parlen de fa molt, eh? Com és que posen aquesta cistella ara de... ah, perquè mira, hi ha Golan Sutton! Hosti, tu, no l'havíem vist, Golan! Déu-n'hi-do! Aquest tio sí que em fa gràcia, però... Golan Sutton! Carola, ara li direm a l'Aleix Blanc que després li fem una entrevista.
0: Que vingui, sí.
1: Home, sí. Quin crac, Golan Sutton. Com fumava. A falta de 39 segons, temps mort. Dani Miret, temps per anar a Badalés. Avui també hi ha el grup de la Fundació Ricky Rubio, que estan amb samarretes grogues just davant de la banqueta del Morabanc Andorra, però molt amunt.
2: El segon anell, no?
1: Sí, el primer anell, sí, correcte. Ricky, quart triple, no. Falla, canvia el canal rebot, però se la queda Pons. 22 segons per acabar. Van Sharon Evans per Pons. Triple. El parcial continua creixent, és de 0-12. 0-11.
2: 0-11. Amb 3 triples.
1: 0-11 amb 3 triples.
2: No, ja vam veure aquí a l'Olímpic com es remunta un partit a triples, no?
1: I ara Jordi Parker anota l'últim segon de la primera part. Al final de la primera part, Joventut 51, Morabanc Andorra 40. Carola, un partit una mica estrany, eh?
0: Doncs sí, perquè el primer quart ha estat una mica de... Sembla que la penya lideri, però el Morabanc ha acabat dominant el partit i estan molt millor ofensivament. Semblava que les coses havien canviat en aquest segon quart, però el Morabanc segueix anotant, ha retallat aquesta distància de 20 punts. Guanyar 12 a la penya, sembla que el partit estigui fet, però jo penso que el Morabanc és perillós.
1: És perillós, Ivan Corrales, perquè s'hi juga molt.
2: Sí, sí, ja ho hem dit, no? El partit no està tancat ni trencat, i semblava que en aquest segon quart hem arribat a agafar aquest avantatge de 20 punts, però amb aquest últim parcial, doncs, s'ha igualat una mica més i no hem de badar, perquè tu dius, aquesta necessitat de l'Andorra farà que ells, amb el seu estil, continuïn jugant. Llavors, que amb aquesta anarquia amb la que juguen i amb aquestes situacions imprevisibles d'individuals, de bons jugadors que tenen, no com aquí, però sí com a jugadors, no es poden fer d'aquest parcial que s'ha fet a nosaltres 11-0, que al final l'ha trencat o l'ha tallat al Jabari amb aquest últim rebot ofensiu i aquesta última cistella abans d'acabar el segon quart.
1: Doncs al final del primer temps, recordem que Burgos continua guanyant, ho fa de 5, 5 minuts i mig encara per acabar, contra Unicaja, 84-79, i el Bilbao empata 76 a Miribilla, on de moment el conjunt de Bas també arriba de la penya per entrar al playoff, està triomfant. Aquí, a l'Olímpic, de moment, el Joventut, que guanya 51 a 40, el millor, Ricky Rubio, 13 punts, 4 rebots, 6 assistències i 18 de valoració. El Fem una petita pausa, deixem a més destacar que donen destinades de ciutat amb Martí Villegas i tornem de seguida per viure la segona petita. Fins ara.
3: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Has de renovar-te el cotxe?
3: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
4: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
3: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
4: T'esperem a Trivim.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, aprofitem aquest moment per fer-vos un repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però els actors s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent. Mentre que el govern català veu marges dins l'acord, els sindicats alerten que sense parlar també de sous no tornarà a reunir-se. Tot plegat després de la jornada de vaga de dimarts, on els mestres i professors han demanat millors sous, més recursos per als plans d'inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia. Escoltem a la Teresa Vivancos, exdirectora de l'escola Josep Carné.
7: Això fa dècades. Les plantilles mai han estat a l'alçada del que realment es necessita. I amb la complexitat de la inclusivitat ha sigut quan hi hem anat tots de cap per avall. Fer un decret d'inclusió, que està molt bé, sense els recursos idonis i necessaris al darrere, perquè sempre han fallat pressupostos i sempre s'han fet les coses al revés.
6: Com a mesura de pressió, un total de 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han sumat al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al curs vinent. A Badalona només s'han adherit 4 centres públics de moment, però preveuen fer-ho de forma unitària. Mentrestant, a Santa Coloma de Gramenet, la xifra s'eleva a 27. Des del sector educatiu expliquen que no és una decisió que vulguin portar a terme, però creuen que si la situació no canvia, no els hi quedarà una altra opció. Ho explica la Dolors Fernández, directora de l'escola Josep Carné i de la Junta de Directors d'Escoles Públiques.
8: Jo desitjaria fer colònies l'any que ve. O sigui, jo desitjo fer colònies. Ara bé, si la situació no canvia radicalment, crec que no les farem, però això encara no està decidit, perquè tot aquest moviment és un moviment viu.
6: Precisament aquest matí, en el marc de la 22a trobada d'infants dansaires que se celebra fins demà al Pavelló Olímpic, els mestres han aprofitat per lluir les samarretes grogues de la protesta i per alertar les famílies de la seva situació. I és que des d'ahir fins demà divendres, les escoles de Badalona tenen una cita anual amb la dansa on infants d'i 3 fins a 4 de primària es converteixen en ballarins de danses populars. Una jornada, la d'avui, en què enmig de les camises blanques dels alumnes i els mocadors de colors que diferenciaven a cada escola, ressaltaven les samarretes grogues dels professors i professores. Els docents han aprofitat la trobada enmig d'un mes de mobilitzacions per tal de reivindicar millores de les condicions a l'escola pública. Així ho explica Mar Vázquez, de l'Escola de les Ciències, i Andrea San Vicente, de l'Escola Pau Casals.
9: Hem d'aprofitar per reivindicar, per suposat, ara que estem estem amb aquest període que estem intentant fer-nos escoltar. Una trobada com aquesta és un gran moment per fer-nos veure i fer-nos escoltar la nostra reivindicació com a mestres i la nostra lluita pels nostres alumnes.
10: Tots els mestres portem l'escola groga, que representa l'escola inclusiva, i lluitem perquè el departament posi més recursos. No és només per nosaltres, és sobretot per l'alumnat.
6: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha presentat un pla pilot per afavorir el retorn dels joves tutelats que viuen en centres residencials d'acció educativa, els CRAE, amb les seves famílies. El pla, batejat com a Camins i dissenyat amb el Departament de Salut i l'Hospital Sant Joan de Déu, combina estratègies socioeducatives i programes de suport per empoderar professionals i famílies com a principals agents del canvi. S'implementarà durant 2 anys a 3 CRAE de Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribes, on s'ha incorporat un equip format per una treballadora social, un terapeuta ocupacional i una educadora social que s'integraran en el dia a dia per donar suport a tots els agents implicats. Prop de 15 hectàrees ubicades en terrenys forestals al municipi veí de Tiana han estat desbrossades de vegetació i arbrat per reduir el combustible vegetal i evitar així la propagació de les flames en cas d'incendi. Les actuacions, amb una inversió de 40.000 euros, les du a terme la Diputació de Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona concentra un gran nombre d'urbanitzacions envoltades d'una massa forestal que ha crescut de manera significativa en els darrers anys, un fet que, segons alerten des de la Diputació de Barcelona, suposa un risc en cas d'incendi forestal. L'ENS assenyala que cal reforçar la prevenció per reduir la virulència del foc i minimitzar-ne l'impacte sobre les persones i els seus béns. També demana responsabilitat ciutadana per protegir les parcel·les interiors i mantenir neta el seu sotabosc. Ho ha explicat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
11: Necessitem molt clarament el recolzament del conjunt de la ciutadania que viu en aquests entorns. Malauradament tenim a la zona del Maresme i amb tota aquesta serra tenim una situació d'una massa boscosa molt densa, d'haver abandonat la gestió forestal des de fa molts anys, d'haver viscut d'esquenes al bosc, i ara això és un element que ens preocupa. I els incendis no hem de pagar-los quan es generen els mesos estius, sinó que hem d'actuar durant tot l'any.
6: Els treballs han consistit a obrir les franges de protecció perimetral del nucli urbà de Tiana amb l'objectiu de dificultar la propagació del foc cap a les zones habitades a tocar dels boscos i facilitar les tasques d'extinció en cas d'incendi. N'ha parlat el tècnic de la Diputació de Barcelona, Patrick Vinyes.
12: Aquí hi ha el pipinyer, que té unes capçades força grans, estaríem parlant de més de 6 metres entre troncs. Això portaria que les capçades estiguin separades, que és el que hem de buscar, i en cas de donar-se un foc de capçades no arribés d'un continu. Sembla que si tenim un estiu sec podria ser complicat, perquè ara hem tingut pluges, la vegetació ha crescut i això ens podria no ajudar en aquest sentit. Però clar, això és una previsió, és a dir, podria ser que es donés un estiu que no fos tan sec i llavors no estaríem amb un risc tan alt.
6: L'ENS no descarta poder fer els treballs de prevenció d'incendis al nucli urbà de Badalona en un període de 3 anys vista. La màgia com a mecanisme per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria. Això és el que ha proposat el festival Li Chang, que, malgrat ja acabar l'edició d'enguany, continua la seva tasca traslladant la màgia a la planta de psiquiatria infantil i adolescent de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Els mags Enric Magú i Pepe Coc són els encarregats d'ensenyar alguns trucs de màgia als pacients. Des de l'Hospital Germans Trias miren d'humanitzar l'experiència del pacient per contribuir al seu benestar. Per aquest motiu, el projecte Vides Màgiques s'ha unit al festival Li Chang per fer que la màgia ajudi els joves a esvergir-se del seu dia a dia hospitalari i puguin treballar habilitats socials, tal com explica Diego Pérez, infermer supervisor de la planta de psiquiatria.
13: Això afavoreix la reinserció, això afavoreix el tornar a connectar amb les teves coses, no? D'il·lusió, de poder fer coses més enllà del que seria el malestar vital i el malestar clínic en funció del trastorn i del motiu pel qual tu has ingressat.
6: En aquesta estona, el mag i director artístic del festival, Enric Magú i Pepe Coc, els han ensenyat 6 trucs de màgia perquè els adolescents puguin practicar-los i un cop els donin l'alta, sorprendre familiars i amics. Entre daus, jocs matemàtics i varetes de màgia, els pacients han aconseguit el seu títol de mags. Escoltem Enric Magú.
14: Tots es van entregar amb la màgia, tots van sortir fent màgia, feien abracadabra, i feien aparèixer objectes i emocionats, que era una miqueta la idea, no? Poder repartir il·lusió i projectar la màgia, no? com una moneda d'intercanvi.
6: Aquesta ha estat la segona sessió de les 5 que tenen programades al llarg de l'any. Tant els organitzadors com els participants es mostren satisfets amb el resultat, ja que els joves es mostren il·lusionats en convertir-se en mags i practicar els trucs a les seves habitacions. Això és tot. Connectem de nou amb el Pavelló Olímpic per seguir la segona meitat d'aquest partit de la penya, que acaba de passar una molt bona nit.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Temperatura a Badalona...
2: 16 graus.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
2: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
2: La penya en joc.
7: Força penya!
2: Supermercats Condis patrocina aquest partit.

0: Bona nit de nou des del Pavelló Olímpic de Badalona. Falten 3 minuts perquè reprengui aquest partit, perquè comenci el tercer quart d'aquest partit de l'ACB que enfronta la Sisa Joventut i el Morabanc Andorra, on la penya guanya en aquests moments 51-40. Ivan Corrales, en una primera part amb dos quarts molt diferents.
1: Sí, en dues cares, jo crec, del nostre equip. Un primer quart que sense ritme, nosaltres mateixos comentàvem que estava sent un partit una mica fred, perquè tampoc el nostre públic estava massa endollat a jugar a un ritme que afavoria, jo crec, que l'Andorra, i per això anàvem per davant del marcador a un parcial de 21-23. I en canvi, doncs, tot ha canviat a l'inici del segon quart, recolzats per l'encert en el nostre tir exterior amb 4 triples, crec que ha estat en els 3 primers minuts del segon quart. Ja hem estat capaços de canviar el ritme de partit, sobretot també amb una molt bona intensitat defensiva. Destacaria ofensivament el paper del Ricky i defensivament el paper del Janí, que també ofensivament ha portat moltes coses, i és el segon màxim anotador darrere del Ricky. El Rússic defensivament també ha estat bé, encara que en el primer quart ha tingut problemes amb el Pustovi, i jo crec que tot això ha fet que canviés el partit. Hem estat capaços en el segon quart arribar a estar 20 punts a dalt, però hem d'anar en compte amb aquesta anarquia i amb aquest estil tan individualista que té a l'Andorra pels jugadors que té, que amb encer exterior i amb 3 triples han fet un marge d'11-0 i han igualat el partit. Jo crec que important serà ara aquest inici de quart. Nosaltres hem de continuar amb aquesta línia defensiva del segon quart, dominant el rebot, i si podem jugar amb un altre ritme podrem atacar molt més fàcil la defensa descol·locada, desordenada de l'Andorra.
0: Evidentment, jo crec que l'atac, diguem, d'aquest primer quart és sobretot aquest parcial d'11-0 que li endussa l'Andorra al Joventut, una Andorra que recordem que està intentant certificar la permanència. I en la part positiva comentàvem això, l'anotació de Ricky Rubio, però també els percentatges d'encert, per sobre del 55% en tirs de 2, per sobre del 40% en tirs de 3, important perquè això a la penya li costa, i també en un 88% de percentatge en tirs lliures, per tant una penya que està fent la feina.
1: Sí, sí, claro, l'encert doncs afavoreix que puguis dominar el ritme de partit i el marcador, no? I això doncs la penya ho ha aprofitat molt bé, doncs per fer sobretot un parcial molt gran en el segon quart de més 22 per arribar a ficar-se 20 punts a dalt, que ha estat la màxima diferència. Però s'ha de continuar, doncs, el que dèiem, en aquesta línia, i no va de defensivament, perquè els jugadors de l'Andorra, la seva qualitat individual existeix, i a sobre doncs tenen aquesta necessitat de sortir de la part de baix de la classificació, i per això no ens hem de confiar.
2: Recordem que estem pendents dels resultats que estan produint a l'ACB, perquè teòricament avui té classificat, jugaria contra el Madrid. Tu prefereixes jugar contra el Madrid o contra el València, Ivan?
1: Jo a quarts de final contra cap dels dos.
2: Cap dels dos. Per tant, el València ara és quart, perquè porta 3 derrotes seguides a la Lliga C, cosa que l'ha penalitzat clarament els quarts de final de l'Eurolliga. Acaba de començar el tercer quart aquí a l'Olímpic.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
2: I la pilota intentava recuperar Ricky Rubio, i Ricky diu, m'han pes. Però bueno, a vegades sembla que hi ha falta, però no hi havia falta.
1: No, ara ells hem fet bona defensa, però després hem badat una mica en el rebot, i la pilota serà per l'Andorra.
2: Okoye, avui en crec 11 punts. Atacant, hi ha falta anterior, diuen, de Ricky, 51-40. Un ritme fluixet, Ivan. Jo personalment m'estic avorrint una mica. No sé com explicar-t'ho.
1: Ha molat el segon quart. Jo crec que a l'inici del segon quart o fins als últims 2 minuts, doncs jo crec que que el ritme de partit i el nivell del nostre equip ha estat bo, no? Però és veritat que amb l'últim parcial doncs s'ha aturat una mica a lo millor aquest bon ritme i jo crec que ara haurem de treballar per recuperar-ho.
2: Última jugada a Bilbao, on el Madrid tindrà la possibilitat de guanyar o forçar la pròrroga, eh? 53-42.
1: Una possible victòria del Bilbao el fica una altra vegada de ple en la lluita per l'última plaça del playoff, no? Perquè el Unicaja, no sé com va...
2: Està perdent.
1: Com està Burgos, està badant en aquest tram final de temporada, no?
2: Shannon Evans anotant el triple i Ricky Rubio fent una exhibició.
1: Sí, sí, ofensivament Ricky dominant el partit des del principi, ha costat una mica potser en el primer quart, però a partir del segon dominant moltíssimes situacions del lloc, sobretot en aquest cas les ofensives com a màxim anotador, però també donant assistències als seus companys.
2: Ara la gent crida allò de Ricky a Busson i és que és lògic, perquè déu-n'hi-do, el nivell que estan jugant. Gustavi per Pons. I de seguida anirem a veure si podem parlar amb també algú de la Fundació Ricky Rubio, que ha vingut fins aquí, perquè, Carola, veiem que són ben bé una trentena,
0: Doncs sí, són un grupet nombrós. De seguida busco una portaveu molt coneguda de l'afició verdinegra i us explico cosetes.
2: Genial. 55-45, de moment Goran Sutton, que no ha tornat, aquest ha vingut a veure el partit, ha anat al pica-pica,
0: Ja saps que el càtering deu ser molt bo i que un dia hi aniré i us ho explicaré.
2: Passes de Pustovi. I s'entava que s'enfada molt amb qui. En què està passant? Ah, un avís de tècnica.
1: Sí, un avís de tècnica a Okoye perquè demanava falta. I és veritat que Pustovi estava tancat per tres jugadors nostres, però és que no ha intentat llançar la pilota al terra i ha caminat, no? O sigui que les passes eren claríssimes.
2: Això de Jaume Pons, Arnau, és increïble, eh? Victòria del Bilbao contra el Madrid, 88-82, eh? Pilar 29 de l'oració.
1: Sí, el Madrid ara, aquests últims partits de Lliga CB, jo crec que...
2: Bueno, té un avantatge respecte al segon classificat de 4 victòries.
1: Clar, té aquest avantatge i jo crec que també està focalitzant tota...
2: Sí, però diumenge la penya juga allà,
1: Sí, sí, sí. Segur que amb nosaltres ja veuràs com s'ho prenen d'una altra manera.
2: Falla el triple Ricky des de molt lluny i perd la pilota a Pustovi. Déu-n'hi-do. Ara aquí ha fallat.
1: Però, Xavi, és veritat que la primera plaça sembla que... pel Real Madrid, i ja a la segona, amb aquestes últimes derrotes del València i les victòries del Murcia, sobretot del Barça i l'Escòria, doncs pot estar tot més igualat.
2: Ens anem cap a la graderia, Carola.
0: Doncs sí, mira, estic amb la Mercè Franquesa, que de la Mercè què us puc dir? Doncs que exjugadora de la penya, exdirectiva de la penya, superaficionada de la penya, penyera, diguem, però avui no, la Mercè no ha vingut aquí, diguem, tant com a penyera, sinó com a participant d'un projecte de la Fundació Ricky Rubio, el Langfit, que primer de tot, Mercè, com a usuària, vull que m'expliquis què és això de Langfit.
5: Langfit és un projecte per demostrar el que és evident, que l'exercici físic amb determinades persones i determinats monitors molt especialitzats saben què necessitem cada una de les persones afectades de càncer de pulmó, no? I això és això. I avui estem aquí perquè, a més de quan es diu aquest és el projecte, aquell no sé què, no sé quantos, doncs avui estem aquí per demostrar i per fer visible i fer públic que sí que realment hi som els pacients i que sí que realment estem agraïts. I és l'única manera que tenim d'agrair-ho fent avui, venint aquí i demostrar amb les samarretes que encara que no siguin del projecte nostre, és un projecte talment interessant que us el pot explicar ja la Vanessa ara mateix.
0: Doncs sí, perquè la Mercè se m'ha avançat, els oients no ho veieu, però tots els membres de la Fundació Ricky Rubio que han participat en aquest projecte avui m'han vestit amb la samarreta groga, aquesta samarreta del 2002, que és la, aquesta llei que promou la, o sigui que vol empènyer la Fundació perquè s'estudiï la cura del càncer en el nivell molecular. No sé si ho explico bé, Vanessa, ajuda'm una mica.
6: És la llei 41/2002, que és el dret a la informació del pacient. Llavors, des de la Fundació Ricky Rubio, el que estem promocionant és que els pacients, no, que és un moviment que poden fer molt fort, és que li donguin aquest tercer cognom al càncer de pulmó i altres càncers, que és el que aconseguiríem amb la detecció del diagnosi molecular. Llavors, dintre del càncer de pulmó tenim algunes mutacions que hi ha tractaments que són molt més dirigits en aquest, bueno, en aquesta mutació que alguns pacients tenen. Llavors, això, doncs, estem aplicant el que seria l'oncologia de precisió. L'única qüestió és que hi ha molta desigualtat en el territori. Llavors, no a tot arreu, sí que és cert que aquí a Catalunya tenim la sort que molts hospitals ho fan, a la resta de l'Estat, doncs, hi ha més diferència, però el que encara volem proporcionar és que també es faci amb els estats inicials del diagnòstic, no amb els estats avançats, perquè així potser inclús podríem evitar alguna resquina.
0: Ja ho veieu, molta feina la que fan des de la Fundació Ricky Rubio i que val la pena que els mitjans ens sumem a la iniciativa i els donem espai perquè ens ho puguin explicar.
2: I així ho farem i estem molt contents que Mercè Franquer és una amiga, un altre cop ens hagi ajudat a visibilitzar-ho, que és molt important que tothom en sigui conscient de la sort que tenen alguns i de la sort que tenen alguns altres tot i tenir una malaltia. Necessita renovar la teva llar, va de greix, provaràs mobles de cuines, sanitaris, ceràmica i parquet amb les tendències, les últimes tendències i dissenys exclusius, qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en el seu lloc. Entra a valesco.com o truca'ns al 93395 0311, Badagrés!
7: Badagrés.
8: Badagrés.
7: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
2: Reformes, canvis, a Badagrés ho tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris, parquet i les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badagrés.com i aquí ara està focalitzant precisament el que estàvem explicant. Aquesta fundació de Ricky Rubio, que ell mateix en el pregó va dir que d'aquí a 2 mesos hi haurà notícies. Vol dir que recordem allà carrer Barcelona. Carrer Barcelona, amb Martí Pujol, hi haurà la seu de la fundació de Ricky Rubio. A més, hi van ara la penya que torna a agafar l'empenta, 14 punts, eh?
1: Sí, una altra vegada, doncs, agafant avantatge i intentant, doncs, dominar el partit i que en cap moment, doncs, l'Andorra, doncs, pensi que pot tenir, doncs, possibilitats de recuperar el marcador o d'apropar-se, encara que en aquest tercer quart s'està jugant una mica més semblant al ritme del primer quart i no del segon, que és el que més ens interessa a nosaltres.
2: L'Andorra que espavili perquè el conjunt del Burgos guanyarà el seu partit contra Unicaja. 97-90, quedant 20 segons. Hagenson per Han. Crec que falla el triple. Rebot és de Shannon Evans. Evans. I perd la pelota d'Evans. L'havia tocat Yannick Crack. I la derrota d'Unicaja, déu-n'hi-do, perquè Unicaja està en una dinàmica, està ara mateix fora de zona de play-off, eh? És cert que té 2 partits menys que l'Unicaja.
1: Sí, has de mirar les derrotes.
2: Però un és sí, les derrotes. Té una derrota més, però hem de recordar que el partit contra la penya perd de 20.
1: Sí, i correcte.
2: I que són 2.
1: Correcte.
2: Falla Okoye, rebotes de d'Aaron Best. Al terra, al tap de Yannick Crack. I, per tant, la derrota de l'Unicaja seria 13, si sumem la contra la penya 14, i la penya en té 11. Quedan 3 jornades. No?
1: Sí, jo crec que, en principi, nosaltres ens classificarem al play-off, claríssimament. S'ha de veure com queden aquestes posicions, doncs, del segon fins al setè, i veure si aquesta vuitena plaça, doncs, com la lluiten a l'Unicaja i al Bilbao. Això és el que sembla a priori.
2: Madrid, Múrcia, Barça i València són caps de sèrie. Ara mateix, Baskonia, Joventut, Tenerife, Bilbao, els altres quatre equips. Déu-n'hi-do. Sí, clar, toca el València i...
1: Sí, encara queden partits. Avui queda... Hi ha el derbi canari, no? Si no m'equivoco, Xavi.
2: Ara, és avui?
1: I sí. També queda el Baskonia-Múrcia.
2: Sí.
1: Pot canviar una mica, no?, la classificació a la part de play-off. I ara, doncs, pel Gran Canària, doncs, també un partit importantíssim aquest derbi, amb la victòria del... I, bueno, la derrota de l'altre dia del Saragossa. El Saragossa, el partit que tenia contra el València, no el jugarà, i també crec que el jugarà el mateix dia que juguem nosaltres contra Unicaja.
2: Sí.
1: Crec que és el Saragossa-València.
2: El dimarts 26, es va confirmar que jugarà el partit, la mitja part que queda. De moment, aquí, les coses dominen de 10, i sobretot el que domina tothom, i tothom li encanta, és Can Bertran. Can Bertran, més de 7 anys, elaborant cada dia el seu obrador. Les Sants, les Semades, Tornemis i el millor pa de Badalona i de Catalunya. Tot això ho podeu gaudir al bar amb un supercafè, infusions, sucs naturals, la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canonge Manera, cantonada carrer del Carme. Can Bertran!
7: Tot ho fem amb el millor producte.
8: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
2: No recordo com es deia aquell jugador israelià, Ale Esquerra, que vam tenir, que primer es va trencar creuats i després tendó d'Aquiles. Era Shannon, no? Com es deia?
1: Sí, sé qui dius, però el nom ara mateix no...
2: Ostres. Ara sí que me'n recordo molt, eh? Avui estava dinant amb el Joan Parra i amb el Paco Mer, al carrer d'en Prim. El Dawson! Show Dawson!
1: Correcte.
2: Ara m'ha costat a Show Dawson, un enamorat de Barcelona, eh? El Paco Mer, allà al carrer d'en Prim. M'interessen aquestes coses, m'agraden que m'expliquin coses, per cert, des d'aquí. Volíem saludar Mercè Roca, que vaig veure l'altre dia aquí entre l'afició de l'AECAN, a la Final Four, amb la Roser, i s'han tornat grecs, aquests. S'han tornat grecs. Ataca Shannon Evans, fins al triple, no el llença. Rafa Lucí, i acaba notant el triple.
1: Jo he dit, Xavi, que aquest tercer quart estava més semblant al primer que no al segon.
2: Sí, sí. Es situa... Baixada de 55, triple, de Hackenson, triple, Subaru!
7: Al polígon de les Guixeres o a driving.com, Subaru.
2: Falla el triple dret, la falta de 4-18 per acabar el tercer quart, Joventut 66, Morabanc Andorra 55.
9: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: Ostovi, 2-1. Portava 8 punts els primers 2 minuts i ara porta 12, eh?
1: Sí, feia temps que no anotava i aquesta ajuda del Janik ha arribat una mica tard, una mica de costat i no ha pogut fer bé aquesta situació defensiva i el Ostovi ho ha aprofitat per buscar una mica de contacte i treure aquesta falta d'aquest 2-1.
2: 66-57. Ha guanyat el Burgos. Es confirma, doncs, que el Burgos s'allunya una mica més del descens. I va, Burgos a casa assegurant, eh?
1: Sí, el Burgos està fent la seva feina, sobretot els partits de casa.
2: 23 punts Corbalan, 20 Neto, 13 Hub amb 6 rebots i 23 de valoració. Aquest trident ho està fent molt bé, eh?
1: Sí, ho estan fent bé i als partits de casa, doncs, el Burgos ho té clar, no? Són els partits que els primers que ha d'intentar treure i per sortir d'aquesta la part de baix de la classificació. I ara, doncs, fiquen problemes als altres equips i a veure, doncs, com acaba aquí l'Andorra, que esperem que sigui una derrota, i a veure com acaba el derbi canari, el Gran Canària.
2: Va dir que Garaner que ha començat d'aquí 20 minuts, eh? Pilota perduda per al Morabanc Andorra, Shannon Evans, que demanava la falta.
1: També, Xavi, el Carles Marcos estava jugant el primer partit.
2: Ostres,
1: de play-off amb el Coruña, no?
2: Home, això m'ha No, no me'n recordava.
1: Sí, crec que ha començat també a les 8.
2: De moment 43-37 en el descans. Bàsquet i falta. Cameron Hahn, anotant Hahn, que semblava que avui no hi era. Doncs mira, apareix ara. Té tant de talent aquest jugador, Hahn.
1: Sí, sí, ha aguantat molt bé el contacte, ho ha aguantat molt bé davant del Kuric i ha fet una gran cistella.
2: Se'n va Pustovi, Shannon Evans a la banqueta. I Cameron Hahn, línia de tirs lliures. I a nou del dilluns, Cameron Hahn, que està més en forma, un extra l'experiència del Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe. I treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem a carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Aquest Rafa Luz va fer un bàsquet des de mig del camp, que va ser molt important, però a vegades fa coses rares, eh? Carola, ja estàs en posició, i també ha arribat Sutton, eh? Heu arribat junts, però no veníeu al mateix lloc, eh? Ja, perdona, que la teníem ara silenciada, eh? Que veníeu a fer. Carola, ja et tenim aquí.
0: Jo et deia que jo venia de fer feina, jo crec que ell venia de sopar.
2: Sí, segur, segur. Kostadinov, aquest jugador quan jugava al Madrid m'agradava bastant, quan jugava a l'Alep m'agradava bastant, però no té regularitat.
1: Sí, allà... Bueno, semblava que a Tenerife l'estaven una mica doncs, treballant i a veure si podia anar, però clar, amb els jugadors que tenia davant, a nivell interior, doncs era complicat. No sé si amb aquest final de temporada amb l'Andorra, doncs... pot aprofitar aquests minuts que el tingui.
2: Falla Guillem Vives de penetració, ha forçat molt.
1: Sí, ha forçat molt el Guillem i la posició defensiva del Rafa Luz era bona. Ara mala sort perquè el Guillem ha tocat la pilota per darrere al Rafa Luz, però ha anat al raig que ha notat molta facilitat.
2: 71-61. I ara Kostadinov demana disculpes, eh? Doncs s'ha substituït, torna Pustovi. No. 71-61, un minut i mig. No. 71-61, de seguida ens anem a sopar virtualment al restaurant Esmor i si hi sou, sisplau, feu un mos de part nostra, la nostra salut. Rússic fallant al llançament. I pilota va molt avant. Andorra, que està enganxadíssim en el partit. Com estaríem nosaltres enganxats si estéssim. A restaurant Esmor, si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom, Esmor a Badalona. Hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Esmor, el test perfecte, obert de dimarts a diumenge. Estem a carrer Sant Sebastià, 2 de dalt la vila. Restaurant Esmor.
10: L'Esport Bar de Badalona, ideal per veure els partits amb amics o família. Temps mort.
2: Rice per McCoy. I la falta és de Rússic sobre McCoy. És la... No,
1: sobre Pustovi, en el rebot. McCoy ha llançat el triple davant del Hernidrell i en el rebot el Pustovi havia guanyat la posició i el Michael li ha fet la falta i com estem en bonus, són dos tirs lliures per l'Andorra, en aquest cas pel Pustovi.
2: 71-61. Doncs déu-n'hi-do, el partit. Jo crec que, no sé, Carola, és la meva sensació o és un partidet que està costant de digerir tot i portar 71 punts encara no m'ha quedat el tercer quart?
0: Sí, no? És un partit una mica estrany. Jo crec que estem intentant posar-nos en el to adequat, però costa. A la primera part, els contracops semblava que sí, que ens posaven al partit, però, mira, acaba aquest tercer quart una mica i no passarà la història, diguem, del bàsquet.
2: Jugaran dos bases de penya, Ricky Vives, Hackenson a la banqueta, Obert Hahn, Obert Drell, només Rússic al mig. I darrere la falta, és la quarta per darrere a Rigui. És un placatge, no?
6: Una mica.
2: Donen dos tirs lliures. I anulen perquè demanava que si era antiesportiu o no, i ara sí que demana. Havien donat dos tirs lliures, ara revisen, doncs ara sí.
6: Demana
2: ara
6: la revisió.
2: Doncs els àrbitres havien donat dos tirs lliures. Ara, Penedrava.
1: Jo crec que l'àrbitre principal ha dit que el Riqui anava
2: a passar-la, no?
1: Estava
2: però fa allò que aguanta.
1: Encara votant, sí. I llavors, per això, per a veure. Clar, la pilota la té ja agafada, el Riqui. Sí. Ara, el dubte serà que l'àrbitre digui si és que anava a fer la passada o anava a llançar.
2: Aquí pot xular que vulguis.
1: Clar. Però el Riqui té la pilota agafada quan hi ha el contacte. Ja l'agafa?
2: Sí, sí.
1: Si anés encara votant, doncs no hi hauria cap dubte, però està clar que ara ja serà criteri d'àrbitre si pensa que el Riqui anava a llançar o anava a donar l'assistència al Michael.
2: Doncs van revisant i veurem quina decisió prenen. No li pregunto a la Carola perquè... Carola, tu què dius?
6: Jo saps que no en dic nomat.
2: Per això. És dos que... lliures, sí.
6: Tinc més possibilitats explicant-te quin temps farà demà.
2: Per cert, avui no hi és el Juan Morales, hi ha el Jordi... Aviam, ja, el Jordi Martí està dalt de tot, a sota hi ha el...
6: Ferran Lavinya, no?
2: Ferran Lavinya, sí, el nou CEO de la penya, que per cert vam estar amb ell i ens va agradar bastant. Va venir a la tele a explicar una miqueta com va tot plegat. I que aquestes coses de vegades és important també conèixer-li. El Jordi Mac avui fa de president, al costat de la Rosa de l'Amo. I de Gorka Aixàs, el president del Morabanc Andorra. 7-2-6-1, la penya guanyant de 11 i Riqui ja porta 18 punts. Portava 18 de valoració i ara està amb 18 punts. I ara amb 19 se'n va a la banqueta, 19 punts i 23 de valoració. Fàcil.
1: Sí, dominant molt el partit en general, però en alguns moments dominant moltíssim el partit i bueno, mantenint aquest avantatge de, en aquest cas, 12 punts. Hem començat aquest tercer quart 11 amunt i estem mantenint l'avantatge, però clar, hem d'anar en compte perquè l'Andorra ja ho va fer a Tenerife, va ser capaç de remuntar un partit en els últims minuts amb els triples del Kuric i hem d'anar en compte amb aquestes situacions.
2: 3-1 de Kuric, de faltes de Hackenson. Torna Riqui per Vives i torna Parker per Drell.
1: Sí, queden 17 segons.
2: Aquesta falta per mi no ho era,
1: No.
2: Jo que no l'he vist des de la meva posició, no sé, des de la vostra.
6: No sé, jo crec que hi ha moltes accions d'aquestes que diuen que és el tirador, el que ocupa l'espai. No sé què dir-te.
2: Yeah. Doncs Kuric,
6: és un expert, és un veterà.
2: Sabies que el fill de Kuric... Això t'agradarà a tu, Carola. Fill de Kuric juga a futbol i a bàsquet en el Barça.
6: Ah, mira.
2: Sí.
6: Està bé.
2: Sí, viu aquí la família i ell viu a Andorra. 11 segons per acabar el tercer quart. 7-3-6-5. Riqui, l'assistència per Parker és boníssima. Es penja Parker i acaba el tercer quart amb l'assistència de Riqui, boníssima per Parker. La penya guanya a 10. I van, si apreta una miqueta, la penya guanya.
1: Sí, aquest...
6: Xavi!
2: Hola! Ai, ja tinc Goran Sutor!
6: Mira que estic amb Goran Sutor. Mira, el Goran, en primer lugar, Goran, bienvenido. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido?
11: Bueno, gracias, estoy visitando aquí con mi novia y no, solo soy... Vengo para ver el partido, ¿no?
12: Vaya, un fan más de la peña. ¿Qué te está pareciendo el partido? ¿Qué te está pareciendo la peña?
11: Bueno, creo que es un equipo muy bueno. Es verdad, cada año peña es un equipo muy bueno y me encanta verlo.
12: ¿Y qué te está pareciendo, Ricky? Porque es un poco la estrella de este año, pero además hoy está haciendo un buen partido.
11: Yo creo que son, como se dice, magician, un magician, son majos, sí, es increíble. Con esa edad, que puede jugar como él, ¿no?
12: Una pasada, la verdad es que sí. ¿Qué es de tu vida? ¿A qué te dedicas ahora? ¿En qué trabajas? ¿Qué estás haciendo?
11: Bueno, yo estoy trabajando con... mi viejo universidad, estoy trabajando con los jugadores y estoy practicando para estar un entrenador. Bueno, pero vamos a ver qué va a pasar.
12: Entonces voy a preguntarte, ¿qué opinas de Michael Rusich?
11: Mira, estoy aquí con mi agente también y todo el partido. Le pregunto que quién es este chico y cuántos años tiene, porque yo creo que él va a jugar en NBA un día. Muy bueno, muy buen jugador.
12: Gracias, Joran.
11: Gracias a usted.
12: L'esforç pobres, disculpa perquè no ha dominat el castellà Xavi, però ha fet l'esforç i això està molt bé.
2: No, i a part ja m'agradaria a mi dominar així, saps allò de dir no domina molt, però ostres, Goran Sutton, un tio molt estimat. Comença l'últim quart aquí a l'Olímpic.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Ricky 21. Va molt sobrat, eh? Ivan, molt sobrat.
1: Sí, avui, ofensivament, tornem a dir-ho, no? Ja sé que ens estem repetint una mica, però està jugant a un gran nivell i ofensivament dominant qualsevol dels defensors que li posa el Santàbago, que li posa l'Andorra.
2: 77-67, McCoy anotant davant de Virgander, aguantant en l'aire.
1: Primera cistella de McCoy.
2: Sí, però aquí Virgander està una mica tou.
1: Sí, podia...
2: bonus,
1: sí, no estem en bonus i no portem cap falta i podem ser una mica més agressius defensivament i més a prop de cistella.
2: Falla, Drell de sota i Hannes queda la pilota.
1: Sí, ha arribat costadí, no va a fer-li el tap. Però l'assistència del Ricky també ja era molt bona.
2: Ataca Han. Per Drell. Ara sí, Drell. Bona jugada, Joan.
1: Molt bona, molt bona. Primer molt bé atacant el rebot ofensiu i en aquesta última situació doncs, jugant amb molt de ritme per anotar.
12: I sí. Molt vertical.
1: Sí, molt vertical el Henry perquè... ha superat amb velocitat la defensa del McCoy.
2: Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, abusón, abusón, abusón, abusón.
13: Ja hem dit abans, Xavi, que la defensa del San Evans es podia atacar i el Ricky cada cop que està a pista ho està fent amb situacions de bloqueig directe, menys a lo millor quan està Rafa Luz, però quan està el San Evans l'està atacant cada vegada.
2: Però hola, tu, abans de començar el partit, hem parlat de Ricky Rubio.
12: Sí.
2: I deia, mostres què, l'any que ve.
12: Exacte, perquè ell, quan va dir que tornava a jugar i tornava a la penya, va fer un compromís per un any. I ara crec que la pregunta, no?, és continuarà?
2: I continuarà. I va, és impossible que no continuï perquè... Està clar que està jugant a un nivell altíssim, eh? 82-67. Ja tens bon aquí, Olim, de seguida recuperem aquest tema. Tens per anar a Badalés. Doncs aquí s'estan passant bomba. Necessites de renovar la teva llar. A Badalés trobaràs mobles de cuina, senyera i ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en el seu lloc, en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 933-950-311. Badagrés!
7: Badagrés.
14: Badagrés.
7: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
2: Doncs aquests jocs que s'ho han passat molt bé. Carola, és que Ricky no tindria cap sentit que no segueixi jugant si està a aquest nivell, s'ho està passant bé.
12: És el que t'anava a dir, o sigui, que el talent el té, està sobradament demostrat, però és que ho portem veient tota la temporada. La meva sensació és que s'ho passa bomba.
2: No sé, Ivan, tu ets jugador, tu has estat jugador. Què transmet? El flow que transmet?
1: O sigui, durant tota la temporada el Ricky està transmetent coses molt, molt positives des de l'inici, que al principi es parlava, si us recordeu, de que entrés a poc a poc, de fer una mica de pla, sobretot física, especial a Mer i no amb l'empresa, però des que va començar a jugar amb regularitat i amb minuts, la temporada del Ricky està sent molt bona. Jo crec que està fent gaudir a tots els aficionats que són de la penya, jo crec que del bàsquet en general, però sobretot el més important és que jo crec que ell està gaudint i jo espero i desitjo que ver-lo aquí a l'Olímpic la temporada vinent, però a la pista.
2: Mira, Ricky és un crac a la pista i Sergio Pareja dintre i fora de la pista, no tant com en Ricky jugant, però en diu en Ricky que està diu en Sergio Pareja que Ricky està a dos punts del seu rècord amb la samarreta de la penya. Són 25 de la Casballo Girona al 2007. Home, Ricard, torna a entrar, home. Torna a entrar, Ricard.
12: Home, per favor, Dani, posa-la a la pista.
2: Sí, home, va, Daniel. Kostainov, tercera, esmaixada. Simon Birgander. Noi, portem 0 faltes, eh?
1: Sí, sí, ara a prop de Cistella...
2: Blandito, eh?
1: Al Kostainov fem mal.
2: Drell, sol. Falla el triple. El rebot és de Sharon Evans, la dona Mercuri, se la juga a 3, falla el triple, rebot de Han, l'agafa amb una mà, i ara tornem a perdre el ritme del partit, i clar, tampoc no ho podem fer. Passa, com que només és un partit per setmana, que jugui Ricky, no?
1: Sí, ens agrada, no, que el partit, doncs, ens hagués agradat amb més de ritme, i ja, diguem-ne, en situacions més dinàmiques, que s'han vist més en el segon quart i ara una mica en aquest últim, no? Però sí que és veritat que la penya, sense fer un gran partit, està fent un bon partit, està dominant sobretot des del segon quart a l'Andorra, que jo crec que no té capacitats o no té equip, en aquest cas, o no juguen tant com un equip per posar en problemes a la penya, o això és el que està passant fins ara.
2: No tinc la sensació en cap moment de patir, però zero, zero, zero.
12: Bueno, podrien estar jugant moltes hores i no canviaria res. No.
1: Sí, dona aquesta sensació, però bueno, ja, el bàsquet no és tan fàcil.
12: Que li expliquin a la ECA.
1: A la ECA, clar.

0: programa, el que és el mateix Can Bertran, que Rincueta, cantonada que era el Carme, Can Bertran.
1: Tot ho fem amb el millor producte.
2: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
0: Zona 1-3-1. Xoquen entre dos jugadors de l'Andorra després de fer el triple.
3: I perden
0: la pilota i es maixa Virgander. És que...
3: Sí, sí, i l'emprenyada del Zantava, que espectacular, aquí a la banqueta de l'Andorra. Sí que és veritat que després de l'últim test mort, abans, ha intentat l'Andorra ficar-se en aquesta situació de 1-3-1. Estaven primer amb el Saron Evans a darrere, i ara estan amb el Rafa Lur darrere del tot.
0: 5 minuts 18, se'n va Virgander a la banqueta, torna Michael Rusic amb l'Excel a la mà, a falta de 5-18 per acabar el partit. Joventut 87, Morabanc Andorra 71.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Mala defensa i es penja del cèrcol. Custovi, com ho veus això?
3: A prop de Cistella, doncs, clar, quan hi és el Mike a la pista, doncs, està intentant, doncs, guanyar la posició i és quan ha notat amb més facilitat.
0: Triple d'Alan Hang a la zona 1-3-1. Ha fet punyetes. Triple a Subaru.
5: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable.
1: Subaru.
0: Atacant Kuric, obrint per Best. No hi va, rebotes de Lude Hackenson. Hackenson avui està fent... On porta Hackenson? 8 punts, bueno, no està mal.
3: I ara el Michael bloquejant molt bé i treballant molt bé amb el Pusto B. És veritat que hi ha hagut moments de partit que sobretot a prop de Cistella ha tingut problemes per aguantar la defensa i que no li guanyés la posició, però ara en aquesta última ho ha fet molt bé.
0: Bona assistència de Hackenson per Cameron Hunt. Ha trencat el partit un altre cop de 20. Triple de Cameron Hunt. Triple Subaru.
1: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
0: I torna a individual. De moment...
3: Sí, és que si tu col·loques aquesta defensa 1-3-1, has de tenir molta intensitat, molt agressiu, intentar, doncs, alguna situació de 2-1 a les cantonades. I clar, no semblava que l'Andorra estigués en aquesta línia. L'hem dominat situacions de rebot i l'hem dominat amb l'encert en el triple, i per això el Zantabac, doncs, ha canviat a defensa individual i ara fa tres canvis i el més destacat és que entra el Xumi Ortega, que fins ara no havia jugat amb l'Andorra.
0: Restaurant d'esmorts, si vols viure, vive se la juga, no toquen el cerco. Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom. Tens mort a Badalona, hamburgueses, tapes, entrepans, planxats, els millors vermuts de cap de setmana. Tens mort. El temps perfecte, obert de dimarts a diumenge al carrer Sant Sebastià 2 de dalt de Vila. Restaurant Tens mort.
6: L'Esport Bar de Badalona amb un ambient animat i familiar. Temps mort.
0: Roset lluitant i serà lluita. La Pella guanyant de 18. Jo crec que, tot i que el Sergio Pareja tenia aquesta il·lusió de que igual és el 25 punts, jo crec que no jugarà més, Miqui.
7: Jo el veig a la banqueta pendent del partit, sí? I això, però jo el body language que es diu no em fa pensar que torni a la pista.
0: Jo també ho crec, eh?
3: Sí, segur que està ficadíssim en el partit, però clar, tal com van les rotacions, tal com va el partit i el que queda, no té pinta i es quedarà a prop d'aquells 25 punts.
0: Falla ara Custovi, 2 minuts i mig, i Dani Mieta aprofita per fer sistemes, eh? La jugada 4, tornarà Rubén Guerrero, s'ensenya Custovi, i ja anirà per Javari Parker. Parker avui, si diuen que no ha jugat, també t'ho creus, eh? Però porta

0: Parker, 13 punts.
1: 13 punts, sí, ha ficat cistelles de qualitat, com a mínim un triple, però bueno, contra la defensa d'Andorra jo crec que ofensivament el Jabari, doncs, fàcil i pot dominar-los.
0: A falta de 2 minuts justos per acabar el partit, Joventut 95, Morabanc Andorra 75.
2: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
3: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Doncs caldrà que l'equip es vagi posant en forma de cara, sobretot, al play-off, perquè el que està clar és que la penya hi serà. I, per tant, volem que s'uneixin a l'experiència del Club Pilates Badalona. Fem classes de Pilates Reforma, juntament amb altres aparells. Ara ovació perquè sortirà Adrián Torres. Tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim de Badalona, número 35, Club Pilates Badalona. Doncs se'n va a la banqueta Parker, eh? Hola, esteu aquí? Hola.
4: Sí. És que he pensat que arrencava l'Ivan
1: no.
4: I m'he quedat...
1: El més important que ha tret la pista de l'Adrián, que té 2 minuts, i a veure si els pot aprofitar el partit ja trencat, i el Jabari, doncs, bueno, ha fet bé la seva feina.
0: Jo crec que, és que he pensat ara, potser, com que jo dic això de Parker, que ha fet 13 punts, però no és que hagi jugat malament, perquè però fer 13 punts ja està bé.
1: Sí.
0: Però tampoc no ha
1: tingut tanta incidència ofensiva. El bàsquet que ha fet han estat força bons, però sense incidència, no? Jo crec que ofensivament el ritme i l'estil de l'equip l'ha portat al Ricky, sobretot.
0: El primer error d'Adrián Torres és intentar penetrar per l'Adrián Fons del tapen i perd la pilota. I serà pilota de Fons ara. 1 minut i mig. L'ambient, Carola, és fredíssim, tot i que avui hi ha aquí, atenció, a dir a la gent que hi ha, tot i que avui hi ha 4.081 espectadors.
4: Sí, no ens hem acabat d'enganxar.
0: No, jo no.
4: Jo
0: no, jo tampoc, eh?
1: No, tampoc el partit ho ha demanat i el rival tampoc, no? Hi ha hagut només el primer quart de l'Andorra, però també perquè s'estava jugant a un ritme molt, molt lent i llavors després ja hem començat nosaltres a dominar moltíssim, crec, el partit i no hi ha hagut tampoc accions, excepte les del Ricky i una mica la primera part les del Janik. No hi ha hagut accions molt maques per endollar una mica més al nostre públic.
0: 93-77, continuarà l'Andorra en descens i diumenge contra el Burgos a casa jugarà la vida. Si Burgos guanya, Burgos s'estarà salvat, eh?
1: I Burgos ve després aquí a Badalona.
0: Bueno, abans la penya anirà a Tenerife, eh?
1: Sí, correcte.
4: Sí, la penya ara té 3 partits que déu-n'hi-do, no?
0: Sí, Madrid.
4: Madrid té Tenerife, té l'Unicaja.
0: Bueno, té el Burgos, té l'Unicaja i té...
4: El Burgos i l'Unicaja.
0: Sí, sí.
1: Bueno, i a part de tot el que hem parlat, l'equip ha fet també coses bé per guanyar el partit. Evidentment, a ningú li regalen una victòria a la Lliga CB i sobretot una victòria molt, molt important, i igual que hi ha altres equips de dalt que sumen, nosaltres també hem de fer-ho.
0: Queden 19 segons, queden l'última acció. Santa Bagés contempla encaixant 99 punts al seu equip. 99-79. Treba la pilota de Guillem Vives. Adrián Torres falla, Adrián Torres, la falta personal. I aplaudeix aquí Guillem Vives, aplaudeix també Hackanson. Molt bé Hackanson, aquí.
1: Sí, molt ben fet i intentant-nos que l'Adrián anotés i ara té la possibilitat d'anar al tri lliure per ficar punts i perquè nosaltres arribem als cens.
0: Doncs la penya que... com un pas més cap al play-off, no?
1: Sí, jo crec que... els dos equips han demostrat a pista pel que estan jugant cadascun d'ells, no? Nosaltres per la millor classificació possible i jugar al play-off, pel títol, i ells, doncs, per treballar i continuar lluitant per sortir de la part de baix o per no caure en l'única plaça d'ascens que queda després de la Granada.
0: Ha acabat el partit, victòria del Joventut, a 6 de Joventut, 101. Hora van Andorra, 79.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
5: La penya en joc.
0: I ens anem a peu de pista per parlar amb protagonista avui. Hi ha Nick Crack, que ha fet un recital, que no et vaig dir ara l'estadística, abans que parlem amb ell, perquè ha acabat amb 11 punts, 7 rebots, 20 de valoració.
4: De seguida parlarem amb Yannick Crack, però de moment us puc dir que han marxat ja cap a vestidors l'estaf tècnic de la penya, amb Miret, Aleix, Duran i Adrià, Albert Canyelles, vull dir. I ara han fet la pinya de la penya amb els jugadors. I ja sabeu el que toca ara, ja ho sentiu. Aquesta comunió de jugadors i aficionats, aquests 4.000 aficionats que han gaudit d'aquesta nova victòria de la penya, i ho celebren, evidentment.
0: Ho celebren, i es queden alguns jugadors. Ricky Rubio, com sempre, té tots els nois que...
4: Sempre té feina.
0: Sí.
4: Marxen ja els primers jugadors, i ara parlarem amb Yannick Crack. Yannick, el partit semblava fàcil. ¿Ha sido un partido fácil? ¿Ha sido un partido fácil?
7: No, no hay partidos fáciles en ACB. Creo que hemos jugado muy serio como equipo y sobre todo en la segunda cuarto, todo empieza con la defensa y hemos defendido mejor después del primer cuarto y todo empieza con eso.
4: Parles del segon quart, hem vist molts contraatacs, muchos contraataques. La peña ha estado mejor ahí en defensa y poder correr. ¿Es más vibrante jugar así?
7: Sí. Es más vibrante y es más fácil. Contraataques son los puntos más fáciles que puedes meter. Y eso empieza con la defensa también.
4: De la teva estadística personal, has fet 20 de valoració. De las mejores, ¿no?
7: Sí, siempre contento cuando juego bien, pero sobre todo muy contento con la victoria.
4: Gracias, Yannick.
7: Gracias.
4: L'he hagut d'enganxar aquí a la pista perquè us explicaré que quan vaig al vestidor sempre el trobo que surt corrent per anar cap al gimnàs a fer peses.
0: Sí, això
4: no ho sé què li he fet, però sempre surt corrent.
0: Com que el tio ha de jugar, volen que tingui càrrega de treball, doncs, Joan, això és una cosa que és molt habitual, no?
1: Sí, abans no es feia, però que estem veient a... últimament
0: no feia com tantes coses,
1: sí, com tantes coses que es feien d'una manera diferent, i però sí que és veritat que ja hem vist moltes vegades quan acabaven els partits, doncs els jugadors o alguns dels jugadors continuen fent un tipus de feina, evidentment, que està preparada, organitzada i portada pel preparador físic de l'equip i dels recuperadors, i sí que habitualment, doncs, això sí que actualment es fa, i els jugadors quan acaben els partits van moltes vegades al gimnàs.
0: Estem veient a Ricky Rubio, que s'ha quedat allà amb alguns seguidors, està parlant amb nens, està parlant amb els demana als nens que entrin per fer-se la fotografia, com no pot ser d'altra manera. I també Yannick Crack, Ricky no té un no per ningú, Ivan.
1: Sí, evidentment, el Ricky, doncs, ja sap que quan acaba els partits, doncs, hi ha molta gent que o és un dels jugadors més, o el més, un dels més, o no, el més sol·licitat, i evidentment jo crec que fan molt bé en apropar-se i fer gaudir als nostres aficionats, sobretot els més petits, que són els que més es queden per trobar aquest autògraf o aquesta foto.
0: De seguida, hi ha molts nens que estan de colònies aquests dies i no han pogut venir.
1: Ah, clar, és veritat.
0: No sé si has trobat a faltar algú avui, Ivan, aquí amb nosaltres.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: I clar, estava patint ara.
1: Al teu costat no estava.
0: De 20 punts, dic, ostres. No, de 22 al final.
1: Sí, al final de 22, sí, 22. Amb els 3 lliures de l'Adrián Torres.
0: Ivan, queden 6 partits. Bueno, 6 partits. Queda... Ostres, Riqui encara està aquí. Queda jugar a Madrid. Aquest partit de Madrid, a mi... No sé, em neguiteja perquè penso... És que ara tinc la sensació que no ens estem jugant res quan ens estem jugant molt, no?
1: Sí, clar. Nosaltres hem d'intentar, primer, sumar a les màximes victòries possibles i, evidentment, doncs, el més aviat possible confirmar la nostra presència al playoff i després doncs, intentar agafar la millor posició per després afrontar els playoffs amb el màxim de garanties. O sigui que tots aquests partits que queden per nosaltres seran importantíssims. Veurem a quin Madrid ens trobem, perquè el Madrid també ve d'haver perdut els dos últims partits de la Lliga CB. Tu també ho comentaves del València, doncs tant el Madrid com el València doncs, immersos en el playoff de l'Eurolliga, doncs segurament han estat més preocupats per aquestes eliminatòries que no a lo millor per alguns dels partits de la LCB, però segur que el Madrid, encara que pugui estar a la seva ment una mica pensant en la Final Four del següent cap de setmana, aquest diumenge doncs també voldrà tenir millors sensacions que les que ha tingut contra el Lugo i contra Bilbao.
0: Ha perdut l'Unicaja, està perdent ara mateix el Tenerife, que juga a la pista del Gran Canària, aquest derbi canari, 24-19, Gran Canària, amb la tonteria va fitxant, al final acabarà salvant-se.
1: El que passa és que Gran Canària va guanyar dos partits seguits i semblava que estava una mica tranquil, però clar, aquestes últimes victòries de l'Andorra i del Burgos fan que una altra vegada el Saragossa i el Gran Canària doncs estiguin en problemes i estarà molt dur aquest final de temporada en la part baixa, perquè després de la confirmació del descens del Granada encara queda una plaça i està clar que per l'Andorra, el Saragossa, Gran Canària o Burgos, doncs aquest descens seria molt dur.
0: Ara estan baixant tots de la Fundació Ricky Rubio per fer-se la fotografia. Veig que també hi ha la Sa, veig que també hi ha les seves filles, no hi és en Marc Castellví, que avui em sembla que està fent hores extres a casa. Per tant, des d'aquí el saludem, ens solidaritzem amb ell, sabem el que és a vegades que algú hagi d'estar a casa, Ivan, qui fa el sopar avui? Qui fa el sopar?
1: Sí, home, doncs i no passa res, i jo no he pogut venir, ens escolta a nosaltres i perfecte.
0: I tant. De seguida ens anirem a zona de vestidors, allà hi tenim la Carola. De moment, Carola, han obert vestidors o hi ha xerrada? Veus que hi ha ambient, hi ha moviment o entre setmanes?
8: Mira, no, mira, just ara han obert la porta, sí? I l'estaf està sortint ja del vestidor i ara suposo que en uns segons el Raül, el cap de premsa, ens donarà pas. Sí? Ens dona pas ja? Així que entrem al vestidor a veure... Mira, vaig a veure el Guillem, que fa molts dies que no vinc a molestar-lo, i jo crec que em trobava a faltar. Em trobaves una miqueta a faltar. A veure, Guillem, primera cosa. Li he preguntat a Yannick Crac a la pista si havia sigut un partit fàcil, perquè la sensació que hem tingut des de fora és que, a veure, amb un pim-pam-pim-pam la cosa ha anat molt bé. Però posant-nos seriosos, no hi ha partits fàcils a la CB. Quines claus han estat les del partit? Perquè la diferència ha estat notable i la penya sempre ha dominat el partit.
9: Jo crec que hem controlat molt bé el ritme, sobretot a la primera part, i hem tingut molt encert el triple. I després crec que els seus jugadors claus potser han aparegut, però molt moments. No ha sigut constant a Shannon, el Kulich, el Rice, que eren els jugadors que més havien preparat, excepte l'Artem, que ens ha costat una mica, però al final l'hem pogut controlar més I com tu dius, no hi ha cap partit fàcil, i més al mes de maig, que ells es jugaven la vida, així que contents de... Sobretot de l'ambició que hem ensenyat, que volem acabar bé la temporada.
8: Durant el segon quart, sobretot, però una mica també en el tercer, ha estat un dels partits on més contracops hem vist? La penya l'hem vista com més ràpida avui?
9: Pot ser, bueno, hem arribat als 100 punts, això vol dir que hem tingut moltes possessions, sí que hem anotat molt de 3, però hem de trobar aquest equilibri de voler córrer quan podem, aprofitar-ho, i quan hem de jugar més estàtic també saber-ho quan. Crec que ara potser amb l'Ante fora tota la temporada doncs podem tenir una miqueta més de ritme i hem d'aprofitar també aquests moments que tenim dos pivots, jo també crec que el Simon, que poden jugar un ritme més alt i en joc 5x5 pues, no trobem a falta d'anar a l'Ante.
8: Jo feia broma i deia, fa dies que no parlo amb tu, però pregunta seriosa, com et trobes, com estàs? Ja totalment oblidada la lesió?
9: Sí, la veritat que em va costar perquè quan vaig tornar no vam tenir setmanes d'entrenos i bé, vaig tenir aquelles 3-2 setmanes llargues per poder ficar-me a to i a poc a poc ja m'he anat recuperant i ara estic al 100%.
8: I el 100% per afrontar Madrid i Tenerife, déu-n'hi-do, parell de paradetes importants.
9: Sí, bueno, és el que volem, o almenys jo és el que m'agrada, jugar a dos camps i d'aquests rivals doncs és el que vull, el disfrutar aquests partits, i anem amb l'ambició de, com he dit des del primer moment, jugar amb aquesta ambició que hem ensenyat avui, de que volem estar més amunt.
8: Moltes gràcies, Guillem.
9: Molt bé, vagi bé.
8: Doncs les paraules del Guillem. El partit, com us deia, no? Aquesta sensació de que ha sigut fàcil, tenim ja pràcticament tots els jugadors a la dutxa, així que, si us sembla, ens n'anem cap a sala de premsa per escoltar els entrenadors.
0: Doncs just ara arriba Zantàbac, el tècnic del Morabanc.
10: A posterior al partit entre la Sisa Joventut i el Morabanc Andorra, començarem amb una valoració del partit de l'entrenador de l'Andorra. Zantàbac, quan digues, por favor, tu opinión del partido.
11: Sabíamos que va a ser un partido complicado, sabíamos que estamos jugando contra un equipo que tiene muy buena calidad, equipo que jugó una de las competiciones europeas y que necesita ganar porque... por su futuro en el playoff. Nosotros también intentamos dar nuestro máximo, algunos momentos conseguimos, no conseguimos. Yo creo que es una mezcla entre nosotros, nuestro no acierto y nuestra no capacidad o quedarse cortos en momentos físicos contra la Juventud.
10: Adri, ¿preguntas? Tira. Sí, sí.
11: Honestamente no me acuerdo. Te puedo mentir, inventar algo, pero este momento en particular no me acuerdo. Yo creo que durante todo partido teníamos muy poco acierto para nosotros desde fuera. Yo creo que capacidad física de Juventud nos molestó durante todo partido en execución de defensa y ataque. Demasiadas canastas fáciles por parte de Juventud en contraataque, en rebote ofensivo y bandejas. Yo siempre tengo recuerdos buenos de esta época. Me he encontrado con gente muy buena en este club, con gente muy buena en el equipo, y siempre me acordaré bien de esta época.
0: Doncs estan parlant des del micròfon de Mac, que no funciona.
11: La información que yo tengo de equipo médico, quiere decir, se torce tobillo, me dicen que le debo sacar de partido. Después, a mitad de partido, me dicen que está disponible otra vez. Y a final de partido, ya que estamos perdiendo por una diferencia importante, para guardarle, me dicen que le saco. Así que si él va a estar disponible para el próximo partido, no lo sé. A mí me parece, con esto que ha acabado este partido, que podía ser. Pero no tengo certeza porque debo hablar con el equipo médico.
0: Parada Pustovi de la lesió que tiene del turmell.
11: Si te acuerdas cuando perdemos en casa contra Valencia, fue la misma pregunta. Yo no tengo sensación que nuestro equipo hecho atrás, paso atrás. Yo creo sensación que nuestro equipo se encontró con un rival superior y en día, con poco acierto como teníamos hoy, no teníamos respuesta. Y tentamos durante mayoría parte del partido volver, pero cada vez que nos acercamos, solo apretando un poquito, Juventud se fue.
10: Mole. Ah.
11: No se va a cambiar.
0: Aunque
11: no se va a cambiar. Es decir, si yo no lo he conseguido durante 2 meses y medio o 3 meses conseguir en defensa, igualmente, como tienes un equipo que no puede anotar puntos porque tiene perfil jugadores que no son de ataque, pues tienes un equipo que fácil anota, que somos nosotros, pero que en otro lado sufre en defensa. Necesitamos intentar hacer nuestro mejor, como algunos partidos hacíamos y hoy no hacíamos. Y esto es prácticamente respuesta. No se va a cambiar en los últimos 3 partidos algo de milagro que nosotros de una vez empezamos a defender como yo quería que defendamos.
10: Pregunta allá, Herrera.
12: Hola, sí, Isaac Olmeda, estando la clasificación como está y en la situación en la que venís, sobre todo también para la afición, ¿qué mensaje le das al equipo, sobre todo y a la afición, para los siguientes partidos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transmitir en estas finales que quedan?
11: Mi mensaje es siempre lo mismo. Es decir, nosotros vamos un partido después de otro intentando ganar el siguiente partido. Igualmente como estos 2 últimos que ganamos, como este que perdemos. Yo no cambio historia porque se está acercando final. No hay partidos importantísimos y partidos menos importantes. Son todos importantes, vamos a salir todos para ganar, algunos vamos a conseguir y otros no.
10: Molt bé, doncs fins aquí la roda de premsa de Santa Bàrbara.
13: La penya en joc.
0: Ara aquí al mig de la pista, mentre està fent la roda de premsa, amb tots els membres de la Fundació Ricky Rubio en aquesta lluita contra el càncer i que s'han fet la fotografia. També és Ricky Rubio amb tots ells i, per tant, doncs, aquestes iniciatives les aplaudim moltes vegades i les que facin falta. Ivan, el Joventut ha de recuperar sensacions o creus que hi ha... Les té, aquestes sensacions, perquè no sé... Sí, ha guanyat de 22, però ha estat 13 dies allò aturat, no sé com ho has vist.
1: Bueno, quan estàs aturat tants dies, evidentment has de recuperar sensacions i sobretot hauràs d'ajustar una sèrie de coses, com comentava el Guillem, no? Ara ja tenim la informació de la baixa de l'Ante i evidentment, doncs, depenent dels 5 jugadors que siguem a pista, doncs es pot jugar en diferents ritmes, en diferents situacions ofensives, en diferents combinacions, i tot això s'ha d'ajustar i s'ha de treballar. Però bueno, jo crec que l'equip està bé i està preparat pel que queda de final de temporada, i esperem i desitgem que encara es facin gaudir més i acabar bé aquests partits on podem anar a veure aquestes disposicions que comentem o veure com mou l'equip el Dani i el seu staff o quines decisions es prenen, perquè evidentment l'Ante és un jugador importantíssim per nosaltres i també ens hem d'acostumar a jugar sense ell, encara que per desgràcia ja portem part de la temporada sense ells, però bueno, si ara sense ell, però si ja estan tots els jugadors, doncs sembla que el Rússic doncs agafarà aquesta posició de 5 titular, doncs evidentment quan el Michael estigui a pista es podran fer una sèrie de situacions ofensives i també defensives. Després amb el Simon, doncs bueno, el Simon també és un jugador alt, però també pot córrer, doncs bueno, veurem amb aquesta disposició, doncs com acabem jugant aquests últims partits de Lliga i després com afrontem el playoff. El que hem de desitjar és que no hi hagi cap la lesió més que condicioni el nostre equip, com s'ha passat en moments importants d'aquesta temporada.
0: Doncs de seguida escoltarem a Dani Miret. El partit de diumenge era la tarda, ho vam passar al matí, i per tant estem pendents de poder escoltar el tècnic verd i negre. Després jugaran, recordem, dimecres a Tenerife, que el partit serà clau per saber la posició.
1: Sí, tots els partits que són contra rivals directes, doncs són encara una mica més importants per veure com ha anat el partit d'anada o el partit de la primera volta en aquest cas, per possibles averatge. Bueno, doncs evidentment un partit molt, molt important, i també els altres que juguin, els equips que estan implicats en aquestes posicions de la segona fins la setena, no? Sembla que la primera està clara pel Real Madrid, i bueno, la vuitena, doncs sembla una lluita més entre l'Unicaja i el Bilbao, i de la segona a la setena hi ha equips que tenen avantatge per la part de dalt, per ser cap de sèrie, però en els quarts, però també està la lliga molt igualada, i hi ha partits entre rivals directes que també seran molt importants, igual que el nostre contra el Tenerife, per exemple, el Baskonia contra el Murcia d'avui, i altres partits que queden. Doncs haurem d'anar amb compte de veure els resultats, no? Com sempre diem, no? Primer fer nosaltres la nostra feina, que és el més important, i després ja veure com són els altres resultats.
0: Arriba Dani Miret en el moment en què ha empatat Girona 1-1 contra el Real Sociedad. Escoltem Dani Miret.
14: I sabem que els partits que queden a casa són vitals per aconseguir els objectius mínims. Ara tenim dos partits fora de casa, amb la qual cosa haver guanyat avui ens dona possibilitats de mirar cap a dalt i ser ambiciosos. El primer quart, ells amb millor ritme que nosaltres. Hem fet un esforç en el primer quart, i crec que mentalment hem estat bé en seguir el pla de partit, però hem fet molts errors. Un en el rebot, un en falta d'energia en una transició defensiva, i al final els hem permès fer molts bàsquets. Penso que el nostre to defensiu al principi hauria d'haver estat millor. Hem tingut després, en el segon quart, més pel nostre encert ofensiu i la facilitat amb la que hem jugat i hem compartit la pilota, un avantatge, i crec que hem estat algo millor defensivament en algun moment, a la segona part i a línies generals. Crec que hem d'entendre millor que aquests partits es guanyen des de la solidesa i des de la consistència, jugant 40 minuts. Avui hem tingut encert, hem fet 101 punts. L'única cosa que li puc recriminar a l'equip és el tema aquest de la consistència, que hem comès masses errors puntuals. Entenc també que aquest ritme, no, competitiu de fa dies que portàvem parats ens pot haver afectat, i també, com dic, l'Andorra s'està jugant la vida. Jugar aquest tipus de partits aquí no són gens fàcils. Hem aconseguit al final guanyar per una diferència important, i a pensar en el següent.
15: Obrim el torn de preguntes. Carola?
16: Dani Miret, bona nit, en directe per Ràdio Ciutat de Badalona. Enhorabona per la victòria. Parlaves de l'encert de l'equip, parlaves d'un partit molt complet. Diria jo que per les teves paraules poses una nota alta al resultat. Ha estat una sensació, o potser ha estat un dels partits on la penya ha corregut més al contraatac, amb diferents jugadors, no només amb Ricky Rubio, que és un home que llença ràpid la pilota, sinó més amb global?
14: Sí, avui els hem fet mal. Crec que els moments que hem tingut bons de consistència hem estat capaços de fer aquest xip de defensar bé i treure avantatges, i hem penalitzat, no? Els moments on ells s'han agafat aquest segon de descans. Ells són un equip més ofensiu que defensiu, són un equip més ofensiu que defensiu, i al final, doncs, era un dels objectius, aconseguir des de la defensa trobar cistelles fàcils. N'hem aconseguit moltes, i crec, doncs, que és una de les coses que estic content, que ens ajudarà a agafar ritme, i que ara, doncs, que tenim un pivot més petit com el Michael i un que pot jugar amb una mica més de velocitat en aquests primers segons com el Simon, l'equip ho ha d'entendre, i tothom hem de córrer més sense pilota i pensar doncs, que són punts extra que els necessitem i que pels propers partits, pels dos propers partits, són molt importants.
16: Sortint una mica del partit, però la pregunta va relacionada amb l'equip. Es confirma la baixa per la resta de la temporada d'Ante Tomić. És veritat que l'equip ja havia estat treballant, ja havíeu estat treballant amb aquesta situació. Per tant, entenc que és continuar amb la feina que s'ha fet fins ara, malgrat que es perd una figura molt important per l'equip.
14: Sí. Hi ha diferents fases. La fase immediata de perdre un jugador en aquesta posició, en aquest cas, coincideix que en perdem dos, a la vegada ens condiciona molt a nivell de poder jugar. Hi ha molts jugadors que necessiten que estan en aquest equip, perquè sabem que tindrem pivots grans i és una de les seves virtuts, no?, saber jugar amb pivots grans. Aleshores, quan els deixes de tenir, ja no només és el rendiment concret d'aquella posició, que és que al final entenem el bàsquet com algo molt individual i és al revés, és tot molt col·lectiu, no? Aleshores, evidentment, hem de trobar altres mecanismes que també funcionin i facin brillar els jugadors que tenim, però no és tan fàcil. I, a més, doncs, els altres equips també detecten aquesta debilitat o aquestes diferències i també es van adaptant. La novetat et dura fins on et dura. Ara ja no estem patint tant perquè hem recuperat el Simon i el Michael, doncs, porta molt bons partits, no? Una bona dinàmica. I hem d'entendre ja que el d'Alante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita amb la qual cosa, quan el tornem a sumar, perfecte, anem setmana a setmana, anem mes a mes, i ara pensant els que tenim, que és el que hem de fer, i molt positius.
17: Hola, Dani. Dani Esclusa, de Radio Nacional. Hablabas ahora de lo colectivo, pero permíteme que te pregunte por un nombre en concreto, el de Ricky Rubio. Otro partidazo, el suyo, no sé, se le ve feliz, se le ve contento. ¿Qué os puede dar a partir de ahora y más en los playoffs con la experiencia y la ascendencia que tiene él en el equipo?
14: Pues hoy he hecho un partidazo. Yo estoy pensando en tonterías, ¿no? En la inconsistencia de un rebote y demás. Y pienso que qué suerte estar en la grada y ver a este Ricky Rubio en días como hoy, que encima mete todo, que juega concentrado. Un espectáculo. Muy contento por él, porque creo que se lo pasa bien, por el equipo, porque aparte pues jugar con él para preguntas uno por uno y todos lo quieren en el equipo, y por la gente. Que tenerlo en el equipo, pues en todos los niveles y en todas las dimensiones, hay que disfrutarlo, yo solo puedo decir eso. Yo soy el que está en peor posición, la suerte de entrenarlo es increíble, pero en días como hoy me sacas una sonrisa porque yo estoy pensando, ostras, esta jugada hemos ido un poco tarde, este aquí no hemos punteado bien el triple, el Ponce este nos mete tres, y luego pienso, ostras, qué divertido tendría que haber estado ahí sentado viendo cómo ha hecho el partido que ha hecho, porque es de grabarlo y dentro de unos años, mira, vamos a sentarnos otra vez, estas jugaditas, mira lo que hacía este tal, lo otro, ¿no? Ya pienso ya en mi yo abuelo de decir, tendré que sentarme y explicar esto, porque es que es un espectáculo.
15: ¿Alguna pregunta más?
14: Y no soy de destacar mucho individualmente, pero es que no me puedo contener.
15: Mira, la última pregunta allà darrere.
18: Sí, molt ràpid. Aquí, l'inusual període que heu tingut entre partit i partit, sempre ens queixem del calendari i de l'imprem del calendari, i ara resulta que us ha tocat viure això. Com ho has gestionat, també, una mica?
14: Doncs hem fet una petita aturada. Ara som l'equip que més partits tindrà a la CB amb aquests canvis que tenim en dos partits per setmana fins al final i amb el play-off tot apretat. I vam donar un petit descans per recuperar energia i perquè mentalment, jo crec que l'energia mental és la més important en aquestes alçades de la temporada. I crec que ho hem fet bé. Vull dir, són coses que estem molt en mans del Dani Moreno, que és el nostre líder de descansos, no descansos en aquests moments no planificats i inesperats de la temporada, no? Perquè al final ara tenim un mig partit allà que no comptàvem, un canvi amb el Tenerife que hi comptàvem una mica més, però bé, hem ajustat, crec que ho hem fet bé, no hem perdut tant de ritme com em preocupa a mi, no? Que a mi no m'agradaria parar i menys aquestes alçades perquè no ho has fet mai, però la veritat és que l'equip l'he vist avui ficat, l'he vist bé i crec doncs, que els dies que hem descansat ho hem fet bé i ara agafar energia perquè ja que cuidem els jugadors doncs volem que vagin com avui i que si podem guanyar de 20, millor que si guanyem de 10 i donar-ho tot, que al final és el que la gent vol, veure l'equip que ho dona tot, que està ficat, que vol acabar bé i que vol lluitar cada partit fins que arribi l'últim.
15: Ara sí, l'última aquí al darrere.
19: Bones, Dani. Jan Ortuzar, Catalunya Ràdio. Deixant de banda que la pèrdua de Tomic és molt dura i al final és un jugador molt important, creus, com has comentat tu, que ara amb Rusic i amb Virgander pots córrer una mica més la pista, creus que aquesta pèrdua de Tomic, encara que perds molt en tema consistència, en tema punts, pot permetre a l'equip tenir un nou registre i ser capaç de córrer més la pista i que aquestes puntuacions, com la d'avui de 101 punts, siguin encara menys estranyes. També un Ricky Rubio que, corrents la pista i amb espai lliure, és encara més determinant i que potser aquesta faceta seva anotadora es pugui ser encara més explotada.
14: Sí. Evidentment, per mi, el fet de tenir o no l'Ante a l'equip hem empitjorat, perquè tenim els mateixos jugadors i ens falta un dels que ens dona una manera de jugar i té un coneixement i una rigorositat en el joc que et fa millor, no? Com igual que el Rigui fa millors companys, l'Ante també connecta el joc amb una sèrie de característiques que és el que penso, però hem d'entendre i hem d'adaptar-nos a aquest diferent ritme, no? Tindrem doncs, capacitat de tocar la pintura una mica més abans, sigui corrent sense pilota, sigui amb exteriors que aprofitin, no? No ho estem veient encara molt, però tenim un 5 que pot tirar a 3, que ho troba encara no? En aquest tipus de registre no l'hem definit encara molt, són coses que pensem doncs, que havíem de fer un primer pas per després poder-ne fer un segon, però veiem que tenim marge de millora i tenim potencial per en aquests registres brillar una mica més i tenim jugadors doncs, que els hi agrada i que poden fer-ho el mateix Jabari, el Henry, el Yannick. Hi ha molts jugadors d'aquest equip que també poden jugar a un altre ritme, controlat, entenent la selecció de tirs i entenent també, doncs, avui és un bon exemple, l'impacte que té la notació i el rendiment que hem tret avui de córrer i de fer punts fàcils en els primers segons.
15: Ara sí, fins aquí la roda de premsa d'Dani Miret. Gràcies a tots. Sí, bona nit.
20: Visca la penya!
21: Ràdio Ciutat de Badalona.
22: Som la referència de l'esport en directe a la nostra ciutat.
0: Doncs tornem aquí a l'Olímpic. Ivan, ara li preguntarem exactament a la Carola, perquè el tema d'Ante Tomic a mi em sembla bastant important, eh? Em sembla bastant important. De seguida en parlarem, però en tot cas, ara el calendari que li ve al Joventut, diumenge, dos quarts d'una contra el Madrid, dimecres a les 9 de vespre a Laguna Tenerife, el rebem al San Pablo Burgos el dia 24, que és el diumenge, a les 6 de la tarda. Juguem aquí a casa dimarts contra el Lonicaja a les 8, el partit que queda, i contra el Girona, que al principi és el dia 29. Carola, primer de tot, Tomic diu que potser no el tenim fins al principi de temporada, ha dit.
8: No ha dit fins al principi de temporada. Ha dit que no té clar que estigui a punt per començar la temporada. És a dir, ho ha allargat més. Després sí que ha dit, bé, anem allò molt xolista, no? Partido a partido, més a més, però la sensació que ha donat és que no és una qüestió de dir passarem d'estiu i recuperarem a Tomic, sinó que ja ho veurem.
0: Home, em sembla preocupant. Aviam, perdona, Ivan, que tinc...
1: Una mica sorpresa, no? Saber aquesta situació delante, doncs que enteníem i ja sabíem que aquest final de temporada ja no el podíem tenir, però clar, en principi jo crec que tothom pensava que era per començar bé la propera temporada. Bueno, veurem com van aquests moments de la lesió del delante i com va la seva recuperació.
0: Doncs, de moment, el Gran Canària guanyant de 18-52 a 34 contra el Tenerife, el Baskonia guanyant de 9 a Múrcia. Avui dia crec que avorridot, tot i que hem fet 101 punts, tot i que ha jugat tothom, però no ha estat Molt interessant. Carol, alguna cosa més des de sala de premsa?
4: No, jo crec que ja ho hem explicat tot, no?
0: Doncs demà tindreu tota la informació, evidentment, a Televisió de Badalona i també a Ràdio Ciutat de Badalona amb l'Aleix. A l'Aleix, que evidentment estem molt contents per l'Aleix Blanc, perquè no només és un gran periodista, sinó que a més el seu Lleida, el de veritat, continuarà viu, tira endavant. I per tant, des d'aquí el felicitem amb ell. Avui hem tingut un cantant a la mitja part que també era de Lleida. I dissabte, tothom, els pares carmelites, a la pista, perquè hi ha un homenatge al gran Miquel Àngel Forniers, aquella pista que portarà el seu nom. Hi serem, Ivan.
1: I tant que hi serem.
0: Doncs des d'aquí res més. Agraïm moltíssim a Jordi Abril i a les Vides de So. Tornem diumenge a 1:15 des de la Movistar Arena, Madrid, Joventut. Allà hi serem. Bona nit.
1: Bona nit.
21: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
21: Aquí, Badalona.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tot els serveis que hi treballen per tal que siguin més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
5: Bon dia, moltes gràcies.
4: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda de fet des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
5: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup a un grup concret, ja sigui adolescent, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertany a aquest
4: que
5: grup.
4: Que tens immunitat, no?
5: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre el benestar sexual cap a la sexualitat que volen les persones i combinada amb una bona salut sexual.
4: Quins són els factors, no? Però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no? Tant pel que fa a l'educació, la prevenció i el cribatge.
5: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
4: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut tanta transmissió.
5: O la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions, i donar-li el millor un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de dos diferents punts de vista. Uh-huh. I l'altre, important, és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. A l'igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de que interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es pugui relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
4: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
5: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de a lo millor plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la primera connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, doncs, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribatges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tots aquests aspectes.
4: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
5: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt, molt que pensar, i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, de... i això fa que al final... moltes vegades t'esperis, no? A veure si realment això, aquests símptomes se'n van, no? Perquè creus que pot ser que trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Llavors, jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui en una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges, o ja sigui perquè a la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
4: De fer mofa, no? Fins i tot.
5: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que... I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
4: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
5: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
4: A partir de quina edat? Cribatges asimptomàtics.
5: Doncs normalment teníem pensat que no, a lo millor doncs que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que a lo millor aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant d'un... No? Aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que potser abans no pensàvem i potser hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
4: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
5: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No, quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança, perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
4: Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
5: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però per què les noies comencen abans? Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat, perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea en la uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia... La vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Mm-hmm. Normalment el resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de les parts que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'UVH en persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'UVH. Encara actualment no l'hem de perdre el focus, i això molta gent no ho sap, i a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària i a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir
4: un motiu
5: per demanar-te un cribatge, i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual, si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos per això. Per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
4: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, uh-huh. que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
5: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria doncs necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals, com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot, no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o que no té, o no té sexe.
4: Abandonar els prejudicis.
5: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estan plantejant 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment, pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció, i bueno, donar-li aquesta necessitat aquests números que estan sortint i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
4: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquesta, diguéssim, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
5: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que té a dir. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment cada vegada tenim persones, pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat, i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles, per exemple, a la vegada sent poliamoroses o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi facis cribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
4: segons els protocols establerts, eh?
5: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys, i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, et tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però... Pues hem de, potser, integrar això, que pues, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des dels seus inicis, pues, els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent que... Pues que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, i que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
4: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
5: A l'ús del preservatiu, no s'ha, jo crec, que, i estem totes d'acord, que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec, i ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i hi ha moltes pràctiques a nivell sexual, és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal, moltes infeccions, per exemple el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de la salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció d'OVH que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
4: Jo crec que un missatge simplista.
5: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població, potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
4: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
5: Moltes
4: les Infeccions.
5: Gràcies.
4: Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
5: gràcies.
4: Vagi bé.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: Del Badalona Matí.
4: I a la nostra ciutat, estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio, així que, què tal? Molt bon dia, campió.
3: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
4: Enhorabona, se't veia molt emocionat en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatge.
3: Sí, alguna cosa altra, sí.
4: No t'ho esperaves?
3: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades, bueno, sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
4: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
3: Totalment,
4: com deies.
3: Totalment.
4: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
3: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també, una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, a mi i amb tot el grup de karatecas, i també una miqueta, doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un, bueno, un petit premi, i als meus alumnes també.
4: No sé si aquests tres, una mica pilars, no?, que has fet referència, el karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
3: Sí, correcte, fonamentals.
4: Sí.
3: Fonamentals.
4: Com va ser? Explica'ns perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no? Com funciona?
3: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de Cates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i una miqueta d'organització entre 10 tatamis. Doncs aleshores allà l'organització... Bueno, 10 japonesos.
4: Tatamis.
3: Sí, ja. Correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran i, bueno, et deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, canviar-te'l lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent els nostres cates.
4: Mm-hmm. Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
3: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats, de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
4: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, eh? Has estat campió d'Europa, mm-hmm, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, eh? Com,
3: sí,
4: aconsegueix un a mantenir-se, doncs això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
3: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No
4: m'ho crec, això.
3: Sí, correcte. Sí, sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, mm-hmm, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... doncs començar a donar-me compte de que, bueno, que podíem fer coses, no?, i aconseguir. I també, doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
4: Mm. Entenc que ja havies estat al Japó altres,
3: sí,
4: vegades.
3: Sí, havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
4: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat perquè tot anava on time, no?, sobre,
3: sí, correcte,
4: calendari, mm-hmm, sobre horari establert, vaja,
3: sí,
4: que aquí potser no hi estem tan acostumats.
3: No pas, sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt. Ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. Tot és on time. Vull dir, no hi ha res...
4: No tenen
3: res.
4: Un servei de Rodalies Renfe, eh?
3: No tenen un servei de Rodalies Renfe, correcte.
4: Escolta, què és el que et va atrapar, tu? Quan vas començar a practicar karate, i en concret aquesta modalitat, la de les cates?
3: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extraescolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no?, quan ets petit, no?, que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no?, doncs a l'hora de fer un partit i tal, sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys, me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia m'ha dit, ei, que vine a provar karate, tal. Dic, ostres, vaig agafar una miqueta l'excusa ràpida de no tinc material, no porto el karate i tal. I
4: ell... Necessita poc.
3: Sí, sí, no, necessitem molt poc. I ell va agafar una motxilla, va obrir, i em va dir, no, si t'he portat un per tu. I
4: sabia sí, quina sí, seria l'excusa.
3: Sí, i ja està, des d'aquell primer dia, doncs ja em vaig enamorar completament.
4: Totalment. Des d'aquell primer dia, eh? Que això era, sí, en plena adolescència, dius?
3: No, amb 8 anys.
4: Amb 8 anyets.
3: Sí, sí, ja des de petit. Sí, correcte.
4: I aquesta modalitat en si, les cates, explica'ns una mica en què consisteix, no? Mm. I què és el que una mica també posa en valor dins de la modalitat de karate.
3: Sí, bueno, per nosaltres és molt important als CATAS, ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o de, una miqueta de tot el ventall de, de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata, kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt en, aquí a nivell nacional.
4: Són com sèries, no?
3: Sí, moviments. Correcte. Sí, és una,
4: sèries de moviments.
3: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas una, com una lluita imaginària entre diversos adversaris, i bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua doncs, sobretot la vivència, no? I el realisme, no? Que sempre posem l'exemple, no? Que una persona des de fora, si està a l'escenari, o perdó, a la grada...
4: Pugui imaginar-se el contrincant.
3: Correcte, pugui dir, ostres, doncs estic entenent una miqueta el que està fent. Molt...
4: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
3: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris, també... I un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida.
4: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyama's Karate Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
3: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyama's Karate i, a part, jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar. Jo porto molts anys també ha dedicat una miqueta a l'ensenyança. Vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple, a l'escola Bufala, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jumfrau a Badalona. I, bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres la nostra pròpia escola i, bueno, doncs, al moment, la veritat que molt bé, molt content.
4: Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, o senpai.
3: Sí, correcte, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja et diuen sensei, en aquest cas sensei.
4: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
3: Bueno, doncs, primer de tot, molt de goig. Molt contents, que, bueno, que al final també doncs, és una forma de que ells també sobretot vegin això, no? De que al final tot depèn de la constància, no? De lluitar pels teus somnis i realment els vols, perquè a vegades diem jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs, va ser molt bonic, la veritat, estic supercontent.

0: i preparat amb una competició, tot en conjunt és molt difícil de voltar l'hora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
1: Alimentació i descans, segurament,
0: correcte,
1: no? Important.
0: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que ja tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot amb la competició.
1: Qui és el teu sensei?
0: El meu mestre, sí, des dels 8 anys.
1: Des dels 8 anys?
0: Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser mil que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'Escola Llamas Karate, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
1: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
0: Sí, correcte.
1: Qualsevol persona pot practicar karate?
0: Totalment.
1: Diries? Sí?
0: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
1: tinguis 60 anys, en tinguis 4.
0: Sí, sí, perquè al final el karate no et diu, o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i, mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I, si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt, entre cometes, de manteniment. Vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i passaré les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és una decisió que prens tu a nivell personal, i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
1: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no?, amb les kates també del karate, que té un origen molt asiàtic, no?, sobretot, no?, i que segurament, doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no?, o altres països. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
0: Sí, bueno, els japonesos tenen...
1: O potser és que aquí també hi ha molta tradició,
0: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns salts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, des de després del Covid, jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball, i jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà, doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dos categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, que estaven amb nosaltres, és que els fan també al tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
1: Al·lucinant veure'ls, no?
0: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs estava pendent, no?, doncs, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un tres i no res. I els nens no, els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els escalfaven, preparaven tot.
1: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
0: Bueno, podem dir-ne que el rival era, doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i, bueno, que... és molt conegut precisament, doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres, l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Sempre li fiquem una miqueta més.
1: Un campió mundial com ets tu de karate pot viure del karate?
0: A nivell competició la resposta és no. No pot viure. Sí que gràcies a l'escola i a les classes sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate, centres del rendiment, els CARs i tot això, que tenen, doncs, una mena, no, de coses positives i tal.

0: L'escates no és disciplina olímpica.
1: Les cates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. Mm-hmm. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també en veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... fent punts, no? Mm-hmm. Tot això sí que està dins del marc legal de la Federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions mm-hmm. i ajudes.
0: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
1: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu mm-hmm. perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
0: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate, o són comunes altres arts marcials també?
1: Doncs fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, uh-huh. etc.
0: Creus que practicaràs karate tota la vida?
1: Sí.
0: Sí?
1: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és uh-huh. com la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate, doncs, treballant el que més t'agrada.
0: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
1: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates. Sí? Totalment.
0: Aquí a casa nostra?
1: Sí, de fet, tenim a la Sensei Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
0: Badalonina, també.
1: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores també de l'escola del meu mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, uh-huh. tenen bons resultats, i aquest se l'assembla. Vull dir, jo amb la Sensei Elsa, sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt, i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensei Elsa, doncs he de treballar com la Sensei Elsa, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella, jo també vull arribar, no? I mm-hmm. doncs part d'aquest mèrit proporció. També se l'agraeixo a ella.
0: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no?, com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
1: Doncs la disciplina...
0: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina o molta gent vulgui
1: espanta.
0: De fugir o la joventut vulgui de fugir potser de la disciplina, no?
1: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid, i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte, disciplina és respecte, és respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit, i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquí és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, mm-hmm. molt senzill. Estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
0: Mm-hmm. És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
1: Nosaltres els karatekes diem os.
0: Os,
1: correcte.
0: Oi que sí? Doncs os, fins la pròxima. Os.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments, i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia, i quantes vegades al dia?
2: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector, i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies, i si no ens rentem les mans, el que fem és transmetre els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
0: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos-en?
2: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim
0: infinitat. Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
2: Ens faríem creus. Sí? Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
0: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
2: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent, moltes vegades, que s'aixequi a rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells, i pràcticament... després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
0: Aquest hàbit, no?, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens n'oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots feien molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
2: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no?, que aquell coronavirus transmetís d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància a el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus les haguessin inventat.
0: Ara deies d'una persona a l'altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura del nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador.
2: Sí? La gran font de contaminació, moltes vegades.
0: Font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no?, per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania? Des d'allà es plantegen campanyes?
2: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més a més possible, però donar-los la importància que té la higiene de mans. Uh-huh. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
0: Això no va dir. No sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant les mans, l'avantbraç, no?, per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en la nostra idea quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
2: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic són entre 20-30 segons, parlem de segons, i si és amb aigua i sabó parlem d'un minut en total amb el secat.
0: Quines són les parts de la mà que no acostumen a tocar, a tocar l'aigua, no?
2: Doncs mira, el que és els palmells sí que toquem, el que serien els dos de la mà, el que són entre les zones interdigitals, el dit polze, és el gran oblidat, i les ungles.
0: El dit polze, eh? Que a més, després utilitzem molt pel mòbil, per exemple.
2: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no? Amb el dit polze. Uh-huh.
0: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no? Entenc.
2: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no?, que abans de quan, no?, tot l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
0: I pel que fa a alimentació, hem parlat de superfícies, sí, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures, i per què és important?
2: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no?, tenim els pesticides, tenim microorganismes, i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors, ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
0: No cal sabó.
2: No cal sabó.
0: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, les superfícies de treball.
2: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no?, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Uh-huh. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'l menges.
0: Per tant, és important, també, el
2: rentar
0: tallar...
2: Rentar els estris i rentar, anar rentant entre... I anar rentant les mans, també.
0: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell, no?
2: Exacte.
0: Sobretot.
2: Sí.
0: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
2: A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que vas a cuinar, no hi ha problema.
0: L'enciam, sobretot,
2: l'enciam,
0: no? Hortalisses.
2: El que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
0: Mm. Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda, doncs la part interna no cal rentar-la, no?
2: És el mateix. O sigui, sigui cruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors.
0: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
2: Sí, clar, tenen controls de nivell de la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de mostra.
0: Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
2: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Mm-hmm. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no?, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
0: A l'entrar a casa, eh?
2: A l'entrar a casa.
0: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duc, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
2: Moltes
0: bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu. Adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
0: I anem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí, avui amb la Mercè Escudero. Què tal? Molt bon dia, en Ricard Palau.
7: Molt bon dia.
0: Què tal? I l'Ambrós Martínez.
8: Hola, bon dia.
0: Aprofitem també per comentar l'entrevista que ara fèiem amb el doctor Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions, en relació al fet que el Departament de Salut hagi avançat als 12 anys la prevenció de les malalties de transmissió sexual, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria seran els equips del centre centres d'atenció primària, dels CAPs, els que incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys i, per tant, ja és una etapa, una edat en què, diguéssim, es deixa assistir als serveis de pediatria per anar al metge de capçalera o per anar a la CIR de torn. Doncs ara aquesta, diguéssim, pedagogia, aquesta prevenció es farà des dels 12 anys, que potser, doncs, parlàvem amb el doctor Mendoza, és una franja d'edat que segurament algunes famílies, doncs, encara tinguin certes recances a l'hora d'abordar aquesta temàtica, però vaja, és que especialistes de diversos centres sanitaris, entre ells a Vall d'Hebron, han alertat que ja comencen a atendre casos d'ITS, de malalties d'infecció de transmissió sexual, a partir dels 13 anys, entre els 13 i els 17, i que justament en aquestes franges, doncs, la detecció ha augmentat considerablement i ho ha fet d'una manera, diguéssim, continuada en el temps, tret d'una excepció, coincidint amb la pandèmia també, que es va registrar l'any 2020. Però per això hi deia que és tan important el començar a parlar d'educació sexual, de sexe, de relacions sexuals, des de ben aviat. Deia que cal integrar cribatges asimptomàtics 3-4 a l'any, i que hi ha tot un seguit de població, doncs, que potser té més relacions, no? Deia la pèrdua de la monogàmia o la compaginació de la monogàmia amb altres relacions més obertes, poliamoroses, relacions, doncs, això, obertes, com explicava, també fan necessari, explicava el doctor, el fet de, doncs, deixar de jutjar, no?, o de tenir certs prejudicis a l'entorn de les relacions sexuals, i que possibiliten, ahir parlava de les necessitats, no?, de la societat que han canviat en els últims anys, i que, deia, això fa, doncs, que sigui necessari incorporar aquests cribatges també a persones asimptomàtiques, no? Deia, tenim molt clar, potser, doncs, que una dona a partir dels 65 anys no pot ser susceptible de tenir una malaltia d'infecció de transmissió sexual, o que un infant de 13 tampoc, i potser, doncs, aquests prejudicis els hem de treure per fer un abordatge que sigui més efectiu, no? No sé si realment considereu que els 12 anys és una edat en la qual ja estan els infants preparats, més que preparats o encara no preparats, per abordar aquesta temàtica, la sexualitat i les relacions.
5: Jo penso que sí. Que, encara que, a veure, jo personalment 12 anys veig uns nens, no?, uns nens i unes nenes molt petits, molt febles, però jo penso que sí, que el temps, que tot està canviant, que està canviant amb molta rapidesa, i que fent aquesta pedagogia, no?, evidentment, amb el nivell i adaptada a les edats, doncs no és el mateix una criatura de 12 anys que una de 16, doncs, fent les coses, doncs, adaptades a cada nivell, no? Jo penso que està bé, i acompanyat. No ens oblidem que les escoles també es fa, vull dir, aquesta pedagogia, no? Per tant, poca cosa més a dir. Vull dir que les necessitats actuals ho demanden, i jo penso que, fet amb cura i adaptat a l'edat de cada franja d'edat, inclús ho estic pensant per anys, de 12, de 13, de 14, i cada any, adaptar-ho a cada any, doncs jo penso que sí, per prevenir, i que en siguin conscients dels perills que hi ha.
0: De fet, recordo que, segons els darrers informes, l'edat d'accés a la pornografia a Espanya s'ha avançat als 8 anys, i que a partir dels 14 ja el consum de pornografia és generalitzat. Per tant, els informes indiquen això, que 3 de cada 4 adolescents el consumeixen a través d'internet, només un 25 consulta a persones adultes. I un altre dels titulars que em cridaven l'atenció a l'entorn d'aquesta qüestió és que un de cada 3 joves recorre a la intel·ligència artificial per parlar de sexe, en lloc d'un amic, fins i tot, o un familiar.
7: Sí, aviam, malauradament encara és un tema tabú, perquè venim d'una ètica o d'una moral molt catòlica, i durant molts segles parlar de sexe, inclús practicar-lo, era algo tabú, era algo que del que no es podia parlar. No es considerava un tema de salut. Jo el que entenc que estàs dient ara és que s'està demanant, o s'implantarà, que la Seguretat Social cobreixi el tractament i l'atenció d'aquest tipus d'enfermetat a partir dels 12 anys, ho dic bé?
8: La detecció, plans de detecció.
0: La detecció i la prevenció. Es començarà a practicar a partir dels...
7: És a dir, que s'invertiran diners i que s'actuarà a partir dels 12 anys.
0: Cosa que avui... Ja es cobria, si, hi ha una, si es detecta una malaltia ja queda coberta.
7: Ja queda coberta, d'acord. És un tema preventiu, més, uh-huh. més que... I actualment, a quina edat es fa? Els 18?
0: A partir dels 16.
7: A partir dels 16. Es demana rebaixar-ho a 4 anys més. Suposo que l'engròs està en els 14, 13-14.
0: Clar, que això ja marca també un canvi, no?, pel que fa doncs, a les conductes o a quan comencem a tenir pràctica sexual o quan els joves comencen a tenir pràctica sexual, que cada vegada és més aviat.
5: Entra a pediatria, ara. Fins ara no hi entrava, pediatria.
7: D'acord.
5: Era ja adults, a partir de 16 anys.
7: Molt bé.
5: Vull dir, com que quan la persona té 16 anys i passa al metge ja d'adults.
7: És evident...
5: I ara entra a pediatria.
7: El que dic és que és evident, no sé si és bo o dolent, que els nanos entren en temes sexuals molt abans que quan ho fèiem nosaltres. Que dues generacions per sobre, tres generacions per sobre, que era un tema doncs, que no podies... ni explicar-ho a casa, ni explicar-ho als amics, ni era un tema que socialment...
0: Ni a la IA.
7: Ni a la IA, per descomptat. Ni a la IA, per descomptat. El fet de que parli amb la IA em fa pensar que segueix tenint el seu punt de tabú, perquè és preferible per un d'aquests nanos parlar amb ningú que pugui explicar-ho, que és la IA, que no pas parlar amb un amic que pot explicar-li un altre, evidentment amb sa mare o amb el seu pare, no? O amb el seu germà. Potser aquest canvi sobtat que s'està donant, donant més sexualització dels nanos joves o dels nens grans, hauríem d'abordar-la des d'un altre cantó més psicològic o més sociològic, no?
8: Jo només volia dir, és a dir, això que estem dient és una realitat pel Mario, és una evidència. Als 8 anys i als 3, si li dones un mòbil a un nen, mare de Déu, i el que no sàpiga ell li explicarà el que té el mòbil al costat, vull dir que això raia. Ara, jo aquestes coses rimbombants de que ara l'atenció primària, la pediatria... Escolti'm una cosa. Abans de córrer caminem, és a dir, l'atenció primària està com està. Jo crec que l'hem trinxat, eh? O sigui, actualment, és a dir, jo com a usuari, us diré que a mi em dona la sensació que ara és... quants casos coneixem? És a dir, és veritat que quan estàs molt fotut, aleshores tot funciona molt ràpid i els protocols es disparen i no sé què, eh? Però jo fa, des de la pandèmia, que tu vas al metge amb febre, el primer que et diuen, per què ve vostè? Febre, paracetamol i no sé què. Collons, jo he tingut coneguts que han estat 15 dies a casa amb febre... I no, aquí no vingui, no sé què, urgències, al final una pneumonia, una no sé què, és a dir, els filtres aquests de no, al final la visita a l'ambulatori ha de ser tan necessària que ha d'estar superjustificada i si no, però escolti, tots hem après això del paracetamol i l'ibuprofè, 8 hores, suar, que és el que es feia fa 50 anys, doncs ara hi tornem, i ara ens parlen de plans de prevenció. Escolti'm una cosa, si al meu neno li surt una coseta a la pell una mica rara, ja anirem al metge, i el que jo espero... és que quan vagi al metge amb el meu nano, perquè li ha sortit una coseta a la pell, me la tinguin. En el cap em diguin, sí, doncs mira, el pediatre ja pots venir. I no com ara que em diu, el pediatre. Doncs el pediatre, vostè té mútua? Home, és això. Vull dir que aleshores, a mi, que la realitat ha canviat, evidentment. Que quan hi ha un nen que té una afecció, se'l porta al metge i se l'atén, perquè si no te'n vas a urgències on sigui. Fantàstic, ara, que a mi que em parlin de que farem un cribatge, home, per fer un cribatge al meu fill l'hauran de visitar algun dia, suposo, eh? Em sembla que el cap d'allà on visió, en el meu fill no el veuen des de que...
0: Per tant, molta voluntat, batejar. Però això encara penses
8: clar,
0: que pot tensionar més a sanitat pública?
8: Clar, és que són plans d'aquests que els anuncies i dius, bueno, ja, sí, però això, la realitat, en què es tradueix, no? Quan, per exemple, sí que és veritat que existeixen programes de cribatge, per exemple, el càncer de colon. Val? A mi em van trucar quan vaig fer el 50 i no m'han tornat a trucar més, eh? Vull dir, ah, no, i no t'ha arribat... No, a mi no
7: ja
8: m'ha arribat
7: ja
8: absolutament
7: faran.
8: Res. Eh?
7: Ja ho faran. El 55 no. Comença a arribar-te una carta cada any.
8: No, jo el 50 em va arribar la carta, sí, i sí. Vaig fer la prova aquella i tal, i no m'ha arribat
7: el
8: més.
7: El 55 tornarà.
8: Sí, l'any que ve.
7: A partir del 55 cada any.
8: Molt bé, està bé.
7: No, funciona bé.
5: A veure, que al CAP falten recursos...
8: Clar, sí, sí, no és una crítica als metges, és una crítica als gestors de la sanitat pública.
5: Falten molts de recursos.
0: Segurament en molts serveis públics.
8: Ha crescut molt la població i els serveis...
5: Jo solament volia apuntar que jo estic contenta, vull dir, del CAP, i no parlo per mi, jo parlo per la meva família, vull dir que jo estic contenta de les atencions al CAP, no tinc res a dir, almenys al CAP de Progrés, mira, jo dic en concret, qui és... Però solament volia apuntar una cosa, que no ens ho oblidem, perquè quan no es diu allò de les majors de 65 anys, per la part que em toca, jo penso que això també s'ha de reivindicar, que ha d'haver-hi prevenció i que no ens han de descartar. Vull dir, és que ja no et parlo quan en fa 70, és que ja no existeixes, ja ets invisible del tot. Per tant, jo penso que això també s'ha de reivindicar i que ho tinguin en compte. Evidentment falten recursos, però detecció, prevenció.
0: Doncs anem a canviar de qüestió, perquè ahir teníem oportunitat de conèixer més detalls també de la remodelació d'un dels espais més emblemàtics segurament de la ciutat de Badalona, com és el Pont del Petroli, que fa també ben bé 6 anys, no?, des del 2020, el temporal Glòria, que espera aquesta rehabilitació, després que quedés escapçat per la humanitat. S'iniciaran les obres in situ, perquè ja fa uns mesos van començar, diguéssim, a taller, a fàbrica, a construir-se aquestes noves pilones que han de suportar el pantalà. Doncs la primera setmana de juny començaran les obres ja a la platja. Això afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès l'any 2020, com deia, i per tant els banyistes, doncs, en temporada també de bany, en ple estiu, no podran fer ús, deien responsables polítics, de ben bé 70-80 metres de platja, ni tampoc de mar, no?, en aquest entorn, cap a una banda i l'altra del Pont del Petroli, tant pel que fa, com deia, la sorra, com pel que fa al mar. Es demanava molta precaució a la gent que no passi per allà amb un pàdel, que no salti del pont que estarà en obres, no?, tenint en compte, doncs, això, que estarà tot potes en l'aire. El pressupost d'aquesta obra és de 4 milions d'euros, va a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i també de l'àrea metropolitana de Barcelona, i d'aquestes obres n'ha parlat l'enginyer d'Espai Públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, de l'AMB, el senyor Víctor Ortiz, i també l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
9: Cada viga del pont, de cada 15 metres, són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors, perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
10: L'espai quedarà completament ballat i balisat, i per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió, paciència a tots els veïns, i especialment als veïns del passeig marítim.
0: Es preveu que al novembre ja estiguin acabats aquests treballs, i per tant acabem l'any amb el Pont del Petroli de nou transitable. Ahir es feia pública aquesta imatge també del Pont del Petroli, que recordem serà circular, precisament perquè segons estudis de la UPC, de la Universitat Politècnica, doncs aquesta forma circular permet combatre millor els embats de les onades. Unes obres que s'han fet esperar molt. 6 anys.
7: Sí, sí. Jo vaig tenir la sort fa 4 anys, 5 anys, 4 anys, de poder comprovar quins assajos s'estaven fent a la UPC, en el Departament d'Assajos Marins. Tenen un canal a escala que on hi aboquen aigua i on deixen anar onades per simular les mateixes llevantades que ens arriben aquí a la costa de Barcelona i de Badalona. Van reconstruir peça per peça el pont, van acabar-lo amb dissenys diferents, i llavors tenien això, un model que deixava anar aigua amb molta força durant estona, i veien com reaccionava l'estructura, les diferents estructures que havien proposat. Això, a més, ho van complementar amb tot un seguit d'estudis. L'UPC va fer molt bona feina. En base a això, es va començar a decidir a nivell legislatiu i a nivell de llei de contractació pública, doncs, quin era el model que es tirava endavant i quin projecte es feia. O sigui, no hi ha hagut un concurs d'arquitectes o d'enginyers que han proposat, sinó que hi ha hagut un estudi previ ben fet. Jo crec
0: que es va fer un referèndum a la ciutadania, també.
7: Sí, perquè es va preguntar...
8: és a dir, el disseny es va votar a posteriori d'aquests estudis de l'OPC. O sigui,
7: sí, es van proposar els tres, crec, els dos models que millor funcionaven davant d'aquest model d'execució. El pirulí amb el xupa-xup, amb el forat al mig...
0: Que és aquest, que aquells que ens estiguin veient per televisió de Badalona veuran i que finalment és el que es farà.
7: És el que menys resistència a l'aigua dona, doncs perquè l'aigua pot sortir sobre així, per sobre. El que va passar el seu dia amb el Glòria, penso que va ser, és que aquella llevantada va aixecar la part final de... Va intentar aixecar tot el pont del petroli. La part de menor resistència era la passarel·la, però al final teníem un quadrat excessivament gros i va rebentar tots els pilars que hi havia a sota. Es posaran pilars de 80 centímetres, que és el correcte, amb unes formes determinades, i l'obra que anuncia l'alcalde i l'enginyer de l'AMB és que és inevitable. És una obra molt complicada de fer. És una obra marítima, d'enginyeria marítima, que
0: i s'ha de fer en aquesta època de l'any, que és quan hi ha bonança.
7: I s'ha de fer en aquesta època de l'any, sí. Quan malgrat a tots ens agrada anar a la platja és quan s'ha de fer.
0: Exacte, amb la temporada de bany,
7: Sí, sí.
5: De totes...
0: Sí que és cert que és una temporada de bany. Sí, sí, clar, parlem dels efectes del Glòria. Però és que hem tingut el Harry i hem tingut moltes llevantades entremig, que tot i ser molt menors, doncs els estrès que causen pel que fa a la pèrdua de sorra de platja són cada vegada més importants. I per tant tenim platges més estretes, ho hem vist ara també amb el dimoni plantat, no?, que pràcticament no quedava platja darrere del figurot. I per tant, doncs, veurem també si es poden recuperar totes les dutxes malmeses, que ja ens deien que totes segurament no. També una temporada amb menys guinguetes i amb menys espai, ja sigui perquè falta sorra o perquè en aquest cas a l'entorn del pont del petroli doncs hi haurà aquesta pèrdua de 150 metres aproximadament. Que tampoc són pocs.
7: Els d'aquestes llevats els convidem a venir.
5: 150 metres són molts, a més amb tota la maquinària que comportarà, vull dir que... Però bé, a veure, és una cosa que s'ha de fer, no? Volem que el pont del petroli existeixi, doncs haurem de patir-ho. No toca un altre.
0: Ahir deia l'alcalde, l'entrevistàvem aquí al Badalona Matí, tenim aquestes platges i aquesta manca de sorra perquè el Ministeri no s'hi vol posar. Deia, és una mostra també de la poca importància que donen des de Madrid a la ciutat de Badalona, deia, des del Ministeri.
5: Ja, jo l'únic... El que volia... A veure, falta de sorra... Ara perdrem les pedres aquelles tan boniques que hi han al costat del pont. Tu fas una foto allà, sembla que estiguis a la Costa Brava. Amb aquelles...
0: Potser no ho sé.
5: Bueno, a veure, jo estic segura que sí, perquè a la que entren constructors t'ho destrossen tot. Ho sento. T'ho destrossen tot.
7: Qui ho destrossa tot? I no es val a dir el que diré ara. És el mar, eh? Aviam, és que, i el Ministeri no té per què portar sorra. I no haver fet els ports que es van fer al seu dia, no estaria en aquestes condicions.
8: No és una situació que afecti exclusivament, evidentment, a Badalona. Al Maresme, que és on jo visc, hi ha municipis que han perdut platges senceres i que ja, finalment, des de fa 3 anys han
0: Montgat,
8: renunciat...
0: Montgat, per exemple.
8: Sí, però et diria Arenys de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Caldetes, Cabrera, Vilassar... Mm-hmm. Han renunciat ja a pujar sorra... És que és inútil, tu poses sorra i al cap de 2 mesos es condones d'igual, però clar, això ho ha dit ara l'Ambròs, hi ha 2 factors claríssims i detectadíssims, és la construcció i la proliferació de ports, n'hi ha 15 des de Palamós fins a Barcelona, i això afecta els molls de càrrega, de descàrrega i tot això. La llei obliga a que siguin els ports els que paguin el trasbassament de sorra, no s'ha fet mai enlloc, això.
7: No.
8: Mm-hmm. Val? I d'altra banda... I d'altra banda hi ha tot el tema del canvi climàtic i això afecta, però, esclar, vull dir, algun dia aquí s'abordarà segur, perquè hi ha una infraestructura que és clau i és fonamental, que és la via del tren, i o s'hi posen, o la via del tren haurem d'anar a Mulleres i Tubo per intentar anar de Mataró a Barcelona, i això és una realitat. Com que el trasllat d'aquesta via del tren és una obra d'una magnitud tan colossal i que jo crec que un país no es pot permetre aturar la seva comunicació per tren durant 10 anys o durant 5 anys, que seria els que es necessiten per traslladar la via al seu espai, que per lògica hauria de ser l'autopista del Maresme, allà al mig, doncs, home, haurem de fer alguna cosa. I des del punt de vista d'enginyeria, jo em nego a creure que no sigui possible, eh? És a dir, escolta, tenim països europeus que viuen per sota el nivell del mar i no... no? O sigui, els Països Baixos, per exemple, això s'ha pogut fer. Algú es deu poder fer. La UPC fa temps que treballa amb aquells espigons dinàmics i no sé què, vull dir, tecnologia o solucions n'hi poden haver. Ara han de costar molts calés, segurament, però aquest debat arribarà segur.
5: Jo, si em permeteu, abans has dit que l'obra pujarà 4 milions, juntament a AMB, m'agradaria... O sigui, jo no sé, com fer una crida, que l'alcalde no acostuma a dir quants diners hi posa l'AMB. Amb aquest projecte i amb 50.000 que va... No, o sigui, amb aquest projecte i amb altres, no diu els diners que posa l'AMB. Jo penso que estaria bé, per anar veient, doncs, amb aquell superàvit que tenim tan meravellós, doncs, quins diners en realitat s'inverteixen de que corresponguin a Badalona.
0: Ahir parlàvem amb l'alcalde també d'aquest romanent, que supera els 300 milions d'euros a l'Ajuntament de Badalona. Deia doncs, que el 2026 l'execució del pressupost d'inversió serà molt elevat i, per tant, això farà doncs, rebaixar aquesta acumulació, diguéssim, de les arques municipals. I també es va pronunciar a l'entorn d'una casa de la cultura, ara que estem en festes de maig, que fa molts anys reclamen també les entitats de cultura tradicional i popular de la ciutat. Per exemple, doncs que Castellers de Badalona està en precari al Mainón, un mercat que també està pendent de ser remodelat i que, per tant, en breu tornaran a quedar-se sense un espai d'assaig. García Albiol avançava que tindrà una casa de la cultura popular a la ciutat de Badalona de cara al pròxim mandat i és que pensa signar un conveni aquest mes de juny amb les entitats.
11: La voluntat és que abans de l'estiu pogués signar un conveni amb els castellers i probablement amb altres entitats de cultura popular per tirar endavant el que és la reforma de l'edifici de la nau d'Eines Canela. Convertirem aquella nau en l'espai de referència de la cultura popular de la ciutat de Badalona, una reivindicació que històricament havien tingut les entitats de cultura popular.
0: Eines Canela, que recordem que fa uns mesos també en parlàvem arran de les queixes de la comunitat educativa de l'Institut La Llauna, doncs que lamenta que l'edifici està molt deteriorat, que a més hi ha finestres tancades i per tant s'hi colen coloms, que hi ha humitats i això doncs, és un problema pel seu dia a dia també. Com veieu aquesta notícia?
7: La del romanent o la de la Casa de Cultura?
0: Tu mateix.
7: Jo mateix. Pues va, anem a ajuntar una mica. Aviam, en quant al romanent, una de les peticions estrella de les darreres eleccions quan l'alcalde García Albiol es presentava com a alcaldable era que l'antic equip de govern havia acumulat un romanent de 350 milions d'euros que no s'estava gastant perquè no invertia en la ciutat. I ell va prometre que desbloquejaria aquest problema i que invertiria. En aquell moment semblava que per negligència no, el govern anterior no estava gastant els diners simplement perquè no pagava les escombraries, no pagava... Hi havia una part de negligència important, jo vaig mentalment i internament ser molt crític amb aquest tema, vaig pensar, però com és possible que estigui passant això? Ho atribuïa a que era un govern de diversos partits alhora i que, per tant, allà no governava gairebé ningú i que cadascú es tirava cap a un cantó diferent la mateixa corda i la corda no es movia.
0: I deies 350 milions, que és el que hi ha ara.
5: 200, em sembla que eren. Però
8: si... No, 200 era abans de les eleccions, 250.
5: No, el que van acumular l'anterior...
7: Ah, doncs em puc estar equivocant.
8: Jo crec que...
7: Sí, eren 350,
8: sí. No, jo diria que eren 250...
7: 250. I ara ha crescut. Què està passant? 200. Està passant que l'Ajuntament de Badalona, intentant-ho, sigui quin sigui el govern, no hi ha forma de treure licitacions. No hi ha forma humana de treure licitacions, perquè l'equip de licitacions de l'Ajuntament de Badalona és molt escàs, no es pot contractar més gent, perquè segons un tema sindical intern signat fa anys, tu no pots assignar un càrrec, no pots contractar una altra persona d'aquell càrrec en concret mentre estigui aquella persona. Es va lligar així, no sé per què, però això està així, no es pot canviar. I cada cop que de les quatre persones de licitació...
0: Per tant, hi ha gent al departament de licitació, vols dir que no està operativa?
7: No, és que no es pot licitar. O sigui, els projectes que anuncien qualsevol dels partits polítics que volen tirar endavant, i en ple es diu que sí, que s'invertirà aquell diner per fer allò, s'eternitza.
8: Sí, sí.
7: Només que agafi la baixa un d'ells, ja no hi ha ningú per fer-ho. Uh-huh. Et poden substituir temporalment per algú. Es va fitxar un gerent, no sé què més, però això no avança. Llavors, no estic exculpant el govern, perquè alguna cosa s'hauria de fer. Però és cert que, al final, la major activitat de licitació que pot portar la Diputació de Barcelona, la MB, etcètera, etcètera, fa que les obres que s'estan fent en aquesta ciutat només les estigui fent entitats externes, i que els diners de l'Ajuntament o bé acompanyen a la MB perquè la MB liciti i tiri ràpidament endavant el projecte, o no hi ha forma humana de poder-ho desbloquejar. Jo crec que el problema està aquí. No estic exculpant el govern. Haurien d'haver trobat una solució, perquè a més ho van prometre. I no sé de quina manera. Jo no m'he proposat a l'alcalde. Però si et proposes a l'alcalde i dius que ho solucionaràs, has d'intentar trobar medis per fer-ho. I és un problema greu. No pot ser que Badalona tingui menys inversió anual que Santa Coloma, que té un terç de la població de Badalona.
8: Jo crec que comparteixo totalment el diagnòstic que fa l'Ambròs. És a dir, si haguéssim... evidentment no podem exculpar el govern de Badalona. Jo crec que l'alcalde íntimament és conscient de que el principal repte que es va marcar quan va arribar al poder amb 17 regidors, una majoria que feia anys que no es veia en aquesta ciutat, era modernitzar l'administració, i estem igual o pitjor que fa 3 anys. O sigui, això és indiscutible. Per què? Doncs, vaja, el gerent no ha pogut. Em consta que, a més dels problemes per contractar gent externa, hi ha molta gent que tu li dius, vols venir a treballar? On? A l'Ajuntament de Badalona? No. Perquè l'Ajuntament de Badalona és un niu de conflictes sindicals, laborals, de tota mena, condicions de treball, de tot. I, a més, doncs, hi ha això. Jo conec el cas, el cas que conec més de prop, perquè m'ha tocat de prop, és el de la Guàrdia Urbana. És a dir, els guardes, un agent de la Guàrdia Urbana no es planteja venir a treballar a Badalona, a Santa Coloma, en modernitzar la Guàrdia Urbana amb 4 o 5 anys. I aquí, doncs, la gent no ve, o ve, i al cap de 2 mesos demana el trasllat, a la que veu una mica el pa que s'hi dona. Bueno, no ho sé, si hi haurà l'oportunitat, però si un govern amb 17 regidors ha estat incapaç de reformar l'administració amb els informes previs que hi havia, amb el coneixement i tal, i de trobar un mínim acord amb els sindicats o amb el que sigui, doncs jo no sé si ho arribarem a veure, però sense això Badalona no avançarà, és impossible.
0: Mercè.
5: Bé, comparteixo les posicions dels companys.
0: I pel que fa a la Casa de la Cultura?
5: La Casa de la Cultura em sembla magnífic. El que no em sembla tan magnífic...
0: De moment és un anunci, per signar un conveni.
5: Aquest és un dels temes que té el nostre alcalde, que amb aquesta majoria es dedica a fer anuncis i no concretem. Pot ser perquè no es pot fer licitacions, però clar...
8: Però la Càfia hi ha de ser un gran conservatori brutal.
5: Faríem una llista, llista ara, sí, vull dir, de la biblioteca, els mercats, tots són anuncis, la piscina, tots són anuncis que van fent, però que es concreten. Alguns es concretaran ara que entrarem amb les municipals de 2027. Alguns es concretaran. Això és impepinable. Vull dir, però el que volia dir jo, que aquesta majoria que té, doncs també el fa que no escolti, perquè ja s'estan fent algunes coses i no està escoltant el veïnat de com haurien de ser o com, quin seria el millor perquè els veïns que ho estan demanant tenen aquesta necessitat i tampoc no els escolta. Estic pensant en els tres carrers del barri Progrés, no? que s'han d'asfaltar, però que les voreres no s'amplien al mínim necessari de 90 centímetres, que és el que es necessita per poder passar amb un carret.
0: Amb doncs, aquestes demandes, que arribaven de l'Associació de Veïns
5: de l'Associació de Veïns, per exemple, ara estava
0: la millora
5: pensant,
0: del clavegram no era per fer millores urbanes.
5: Exacte, vull dir, el clavegram s'havia de canviar, s'asfalta, doncs, ja que hi són posats, doncs ampliem les voreres. Doncs bé, com diu que aquestes coses que no escolta els veïns. Per altra banda, doncs estic totalment d'acord que el problema és la... O sigui, és que l'origen de tot és que no s'ha adequat, o sigui, no gestiona l'Ajuntament. No gestiona. Posin gerent, no posin gerent, no gestiona. Per tant, que ho arreglin. Tu posaves l'exemple de Santa Coloma, que sempre ens passa la mà per la cara. Vull dir, que arreglin el problema de gestionar la ciutat. No sé què més afegir-hi.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat un cop més a la tertúlia del Badalona Matí. Avui tanquem aquest espai de debat amb un nou tema d'obeses. Es diu elogi al fracàs, perquè qui no s'ha equivocat mai, no? Si ens plantegem aquesta pregunta, doncs segurament tots hauríem d'aixecar la mà. Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé el dia. I així sona aquest elogi al fracàs d'obeses. Fins ara. Que amb els anys m'hi acostumat.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Durant segles, la figura del rei Artur i la seva cort han captivat la imaginació de generacions senceres, alimentant llegendes de cavalleria, amors prohibits, castells inexpugnables, recerques impossibles i misteris antics. Però si hi ha un element dins d'aquestes històries que simbolitza més que cap altre el poder, la màgia i el missatge que es desprenen de les llegendes artúriques, és l'espasa d'Excalibur, l'arma llegendària del rei Artur. Segons la tradició, aquesta arma no només era un símbol d'autoritat i legitimitat reial, sinó que era portadora d'un poder virtuós, capaç de decidir la salut d'un regne, curar el seu portador, enlluernar a centenars d'enemics o destruir l'acer com si fos mantega. Però d'on surt aquesta llegenda? Quantes Excalibur han existit? Quins misteris envolten l'espasa? Com s'ha anat transformant aquesta història al llarg dels segles, des de les primeres cròniques medievals fins a adaptacions modernes? Avui, a les portes de Troia, explorarem l'origen i evolució d'aquesta espasa mítica, descobrint les seves arrels en els mites celtes, la seva connexió amb el rei Artur i la seva influència en la literatura i la cultura popular de l'actualitat. Benvinguts a les portes de Camelot. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia, el vostre programa d'història en català, a més a Ràdio Castellà i també difós per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana tornarem a parlar d'Excalibur, no? Reprendrem el programa allà on l'havíem deixat la setmana anterior. I per fer-ho, tornem a comptar amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
3: Com anem, presentador de capçalera?
2: Allò estupendo, jo estic agafant ja el gust d'això i... Bueno, no, aquí vull enganyar.
3: Aquí vols enganyar?
2: És molt incòmode, perquè quan fas una cosa diferent a la que estàs acostumat, jo crec que a tu et deu passar el mateix. Quan,
3: a vegades sí.
2: Perquè no saps ben bé, el Sergio fa molt bé, coneix els tempos, però bueno,
3: Per això en Sergio encara no ha fet el programa de la Gran Guerra Pàtria. El programa promès.
2: Sí?
3: Perquè sortir del rol...
2: Clar, perquè se'l va prometre el programa 50 i pico, 60... Bueno, no sé quants, però fa molts. Però bueno, ara... Això quan el gat no està, no? Bueno, seguim. Havíem deixat el programa una mica